La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem una... un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí sóc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: ho dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses d'així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Trellada d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i...
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets
1: sí.
0: Autor i tot, eh?
1: No. Ojalá. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí. La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? Mm-hmm. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que aquests
1: això,
2: britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses el Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Maldines, que no Maldines. Okay. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més vingut. A més, ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Sí, les Maldines!
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines, i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà, i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: el control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans,
2: Sí, sí, sí. sí
0: està
2: sí.
0: donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden al front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, perquè sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta estava composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la força aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per no favor, nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno, bueno.
1: M'ha sortit recorinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional.
0: Vale, vale.
1: Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
0: Ja.
1: Perdó, si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi. No, és horrible, això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale, el procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, sí. Vas a fer...
0: Un PPI.
1: Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està. Ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi. Van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van...

0: la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el pla? Els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió. Però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'estat major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: S'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol... Sí. Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
2: No, ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals, però en fi. Una altra estació balenera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible... a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a ruïnar? Poses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. Sí,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperava. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh?

0: però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no estava al cas?
1: En realitat ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
2: Veus com si hi ha bromes amb noms?
1: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
2: Ha sortit.
0: Ha sortit.
1: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
2: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí. Aquella dona amb cabell cardat.
1: Aquella dona feia molta por.
2: Quan va
1: morir el seu marit.
2: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
1: Sí. Vull dir... Hi ha molta gent que molt va celebrar el seu amor, eh?
2: Exacte.
1: Ha de ser molt xungo.
2: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
1: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
2: Clar, és un cabell perfectament...
1: conservador britànic.
2: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
1: amb els runos.
0: Endavant.
2: Val, endavant,
0: Sergio. T'imagines quan vas a on?
2: A una residència d'avis.
0: Sí?
2: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
1: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell cardat no. De l'ensurt. No.
0: No. Val. Només cal preguntar-li als miners.
1: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i 3 dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb 2 programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
0: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
1: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La marina argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
2: Aquest ha fregat el pal.
1: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
0: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
1: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
2: Molt bé.
1: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
2: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
1: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabia on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
2: No ens oblidem.
1: Que segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvinas contra l'Argentina, no?
2: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
1: Exacte.
2: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
1: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
2: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
1: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
0: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
1: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leech, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leech també li va venir com a ell dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leech, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
2: Ens has fet l'espoiler, ja està.
1: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
2: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
1: la part guai de la història,
2: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leech i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
1: El Leech, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no?, per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que, bàsicament, li va dir a Leech, tírale.
2: Li va dir en argentí, t'imagines?
1: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, per a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea que aquesta cançó és universal, molt coneguda, sí, i no sabia doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explica, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha desposat, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai. Bueno,
2: o sigui, que intens,
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem,
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No? Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal,
2: Sí, però ha entrat.
1: Ha entrat, Thatcher. Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant, ja remo jo si voleu.
1: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual, i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, salpa, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom?
0: Protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure aquelles carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos. Gràcies.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa la ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de la ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom xul. Mira, en la guerra de verdad funcionen,
1: saps? Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Puerto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop. I a l'entrada de les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra de l'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs en un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899... al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Les biblioteques romanes són les protagonistes de la secció d'avui. Ens hem endinsat en aquests espais amb l'Enric Sarijol, en el marc del Festival Tarraco Viva.
4: Amb els estius nostres actuals no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, estàvem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú.
3: I no deixarem Tarragona, perquè compartirem amb vosaltres l'homenatge a Olga Xirinacs en el seu 90 aniversari.
5: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, però es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades o sigui amb una novel·la a l'ordinador.
3: Continuarem amb en Víctor Borràs, autor d'Animals que cauen del cel, publicat per La Galera i Premi Folch i Torres, de Literatura Infantil 2026.
6: Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
3: La poesia també té espai avui. Parlem amb Marta Coll Autet, autora de Niu de Dols, publicada per Edicions Tremendes.
7: No crec que la triés jo la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc, i a mi m'agradava jugar amb les paraules.
3: I acabarem amb Gaudí i Coi Avalls, que ens presenta El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents.
8: El personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
2: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: L'assassinat de Juli Cèsar es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
2: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
1: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol. No, aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
1: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Al calaix, amb Mònica Socies.
1: Rebel, tossuda, apassionada per Tarragona, fidel a la seva llengua, al català, per la qual ha lluitat sempre des de l'escriptura i l'ensenyança. Olga Xirinacs Díaz celebrava el seu 90 aniversari el passat 11 de maig al Teatre de Tarragona. Bufava les espelmes a l'escenari en un homenatge organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Tarragona, envoltada d'amics i autoritats, en un acte conduït per l'escriptor i guionista Pep Anton Roig, amb les actuacions del saxofonista Xavier Pier i les actrius Maria Pau Pigem i Alba Pujol, en el que vam gaudir d'una tertúlia entre l'autora i en Josep Lluís Carot Rovira. Plena d'energia, compartia amb els periodistes uns minuts abans de començar l'homenatge.
2: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, però es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades, o sigui amb una novel·la a l'ordinador. Sí que la tinc, sí, que no sé si la podré acabar, no, te la diré amb el nom, perquè després això corre i llavors... novel·les i coses més, diguem-ne, senzilles de cada dia, també. Amb aquesta edat ara és recopilar les coses que tenies escrites a mà i posar-les en ordre i el que pugui venir. Pels aniversaris sempre hi ha alguna força que empenya, no? El que t'ha fet néixer en aquest temps, perquè jo sóc, a veure, sóc taura, en aquest temps me toca taura, i taura és el que té les banyes posades així. A mi em diuen que sóc reivindicativa, m'han dit en un lloc, i sí que en aquesta edat encara es pot ser reivindicativa i que duri.
3: Molta gent s'ha preguntat com era que no li han donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
2: Això no es pot reclamar mai un premi, ja ho sé que ho diuen fa temps, però la revista Foc Nou, que també farà una presentació, m'ha dedicat un minut, i la farà també aquí, em diuen, propers dies, com que ja ho posa allà, posa l'honor, també ja està donat. I tinc el títol i ja en tinc prou.
4: Acreditarà zona marítima.
2: Sí, home, sí, perquè és una novel·la completament, a veure, d'aquí a Tarragona, i a més està en un paisatge que m'agrada molt, que és el Fossar dels Jans, cementiri dels anglesos, una zona que antigament, segons una revista que tinc, deshabitada i feréstega, ara està plena de xalets i molt bé, però en aquell temps, el 901, la descrivien com una zona així de por i amb els morts allí i tal, i ara en canvi no ho és, però allà dintre hi han passat coses i continuaran passant, això ja ho dic. Hi ha un que també s'hi ha posat amb això del cementiri dels Jans i m'agrada i fa una... però ara no ho puc dir en aquest moment, però continua. Vam trobar la família de la... bueno, o sigui, una de les difuntes a Noruega, a l'escriure jo això, els seus parents la van trobar des d'Amèrica, el llibre, i aleshores ja va tenir destinació tot això. Ens hem escrit amb els d'Amèrica i li hem tornat a la difunta a la seva família. Això és una cosa, sembla d'imaginació, però és cert, una tomba que hi ha allà. Però és curiós perquè primer s'havia de demanar el permís aquí, que el tenia el cònsol britànic, després s'havia de demanar a Barcelona i ara s'ha de demanar a Madrid, anem avançant.
1: L'honorable senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'il·lustríssim senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, també van dedicar-li unes paraules en arribar al teatre.
5: Doncs avui fem un dels homenatges que es poden fer, doncs, als nostres i als sèniors, escriptors sèniors, doncs, més importants, que és aquesta celebració, doncs, dels seus aniversaris. I avui ho fem amb Olga Xirinacs, que justament avui fa 90 anys, i a més amb la particularitat que aquest homenatge que fem des del Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, amb l'Olga, amb l'estimada Olga, ho fem conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona, que aquest any també, doncs, volia, doncs, homenatjar-la, i per tant fem aquesta celebració conjunta del seu aniversari. Jo, com que segurament, doncs, s'han dit moltes coses, potser de l'Olga Xirinacs voldria destacar alguns aspectes dels que ella mateixa, doncs, sempre s'ha reivindicat. Un, el fet de ser dona en uns temps on ser dona era difícil i en uns temps on, no, en la postguerra, doncs, on ser dona, doncs, no era fàcil, i per tant fer-se un lloc com a escriptora dona encara era més difícil. El fet fet de ser tarragonina i, per tant, escriure pel món des de Tarragona, des d'aquestes terres, i també el fet d'haver escrit sempre en català, no? I haver-se reivindicat també en uns temps on això era difícil, doncs haver volgut sempre escriure en català. I, per tant, doncs, només felicitar-la i dir que estic molt contenta avui de poder compartir aquest homenatge amb ella.
6: Bueno, avui és rendir un homenatge a la millor escriptora de Tarragona, Olga Xirinacs, i a més fer-ho quan les coses crec que valen la pena, no? Que és quan ho pot veure, quan pot entendre l'estima que li té aquesta ciutat, l'honorats, no?, que ens sentim de poder dir que l'Olga és de Tarragona i que tota la seva obra ha girat, no?, entorn a aquesta ciutat, que tant estima a les persones, a les lliçons vitals que ha après aquí a casa seva, a Tarragona, i és un honor per nosaltres poder-la acompanyar. Simplement que tothom vegi, no?, que és profeta a la seva terra, que això no sempre passa, i crec que si algú s'ho mereix és la gran Olga Xirinacs.
7: Implicada culturalment en moltes activitats de la seva ciutat, Tarragona, l'any 1975 fou presidenta de la delegació d'Òmnium Cultural al Tarragonès. L'any 1978 entra com a consellera de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV i el 1986 va ser la presidenta de la Comissió Territorial del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Part de la seva obra ha estat traduïda al castellà, rus, anglès, alemany, francès i èuscar. El 2003 es publica una antologia en rus de la seva obra poètica, i entre alguns dels guardons rebuts en destaquem el Premi Carla Riba de Poesia, el títol de mestre en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona, el Premi Sant Jordi i el Crítica Serra d'Or, i l'any 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi.
0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Víctor Borràs Guasch és llicenciat en art dramàtic i postgraduat en pedagogia teatral a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat tota la seva carrera professional dins el projecte del Teatre Nu. Ha escrit les obres de teatre No ens tornarem a veure, La dona del tercer i segona o Els ossos de l'irlandès, guardonada amb el Premi Quim Monzó i el Frederic Roda. També ha fet nombrosos muntatges teatrals amb alumnes amb necessitats educatives especials i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Un dia, a l'Aina li passa una cosa extraordinària. Del cel li cau una figura de paper. L'endemà, una altra. I una més, el dia següent. Sense saber d'on venen ni per què, comença una col·lecció que guarda com un tresor. Entre l'escola i les estones d'espera, a la perruqueria de la Mercè, l'Aina aprendrà a mirar el món amb ulls curiosos i entendrà que, de vegades, les coses més importants poden passar desapercebudes. Animals que cauen del cel és una història sensible i captivadora que convida a aturar-se i observar i creure en la màgia de les coses petites. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
8: Animals que cauen del cel, Premi Folk i Torres 2026. I a més jo penso que recent sortint del forn, o sigui que no fa massa que el tinc jo a les mans, i suposo que no fa massa que volta pel món, eh? Víctor Borràs, benvingut.
9: Hola, què tal?
8: Bé, comencem amb premi i sempre és bonic que ens reconeixin la feina que fem com a escriptors.
9: Doncs sí, moltíssim, no? Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més a tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
8: L'edició és realment preciosa, amb les il·lustracions de la Carolina T. Godina, que penso que l'ha encertada moltíssim, i a la coberta ja hi trobem, no? Hi trobem aquesta nena, hi trobem aquests origamis, ja trobem una mica, és la porta d'entrada d'aquesta història. I escriure, pels més petits de la casa. Com és això? Per què?
9: Doncs mira, amb molta naturalitat. Jo, com a escriptor, diguéssim, com a escriptor de llibres, tinc una carrera més curta, però com a creador, la tinc més llarga. He fet molt teatre per infants i, per tant, ja fa des del principi de la meva vida professional he fet creacions per infants. I, per tant, ho veig d'una manera molt, molt natural i d'una manera que també, com un aprenentatge, també, perquè sempre és un recorregut que vas cada vegada aprenent i cada vegada doncs, modificant coses. Però en el cas de la narrativa, en aquest cas, que és la meva primera novel·la per infants, doncs m'ha sortit d'una manera molt, molt natural, no?
8: Portes temps, i suposo que ho hauràs vist, perquè ara tots diem, quan ens anem fent grans, Víctor, deixem aquesta gran frase de és que les nostres èpoques, i ens anem tornant com els pares, no? Que van dient com ha canviat la joventut, com han canviat els temps. I, per tant, la literatura també s'ha adaptat molt en aquests petits.
9: Sí, jo crec que clar, evidentment, escrius sobre el record que tens tu de la teva infantesa, però també en funció dels infants que t'envolten, no? Dels infants que coneixes, en el meu cas, doncs, familiars, fills, nebots, però també infants que venen a veure els espectacles, que d'alguna manera ja tinc molt contacte amb molts infants que venen a veure obres, i segurament, encara que sigui d'una manera inconscient, vas adaptant el discurs. De tota manera, sí que és cert que aquesta novel·la, per exemple, m'han dit bastant que té una part atemporal, no? Perquè hi ha molts referents actuals que no hi apareixen massa i que bé podria passar dels últims 15 anys durant qualsevol moment, no? No és del 2026 pròpiament, sinó que també podria ser gairebé 2010, no? I llavors, bé, és... Però sí, anem adaptant-nos a tot, segurament a la manera d'explicar. Per exemple, aquesta és una novel·la amb capítols molt curts, una manera de que pots entrar-hi una mica cada dia. Bé, i suposo que tot això es va influenciant també de tot el que es fa i de tot el que llegeixes, també.
8: Bé, parlàvem d'aquesta nena que tenim a la coberta, i aquesta nena és l'Aina. Uh-huh. L'Aina li encanta observar el món, però m'agrada perquè l'observa des de baix. Assegudet a les escales,
9: sí.
8: I veu com passa la gent i s'imagina. L'Aina també és una gran imaginadora, una gran creadora, i té una... És que és espectacular.
9: Sí, a mi m'agrada molt fixar-me en aquests petits detalls, això que dona com veritat a les històries. Torno a repetir la meva formació, perquè crec que m'influencia bastant a l'hora de crear, que és fixar-te en les petites coses, que són les que donen veritat. No? I ella es fixa en els caminars, es fixa en les sabates, es fixa en els diferents personatges que li passen per davant només per la manera com es mouen i pel calçat que porten. I sí, a partir d'aquí, ella imagina i crea. I també aquesta història parla una mica d'això, no? Dels vincles que s'estableixen a partir de la creació, a partir de la imaginació, però no d'una imaginació fantasiosa, sinó d'una imaginació creativa que crea... que ens fa fer hipòtesis sobre allò que tenim més a prop, no? Segurament construir ficció és modificar l'entorn que tenim per crear-ne un de nou, però que té molts vincles amb allò que veiem quotidianament, i segurament és el que fa ella, no? Veu i imagina, i a partir del que cada dia observa, doncs crea noves situacions.
8: Bé, més és una nena que, afortunadament, viu... com vivíem d'altres abans al carrer, i no està enganxada a les pantalles. I això li permet obrir aquest ventall de possibilitats, no? I créixer. Perquè sí. La creativitat és tan necessària.
9: Sí, aquesta part és curiós perquè jo és una cosa que tampoc... Potser no havia reflexionat al principi, que és que ella està observant i no està fent res, està avorrint, no? D'alguna manera, tot i que no s'avorreix pròpiament perquè observa, però sí que és en aquest esperar que et vinguin a buscar i no saber què fer, ella ho mira. I és veritat que no està enganxada a cap ordinador, ni a cap pantalla, ni res, perquè ella no en té, i per tant em mira. Però tampoc es fa referència, sí que fa referència de que hi ha un adolescent que el mira, que és la que... La seva alternativa a estar allà seria estar amb un adolescent que li fes de cangur mentre li fa fer deures, i potser aquest adolescent mira el mòbil. No hi ha massa més referència a això, i hi ha referència

0: comprar molt aquesta idea i sí, sempre he sigut bastant curiós, no és que sigui xafarder així, però a l'autobús sents coses i vulguis que no, vulguis o no les sents, i parar l'orella o fer la mirada o tot això funciona i és una mica el que fa l'Aina, no? Potser no parar l'orella perquè la gent hi passa molt de pressa per davant, però sí que mira allò que veu passar i observant de cop i volta se li modifica un dia allò que mira, que allò que veu a terra i comença a mirar en l'aire, no? I també és aquesta part metafòrica de aquesta nena comença mirant a terra i acaba mirant amunt, que és com bonic.
1: És molt bonic, i a partir d'aquí neixen uns vincles, no? Uns vincles que permeten als nens anar descobrint també una miqueta el món dels adults, perquè l'Aina va fent tastets, no?, al món d'adult de la mare, de l'amiga de la mare, s'imagina què devien fer quan la mare i l'amiga eren petites, també què feien, feien el mateix que jo. I després aquest personatge que ha de conèixer, no?, que aquesta persona gran, aquesta desconeguda, o desconegut, sí, perquè no ho sabem, que fa origamis.
0: Al principi, sí, sí, exactament. Sí, ella, amb això que dius que escolta o que para l'orella, és bonic perquè passa a la porta d'una perruqueria, no? Que al principi em van preguntar com és que has triat una perruqueria. En alguna entrevista m'han preguntat com és que vas triar una perruqueria. Dic, no, la veritat és que no ho sé, perquè a vegades comences a escriure una mica per intuïció i de cop i volta aquesta nena estava en una perruqueria, però jo no havia pensat massa per què. Però crec que és perquè és un univers molt adult, és un univers en què els adults parlen molt i la nena està als marges, està o a l'entrada o al quarto del fons, no? O al quarto de on guarden els tins. I en aquests marges que els infants habiten, al marge del món adult, s'hi queden, però des d'allà, de tant en tant, parant l'orella, no?, com deia abans també, i escolta, i a partir d'escoltar, a partir d'observar què passa al seu voltant, doncs acaba lligant caps sobre qui és la persona que li fa arribar aquestes figuretes, que no sé si ho hem dit, però l'obra comença quan ella mira aquestes sabates que dèiem, però un dia deixen de cop i volta... als peus li cau una figura de paper feta de papiroflexia, d'origami, i llavors s'inicia aquest vincle entre algú que cada dia n'hi fa arribar una de nova, no? I sí, és a través d'aquesta escolta, d'aquest estar pendent dels adults sense que ells ho sàpiguen massa, no?, sinó simplement escoltant allò que diuen, posant l'antena, no?, que també es diu, no? Poses molt l'antena, a mi també m'ho deien molt, això de... té l'antena molt llarga, que vigila el que dius que té l'antena molt llarga, doncs això, no? Jo crec que i està bé que els infants vulguin tenir l'antena llarga, que no pensem que estan ensimismats en el seu, sinó que també s'hi fixen, no? I és veritat que s'hi fixen molt i aquest personatge s'hi fixa, perquè jo crec que m'agrada que sigui una mica com a mi m'agradaria ser, o com m'agradava ser, o com m'agrada ser, o com m'agradaria que fossin els infants també, que fossin curiosos.
1: Bé, a partir d'aquí l'Aina viurà una aventura, nosaltres la viurem amb ella quan comenci a llegir llibre. Jo és un llibre que, a més recomano, Víctor, també pels adults, perquè és molt bonic tornar una miqueta enrere i recuperar molts dels vincles. Ja per anar a acabar l'entrevista, hi ha un tema que m'agradaria tractar, no explicarem ni per què, ni com passarà, però és una miqueta també aquest conèixer el món dels adults, però conèixer-lo sense tabús, no? La bellesa, el fer-se gran, les persones grans, els comiats, una mica mostrar als petits de la casa el ventall de la vida, no? I això és molt bonic també, i no és fàcil d'explicar.
0: No, però crec que és una cosa que tu et planteges des de ben petit et fas preguntes i crec que formen part d'això. Jo, a l'hora de crear, hem començat parlant també una mica d'això, de la creació per infants i tot plegat, m'hi fixo bastant en les coses que a mi més que l'estil, aquelles preguntes que jo em feia d'infant i allò que en la creació artística em cridava l'atenció o amb què em marcava artísticament en aquell moment. I jo crec que quan crees per infants hi ha una cosa que és el record que funciona molt, no? Tant perquè els infants recorden, perquè tu recordes quan eres infant, perquè se t'activa això i fas que l'infant en ell mateix aquell moment també el recordi després. A mi m'agrada pensar que aquesta història és un record bonic de l'Aina, no? L'Aina sempre... m'imagino aquesta nena al cap de 30 anys i recordarà aquest episodi de la seva vida, no? Aquest personatge te'l pots imaginar amb 50 anys parlant que quan ella tenia 10 anys va conèixer, li va passar això, que un dia li van caure aquest... És com una aventura molt bonica d'explicar quan fos més gran, no? I això fa que també com a adult t'agradi poder llegir aquesta història.

0: història. Jo escric també perquè jo sóc adult i escric les històries que a mi m'agradin. I per tant, i també perquè quan jo era nano detectava molt fàcilment aquelles històries que em volien alliçonar o que em volien ensenyar algo molt, vale, m'està fent una classe, d'aquelles que em volien emocionar com és la creació artística, no? I crec que des de molt petits ja sabem apreciar el valor artístic i jo vull creure que els infants se'ls ha de tractar. A vegades es fa servir aquesta, els lectors del futur, els espectadors del futur, totes aquestes coses, i a mi m'agrada dir que són del present i, per tant, que tu no sabem què passarà en el futur. Per tant, més val que el visquin un present artístic i si després això fa que es fidelitzin, meravellós, però el que hem de tenir són experiències artístiques potents ara, no sé què faran després. I per tant, també els adults han de tenir.
1: M'agrada molt ara que parlis d'aquests records, d'aquest futur i del que podràs recordar l'Aina, no?, d'aquí 30 anys, perquè tinc a l'inici de tota la novel·la, precisament d'aquesta història, hi ha un fragment que diu: a l'Aina li agradaria saber si alguna de les seves amigues es farà gran amb ella, si d'aquí 40 anys encara podrà comptar amb la Berta o la Cel. Ara per ara, tampoc pot dir que en tingui gaires més d'amigues. A ella li agradaria fer-se gran i saber que hi ha algú que et coneix des de petita i amb qui encara pots comptar. Quan l'Aina encara no sap res del que li passarà i que té tota una vida per endavant. Que bonica aquesta novel·la, que bonica aquest llibre, aquest conte, digueu-li com vulgueu, Animals que cauen del cel, d'en Víctor Borràs Gasch. De veritat, enhorabona. A mi m'has fet tornar a la perruqueria, eh?
0: Ai, que bé. Me n'alegro moltíssim. Moltes gràcies. Sí, és... I gràcies per aquest fragment, també, que també diu després que li costa imaginar-se la seva mare de petita, igual com amb ella imaginar-se de gran, no? Crec que és alguna cosa que és cert, no? Diu, ostres, no? Diu, per més que hagi vist alguna fotografia de ma mare de petita, no sé com seria, igual com jo no sé com seré de gran. I això fa, crea aquest pont i ens fa estar atents com a adult, també com la infantesa i la infantesa cap amunt. Sí, sí.
1: Descobrireu moltes més coses, perquè sempre us dic que quan llegiu literatura infantil i juvenil ens sembla que està només acarada pels petits, però nosaltres encara portem aquests nens i nenes a dintre i penso que això no s'ha de perdre, no s'ha de perdre gens. I és una mica una guia, no? Ara ho he escoltat el Víctor com parlava de la creativitat, també per fer respirar aquests fills o nebots o cosins que tenim al voltant, no? Jo de veritat t'agraeixo i et dono l'enhorabona per aquest llibre que a mi m'ha caigut del cel i és genial. Víctor, gràcies.
0: Que bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per això, per l'atenció i per recomanar-lo.

0: Fa anys que plou per dins i no amaina. Al fons del pit, uns aiguamolls.
1: Marta Coll Autet es defineix com soc dona, mare, escriptora i amant del que és instintiu. Llicenciada en periodisme, treballa com a educadora i terapeuta. La passió per la comunicació i el llenguatge l'han portat a la poesia com un mitjà d'expressió i de reflexió, tant des de l'escriptura com des de les arts escèniques. Aquest buit que sentim davant la pèrdua és realment un buit? A través de l'observació atenta de la natura i de les emocions humanes, Marta Coll mira de desxifrar els misteris que ens conformen, descomposant capa a capa el pòsit que deixa en nosaltres allò que ha deixat de ser-hi. És justament en l'acceptació del buit que trobem la plenitud. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: El poema que escoltàveu és el que dona entrada a Niu de Dols, de la Marta Coll Autet. Benvinguda, Marta.
3: Gràcies.
2: Una de les autores de Tremendes, que a nosaltres ens encanta aquesta editorial.
3: A mi també m'agrada, Tremendes. És un lloc meravellós per anar a parar.
2: Doncs benvinguda i, bueno, suposo que ja has anat vivint, no, tot aquest procés amb l'editorial. És una editorial que sempre ens aporta uns llibres de poesia preciosos. Sí, he dit poesia, les rigues deuen dir, mira, ja està, ja hi torna a ser pica pedra, però a mi m'agrada molt. I una de les preguntes que m'agradaria fer-te, Marta, és per què expressar-se en poesia? Per què tu has triat aquest mitjà per
3: jo
2: transmetre?
3: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules. Llavors, el fet que la poesia em permetés aquest joc i aquest anar més enllà d'allò literal, aquest buscar-li, no, els tres peus al gat, a mi em va encuriosir moltíssim. Llavors jo vaig començar a descobrir la poesia i a inventar-me, no? I a ficar-me dins d'aquest món infinit que per mi és la poesia. Llavors, un dels puntals per mi és aquest punt de joc que dona la poesia i que alhora convida el lector també a jugar i a posar-hi de la seva part, no? Perquè quan tu escrius poesia has de deixar que el lector també hi fiqui cullerada. Llavors, si no hi ha aquest espai perquè cadascú se la faci seva, no té sentit tampoc la poesia. Llavors, a la poesia no ho pots dir tot, hi ha d'haver espais i penso que és bonic això també, no? Fer participar el lector del joc.
2: La segona pregunta, el dol, perquè és un llibre... Tracta el dol. És un llibre que has estructurat, un poemari, en tres temps, que suposo que és... Jo penso que és una poesia viscuda. Tu parlaves d'aquest joc de la poesia. Tu has jugat amb aquesta poesia, amb el que has sentit i amb els teus temps. Parla'ns una miqueta d'això, com l'has creat, com has viscut el dol i com l'has acabat dibuixant, no?, dintre de Niu de Dols.
3: Aquí vaig a separar dues coses que has preguntat. La primera és que per mi la poesia... És emoció, no? I per tant l'emoció la vivim i per tant òbviament porta part de la meva vivència i penso que allò que vivim en el fons és el mateix encara que siguin situacions diferents, no? Totes les persones sentim el mateix, allò que sentim és universal i penso que això és a on va la poesia o com jo entenc la poesia i per tant l'escric des d'aquí. Llavors aquest Niu de Dols va néixer d'aquesta imatge que realment és la portada i la il·lustradora ho va captar molt bé, no? De que jo moltes vegades m'he sentit com un niu de dols, com que he acumulat moltíssims dols, que per mi un dol no és només la pèrdua d'una persona, que pot ser-ho, sinó que són tots aquells trencaments o tots aquells impactes que hem viscut i que vivim a diari a la vida, no? Que hi ha una cosa que de cop s'acaba la teva vida o de cop desapareix. Llavors, això s'ha d'integrar. I resulta que jo en tenia molts d'acumulats i no havia fet espai per integrar-los i un dia em vaig posar a escriure i va començar a sortir tot plegat i vaig dir, ostres, poder tirem d'aquest fil a veure on ens porta. I va acabar sortint un poemari que era bastant més llarg que això i després vaig anar-ho modelant. Però en aquest sentit, aquest poemari va néixer d'això, de cop voler tibar un fil i dir, veure què hi ha aquí, no? En tots aquests impactes i en totes aquestes coses que t'han colpit i que formen part de tu, aquests dols, no? Llavors, era com acollir aquests dols, d'aquí la imatge de niu de dols, no? Perquè agafes tots els dols, et crees un niu i d'aquí torna a sortir la vida. I és una mica la idea d'aquest poemari.
2: Hi ha un, concretament, i hem coincidit les dues, a més, perquè cites en alguns poemaris, en algun dels poemes, cites algunes altres veus, no? I en aquest cas, la de l'Alejandra Pizarnik, però això t'ho deixo llegir a tu.
3: Bueno, hi havia Alejandra Pizarnik que deia: escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. I d'aquí neix una mica aquesta idea, i jo vaig escriure a l'esquerda, fins que la paraula es fa caverna, on reverberen tènues veus de l'endins, acollir el dolor que sanglota i bressolar-lo amb cançons dolces, fins que s'adormi tranquil a la falda, i llavors sentir-lo respirar, contemplar-ne la poesia.
2: Clar, és que a més, escoltat així de la teva veu, és brutal.
3: Crec que, bueno, és l'altra cosa que sempre reivindico i que des d'Edicions Tremendes també reivindiquen moltíssim, no? Donar veu a la poesia, perquè la poesia no és només per ser escrita i llegida, sinó per ser escoltada. És un gènere, per mi és un gènere oral. Llavors, a vegades hem perdut aquesta cosa de reunir-nos a escoltar que ens llegeixin i penso que això, fer recitals de poesia o anar a escoltar poesia és preciós.
2: Parlàvem de l'estructura del llibre. Tu hi has posat tres espais.
3: Té tres parts, perquè jo tinc una mena de dèria amb el número 3, també. Per mi el 3 és un punt d'equilibri, perquè per mi simbolitza un procés, no? Si tens l'1 i el 2, diguem-ne, el blanc i el negre, no, o vas a un cantó o vas a l'altre. Llavors ja sempre hi ha un desequilibri. I en el 3 el que estàs fent possible és que hi hagi un cicle. I per tant, com que per mi aquest poemari i la resta de poemaris que he escrit també, no? Tenen aquest 3, perquè simbolitzen un procés, no? Un inici, un desenvolupament i arribem a algun lloc. Però des d'allà pots tornar a començar un altre procés i torna a començar un inici, un desenvolupament. És com un vida, renaixement, mort, no? Tota l'estona. Llavors, aquest 3 per mi simbolitza aquestes tres fases d'un procés.
2: Les destrosses, la intempèrie i l'empara. L'empara és preciosa. Quanta llum, quant de cel, quant de blau. Mira, jo n'he triat un que el trobo com molt explosiu, no? De dir, seràs el blau intens del gaig màgic. Sentiràs la terra que clama. Sabràs les estries dels arbres. Escamparàs designis de vida. Replantaràs boscos sense memòria del com. M'encanta, sense memòria del com.
3: I aquest té un secret perquè, bueno, tots aquests d'aquesta part de l'empara, que en realitat és on he posat i he abocat tots els meus coneixements de natura, perquè jo he estat en educació ambiental i llavors em fascina aprendre coses de com funciona la natura i estan encabits aquí, no? Hi ha les falgueres, hi ha el xoriguer, hi ha el gaig. Llavors, aquest que has llegit del gaig, si no ho sabeu ho explico perquè ja és una curiositat, però el gaig és un animal que agafa les llavors i les guarda per l'hivern. Llavors les va amagant a les estries dels arbres, a sota terra, a la roca. I què passa? Que quan arriba l'hivern se li obliden la meitat d'on t'ha deixat aquestes llavors i, per tant, allà hi creixerà un nou roure, una nova alzina, gràcies al gaig, però el gaig no ho recorda i no sap què fa això, no? Llavors em sembla fascinant. I hi ha moltes com aquestes, hi ha moltes poesies que neixen d'aquesta connexió amb la natura i de dir, uau, és que és fascinant el que fa la natura per si mateixa i nosaltres som part d'això. I aquí hi ha una mica aquesta empara, no?, d'anar al bosc i que et cuidi, no?, i sentir-te part d'allò.
2: Jo penso que molts, jo concretament no ho sabia, i la meva interpretació anava més per la part humana, no?, però molts penso que no ho saben. I ara t'hauríem de fer un interrogatori a qüestió d'aquesta última part.
3: Aquí és perquè busqueu i tingueu més curiositat encara.
2: Anava a dir, és que ara m'has deixat molt en curiositat, ara em tornaré a llegir el poema i me'n llegiré molt diferent ara, Marta. Ja ho veieu, tot el que amaga, no? M'agrada que hagis comentat això, perquè tot el que amaga al darrere, no? Cada poema té moltes hores de feina, encara que no ho sembli, són moltes hores. I hi ha una cura al darrere, no? de cada metàfora, de cada mot que s'utilitza, no? És meravellós. Jo, què voleu que us digui? M'he enamorat de Niu de Dols i és una manera de llegir en solitari també per dir, escolta'm, la vida són cicles, hem de passar etapes, traiem allò que tenim a dins, no? Tal com ho ha fet la Marta. La Marta ens regala això, no? Aquest cicle de vida. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més, jo penso que...
3: Jo convido tothom a que li perdi la por a la poesia. I no només que li perdi la por llegint-ne, sinó que siguin capaços d'escriure allò que senten, perquè de vegades ens sembla que no, que és inabastable, i no, està a l'abast de tots, la poesia.
2: Que la Marta sigui també una llavor, o sigui, ja ho sabeu, Niu de Dols, Marta Collautet, Edicions Tremendes, quedeu-vos també amb aquest nom editorial que més d'una vegada ha omplert els nostres espais de poesia. Marta, una descoberta. Enhorabona.
3: Un plaer ser aquí.
1: El Calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.

Coia Valls és escriptora. Ha treballat com a pedagoga, terapeuta i logopeda. El 2010 era guardonada amb el Premi Néstor Ruján de novel·la històrica per La princesa de Jade. Des d'aleshores ha publicat El mercader, traduïda a diversos idiomes, Les torres del cel, La cuinera i Amor prohibit, entre altres. És autora també de llibres juvenils i actriu. Barcelona, 1883. L'encàrrec d'un temple encara inimaginable transforma el destí d'una nissaga que creixerà al ritme de la Sagrada Família. Cinc generacions marcades per l'amor, la pèrdua i el pes de la història veuen com l'obra esdevé el fil que les uneix. Un viatge emocional que parla d'allò que persisteix quan la vida s'esquerda. Els vincles que ens sostenen, la passió que ens empeny i el propòsit que dona sentit al camí.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si Gaudí tenia un somni i la Colla Valls tenia un somni i nosaltres tenim encara un somni, no anem bé, perquè vol dir que nosaltres encara no hem llegit el somni de Gaudí de la Colla Valls. Colla, benvinguda.
2: Amb aquesta introducció...
1: Fantàstica, gràcies.
2: Gràcies, Mònica.
1: Tots sempre tenim un somni, i un somni preciós, perquè, a més, és un recorregut per la història del temple.
2: Del temple.
1: Del temple.
2: Sí, aquest és un fet diferencial de la novel·la, perquè és veritat que hi ha moltes històries de Gaudí, moltes biografies de Gaudí, però en aquest cas és el personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
1: És molt bonic veure com es van entrellaçant, precisament, i la part més humil, no? Que al final és la que potser més lluita, més està al peu del canó, i més sent allò que té allà al davant, no? Les pedres, que a mi m'han fascinat, ara t'ho deia, un dels puntals, i que a mi, és que si poso colors... És meravellós.
2: Sí, la pedra com matèria orgànica, no? Perquè tots aquells que travessen aquestes 5 generacions d'aquesta família van deixant la seva petjada humana, els seus petits somnis, els seus desitjos, les seves frustracions, i tot queda impregnat dins d'aquesta pedra, que també rep la llum del sol i sovint filtrada pels colors dels vitralls, no? que l'escalfa.
1: És molt bonic que anant llaçant, com deia, tu parlaves d'aquestes vides petites, però és la història de tot, de la pedra, dels vitralls, de les escultures, de com això no s'atura. I mira que n'ha tingut de penes, aquest temple.
2: I tant.
1: Perquè, clar, tu parles de 5 generacions, i en 5 generacions en poden passar moltes, moltes de coses.
2: 144 anys des de l'inici, des de que aquella associació de Sant Josep compra els terrenys, no?, Bocavella, el llibreter, i no comença a Gaudí, no?, sinó que hi ha un malentès i acaba agafant-lo Gaudí, un Gaudí de 31 anys, molt jove, que ha acabat pràcticament arquitectura, que ja comença a despuntar maneres, perquè la seva manera d'enfrontar-se a la construcció ja és una altra. El posem dins el modernisme, però jo crec que és el gaudinisme, perquè és una altra manera de fer, no? Gaudí, diem que imita la natura, però no és exactament així. Gaudí el que fa és treballa amb les seves lleis, amb les lleis de la natura, no? I aquesta observació atenta i aquesta manera de desenvolupar-se és molt especial.
1: I a més es manté.
2: Uh-huh. I es manté.
1: Perquè, clar, ve un arquitecte, Gaudí mora, desgraciadament el perdem abans d'hora, i clar, van enllaçant un darrere l'altre, perquè, clar, no hi ha ningú que hagi viscut 144 anys.
2: Clar, i entretant han passat guerres, ell mor el 26, però el 36 hi ha la Guerra Civil, es crema la cripta, molt de material es destrueix, hi ha qui va rescatant bocins d'aquestes arquitectures que ell feia en pedra, aquestes estructures, aquestes maquetes, perquè ell sempre treballava en volums, el seu pare era calderer, ell treballava sempre en volums, en poc paper, i aquestes estructures, quan aquestes maquetes es tapen, es conserven, i després amb tècniques més modernes es poden projectar i es poden entendre, no? Però després passa la Setmana Tràgica, la Caputxinada, gent, fins i tot intel·lectuals d'esquerra, que volen aturar el temple, no? Amb els seus discursos, evidentment tots lícits, no? I que formen part d'una manera de veure la vida, de pensar, i d'un moviment social determinat, no? Però després és també aquests anys d'absolutament abandonat, el temple abandonat a la seva sort, que després quan parles amb els arquitectes, perquè he tingut molta sort, en Ramon Espel, per exemple, un arquitecte que porta 33 anys treballant a la sala de família, que te l'expliqui de viva veu i in situ, és una meravella, no? Però aquesta primera façana del naixement va estar a punt de caure, va estar abandonada molt de temps, vull dir, la gent pujava i baixava per les torres de Sant Bernabé sense demanar permís a ningú, vull dir, tota aquesta època en què es va treballar tan a poc, tan a contracorrent, també va deixar petjada la pedra de la Sagrada Família, no?
1: La Sagrada Família i les famílies que hi anirem trobant, que arriben, aquestes generacions van passant i totes estan unides, lligades, entrellaçades, digue-li com vulguis, en aquesta obra, en aquesta Sagrada Família, i és bonic veure-ho, això.
2: Sí, des de la més menudeta, des de l'Anna, del començament, que porta l'esmorzar al seu pare, que és un picapedrer anònim, absolutament, fins a la Mercè, que és mestra de les escoles de la Sagrada Família, una institució que va fundar Gaudí i va financiar ell, i que és molt, molt interessant, perquè treballaven amb el mètode Montessori. És fascinant veure com a prop del temple se separaven les famílies benestants i anaven cap a la privada totes ben vestides, empolainades, i els fills, els treballadors, doncs anaven a l'escoleta, però que ja treballaven amb un mena de mapa, amb un difet de fang al jardí, no? És molt, molt, molt bonic, tot això està molt documentat, fins a aquesta, la Clara, no?, que és vitrallera i que treballa el vidre amb una precisió i una finor i una sensibilitat exquisita, i anar sumant capes de vides que estan tocades pel temple.
1: No podem parlar de les famílies sense parlar de l'estructura de la novel·la, perquè té una sorpresa. Tenim una veu entremig dels capítols que no sabem ben bé qui és, i és una veu molt poètica, molt reflexiva, i que parla sempre aquest potser la memòria és això, potser el record és això, no?
2: Sí, la memòria és una peça molt important a la novel·la, és una reflexió sobre la memòria i sobre la transmissió, no?, de records, de memòries, de capes de vida que es van sobreposant. I aquesta veu en primera persona que et porta de la mà des del començament i que va lligant els diferents episodis és l'última generació, és l'Anna Maria, que fa el nom de la seva rebesàvia, la de la seva àvia, que es deia Maria, una altra dona que intensíssima la seva vida. Bueno, l'Anna Maria està acompanyant el seu pare en un procés precisament de desmemòria, no? I aleshores tots dos intenten recordar, intenten recollir l'arxiu familiar, no? I ben bé és això, aquesta veu que comentaves.
1: Has dit arxiu i ara m'ho has posat molt bé, eh? Diu, la memòria no és un arxiu, és una manera d'escoltar el que persisteix. I el que ha persistit és aquest temple. I el temple, al final, jo suposo... Ara et faré una pregunta. Tu, a tot aquest temps que t'has estat documentant, ara quan te'l mires, o durant tot aquest procés, quan te l'anaves mirant, també hi devies trobar bocins de tothom.
2: Oh, i tant, però això és... Jo vinc de l'última novel·la que he anat apropant als lectors, és Montserrat. És que tenen tantes similituds, perquè tots dos són espais que estan movent-se entre la litúrgia, l'espiritualitat, i després la natura, i després la pedra, no?, i la llum, i l'enfilar-se cap dalt, cap al cel, tant les muntanyes de Montserrat com la Sagrada Família. Però té tantes lectures possibles. La Sagrada Família no te l'acabaries mai, però mai és mai, eh? Vull dir, jo després, encara descobrir la novel·la, n'he anat descobrint moltes, no? Com, dius, la novel·la, la Sagrada Família té un claustre. Com que té un claustre? Té un claustre perimetral que està inspirat en temples orientals i que separa una mica la part de fora del soroll d'entrar dintre i apropar-te a la pregària o apropar-te a la consciència o a la solitud o a mirar endins, no? Llavors, hi ha molts aspectes simbòlics, però molts, no? Per tant, no te l'acabaries mai. És fantàstic. És una Bíblia en pedra, però va molt més enllà.
1: Bé, ja no sé si ara, després d'haver-me llegit la novel·la, hauries de fer un seguiment, perquè això que acabes de dir és absolutament preciós. Jo voldria afegir-hi, diu, aquest temple no és només la memòria d'un home, sinó d'un poble sencer i d'un temps. I és que, és clar, ens estàs explicant tota la història durant 144 anys. Que mare meva, eh? L'han passat, de coses, i n'hem fet de coses.
2: Sí, sí, n'hem fet moltes de coses. I jo crec que... Tot i amb això, evidentment que hi ha, les façanes són diferents, la façana del naixement i la façana del dolor no tenen la mateixa, diguem, la mateixa línia artística, no? La de Subirats, però tenen la mateixa essència, tenen la mateixa ànima. És a dir, Gaudí va deixar escrit, i ho va deixar escrit, la façana del dolor ha de fer mal, i la façana del dolor fa mal. Fa mal. Està reinterpretada després de molts anys, no? Però fa mal. I aquesta ànima del temple, jo penso que Gaudí estaria content.
1: Jo no sé si ella hi ha viscut dintre, però sí que ha aconseguit que nosaltres visquem aquesta Sagrada Família de les 5 generacions. I això ho descobrireu quan obriu les pàgines del Somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Podeu triar l'idioma, la teniu en braille, o sigui, no teniu excusa, cap excusa per assaborir-la i viure-la. Colla Valls, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027, degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne, avui anem fins a Ràdio Castellà i ahí tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema, tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
2: Bueno, doncs això són, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen és, o pronostiquen és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030 tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important de recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si de fet volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, eh? Vull dir que hi ha algun salt, eh? Però vaja, vull dir que sí que tots que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
1: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
2: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. Eh? És a dir, que a vegades és difícil dir que és primer l'ou o la gallina, no? Una mica és això. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana, i quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fixe, eh? És a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és, tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta. És a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, eh? Des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen, l'impacte és molt menor. però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima, atmosfera, oceà, que té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs fa pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
1: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres en concret?
2: Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, mig grau tampoc és tant, no?, vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes... Però, esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, el Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no? Passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs, d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs en aquest context de canvi climàtic, com d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
1: Déu-n'hi-do. Sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no?, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
2: Sí. Exacte, aquests acords el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores, encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament de 1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys no, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
1: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veient que això és del 2015, els acords de París, estem 11 anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això? Perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia, és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països ara en ve al cap, no sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, que som una regió molt petita del món, no? Serà, és molt difícil, no?, poder aconseguir una cosa així.
2: La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial i veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos, doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no?, és molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però esclar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
1: Perquè parlant d'escenaris realistes, no?, és possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no?, però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
2: Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és un, bueno, que és una xifra així com per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre els o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser, des que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després va fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19, el 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no? Per aquest context que estàvem parlant, no?, d'escalfament global, que els estius s'allarguen i, a més, s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
1: Perquè la pregunta del milió, una mica, no?, tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps o ja anem tard? O què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això? Perquè el panorama no es veu gaire maco.
2: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no?, però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres. Però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament, aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que, per altra banda, altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
1: Doncs Jordi Morem, el col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
2: Gràcies a vosaltres.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Passen 2:45 de la tarda i ja és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes que farem avui amb la participació de l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Què tal? Avui obrim la finestra i no fa calor, no?
1: No, i a més aquí hi ha un cel que amenaça tormenta, eh?
0: Núvols, no?
1: No sé com serà.
0: Ja. Molt bé.
1: Ja, ho veuré quan surti d'aquí.
0: Potser alguna gota caurà, no? Però ja veurem.
1: Aviam.
0: Ja veurem. Jorge Mainou, autònoma a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Hola, aquí.
0: Aquí?
2: Esperant que plogui, però sembla que no...
0: Però
2: no plourà, eh?
0: Però no, home, ploure no crec que plogui molt. Si de cas alguna gotellada, però en qualsevol cas el que s'agraeix és que no ens asfixiem de calor, no?
2: Això sí, això és veritat.
0: I en aquest sentit podem dir que de moment bé.
2: Sí.
0: Sí, no?
2: Demà diu que plou.
0: Demà o quan sigui, ja plourà, que de moment tenim... els dipòsits estan ja a tope, vull dir que no en necessitem de moment. Si vol una miqueta d'aigua per rociar les plantes, no? Allò que necessiten, doncs...
2: I per refrescar el carrer.
0: I per refrescar el carrer, això sí, perquè és que estem envoltats d'asfalt, de ciment... I això es nota, no?, a les ciutats. Sí. Molt bé, doncs...
2: Però que surt molt barat, ho posar tant asfalt i tant ciment.
0: Per què surt tan barat?
2: Dic jo, surt barat.
0: No ho sé el preu. El metre quadrat d'asfalt, no sé com va. Encara...
2: Per què ho foten a tot arreu? És que no és el que no arribo a entendre. A nosaltres en el carrer ens han tret rajoles que eren superxules i ens hi han fotut ciment d'aquest.
0: Sí.
2: No entenc. Per això, que algú va bé o és que surt barat?
0: Home, la rajola jo diria que és més cara, eh? Deixeu-me que saludem a la Dolors Vilarassau, directora teatral, que ens acompanya també a l'estudi de Sant Cugat. Què tal, Dolors?
3: Bé.
0: Tu saps a com va el metre quadrat d'asfalt? O de quitrà? Només que ni idea, eh?
3: Jo tampoc ni idea.
0: Al súper no en venen, no sabem...
3: Sí.
0: No sabem com va, eh?
3: Sí. He vist Brutalix, que és aquesta pel·lícula que parla d'aquests arquitectes que construïen amb asfalt, però no sé res més, no sé quan va el metro quadrat. L'hauria de preguntar a l'arquitecte.
0: Vaja. No tenim aquesta informació. Per tant, passem de tema i ens n'anem a un dels temes que us proposava per avui amb motiu de la visita del Papa Lleó per parlar del paper de les dones a l'Església. I per què això? Doncs perquè es veu que en una anterior visita, la de Benet XVI, hi va haver, el 2010, hi va haver una certa polèmica, no?, amb una imatge on es va veure les monges, unes monges que estaven netejant l'altar mentre la resta de la jerarquia eclesiàstica estava asseguda.
3: S'ho estava mirant. S'ho estava mirant.
0: I vam pensar, home, ja estem amb el repartiment de papers com sempre.
3: Ho vam veure tothom, això.
0: Clar.
3: Quan van sortir a fregar.
0: Doncs sí, va quedar tot molt maco, molt polidet i molt mono. Clar, doncs ara hi ha qui ha recuperat aquella imatge i ha plantejat de nou aquest debat, aquest tema, el paper de les dones dins de l'Església i a veure com es veurà o com es mostraran aquestes visites que està fent per Espanya, no? Per l'Estat espanyol. Jo us pregunto a vosaltres, quin diríeu que és el paper que està tenint la dona dins de l'Església ara actualment, en el 2026?
3: Home, des de la...
0: Digues, Jorge, vinga, dispara.
3: Sí, dispara.
2: Que només fa falta veure Conclave. Mira la pel·lícula.
0: Ah.
2: I veuràs el què.
0: De quan és la pel·lícula?
2: De fa 2 anys, 3 anys.
0: Però
2: suposo que deu anar així.
3: El conclave o el conclave de real del Papa Lleó, que era igual que la pel·lícula, que només hi havia senyors.
0: clar.
2: Tot eren homes i les dones que feien, els hi posaven el menjar, no podien estar dintre quan feien el concurrent, ni podien fer-hi, res, no fan res.
0: No, a veure, no fan res, no. Fan coses...

0: diverses esglésies, estan en un nucli que hi ha diferents poblets, i gràcies a les dones d'aquell poble, com a mínim, la comunió es pot donar, es poden doncs, trobar-se la gent a l'església, l'obren perquè resin. Vull dir que el poder la dona no el té, però en canvi, quan és necessari perquè els filigresos doncs, puguin anar els diumenges a que els hi donguin la comunió, però el capellà de Tor que porta, igual porta 12 o 14 parròquies, no arriba a totes, doncs llavors sí, llavors les dones del poble doncs, tenen la potestat doncs, de donar la comunió, o si tenen que anar a visitar malalts i donar-los la comunió, doncs també ho poden fer-ho. Nosaltres a la residència ens venien unes senyores dels carmelites a donar la comunió cada setmana a tots els residents que volien. Vull dir que poder no en té, però en canvi, quan són necessàries, doncs segons quines tasques les poden fer.
1: D'això ens queixem, no?
0: Clar, exacte.
1: Que fem moltes tasques no visibles,
0: clar,
1: i que ells
0: no visibles, clar. Sí. Sí, i que a més a més no, són tasques que ningú les té en compte, i poder si aquelles persones d'aquell poble no ho fessin, doncs ningú podria els diumenges anar a rebre la comunió.
2: És a dir, que estan per servir a la seva comunitat, per servir, eh?
0: Exacte.
1: Sí, clar.
0: Sí,
2: que d'això
0: sí,
2: es tracta, de servir a la comunitat, però en canvi no tenen poder.
1: Bueno, és el típic sostre.
3: Això és el que em queixo jo.
1: Sí, és el típic sostre de vidre, bueno, no de vidre,
0: exacte,
1: vull dir, clar, de tot arreu, no? Vull dir, encara no hi ha dones que estiguin, no que estiguin a dalt de tot, l'església anglicana ja ha fet un pas en aquest sentit.
0: Sí,
1: hi ha una primera dona que...
2: Hi ha passat algú? Que,
1: no ha passat res, fixa't, no, em sembla que no ha passat res. Remarcable que no passés quan hi havia els senyors. Jo voldria parlar d'una manera així una mica més general del Papa i d'aquesta visita que ens l'estem menjant fins a la sopa, no? Vull dir, no pots obrir la tele sense que surti aquest senyor.
2: És igual, també obres internet i també t'ho trobes, si no vols has de fugir.
1: No, que aquest home em sembla un home contràriament a lo que... Perquè, clar, jo començo per dir que jo no sóc creient, no? Vull dir, això que vagi per davant. Entre altres coses, perquè em vaig menjar tota la meva adolescència i la meva infantesa en una escola de monges, i llavors, esclar, clar, amb això ja em vaig tenir prou, no? Però que, a diferència del Papa Francesc, que tenia molta popularitat i que era molt populista, com si diguéssim, aquest home em sembla una persona reflexiva. I és una persona que ha sigut, en aquests moments, capaç de fer una encíclica sobre l'IA, sobre la intel·ligència artificial, que dius com... I després, bueno, tots els, per exemple, ara que se'n va a Canàries, tots els temes de la migració, tots els temes de la pau, bueno, hi ha tota una sèrie de temes que els està tocant d'una manera reflexiva i d'una manera bastant profunda. No, amb això vull dir que em sembla una persona dins de lo que és un papa i de tot lo que representa, una persona em sembla interessant la persona. Però llavors hi ha uns temes
2: que és amb l'església entopat,
1: sí, exacte, no? I un d'aquests temes és la dona. Vull dir, la dona,
2: bueno, la dona, l'avortament, l'eutanàsia,
0: sí,
2: i tots aquests,
1: aquests, bueno, l'homosexualitat també. Diu, podem abraçar, vull dir, podem donar la comunió a no sé qui perquè
3: és contrari. És contrari.
1: Sí, per això que llavors hi ha tot, i dins d'aquests temes hi ha el tema de la dona, i clar, són molts anys de l'església i per qui no entren no hi ha manera de solucionar això. Vull dir, ara que ens faran que una de les dones en algun lloc els hi deixi dir un trosset d'un sermonet o no sé què, un trosset, i ja s'haurà acabat el tema. Passarà el mateix amb el català, no?
2: Bueno, el català
1: deixaran que com quan venen els reis de visita, no? Que diuen les 4 o 5 frases en català i ja s'haurà acabat el tema de l'idioma.
3: Mare meva, si gaudies, aixequés el cap.
2: Si Gaudí aixequés el cap.
1: Ah, sí, que era supercatalà, el Gaudí supercatalanista.
2: Home, sí.
1: No, però
2: sí, sí, sí.
1: És penós, el

0: paper en aquesta institució tan mil·lenària de l'Església, és penós el paper de la dona i que no hi ha, d'alguna manera no hi ha manera.
1: Però així com ha canviat la societat, perquè hi ha entitats, associacions que defensen que l'Església, home, dins de les seves possibilitats també ha canviat, ha avançat alguna cosa, ben poca cosa, perquè des de fora no veiem absolutament res, ni grans canvis. Però així com ha canviat la societat, vosaltres penseu que també ha canviat l'Església o es manté?
0: No, n'hi ha cap ganes de que canvi. De tota manera, també s'ha de distingir el que és l'Església com a institució, sí, no? De l'Església de base. Suposo que el que deia una mica la companya, vull dir, en les bases hi ha gent molt potent, bueno, hi ha monjos i no monges, vull dir, hi ha molta gent a l'església de base, que dones amb molta força i que empenyen, però clar, la cosa és que no, mai els hi ha reconegut, doncs, això públicament o al poder, no?
1: Per tant, encara estem esperant, no?, que hi hagi aquesta reforma, sí, profunda de l'església, que...
0: I tant. I tant.
2: I parlem de l'Església Catòlica, perquè ara, vull dir, és el cas, perquè tenim el Papa i tot, però ja no toquem l'Islam, perquè clar, si toquem l'Islam, ja aquí ja ens en anem per uns altres camins molt pitjors.
0: No, els mateixos.
2: Per tant, no, jo crec que molt pitjors,
3: Pitjors,
2: perquè, no ho sé, però mira tu qui va a la Meca i quantes dones veus que hi vagin. Vaja, no sé,
0: Vull dir, bueno, els mateixos que quan hi ha els cardenals, vull dir, quantes dones veus que siguin cardenals.
2: No, però estic parlant de la gent,
0: sí.
2: La gent que va a la Meca no són... Clar, vull dir, gent de... Clar, som fidels, com els que estaven avui tots davant de la catedral. Vull dir, que això és així. No, és que, clar, hi han estaments encara a nivell mundial, doncs, que estan tancats i són anacrònics, i tenim que mirar, doncs, d'obrir-los.
0: I el que ens espera,
2: clar, no, és que és així. I sí que és veritat que jo sí que sóc creient, però crec que en persones, en grans estaments de l'Església no hi crec, vull dir, jo, per exemple, l'Omella m'ha quigut, de peus, amb tot el que ha passat, amb la prepotència que ha parlat, vull dir, això és així.
0: Ja no sé ni de què ha parlat aquest senyor.
1: No fa falta
3: que l'escolti.
1: No, em sembla que les últimes notícies parlaven o l'apuntaven per encobridor de casos de pederàstia aquestes històries.
0: Aquest també és un gran tema, també és un tema,
3: Sí, perquè el Papa ara ha dit que això havia fa temps que ha passat i que no cal parlar-ne.
0: Sí.
1: Home, ha passat, però les víctimes hi són.
2: Exacte.
1: Vull dir que les víctimes encara estan esperant que algú els digui...
0: Ara estan intentant posar pedaços, perquè tot és molt evident. Bueno, ara també es queixaven, doncs, totes aquestes víctimes d'abusos del monestir de Montserrat, no? Que també va a Montserrat i que hi ha moltes víctimes també aquí a Montserrat.
2: Víctimes i les famílies, perquè hi ha moltes famílies que estan patint horror, sobretot mares que en el seu moment, vull dir, se senten culpables de no haver-se'n donat compte, vull dir, que és que s'arrossega, vull dir, traumes familiars sencers,
1: Jo no sé si penseu que en algun moment, no sé quan serà, es pugui donar aquesta reforma de l'Església, o l'Església és una institució que penseu que no canviarà gaire?
3: No.
0: Jo, tal com està el pati, és que ho veig tot molt negre, no només l'Església. Vull dir, tal com va tot, ho veig tot molt negre. Jo també, a part d'això, m'agradaria parlar de si realment els estats han de fer una despesa tan gran perquè vingui un senyor que no deixa de ser bueno, vull dir, un pastor, un important, doncs...
1: És el representant de Déu a la Terra.
0: És, sí, clar, però...
1: però estats, és un cap d'estat.
0: Estats que no són confessionals,
1: sí,
0: estats
1: exacte.
0: Que no són confessionals, sí. Si han de fer aquesta despesa, si ens han de tallar tots els carrers, ja, m'agradaria saber quants milions val tot això. I penso, si el Vaticà és un dels estats més rics del món, això no s'ho poden pagar els que realment tenen fe? Perquè, clar, els estem fent també una publicitat impressionant, eh? Perquè, bueno, jo mateixa ja m'has vist al començament que estic rendida al Papa, no?
1: Home, dels creients hi ha els que tenen i els que no en tenen res. De possible.
0: Home, sí, clar.
1: Ja, els que tenen,
0: jo
1: sí,
0: estic parlant
1: no.
0: De l'Església com a
1: sí.
0: Institució.
1: Va, això sí.
0: Mai parlaré de les creences d'una persona i de la intimitat de la religió i amb les que... O sigui, amb això mai m'hi posaré. Cadascú és... jo penso que la religió és una cosa íntima de cadascú. No és una cosa... Ara les institucions fan pena directament. Aquesta i totes.
1: Sí, aquesta és una gran pregunta, no? Com sí. un país que és confessional, doncs...
2: He trobat molt malament és que anés a parlar en el Parlament dels Diputats. Vull dir que és l'òrgan suprem de la democràcia d'aquest país i que allà es van aprovar unes lleis, quan en aquest cas doncs, és l'eutanàsia i és l'avortament.
0: Sí.
2: I ja hi dic, eh? I jo sóc creient i estic a favor de l'eutanàsia, i més com a infermera, i estic a favor de l'avortament, també com a infermera. Eh? Per tant, jo no hi veig el per què ha tingut... I a més, que l'estiguin aplaudint. L'extrema dreta, l'extrema esquerra, els del mig, els del dalt, els de baix... És que jo hi ha coses que de veritat que no les acabo d'entendre.
0: Cadascú ha llegit el que li ha contingut.
1: Clar, hi havia missatges per tots.
0: Sí, i cadascú ha fet el seu missatge tal com ha volgut.
2: Ai, per
0: no?
2: favor.
1: Sí. Mireu, ara estava veient una informació d'associacions atees i laiques que diuen que no volen pagar aquesta visita del Papa i el lema és jo no t'espero.
0: Ja.
2: Sí, però aviam com ho faran per no pagar-lo, perquè a mi no em passa en cap rebut, per dir que no el vull.
1: Clar, i segur que la casella de l'Església, la renda, tampoc no la tens marcada.
2: Sí. Exacte.
0: I tu saps la publicitat gratuïta que estan fent en aquest senyor i a la seva confessió?
1: Ah,
0: vull
1: sí.
0: dir, és brutal, també, eh?
1: Sí, sí. Doncs aquestes associacions, estan rebutjant el finançament públic d'aquesta visita del Papa i qüestionen doncs que rebi el pontífex, no? El Congrés, que és el que ara estava parlant la Dolors, i que se cedeixi gratuïtament l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Que això ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Què anaves a dir, Georgia?
3: Mira, el dia... Em sembla que és el dia 23 de juny o una cosa així, venen les meves cosines, que són super, super, super religioses.
1: Creient,
3: viuen
1: sí.
3: a Mèxic i sí. volen anar a Montserrat.
1: Sí.
3: Saps què ens costa? Només anar a Montserrat? 80 euros. O sigui, ens cobren. Per pujar... Ens cobren, no, parking. Ens cobren per pujar amb el telefèric aquest i ens cobren per veure la Moreneta.
0: Ah, sí, també?
1: Per passar per davant de la Moreneta?
3: Per passar per davant de la Moreneta també
1: sí?
3: Sí. Ens cobren.
1: I el cremallera, que és el que deies tu al telesfèric, que és el cremallera, clar, però el cremallera és de ferrocarrils.
0: Jo deia,
3: però són 20, no, 4, són 20 euros per cap només per anar al monestir. Vull dir, és que et cobren per tot, és que quan la Iglesia no està paga, no paguen a l'IBI, no paguen... Hòstia, noi, és que de veritat...
0: No, és que és això.
3: És el que deia la meva companya, no? És un dels més rics que hi ha al d'això del Vaticà. I dius, macho, si és que amb el que teniu allà dintre podríeu pal·liar la gana del món. Mm-hmm. És que estan forrats. I aquí la gent aplaudeix. Bueno, no ho sé, mira, és que no ho sé. Creiem que jo soc creient, no practico, però soc creient. Però a mi les classes de religió em feien fora de la classe. Sempre. Sempre. Sempre em feien fora.
1: I et feien posar de genolls a pregar.
3: No,
1: un parenostre i...
0: No, i vull dir...
3: I quan ens explicaven coses de la Bíblia, perquè Adán i Eva, perquè clar, en castellà, perquè Adán i Eva tuvieron dos hijos i jo ja aixecava la mà. i em deien, què te passa, mai nou? I digo, tuvieron tres, set, no? A ver, Caín y Seth, mai nou, fuera de la clase. Porque Abel y Caín se casaron y a ver, tu mano se estaba más. ¿Y ahora qué te pasa? Digo, si fueron los primeros habitantes, no es que estaba por, con quién coño, ¿no? Anava a dir, però en Quico ja es van casar. Mai nou, fuera de la clase.
0: Doncs això que deies de Dani Eva, saps que ens...
3: Me la trobaven amb un excel·lent, eh?
0: Saps que ens han vengut que bueno, segons la Bíblia, doncs que Déu va fer a Eva d'una costella d'Adam. Mm. Però la traducció correcta és que Déu... La traducció correcta és que Déu va fer a l'home i la dona al costat, no costella, sinó al costat. Va fer Eva al costat d'Adam. I clar, costat i costella es veu que és el mateix, però és molt diferent que la dona estigui feta de la costella de l'altra...
1: Que la posin al costat.
0: Que els dos estiguin al costat, no? Bueno, que ens han vengut unes pel·lícules que no vegis.
3: Que va ser prenyada per un colom, ja... Bueno,
1: les parets sanes.
0: Sí.
1: Això és les parets sanes.
3: Però ja amb qui s'ho creu, aquestes coses?
1: Doncs a veure, cadascú és lliure de creure's el que vulgui, no?
0: És que sabeu que la fe, com que no s'ha de demostrar res, vull dir, clar, només s'ha de creure, doncs ja està.
2: Vinga, anem a veure en contraposició.
3: Igualista, que no pas, saps? No sé com dir-ho. Vull dir, sé que hi ha alguna cosa més, però, clar, digue-li Déu, digue-li Buda, digue-li el que vulguis, però que, bueno, que sí que hi ha alguna cosa més, sí, no?
1: Hi ha alguna cosa, ja.
3: I no l'inicida, la Maria.
1: Vinga, Anna Maria.
2: No, que dic que en contraposició, després hi ha la feinada, per exemple, que estan fent com la parròquia de Santa Anna, Barcelona, sí. Vull dir que és per elogiar, sí. O les que estan portant els carmelites amb tot el que són la prostitució del barri, sí. Del barri xino, del Raval actual de Barcelona, o en les presons, i llavors, clar, això és el que a
0: aquí,
2: mi encara em manté una
0: davant,
2: mica.
0: I també hi ha molta dona davant.
2: I tant, moltíssimes, i monges que estàs amb elles i fins que no et diuen a quin ordre pertanyen, ni te n'assabentes, perquè, vull dir, és que, vaja, són persones
3: que... És com casar,
2: bueno, aquest és l'altre problema. Jo crec que molts problemes de paràsia acabarien amb el celibat fora. És que tampoc
0: clar,
2: és una cosa que tampoc avui en dia no es comprèn. Vull dir, això és així. És que és el que dèiem, no estan posats al dia i no crec que nosaltres ho veiem, eh?
1: Jo crec que una trobada de vosaltres tres amb el... I feu la reforma.
2: No, ens fotia fora de la classe com feien a la Geòrgia. N'estic convençuda. Ens fotien fora...
3: Com feia la catequesis, que un dia diu, avui estem parlant de Maria Magdalena... I jo li dic, saps que Maria Magdalena era una... És que més li vaig dir la paraulota.
1: Sí.
3: Li vaig dir, que era una puta, i em va fugir sobre criatura. I em diu, què? Dic, ni se t'ocorreixi dir-li la moció que t'hi dic això.
1: Home, em va faltar una mica de mà...
3: No, és que aviam. I li dic, i saps que diuen que Jesús va estar amb Maria Magdalena i van tenir fills i tal i que qual. I clar, i el nano... El què? I pobret!
1: Sí que sabies coses, tu!
3: Que no pots fer la comunió i no pots fotre res.
1: Mare meva! Ai.
2: Bueno, sabeu què va fer el meu fill quan li van explicar-ho de Dani Eva?
1: Hem
2: va
1: de marxar,
2: dir,
1: hem de marxar,
2: i això és... I això és que era abans o després del Big Bang? I va acabar la classe.
1: Senyores, que avui hem estat molt entretingudes, però se'ns ha acabat el temps. Anna Maria, Dolors, Geòrgia, gràcies. Bona tarda.
2: A vosaltres.
0: Bona tarda.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: El Centre d'Esports Sabadell ara mateix està a la palestra per haver aconseguit classificar-se per a la final del play-off que condueix cap a la segona divisió. Però a Sabadell hi ha altres clubs d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bona tarda. Molt agraït d'estar aquí, la veritat, la primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt, molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull, que estem ben pendents també. Si no em falla la memòria, Santi, ens havies dit que cap a finals d'any, principis del 27 a tot estirar, haurien de començar els treballs, no?
2: De moment segueix tot igual. Tal com estan aquestes dades, són les que són. Esperem que siguin a finals d'any, però ja ens han dit que sí o sí a principi d'any. I bueno, estem expectants amb això i pues, desitgem que arribin les obres. Després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
2: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
2: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre, no, Santi? Perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això, això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs de Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
2: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana no hi hagi llum, no ho sé, o quan el sauló s'ompli de gespa, no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de sauló per entrenar i això, doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran. Benvingut sigui, també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però en tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent, Santi, que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí a les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gespa artificial, el municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta nomenclatura, i després teniu aquest camp de sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de sauló. Això és la principal obra d'això, no?
2: Sí. I s'ha afegit als vestidors.
1: I sí, sí.
2: Clar,
1: bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums... Vull dir, són molts treballs.
2: Són molts i n'hi haurà també una grada, una graderia. Què passa? Que això toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més... el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de sauló solament, pues, seria... mínim l'obra. De fet, em dic que el camp del Rómulo que li diem nosaltres, sí, sí. En té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic, val? Que és antic, molt antic per sauló, però ja existeix, això doncs, farà que doncs, les canonades de baix això no hagin de fer-les de nou. O sí, perquè estan obsoletes, això ho desconeixo, però que em sobta que al camp de baix hi hagi rec, per dir-ho així. I llavors seria molt fàcil fer el camp de sauló, fàcil, entre cometes, molt fàcil solament vestir-ho.
1: Sí, sí, però clar, però, aquí, clar, hi ha més treballs a fer, està clar.
2: Bastants més. I a dalt també hi ha un treball, que ens canviaran les llums, posaran LEDs, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps, o han de fer els camps, no sé, els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix i a dalt les llums LEDs.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de Sauló, entenc que no es podrà fer la pràctica esportiva en aquest terreny de joc. En el cas de tots els treballs que s'hagin de fer en el camp que ja és de gespa artificial, quan, per exemple, estiguin treballant amb els llums o aquests treballs que puguin afectar els camins que deies, aquí sí que els equips podran entrar normal, és a dir, o esteu a l'expectativa?
2: Jo estic a l'expectativa, el que em diguin farem, o sigui, això està clar. I per això nosaltres, que precisament dimarts vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve. El que vam dir és això, que hem d'estar a la guaita amb tot això per adelantar-nos i per preveure mal de caps dintre dels que hi hauran. Però de moment...
1: Sí, sí.
2: Jo vull veure això, vale? M'agrada aquests mal de caps perquè ja en tinc de mal de caps i això és un mal de cap que després, pues... se'm traurà del cap.
1: Sí, sí, és allò, el peatge que s'ha de pagar. Clar. Per després tenir un gran benefici, no? Perquè
2: molt.
1: Imagino que en el cap de Santi Ribalta deu pensar, quines ganes que sigui ja 2028 o que s'acabin les obres i veure aquests dos camps que llueixin d'aquesta manera. Al final estem parlant d'un projecte dels grans. La inversió de l'Ajuntament és, si no em dius el contrari, Santi, aproximadament d'uns 2 milions d'euros.
2: Sí.
1: Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, regidoria d'esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte, si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot us superava, si us ha faltat alguna cosa?
2: Ens ha superat de totes. O sigui, ha hagut una predisposició molt gran, agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible, però s'han posat. També s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants, que són Can Llong, Cifuentes, Can Ruí, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia 5 camps de futbol, i ara existeix un, bueno, dos, però un que es pugui practicar, perquè
1: sí, sí.
2: Jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar i a la vegada no podem donar no Can Ruí, sinó Sabadell. Llavors, això s'ha d'arreglar perquè, clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop, doncs és Can Ruí. N'hi ha una gran massa. El que sí, també dir que nosaltres la massa és de Sabadell. El 95% de la gent que practica l'esport a Can Ruí està empadronada a Sabadell. Llavors, sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, teníem de sobres, perquè clar, un és pobre fins a i tot per demanar, no? Jo demanava això per cobrir la necessitat primer. Llavors, pues, van dir, pues ja que ho fem bé. Així m'ho van dir, i clar, jo agraït. Sí que pensava que s'endarreriria tot amb això, però no ha sigut tampoc això. Llavors, quan va venir l'alcaldessa i ens va dir o ens va informar dels terminis, pues, molt, molt, molt contents i molt agraïts en aquest aspecte.
1: I tant de bo que es compleixin, i això, doncs, a principis del 28 aproximadament, no, Santi? Doncs que ja tingueu tots aquests treballs enllestits. Em parlava, Santi, del futbol femení. Si no he comptat malament, federats teniu 3 equips femenins, oi?
2: Sí, sí.
1: És el gran repte del Can Ruí Rómulo Tronchoni i que aquestes obres també, amb la instal·lació de gespa artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de potenciar el futbol femení?
2: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Ruí d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Rull, masculí, per dir-ho així, que, per exemple, és un club de barri. Al final, nosaltres som un club de barri i ara us explicaré una mica les idiosincràsies de què vol dir futbol de barri. Tant a quotes, com a massa social, com a professionalització, que no tenim. Llavors, el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir. I després, si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no podem donar el servei, doncs no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
1: Parlant d'aquest futbol de barri, Santi, ja que m'ho posaves sobre la taula, bé, al final sou un club, sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte, si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
2: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
1: Doncs això.
2: Sí, sí. Clar, però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no siguin futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants que no tenen camps i venen aquí. Després, què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i a ells s'emporten, i no sé si queda al final, a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
1: El pis gran es menja el petit sempre.
2: D'això, però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres tenim una, el que et deia, una metodologia, que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec del Can Rull. Vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos. Això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbal que nosaltres portéssim les samarretes i, bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res, estem nets. Què passa? Que tenim un excedent, però aquest excedent, pues, no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? Al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rull, per dir-ho així. Jo els vull, pues, donar-los a tota la massa. Pues amb això, les mutualitats, jo vaig arribar allà a la Junta i la mutualitat se la paga un entrenador. Si un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros, i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat, i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Pues jo vaig dir, això no ho permeto. N'hi ha sentit? No, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida, no volem un negoci. No és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí, pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims els voluntaris no estarien. T'ho dic, no estarien. Al Can Rull no estarien.
1: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no?, que portes ara. Crec que, escoltant-te les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rull, Romulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantengui, professionalització a la junta directiva?
2: És la clau. Jo vaig per... Nosaltres tenim a la junta directiva l'antic president, ¿vale? El vicepresident és el Paco i segueix sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut... I clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res. O sigui, simplement era donar-li la volta, això. Això, quan jo vaig arribar, vaig dir, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canviï. I després, per circumstàncies, el Carlos va dir, però que no vull seguir, jo porto 7 anys, doncs jo em vaig oferir. ¿Vale? Però... no tenia intenció tampoc, no tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació mal familiar que fa que, bueno, sí que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, vale? Personalment i amb la meva junta, doncs, de escolta, anem a fer-ho bé. Reds socials. Jo venia de màrqueting, doncs les reds socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors. Vídeos virals. Un contingut. Dintre de la part econòmica era, doncs, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha, i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada que tot fluís i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, ¿vale? I això ens ha costat pels 2 anys que jo portava de tresorer més aquests 2 anys, i ara pues, podem dir pues, això, que estem nets, i a part pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
1: Gràcies Santi, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, de Sant Cugat, de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quarta inconsecutiva.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Badalona Serveis Assistencials impulsa una nova sessió del cicle Aules de Salut. En aquesta sessió es parlarà de les tendències actuals en el consum d'alcohol, el joc i altres addiccions, així com dels diferents nivells de prevenció amb un enfocament en la detecció i l'abordatge d'aquestes problemàtiques. En parlem amb la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria, que serà una de les ponents. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme. Tinc al telèfon la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encantada d'estar aquí.
1: Badalona Serveis Assistencials impulsa la novena sessió d'aules de salut, aquesta dedicada a les addiccions més freqüents. Quin enfocament tindrà aquesta novena sessió?
2: Posem el focus tant en l'edat adulta com l'edat jove, comparant el patró de consum pels que estan les drogues, els comportaments addictius que estan més prevalents actualment. També posarem el focus en el factor de risc, senyals d'alerta, recursos disponibles de l'acompanyament i el tractament. També aprofitem en aquesta sessió d'aula de comunicació amb la comunitat de fer com una interacció entre els professionals i els agents de canvi, els agents de canvi social, les entitats, els col·lectius de la ciutat, que per donar una idea de que l'important és el projecte de compartir.
1: Entenc, doncs, que serà un diàleg entre els assistents i els ponents, no?
2: Bueno, n'hi haurà dues ponències, una enfocada en els joves de l'entitat i una altra de la BCA enfocada a la part adulta, i després hi haurà un torn de preguntes i, vull dir, de comunicació amb els assistents.
1: Centrant-nos ja en matèria, parlant d'addiccions, a mi m'agradaria saber on està la línia vermella d'una addicció, allò que diferencia un costum amb una addicció real.
2: Hem de dir una cosa, i és important que no tothom que consumeix té addicció, perquè l'addicció és una patologia mental. La patologia mental ja implica canvis estructurals i funcionals de la persona. Hem de pensar que l'addicció afecta gravement a les àrees significatives de la seva vida i el produeix un malestar intens. Si és veritat que se pot emmascarar.
1: Entenc, per tant, que és un procés llarg, pel que comentes, i quins indicadors ens podríem trobar per determinar que una persona és addicta a alguna cosa?
2: Mira, en el cas dels adults és diferent que els joves. Adults, em refereixo a partir de 30 anys. Tenen més capacitat cap enflatge i no és tan evident ni sorollós. Quan arriben a consulta, sí, és veritat que ja tenen com signes molt clars de que alguna cosa passa, bueno, alguna cosa passa, tot està malament, però clar, l'addicció no ha començat en aquest moment, sinó ha començat anys enrere, quan les senyals són molt més difuses. Per exemple, absentisme selectiu, baixada del rendiment, justificacions econòmiques, però que peticions de comptes de sou, deutes injustificats, crèdits ràpids, per exemple, aïllament, hermetisme, la persona cada cop ha passat més temps sola, amb més irritabilitat, més en la defensiva, abandona rols, per exemple, desatenció, pues, si són dels fills o si són de la neteja de la llar, els compromisos de parella, ja no té tantes ganes d'estar-hi, no? Monotema relacional, canvis bruscos d'humor. Poden ser oscil·lacions dràstiques, com no tant. A vegades pensem que l'addicció és molt clara, però realment va minvant, per això que és important de detectar amb més temps, perquè si no ja quan arriben és més dur, no? Ús de reguladors, com per exemple utilitzar la substància, la conducta, com una via per gestionar l'estrès, l'ansietat, no? El cansament. És com el premi de la setmana, però que en realitat és un verí. Símptomes d'assistència ocults, nerviosisme exagerat, sudoració, tremolors, insomni, per exemple, si no pot consumir perquè en aquell moment no pot anar a consumir, alteració de la son, o imaginem una persona que comença a deixar-se personalment, no? Pues, un descuit progressiu de la higiene, l'aspecte físic, però no té per què ser necessàriament una deixadesa molt exagerada, no? Si no és algo, bueno, que vas notant que l'alimentació pues, ja no és tan regular, que l'aspecte físic ja no està acurat, no és un descuit progressiu.
1: Has comentat un d'aquests indicadors que pot ser com el premi de la setmana, és a dir, arriba un punt de la setmana en què consumeixes tal substància, tal beguda, fas qualsevol acció que sigui addicta, bueno, que estiguis enganxat. Però clar, això, fins a quin punt pot ser una addicció o pot ser realment un premi de dir, ostres, doncs crec que em mereixo un cop a la setmana, doncs em faig unes copes amb els meus amics, o un cop a la setmana, doncs vaig a, no ho sé, em fumo un puro, per posar exemples, d'addiccions.
2: Pues mira, és un punt molt, molt important i és molt curiós perquè a les persones quan venen a consulta realment hi ha molta confusió amb això. Vull dir, no cal demonitzar el consum. Per al consum en dic qualsevol tipus de droga, o comportament compulsiu, no només la droga, Clar que la via dopaminèrgica que està arrelada a totes les addiccions és la via del plaer, és el sistema del plaer neurològic, no? Con lo qual, el plaer no és dolent i això ho hem de tenir clar. No, no necessàriament, clar que hi ha substàncies que estan dissenyades per fer-nos mal, això sí que és veritat, però el que estaves comentant d'aquest premi, aquest reforç immediat, clar, el problema no és el reforç immediat, el problema és que no siguis capaç de gestionar l'estrès, no siguis capaç de gestionar la teva vida, no siguis capaç de com intentar mitigar els canvis de la vida, les tensions estructurals, vull dir que depenguis de que sí o sí has de prendre aquesta copa o aquest puro per poder fer el KitKat. En consulta diem els segons d'or, no? Els segons que no són segons, que són molt menys. I dic d'or perquè és la sensació que només en aquests segons em sento amb calma o em sento bé, no? Aquesta via del plaer, d'aquest sistema dopaminèrgic que assisteix en el nostre cervell, en el de tots, i que es regula d'una manera natural, si no tens addicció, ¿vale? Clar, què passa? Té dos vies, perquè el reforç pot ser reforç positiu o negatiu. El reforç positiu és la via de que jo consumeixo per sentir-me bé, ¿vale? El reforç negatiu és jo consumeixo per sentir-me menys mal. Clar, aquí està la trampa. I a vegades consumiré per l'un, pel primer, pel segon o pels dos. Anem canviant. Que si jo surto, no? Pues això, com comentava, divendres, dissabte, un dia, em passo bé. Vale, puc gaudir perfectament d'aquesta copa. No hi ha cap problema. El problema està en la necessitat, en el que no és una copa aquest dia, en el que l'addicció mai para. Que hem d'entendre que l'addicció és una patologia, el que deia abans, no? No és un hàbit, comença com a hàbit, però no és un hàbit, és una patologia. O sigui, aquest és el punt.
1: És convertir, d'alguna manera, el premi en la qüestió central de la nostra setmana, per exemple.
2: És que és important això. Quan parlem d'addicció, ja no és una copa. De fet, aquesta copa té poders especials. I no és que en tingui, en realitat, però per a aquella persona sí. És molt més que una copa. Llavors, sí, tota la setmana volta al voltant d'aquesta copa. I clar, normalment no és una copa, són moltes. El que passa és que hi ha moltes distorsions perceptives. És la malaltia de l'autoengany, de fet. I llavors, clar, si féssim un registre real, que és molt avorrit, però molt necessari per veure realment què estàs consumint, i què estàs consumint no només d'aquesta copa, i no del puro, de les pantalles, del sexe, del joc, del fàrmac. Vull dir que és que hi ha molt... No és només la droga com a coneixem, sinó els comportaments que reforçants que en tornem de compulsius. I aquí el punt és la impulsivitat, la impaciència, la falta de control i la compulsió. No paro. De fet, pensa que l'addicció, un punt de fit diferencial de l'hàbit, ¿vale?, i de la persona que no té addicció, és que en la persona que no té addicció tots tenim un procés que es diu sessió, de saciar-me, de parar, no? El parar, l'estop, no? Jo controlo, ¿vale? Jo controlo l'addicció, evidentment, és mentira, ¿vale? I és que si no, no seria addicció, clar. Llavors, en l'associació, en un cervell sa, que no té aquesta patologia, doncs jo paro, tinc una relació sexual i paro, tinc un ús de la xarxa i paro, tinc un ús de l'alcohol i paro bé, tranquil·la, em sento bé, paro perquè el meu cervell ja està, ja no necessito més, gaudeixo i ja està, i em vaig cap a una altra activitat. L'addicte no, la persona que pateix addicció no pot parar, però realment en mayúscules, no pot parar. Una no és suficient, perquè el seu sistema li està demanant molt més, perquè el mecanisme que regula aquest procés de saciació està desregulat, no funciona. I llavors, clar, necessàriament n'hi ha tot un patiment darrere, no? El que passa és que aquest patiment se m'ha camuflant. Clar, no és tan evident com ens agradaria, perquè els casos que són molt evidents, pues, a la racionalitat de la persona ja està el que, ostres, em sento molt malament, perquè és obvi.
1: I és possible que un mateix se n'adoni que és addicte a qualsevol, bueno, qualsevol substància o xarxa o cosa?
2: A veure, sí, quan en tenim conseqüències. M'explico. Les persones, sobretot en patologia, com l'addicció s'arrela al nostre interior, tant a la part de comportament, de cognició, interpretació de la realitat, com al món emocional, realment construeix com una versió nostra, diguem-ho, una versió addicta, no? Llavors, clar, construeix tanta distorsió en un mateix que realment s'atrapa amb aquesta versió. És com si t'agafessin les ulleres, te les canvien i posen uns cristalls diferents, no? Llavors, no és addicció només quan explota i a conseqüència, com que és molt més abans, aquests cristalls que se t'han canviat i que s'han tornat, doncs, imaginem, verds, no? Mm. Comences a parar la vida de color verd o color blau i que la persona creix amb aquestes ulleres i s'assembla, se pensa que és així la vida, vale? Llavors, clar, fins que no arriba un punt, que normalment és en l'adultez, en 30, 40, 50, quan ja la vida apreta i apreta molt, perquè les responsabilitats són d'adult, clar, no hi ha conseqüències sèries, per exemple, no, doncs que no arribo a la feina, em foten fora, tinc molts deutes, ja la família ja no puc més, no m'aguanta, tinc problemes, no, amb els fills, amb la parella, vull dir, comencen les explosions de vida. I en començar les explosions de vida, la persona realment, la part addicta ja té com, pues, exemples més objectius, fets més objectius que la persona que està allà dintre, agazapada, no? Sota de la versió de l'addicte, sí. Pues, pot demanar ajuda. Però si no, és molt difícil que s'adoni compte de tot el malestar que pot tenir.
1: Realment. I què es necessita per sortir d'una addicció? Hem de tocar fons per poder sortir-ne?
2: Mira, això en parlem molt, de veritat que això en parlem molt, perquè em sembla molt greu que arribin al cas Delta, on estem treballant, amb tants anys de patiment, vale? I realment no caldria. El que passa és que és veritat que ens hem de ficar molt més amb la prevenció. Parlant amb les persones, els hi mostrem, no?, que no cal anar més enllà, no? Quan trobem una persona que no està tan greu, no?, que encara té àrees de la seva vida que no han caigut del tot, pues és com, bueno, anem a cuidar-les. Aquí la prevenció és molt important. De fet, la societat no en té de consciència de la gravetat que té, i per això arrasa amb tot. L'addicció no entén de parella, no entén d'amor, no entén de fills, no entén de família, i les famílies que ho han patit, quan m'escolti, ho sabran. Un addicte no se salvarà per l'amor dels altres. I la veritat és que fa pena dir això, però és la veritat. Per això l'addicció és un treball personal. I és veritat que la meva experiència, quan tenen conseqüències, sí, és quan la persona canvia.
1: Aquesta sessió de dimecres 17 de juny, centrada en les addiccions, breument, quins tipus d'addiccions repassareu?
2: Mira, una mica de tot. les tendències més freqüents d'ara, de fet, és una visió una mica també per destapar mites, eh? Perquè, per exemple, a la part adulta, clar, és que és diferent el patró dels joves dels adults. Per lo que jo parlaré de la part adulta, parlarem de l'alcohol, de la cronicitat, no?, dels perfils de l'alcohol, del tabac, del patró del joc, del patró dels fàrmacs, la gran addicció silenciosa, però sobretot mites. Presentaré 8 mites de lo que escoltem, no?, del carrer, i una mica desmuntant això.
1: I entenc que en aquesta sessió pot assistir tothom qui ho vulgui, oi?
2: Exacte.
1: Doncs n'estarem pendents d'aquesta novena sessió d'Aules de Salut organitzades per Badalona Serveis Assistencials. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Just avui fa 6 anys de la mort de Pau Donés, vocalista i líder del grup barceloní Jarabe de Palo. Tenia 53 anys i va morir víctima d'un càncer que li van diagnosticar el 2015 i ens va deixar un tema ple de vida, alegria i agraïment. Eso que tú me das.

anem a Sabadell perquè la ciutat acomiada l'època de romeries aquest cap de setmana. Diumenge, la germandat Virgen de Gràcia traurà la verge pels carrers de Camp Puigdener. I serà així com en els últims dos mesos la ciutat haurà viscut cinc sortides. I aprofundim amb la Núria García.

0: El Centre Cultural organitza els dies 13 i 14 de juny la 43a edició de la seva romeria. I per saber-ne tots els detalls, avui parlem amb el president de l'entitat, José Campos. Molt bon dia, José.
1: Bon dia.

lloc aquest cap de setmana i que no se n'estan de res. Hi haurà pràcticament de tot. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda amb els continguts i amb l'edició de dimecres del Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, l'admiració és un sentiment de plaer i d'aprovació provocat per una persona o una cosa que posseeix alguna qualitat extraordinària. Excel·lent. Segons la Viquipèdia, l'admiració és un reconeixement dels mèrits dels altres i el desig d'imitar-los. A diferència de l'enveja, és un sentiment positiu, ja que es limita a valorar el positiu de la cosa admirada, encara que suposi reconèixer les mancances pròpies. Sovint, els músics expressen la seva admiració cap a altres músics dedicant-los una composició. Exemple, Duke Ellington, el dia 15 de març de 1940, va gravar el seu Concerto for Cutie, dedicat, evidentment, al trompetista Cutie Williams.

Concerto for Cutie, una composició de Duke Ellington que més tard se li va canviar el nom i es coneix actualment força més per Do Nothing Till You Hear From Me, el segon títol que va tenir aquesta melodia. Avui hem començat Jazzy, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Duke Ellington i aquesta composició que demostra admiració cap a un dels grans trompetistes que va tenir a la seva orquestra. Però Duke Ellington sentia admiració per altres músics i un dels casos més coneguts, més sincers i més justos és la que sentia cap al seu col·laborador i gran amic Billy Strayhorn, pianista, arranjador i compositor de molts dels èxits de l'orquestra. Strayhorn era 16 anys més jove que Duke, però va morir amb només 51 anys, 7 anys abans que ell, que el director. Ellington no li va dedicar estrictament una cançó, li va dedicar tot un disc. Però precisament en senyal d'admiració, només va interpretar-hi música escrita pel propi Billy Strayhorn. Aquest disc el van titular And His Mother Called Him Bill, és a dir, la seva mare el va anomenar Bill. I la peça que escoltarem es titula Upper Manhattan Medical Group, que Strayhorn la va titular amb el nom de l'hospital en el que es tractava del càncer que va patir, un càncer que finalment se'l va endur. Aquí la teniu.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Avui a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, estem escoltant música basada en l'admiració d'uns músics cap a altres. L'enorme importància del llegat de Duke Ellington, un dels grans compositors del segle XX, i no forçosament només en el camp del jazz, també ha inspirat molts reconeixements en forma de cançons dedicades a la seva figura. N'hem seleccionat dues, segurament de les més conegudes. La primera ens arriba d'un altre pianista d'estil clarament diferent, Dave Brubeck. L'agost de 1955, Brubeck va gravar per primera vegada la seva de Duke.

Acabem d'escoltar The Duke, la cançó que Dave Brubeck va compondre dedicada a Duke Ellington. El Modern Jazz Quartet, que és una agrupació que podem considerar de la mateixa generació que Brubeck i amb certes connexions estilístiques, també va fer un homenatge a Ellington al febrer de 1988. En el seu cas, en forma d'un àlbum sencer en el que hi havia tot de música d'Ellington més dues composicions de dos membres del quartet dedicades a la seva figura. Una era del vibrafonista, de Milt Jackson, però la que hem escollit avui és la del pianista John Lewis, que es titula de manera clara i diàfana For Ellington.

0: sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàssics.
1: Efectivament, esteu escoltant Jàssics a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A totes les seves biografies, en general, es presenta Woody Herman, clarinetista, saxofonista i director d'orquestra, líder, a més de la que podríem considerar la darrera Big Band famosa de la història, ens el presenten, com dèiem, com una persona entranyable, amable i un gran professional. En definitiva, sempre l'hem vist com una bona persona que posava els interessos de la formació que dirigia per davant dels seus propis. A l'inici de la seva carrera va contractar els serveis de Dizzy Gillespie com arranjador i compositor, i aquest trompetista li va escriure un homenatge titulat Woody and You, una cançó que es va convertir en una peça habitual del seu repertori i en un estàndard. Us en portem una versió de Maduresa, gravada l'any 1979 en el Festival de Jazz de Monterrey, a Califòrnia, als Estats Units. Escoltarem solos de tres músics convidats, els trompetistes Woody Shaw i, precisament, Dizzy Gillespie, com hem dit, autor d'aquesta cançó, i també solos del trombonista Slide Hampton, que va escriure els arranjaments de la versió que escoltarem. Aquí teniu Woody and You.

Hem d'escoltar l'orquestra de Woody Herman, podríem dir que ja, en certa manera, en la recta final de la seva carrera. Ens han interpretat Woody and You. Woody Herman va morir a finals d'octubre de 1987 amb 74 anys, però la seva orquestra va seguir en actiu, dirigida pel saxofonista Frank Tibery, home de la seva màxima confiança, que va mantenir la flama i la sonoritat, aspecte molt important, la sonoritat de Herman, les va mantenir vives fins ben entrats als anys 2000. Actualment, Frank Tibery té 95 anys i, òbviament, està retirat. Durant els anys com a director, Tibery va fer molts homenatges al fundador de l'orquestra. En un disc que van gravar el juny de 1996 i que es titula Un tribut al llegat de Woody Herman, hi trobem una composició del pianista Alan Broadbent, que és una de les figures convidades en aquesta gravació. Alan Broadbent, fent una picada d'ullet a Dizzy Gillespie, va escriure una peça titulada Woody and Me.

0: Hola, sóc l'Aiden Herreig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Per acabar aquest petitíssim repàs que hem fet a cançons d'homenatge o com a mostra d'admiració cap a músics de jazz per part de companys de professió, ara recuperarem el disc Mingus A Hum, del contrabaixista inclassificable i amb tocs genials Charles Mingus. Aquest disc és un dels més ben valorats de la seva interessantíssima producció. Hi trobem la cançó que va fer com a homenatge a Lester Young, escrita poc després de la mort del saxofonista. Es titula Goodbye Pork Pie Head i és, a més, una de les melodies més conegudes de Mingus. Però hi ha una altra cançó en aquest disc que de vegades queda una mica amagada. És la que el tanca i està dedicada a un dels pioners del jazz, el pianista Jelly Roll Morton, un dels grans pianistes dels primers anys d'aquest gènere i un dels més caradures de tota la història. La cançó la va titular Jelly Roll, simplement, i és una mena de modernització severa de la sonoritat de les bandes de Nova Orleans passada, òbviament, pel filtre de la imaginació gairebé il·limitada de Charles Mingus. Aquí la teniu, Jelly Roll.

0: l'Alba Pujals, trombonista i compositora, i això que escolteu és Jazz It.
1: El Festival de Jazz de Terrassa es troba en plena ebullició i hem rebut avui notícies fresques d'algunes protagonistes del seu cartell. Comencem amb la cantant de blues Big Mama Montse, que ens parla de la seva participació en l'edició d'enguany.
2: Hola, sóc la Big Mama Montse. El 16 de març actuarem amb Big Mama Montse and Friends al 43è Festival de Jazz de Terrassa, dins del marc de la programació d'aquest festival, però a Matadepera, el Parc del Busquet, a les 12 del migdia. Us hi esperem. I hem preparat un repertori que barreja, doncs, amb blues, amb una mica de groove, i bé, que sigui un matí ben divertit per qui vingui, intens i amb ganes de disfrutar.

0: I ara és el torn de la Lucía Fumero, com a representant del grup Les de Barcelona. Les seves paraules i la seva música ens serviran per tancar el programa. Com sempre, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, producció, qui us parla, Jaume Tauler.
1: Hola, sóc la Magalí d'Atzira, de Les de Barcelona, que tocarem aquest 17 de març dins del Festival de Jazz de Terrassa. I res, la formació en aquesta ocasió serà el Juan Berbín a la bateria, l'Angio Vina a la flauta, la Lucía Fumero al piano i jo mateixa, Magalí, al contrabaix. I la Lucía i jo cantem també. I la veritat és que Les de Barcelona és un projecte que va néixer amb la Eva Fernández, la Lucía Fumero, la Rita Pallés i jo, i que som amigues i que ens agrada tocar juntes. I a partir d'aquí ens van proposar d'anar a tocar a alguns llocs, entre ells el Festival de Jazz de Màlaga, i bueno, i vam anar a tocar allà, i llavors ens vam posar el nom aquest perquè allà a Màlaga ens deien: ah, sí, són les niñes de Barcelona, no sé què, i llavors, pues, d'aquí que seguim Les de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7 i 3 minuts. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident a la C58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud, però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara del Vallès en sentit sud, també en direcció Tarragona. Hi ha retencions a la AP7 del Pont de Montornès del Vallès, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara, doncs, circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps ens a la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona, ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papa mòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el virolai interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
4: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6:50. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb papa mòbil, ho farà conduint aquest papa mòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí. I un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el Papa Francesc, el Papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca, de localitzar i trobar un nou papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
1: I nosaltres n'estarem ben pendents. Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys. Tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada de Família, i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
1: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salit, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i em feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent, que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern precisament considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
14: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
13: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema Jo no t'espero, els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
15: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
16: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
1: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
17: És la imatge que es repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026 les PAU han arrencat amb una novetat destacada, mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus en dispositius electrònics.
18: I la idea doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius que ara, bueno, tot el tema de la IA doncs, és relativament fàcil, de dir, doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
17: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
19: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. I nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
20: Jo vinc del tecnològic i bueno, al final les llengües costen més, jo crec que és el normal.
17: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
1: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i al descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
21: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, en Xavi Ballesteros.
22: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
23: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar, que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
22: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de la Noia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
24: No sé què dir, o sigui, dir paraules, crec que...

0: de waterpolo que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
1: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
3: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis a una Champions i pot passar absolutament de tot.
2: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
4: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres per tenir aquesta combinació.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 1987. Espagat.
10: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
11: Jordi Bové, director del Termcat.
12: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.

0: les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP-7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
3: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que, de moment, certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I, com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia. Allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament 1 quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, en Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, eh? És quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
2: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb les, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
4: La boira es va aixecant de mica en mica i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i camini fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
2: Gràcies, Sergi. Doncs emetent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi, fins després. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'Abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó, també.
5: Bon dia, Helena. Sí, molt d'expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovires s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es posarà punt i final i exclourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà, sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'Abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
2: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
2: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
7: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
8: I ja, deixem-ho aquí, a veure si sale. A veure si sale al balcó. I al final ha salit. Estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
9: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
10: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i em feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
11: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
12: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
13: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent, que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
2: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó XIV, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
14: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixi els gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui. Però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, lo de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
2: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
15: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg, sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i, efectivament, arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
2: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
16: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
17: Les causes s'estan analitzant, això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers, per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
16: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os, i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
18: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
16: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
2: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
19: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
20: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició es converteixen en molt més potents.
0: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
20: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
2: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
21: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
2: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
22: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
23: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis a una Champions i pot passar absolutament de tot.
22: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
2: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. La Fundació Ateneu de Sant Roc és una de les prop de 90 entitats que treballen amb col·lectius vulnerables que aquesta tarda assistiran a la trobada amb el Papa a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, a Barcelona. Des de l'església d'aquest barri de la zona sud de Badalona, Sant Roc, reivindiquen l'estil del pontífex. El rector de la parròquia posa èmfasi, diuen, en doncs, la proximitat del Lleó 14 amb els més desafavorits. És dimecres 10 de juny de 2026. Repassem altres titulars del dia. Ens hi posem.
0: Badalona Matí.
1: Les obres de remodelació dels mercats Torner, Maignon i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Tuti García, bon dia.
2: Bon dia. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, qui ha explicat que el projecte del mercat Maignon s'aprovarà aquest mes de juliol i les obres es podrien visualitzar a finals d'any. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner.
1: I l'enderroc dels últims 4 blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc hauria d'estar enllestit abans de finals d'any, segons la previsió de l'Incasòl.
2: Sí, l'operació suposarà tancar un projecte urbanístic que va començar el 1997 per transformar la zona. De fet, aquesta és la segona remodelació més gran executada per l'Incasòl per encàrrec de la Generalitat després de la del barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat.
1: Educació xifra en un 11,97%, un 12%, el seguiment de la vaga de docents a les 5 de la tarda d'ahir dimarts, amb dades del gairebé 90% dels centres.
2: Segons el departament, la convocatòria de vaga a tot Catalunya ha punxat clarament. De fet, aquesta ha estat l'última convocatòria de vaga dels docents aquest curs i des de l'USTEC asseguren que ara cal establir uns objectius concrets sobre com continua la protesta. A la capital catalana hi eren convocats els docents de tot Catalunya.
1: Neguits, incertesa i tensió són alguns dels sentiments que des d'ahir dimarts i fins demà dijous experimenten prop de 46.000 alumnes a Catalunya per examinar-se de les PAU.
2: I des dels centres educatius de Badalona, el professorat recomana als estudiants preveure diversos escenaris per afrontar els resultats, siguin o no els desitjats. Encoratgen els alumnes a mostrar seguretat, confiança i tranquil·litat per afrontar aquests 3 dies d'exàmens.
1: Els cuiners de l'Espai Versàtil de Badalona, Santos Calla i Dragos Badera, han quedat segons en la final gastronòmica vinculada a la marca Macro a Madrid.
2: Els badalonins han cuinat un arròs amb costelles de cabrit a baixa temperatura i pebrots escalivats. Els xefs han destacat el nivell, indicant que dels 32 participants, 22 eren de la Comunitat Valenciana, els mestres dels arrossos.
1: I el virafauna marina des de Badalona com petits taurons, però també balenes o dofins, és més habitual del que pot semblar, sobretot en aquesta època de l'any.
2: Les millors condicions són els dies de mar en calma i preferentment a primera hora del matí. Cada cop hi ha més afició per observar-los i és per això que hi ha empreses que ofereixen sortides en embarcacions. Des del port de Badalona, el fotògraf i divulgador de fauna marina, David Jara, converteix l'observació de cetacis en una experiència divulgativa.
1: I l'Hospital de Badalona i el Banc de Sang organitzen avui una nova jornada de donació de sang que començarà a les 9 del matí i que finalitzarà a les 8 del vespre.
2: Es tracta d'una cita habitual que en aquestes dates, abans de les vacances d'estiu, cobra especial importància. En aquesta ocasió es posa l'accent en els donants de moll d'os i que beneficia especialment els malalts de leucèmia.
1: En plana cultural, el Festival B ha anunciat el cartell complet de la seva 12a edició i la cantant badalonina Maria Arnal encapçala el repertori d'artistes juntament amb Guitarrica de la Fuente, Young Beef, Rosowski i també Mushka.
2: Arnal actuarà el 19 de setembre, l'últim dels 3 dies programats pel festival, al Parc del Fòrum de Barcelona. Des del 17 de setembre, doncs, serà l'escenari d'un dels esdeveniments que es consolida com un dels principals aparadors de la nova escena musical estatal.
1: I el grup de Belles Arts del Museu de Badalona ha inaugurat una exposició amb una 50ena d'obres que estan dedicades als seus socis col·laboradors a l'Escola del Mar.
2: I també aquest dimarts han organitzat una sessió de pintura a l'aire lliure per apropar la seva feina als ciutadans que passejaven per la Rambla.
1: En esports, la penya ja és a València, on avui, a partir de les 8 de la nit, arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits.
2: Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Antetòmic, que arriben en confiança i amb el suport d'una afició embogida. El club ha aconseguit fer un segon autocar pels seguidors que es desplaçaran al Roig Arena.
1: I en futbol, el Badalona comença avui a escalfar motors. Ho fa de cara a preparar el partit de diumenge al camp del Compostela.
2: Sí, demà hi ha previst un entrenament en un escenari de gespa natural a superfície que els escapulats es trobaran a la localitat de Santiago. Un cop arribats fins aquí, la plantilla vol culminar l'objectiu de l'ascens i anar-se'n de vacances amb els deures fets.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que DIF i Rodalies portaran Siemens als tribunals per la doble aturada de trens d'ahir dimarts. La companyia però lamenta les molèsties causades per l'incident que ha afectat Rodalies i afegeix que les dues avaries s'han produït en el marc d'una intervenció de manteniment correctiu.
2: I en el primer examen de l'ESPAU, el de llengua castellana i literatura, els estudiants han hagut de respondre a preguntes relacionades amb una adaptació de la utilitat de lo inútil, manifiesto de Nucio Ordine, i amb poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero. També han hagut d'identificar la diferència de significat d'un parell mínim, reconèixer situacions de disglòssia i categoritzar prejudicis lingüístics. Avui l'ESPAU continuen amb l'examen d'història.
1: I una onada d'atacs dels Estats Units a l'Iran després de ser abatut un helicòpter nord-americà a l'estret d'Hormuz. L'aeronau, amb dos pilots a bord, va caure dilluns prop de la costa d'Oman sense provocar víctimes i l'incident ha provocat una nova escalada pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà.
2: I nit de violència a Belfast després d'un intent de degollament que ha encès les xarxes. Grups d'encaputxats protagonitzen unes protestes contra la immigració atiats per l'extrema dreta arran de l'atac d'un asilat sudanès a un ciutadà nord-irlandès. Les protestes s'han estès per diversos punts de la ciutat i l'àrea metropolitana i han provocat importants interrupcions del trànsit.
0: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Doncs ens interessem a aquesta hora, quan segurament molts de vosaltres sou davant del volant, per l'estat de les carreteres. Passen gairebé 7 minuts de les 8 del matí. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària més propera a Badalona. Avui la veritat és que l'autopista, per exemple, va prou bé, presenta intensitat, però no presenta retencions destacades ni en sentit Mataró ni en direcció Barcelona. En canvi, si anem cap a les rondes, aquí sí que hi trobarem aturades, sobretot a la ronda litoral. En sentit Llobregat hi ha retencions gairebé entre el Fòrum, la Barceloneta, però també hi ha aturades en sentit Besòs, de més de 3 quilòmetres, entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat. Això és culpa, sobretot, d'unes obres que tenim a la Pota Nord, a la B20, sortint del túnel de Santa Coloma, de fet, arribant a la zona de Badalona. Això està provocant aturades d'almenys un parell de quilòmetres en aquesta Pota Nord, com us comentava, ja des del Nus de la Trinitat i arribant a la zona de Badalona. En aquest sentit, en sentit Mataró, per tant, sortint de Barcelona. Ara sí, acabem repassant la C58, l'autopista del Vallès, que aquesta sí que va carregada, sortint de Barcelona durant més de 5-6 quilòmetres, gairebé entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: A Obramat sabem que tothom comença volent una finestra tradicional i acaba amb una finestra oscil·lovatent de dues fulles. Per això, a Obramat t'oferim les millors solucions amb finestres a mida de PVC i alumini, amb gran varietat de colors disponibles que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
1: Lluís Mi Pérez, i quin cel ens espera aquest dimecres? Molt bon dia.
4: Bon dia. Aquest dimecres el temps ha de ser variable a les comarques de Barcelona. De fet, ja hem anat tenint alguns ruixadets durant la nit passada. Ha plogut molt més en alguns indrets com el Vallès Oriental, ha tocat el Montseny, també a l'Alt Maresme, i en aquests moments tenim algun remet que es va movent pel Llobregat, pel Penedès. Podem dir que fins aquest mig matí, fins allà a les 11-12 del migdia, tindrem algun ruixat una altra vegada fugaç, però a qualsevol racó metropolità hi ha més probabilitat a la vall del Llobregat, per tant, per exemple, al voltant de Montserrat. No pas grans tempestes, no pas pluges que siguin molt abundants. I a més, a partir d'aquest migdia i tarda sí que el sol serà més present, començant pel sud, i només al voltant del Montseny, del Montnegre, per tant, comarques del Maresme i el Vallès Oriental, quedarà el cel una mica més tapat. Pel que fa a la temperatura, avui baixa un palet més que ahir, per tant, una calor, de moment, força continguda a l'àmbit metropolità. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí, les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització a Televisió de Badalona. Bon dia. L'Ateneu de Sant Roc serà una de les entitats que reunirà amb el Papa Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya. La trobada tindrà lloc avui dimecres, en la segona jornada de l'estada del Pontífex a Barcelona, després d'haver visitat ja la catedral i d'haver fet la pregària conjunta amb 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest dimarts, Lleó XIV ha fet la seva primera homilia amb alguns fragments en català, en la qual ha instat els cristians a la concòrdia i a la pau i ha dit que els catalans tenen vocació de constructors d'unitat.
5: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
2: L'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, ha valorat molt positivament la visita i considera que el papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita de Lleó XIV a l'estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral. Escoltem Cristóbal López Romero, que ens ho explicava aquí al Badalona Matí.
6: Creo que el Papa va decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
2: L'arcabisbe també ha lamentat que qüestions com l'ús del català per part de Lleó XIV durant aquesta visita a Barcelona acaparin part de l'actualitat mediàtica. Tot i considerar que la llengua és important, creu que caldria posar més èmfasi en el contingut del missatge i en els gestos que fa el pontífex durant la visita.
6: Lo más importante es el mensaje. Claro que decirlo en una lengua o en otra es también ya un mensaje. El medio es el mensaje, decía McLuhan, ¿eh? Yo diría que no hay que utilizar la visita del Papa para intereses particulares, partidarios, ni unos ni otros, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que dejarle la libertad que él lo haga como crea conveniente, ya se le ha dicho.
2: La visita del Sant Pare a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona serà avui dimecres, us ho dèiem, a banda de l'Ateneu de Sant Roc, i està prevista també l'assistència d'una norantena d'entitats socials vinculades a l'Església que treballen amb col·lectius vulnerables. Doncs, precisament, qui també ha opinat sobre la visita del Papa és el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins de Catalunya, en Denis Pineda, qui ha reivindicat l'estil del pontífex. Assegura que el fet que el papa sigui agustí marca clarament el seu tarannà, ja que es tracta, diu, d'una espiritualitat orientada a sortir a trobar la gent, especialment els col·lectius més vulnerables. Entrevistat al Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels agustins ha quedat palesa en l'agenda del papa a Madrid i també a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. Pineda recorda que en una de les seves visites anteriors, el mateix papa va destacar el barri de Sant Roc pel seu treball comunitari i solidari que hi diu que hi duen a terme veïns i entitats.
7: La gente son muy, muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que allí se ve una encarnación clara del Evangelio.
8: ¿En San Roque?
7: Sí, él ha dicho.
2: Més enllà dels grans actes previstos a Barcelona, el rector subratlla que la visita té un marcat caràcter pastoral i no pas polític. En aquest sentit, interpreta la tria d'espais com el Raval o el centre penitenciari Brianzú com un missatge clar. Posa el focus en les perifèries socials i no oblida les persones més desafavorides. És una línia coherent, assegura, amb la trajectòria del papa, que ja com a responsable de l'ordre agustinià havia recorregut comunitats d'arreu del món per conèixer la seva realitat. I Televisió de Badalona oferirà aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ho fa a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. Al matí, a partir de 11:45 i fins a 13:45, podreu seguir en directe l'arribada del Pontífex al monestir de Montserrat i l'oració del Rosari, que oferirà a les 12 del migdia. El dia 15, a les 6 de la tarda, s'entrarà també el programa en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions. Una d'elles amb l'Ateneu Sant Roc. Ja de cara al vespre, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa, la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora, a 7:45 del vespre, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop acabi tota la programació especial, a les 10 de la nit.
8: Badalona Matí.
2: Un quart de nou del matí, les obres de remodelació dels mercats Torner, Mainon i Llefià estaran iniciades abans d'acabar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, al Badalona Matí. Segons ha explicat, el projecte del Mercat Mainon s'aprovarà aquest mes de juliol i les obres es podrien visualitzar ja a finals d'any. Güera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del Mercat Torner, que inclou façanes, així com millorar també l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà el projecte per rehabilitar l'interior, un espai provisional on ubica les parades mentre s'habilita tota la resta.
9: Segueixin poguent treballar, saps? Una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. És la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
2: Pel que fa al mercat de Llefià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit al setembre i ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi vulgui instal·lar.
9: Operador, o sigui, serà 40% mercat, 60% superfície d'un operador, diguéssim, que això també és una concessió que s'ha de treure i, per tant, s'està treballant en aquesta dinàmica, que això jo crec que el tindrem potser projecte, si no és a l'estiu, serà com matar al setembre.
1: Per tant, perquè les obres puguin començar abans que acabi el mandat?
9: De Llefià intentarem, sí.
2: Segons ha assegurat Agüera, les tres rehabilitacions han rebut el vistiplau dels paradistes dels mercats.
8: Badalona Matí.
2: I canviem de tema perquè l'enderroc dels últims quatre blocs amb risc de luminós i del barri de Sant Roc hauria d'estar enllestit abans de finals d'any, segons la previsió de l'Institut Català del Sòl, de l'Incasòl. L'operació suposarà tancar un projecte urbanístic iniciat el 1997 per transformar la zona. De fet, aquesta és la segona remodelació més gran executada per l'Incasòl per encàrrec de la Generalitat després de la del barri de Sant Cosme, del Prat de Llobregat. Les finques 204 i 206 de l'avinguda Marquès de Montroig ja s'han començat a enderrocar, unes tasques que s'allargaran però fins al setembre. Quedaran els altres dos blocs, els números 208 i 210, que segons el calendari haurien d'estar a terra abans que acabi l'any. Així ho ha dit en Pere Picorelli, director d'habitatge i edificació de l'Incasòl, al 360.
10: Estem licitant i adjudicarem les dues darreres escales, que són les que estan al costat.
11: Per tant, això quan acabarà?
10: Haurem acabat. A final d'any ha d'estar tot acabat i net. Ara hem enderrocat ja les dues escales i estem netejant el solar. És una feina laboriosa. Però els enderrocs ja no són com abans, ara s'ha d'estriar la runa, s'ha de fer tot un procés de gestió de residus.
2: A banda de garantir la seguretat dels edificis, la remodelació també ha permès actualitzar-los als estàndards contemporanis, resolent problemes com la falta d'aïllament o incorporant-hi ascensors, per exemple. Però, sobretot, el procés ha transformat l'espai públic a la zona, deixant enrere els carrers estrets i amb angles morts, fet que, segons defensa l'Incasòl, afavoreix la convivència.
10: Resolem dues coses. Resolem l'estat dels habitatges, que s'hi pugui viure millor i que la gent que és rellotjada visqui millor, i resolem, intentem resoldre l'espai públic, que l'espai públic tingui un disseny més favorable a la convivència, que caminar pel barri sigui més directe, sense recorreguts fent ziga-zaga o havent de girar cantonades visualment no, que no les anticipes. Això em genera seguretat i em genera un ús més controlable del conjunt de la societat. En canvi, en espais on hi ha espais amagats i racons, doncs aquests espais generen a vegades comportament incívic o acumulació de residus.
2: Les famílies que vivien en aquests últims blocs es van reallotjar al bloc T, on viuen des de mitjans de 2024. Són les 8 i 20 minuts.
8: Badalona Matí.
2: I Educació xifra en un 11,97% el seguiment de la vaga de docents a les 5 de la tarda d'ahir dimarts, amb dades del gairebé 90% dels centres. Segons el departament, la convocatòria de vaga a tot Catalunya ha punxat clarament. De fet, aquesta ha estat l'última convocatòria de vaga dels docents aquest curs, i des de l'USTEC asseguren que ara cal establir uns objectius concrets sobre com continuar la protesta. A Barcelona hi eren convocats, com us diem, els docents de tot Catalunya, i des dels sindicats han criticat que el govern català es contradigui quan els asseguren que no hi ha recursos disponibles mentre s'inverteixen milions d'euros en altres qüestions, com la visita del Papa. Escoltem el portaveu de la CGT Educació, en Marc Martorell.
11: Tenim un govern que, mentre ens diu que no hi ha diners per tenir els centres educatius públics del país en unes condicions dignes, s'estan gastant desenes de milions d'euros en la visita del Papa i s'està triplicant la despesa militar a nivell estatal.
2: Ara els sindicats fan una crida a la participació en la manifestació convocada per aquest diumenge a Barcelona, acompanyats d'altres agents de la comunitat educativa, com les famílies. I neguits, incertesa i tensió, no deixem l'educació, perquè aquests són alguns dels sentiments que des d'ahir dimarts i fins demà dijous experimenten prop de 46.000 alumnes a Catalunya per examinar-se de les proves d'accés a la universitat. La selectivitat manté el model competencial, però incorpora canvis importants. Per primera vegada es fan controls més estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, rellotges intel·ligents i altres aparells. Els exàmens de llengua castellana i literatura, llengua estrangera i diverses assignatures d'especialitat han estat els primers exàmens de les PAU. Avui dimecres continuaran els exàmens de diverses assignatures d'especialitat com història, matemàtiques o biologia, entre altres. Unes proves per les quals els alumnes s'han preparat durant tot el curs i especialment durant les últimes setmanes. Precisament des dels centres educatius de Badalona, el professorat els recomana preveure diversos escenaris per afrontar els resultats, siguin o no els desitjats. Ens en parlava el director de l'Institut Julià Minguell i representant de les direccions dels instituts de la ciutat, Joan Chacón.
12: No passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat. És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
2: Els estudiants arribaven a aquestes proves amb diversos factors afegits a tensió, la vaga dels docents i dels treballadors de les biblioteques d'ahir i la coincidència amb la visita del Papa, que afecta la mobilitat i els seus desplaçaments. No obstant això, la feina prèvia ja està feta, segons assenyalen els docents. Encoratgen els alumnes a mostrar seguretat, confiança i tranquil·litat per afrontar aquests 3 dies d'exàmens. Les protestes del professorat, diuen, no els hauria de perjudicar greument, ja que l'alumnat està més que preparat i ha comptat amb l'acompanyament dels docents.
12: L'impacte d'aquestes vagues ha generat aquesta interrupció, no? Tot i així, el que busquem és, ja sigui amb la figura o el rol del coordinador de batxillerat, també disposem d'una orientadora de nivell que facilita i ajuda també aquest acompanyament, evidentment, de cada profe de cada matèria,

0: Els badalonins han cuinat una rosa amb costelles de cabrit a baixa temperatura i pebrots escalivats. Calle i Badea han explicat com es prenen aquest tipus de proves i com és l'orgull de portar Badalona a la resta d'Espanya.
1: Jo crec que, com sempre, amb tranquil·litat, amb ànim de passar-ho bé. Si guanyem alguna cosa, la guanyarem, i si no, la idea és disfrutar-ho i aprofitar el moment.
2: Bueno, guanyar segur que guanyem experiència com a mínim. I segon, portar el nom de Badalona al resta d'Espanya, pujar-lo en mapa, aunque estigui participant, concursant amb gastronomia catalana i tal, pues bé, contents.
0: Prèviament, dilluns a la tarda, els badalonins van quedar quarts en el concurs internacional d'arrossos creatius de la ciutat d'Oliva, València. Els cuiners van optar per un arròs, en aquest cas amb essència catalana, un mar i muntanya, amb capipota i gambes de Palamós. Quina gana. Els xefs van destacar el nivell, indicant que dels 32 participants, 22 eren de la Comunitat Valenciana, els mestres dels arrossos. També hi participava un cuiner de Nova Zelanda que ha guanyat nombrosos premis. Calle i Badea van confirmar que si guanyaven algun dels premis, inclourien l'elaboració d'arròs a la carta habitual del seu restaurant.
3: Badalona Matí.
0: Quatre minuts i arribarem a 8:45 del matí. També us expliquem avui que el virar fauna marina des de Badalona, com petits taurons, balenes o dofins, és més habitual del que pot semblar, sobretot en aquesta època de l'any. Les millors condicions són els dies de mar en calma i, preferentment, a primera hora del matí. Cada vegada hi ha més afició per observar-los i, per això, hi ha empreses que ofereixen sortides en embarcacions. De fet, des del port de Badalona, el fotògraf i divulgador de fauna marina David Jara converteix l'observació de cetacis en una experiència divulgativa. Explicava, destacava la riquesa i diversitat de la nostra costa al 360.
4: Fet el Mediterrani Occidental, que és la zona del Mediterrani on ens trobem, és força rica i força biodiversa, i també en fauna, en megafauna, com podrien ser els cetacis. De fet, tenim 8 espècies de cetacis aquí davant de les costes de Badalona, Barcelona, i molta gent, a més, desconeix aquest punt.
0: De totes les espècies que hi conviuen, una de les més espectaculars és el rorqual, el segon animal més gran del món, darrere la balena blava, ja que pot superar els 20 metres i pesar fins a 70 tones. Per mantenir la diversitat és necessari lluitar contra les principals amenaces d'aquestes espècies, diu. Les principals són la contaminació per plàstics i residus químics als oceans, la bioacumulació de metalls pesants, la reducció de preses a causa del canvi climàtic i el transport marítim i d'esbarjo. Doncs també us diem, aquells amants de la fauna marina, que estan obertes les inscripcions ja per la 24a edició de l'Open Nocturn de Fotografia Submarina de Badalona. L'activitat organitzada pel Servei d'Activitats Subaquàtiques de Badalona consisteix en un concurs de fotografia del fons marí nocturn de Badalona. Les immersions es faran el dia 10 de juliol a partir de 9:45 de la nit. Un cop acabada l'activitat, els participants lliuraran les imatges al SASBA i l'endemà, durant el sopar de cloenda, es revelaran els guanyadors o guanyadores. Gairebé 8:45, repassem ara d'altres notícies en format més breu. Avui dimecres, l'Hospital de Badalona i el Banc de Sang organitzen una nova jornada de donació de sang que començarà a les 9 del matí i acabarà a les 8 de la tarda. Es tracta d'una cita habitual en el centre que en aquestes dates, abans de les vacances d'estiu, doncs cobra especial importància. En aquesta ocasió, però, es posa l'accent en els donants de moll d'os, és a dir, persones que donen cèl·lules mare de la sang a altres i que beneficia especialment els malalts de leucèmia. I l'Espai Betúlia ofereix la jornada La mutilació genital femenina, estat actual i reptes de futur. Divendres, de 10 del matí a 12:45 del migdia, s'han programat activitats com ara la projecció del documental La prevenció de la mutilació genital.

femenina, una mirada de Gàmbia i Catalunya i també diverses taules rodones. L'objectiu és reflexionar i analitzar la situació actual de l'ablació i els reptes de futur. I la setena jornada de biblioteques de Badalona ha obert avui les seves inscripcions per participar-hi. Es durà a terme l'1 de juliol a l'Espai Betúlia des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda. Enguany estarà dedicada a la neurodiversitat sota el títol Llegir per entendre, neurodiversitat a l'aula i a la biblioteca.

Ha anunciat el cartell complet de la seva 12a edició i la cantant badalonina Maria Arnal, a qui escolteu, encapçala el repertori d'artista juntament amb guitarrica de la Fuente, Young Beef, Rosowski o Mushka. L'artista badalonina actuarà el 19 de setembre, l'últim dels tres dies programats pel festival. Una combinació de noms consolidats i noves veus que reflecteix la diversitat i el bon moment creatiu que viu actualment l'escena musical. Els abonaments de tres dies i les entrades de dia ja estan disponibles a través del web oficial del festival.

0: Belles Arts del Museu de Badalona ha inaugurat una exposició amb una cinquantena d'obres dedicades als seus socis col·laboradors a l'Escola del Mar. A més, també aquest dimarts a la tarda ha organitzat una sessió de pintura a l'aire lliure per apropar la seva feina als ciutadans que passejaven per la Rambla. L'entitat compta amb un grup de socis pintors que han estat els autors dels quadres i un grup de socis col·laboradors que, tot i que no pinten, són aficionats i rebran també les obres dels dibuixants. Un cop acabi l'exposició, que es podrà visitar fins al 28 de juny, es farà un sorteig i es regalarà cada obra a un dels socis. Ho ha explicat la Núria Ferrer, presidenta del grup de Belles Arts del Museu de Badalona.
1: Que el soci col·laborador, el que no pinta, s'emporti un quadre. El que sí també, i molts i anteriorment ho havien fet, quan acaba l'exposició, entre si el seu quadre o un pintor no ha sigut escollit per un soci col·laborador, pues entre socis pintors a vegades també s'han intercanviat quadres entre ells.
0: I la moda i l'estil modernista es passegen pel centre de Badalona gràcies a l'Associació Modernistes de Badalona i Dones en Moviment del barri de la Salut. Des d'aquest dilluns i fins divendres al matí, els ciutadans podrem conèixer de prop la moda de principis del segle XX a través d'una exposició a la Casa de la Vila i també de diverses activitats. Des de fa 15 anys, un grup d'aficionats al modernisme es reuneixen per conservar i divulgar el llegat d'aquest estil a Badalona present en edificis com la fàbrica de l'Anís del Mono o la Casa Pavillar. Amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, del Dia Mundial del Modernisme, que se celebra avui, dia 10 de juny, aquesta setmana s'ha organitzat la primera exposició de l'entitat, una exhibició en què els assistents han trobat vestits, pameles i decoració modernista fetes a mà pels membres de l'associació. N'ha parlat la Maria Dolores Campos, de Modernistes Badalona.
2: No és solament el vestit, sinó que són els complements, els guants, els bolsos, els camafeus, tot això, les pameles són molt importants perquè és el que s'importava en aquella època. Fem nosaltres, ho dissenyem nosaltres, cadascú amb el seu gust i en la seva personalitat.
0: A banda de l'exposició, dones de l'entitat han passejat aquest dimarts per la Rambla de Badalona amb vestits d'aquest moviment cultural de finals del segle XIX i principis del segle XX. Aquest divendres faran una passejada des de la plaça de la Vila fins al Pont del Petroli amb banyadors de l'època també. La cloenda serà dissabte a Can Cabanyes, on hi haurà una desfilada de moda amb la participació d'altres entitats modernistes de Catalunya. Ramon Duran, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
4: Badalona Matí, esports.
0: Explica'ns que la penya ja és a València.
3: Efectivament, avui comença la festa de les semifinals de la Lliga CB amb el Joventut visitant la pista del València, un enfrontament que repetirà el divendres, no? El tercer serà a Badalona el diumenge a les 8 del vespre. Avui arrenca aquesta sèrie al millor de 5 partits. Un Dani Miret, el tècnic de la penya, que compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Ante Tomic, que arriben en confiança i amb el suport d'una afició embogida. La febre verdinegra, després de la passió, s'ha traduït a la plantilla que palpa el que respira Badalona després d'eliminar el Baskonia als quarts de final. De fet, el club ha aconseguit tancar dos autocars pels seguidors que es desplaçaran avui al Roig Arena per enfrontar-se a l'ex de la penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués també, que formen part del conjunt taronja. El tècnic de la penya, Dani Miret, està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on són molt forts. Recordem que el partit serà diumenge. Escoltem Dani Miret.
5: Per als dos primers partits ja ha passat l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
3: Aquesta temporada els verdinegres i els valencians s'han enfrontat dues vegades al Roig Arena en el partit de Lliga regular de la CB i també als quarts de la Copa. En cap dels dos ha guanyat el Joventut, però Miret subratlla que un factor, o en aquest cas ha destacat un factor que diferencia el partit d'avui. Escoltem-lo.
5: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València, i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors també, vull dir, no tenim l'Ante Tomic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
3: Un Joventut que tornarà divendres després del partit, del segon partit en aquest cas, per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge a les 8 del vespre.
0: I el Badalona Ramon, que comença avui també a escalfar motors de cara a preparar el partit de diumenge al camp del Compostela.
3: Correcte, i demà hi ha previst un entrenament en un escenari de gespa natural que ja concretarem, una superfície amb la qual es trobaran els escapulats a la localitat de Santiago. Un cop arribats fins aquí, la plantilla vol culminar l'objectiu de l'ascens i anar-se'n de vacances amb els deures fets. Tenint en compte la igualtat que es preveu a aquesta eliminatòria contra el conjunt gallec, el secretari tècnic del Badalona, Aleix Mosqueda, ha explicat com hauran de gestionar el partit d'anada de diumenge a Galícia.
6: El que ens trobarem és un equip molt experimentat, un equip que, si ens fixem la línia mitjana d'edat, és proper als 30 anys. És un equip que no li va al rock and roll, és un equip bastant estàtic, un equip que sap estar ben col·locat, però bueno, hem de jugar a les nostres armes, fer un partit de ritme, un partit on ataquem de manera intel·ligent. L'eliminatòria de tornar viva a Badalona no ens pot passar el mateix que a Cornellà.
3: Doncs un Badalona que té previst sortir cap a Galícia dissabte després de l'entrenament i la tornada serà dilluns, el dia següent del partit a primera hora.
0: Quan tornes tu?
3: Diumenge a la nit, al matinada. Tornaré dilluns.
0: Sí, dilluns estaràs aquí, eh? Ens ho explicaràs tot.
3: Sí, d'acord.
0: Gràcies, Ramon.
3: Adéu.
0: Sílvia Llamas, bon dia.
7: Bon dia.
4: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem el repàs de premsa, com sempre, amb la imatge del dia. Sílvia, avui està claríssim.
7: Sí, ens quedem amb el Papa, com no pot ser d'una altra manera. Està tots els mitjans de comunicació i és la imatge del dia. De fet, tornarem a tenir imatges durant el dia d'avui en els seus actes, però ens quedem amb la imatge d'ahir en aquest acte multitudinari davant 40.000 persones que omplien l'estadi Olímpic. El Papa reivindicava un país divers i acollidor per tothom. A més, ha fet una crida des de Barcelona per combatre les violències contra les dones. Ha estat després de 3 dies a la capital espanyola en què els missatges eren més polítics, podríem dir. L'arribada a Barcelona doncs, ha difós missatges amb un fort contingut social. El pontífex, com dèiem, ha fet una crida a fer front a la xacra de la violència contra les dones i a posar la salut mental en el centre del sistema sanitari, sense oblidar, però, la idea d'un país divers i d'acollida. Avui continuarem veient imatges del Papa arreu del territori. Com sabeu, doncs heu repassat, crec, ja l'agenda en la part informativa, però la visita, el punt culminant d'aquesta visita doncs serà al Temple de la Sagrada Família, on arribarà cap al vespre, després de, com sabeu, de visitar la presó de Sant Esteve Sesrovires, també a Montserrat i al barri del Raval. A la Sagrada Família farà la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
0: I recordeu que aquesta casa doncs varia la seva programació, perquè avui, a partir de 11:45 del migdia, doncs la xarxa de televisions locals connectarà amb l'abadia de Montserrat, des d'on el Papa doncs farà aquest rosari, i també a la tarda aquesta programació doncs ja us hem explicat, segur que ho anirem dient durant els butlletins horaris, doncs també es veu alterada per la visita del Papa. Però què més és notícia avui? Doncs que DIF i Rodalies culpen Siemens de l'aturada total d'ahir dimarts i anuncien accions legals.
7: Sí, Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra l'empresa Siemens per les incidències d'aquest dimarts al centre de control de l'estació de França, que han fet caure el servei de Rodalies a tot Catalunya en dues ocasions i han provocat retards generalitzats. El gegant industrial alemany és l'encarregat de donar suport informàtic per fer funcionar els sistemes de DIF i, per tant, segons l'operadora, el responsable dels errors en el servei que aquest dimarts ha afectat milers de passatgers de Rodalies. En un comunicat a DIF trasllada tota la responsabilitat d'aquestes avaries a Siemens i diu que la situació és injustificada i inadmissible. Per això avança que posarà en marxa les accions judicials necessàries en defensa del servei públic de qualitat, diuen, pels usuaris catalans. En un comunicat, Siemens lamenta les molèsties causades als passatgers i operadors i assegura que estan analitzant tècnicament l'arrel de l'incident.
0: Jo em pregunto per què no ho han fet abans. Si es podia fer. Portem així des de l'any passat o més. Canviem de tema. Mañueco ha estat investit president de Castella i Lleó amb els vots del Partit Popular i de Vox.
7: Així és, Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit amb 33 vots a favor del Partit Popular i els 14 de Vox després de l'acord de govern assolit entre les dues formacions la setmana passada. Mañueco ha estat investit per tercera vegada president en la primera votació gràcies a aquest acord, com dèiem, amb el partit d'extrema dreta, que va exigir, entre altres mesures, el principi de prioritat nacional pel repartiment d'ajudes socials i habitatge. Mañueco ha puntualitzat que qui rebi ajudes haurà de tenir una vinculació, diu, legal, efectiva i estable amb Castella i Lleó, encara que ha admès que la primera premissa serà acatar de forma escrupolosa les lleis bàsiques. Dit això, ha afirmat que aquest concepte no tindrà efectes sobre la prestació de serveis públics essencials com la sanitat, l'educació, els serveis socials, la dependència i el transport. Per tant, tu i jo no entenc res.
0: Tu tampoc, no?
7: No, perquè si no té efecte sobre totes aquestes prestacions bàsiques, aleshores doncs queda una mica diluïda aquesta prioritat nacional.
0: Sí, una mica massa, potser. I el judici a David Sánchez, germà de Pedro Sánchez, vist per sentència sense que hagi utilitzat l'últim torn de paraula.
7: Sí, recordem que el germà del president del govern espanyol està acusat d'haver obtingut un lloc de feina a mida com a coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz. En aquesta última sessió s'ha presentat els informes finals dels dos últims acusats, el diputat provincial Ricardo Cabezas i Luis Carrero, amic de Sánchez, que va ser contractat com a cap d'activitat activitats transfrontereres. A l'inici de la sessió, l'advocat de Cabezas ha demanat l'absolució, afirmant que el judici no s'ha presentat cap prova que contradigui el principi d'innocència. Per la seva banda, l'advocat de Carrero ha afirmat que el lloc de treball del seu defensat era un lloc objectiu i complia els requisits, i ha afegit que la Diputació ningú no va parlar de tràfic d'influències. Un cop acabats els informes finals, el president del tribunal ha ofert als acusats el dret a l'última paraula, a la qual David Sánchez ha renunciat i el judici ha quedat vist per sentència.
0: Uh-huh. I el govern espanyol nega cap contacte de Pedro Sánchez amb Leire Díez.
7: Sí, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha negat taxativament que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi mantingut mai una reunió amb l'exmilitant Leire Díez, a qui el jutge Pedraz acusa de formar part d'una organització per desestabilitzar processos judicials i investigacions policials. En una roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, Saiz ha afirmat que Sánchez mai ha conegut, ni ha avalat, ni ha estat informat de les activitats de Díez. Ho deia parafrasejant el que el mateix Sánchez va dir després que es donés a conèixer que l'agenda de Díez inclou referències a les cicles P.S.
0: P.S. Primavera Sound.
7: Crec que no, Tuti.
0: Villarejo diu que Cospedal estava obsessionada amb les anotacions de Bárcena sobre Rajoy. Per cert, vaig sentir una resposta de Villarejo a un periodista ahir que déu-n'hi-do.
7: No he tingut...
0: Després va demanar disculpes, però... Com està el pati?
7: Bueno, t'explico. L'excomissari José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dimarts davant de l'Audiència Nacional que l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, estava, com deies tot i obsessionada, diu, per si els mitjans de comunicació publicaven anotacions de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, sobre M. Rajoy. Que estem amb les sigles, En referència, aquí sí que podem dir a l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. A banda, Villarejo ha negat haver rebut ordres per aconseguir gravacions de Bárcenas i que el PP mai li ha encarregat, diu, res a nivell privat.
0: I Espanya? Espanya concentra prop del 40% de les confiscacions de cocaïna i el 75% de les plantes de cànnabis a Europa.
7: Sí, durant el 2024 a Espanya es van requisar 124 tones de cocaïna de les 330 d'arreu d'Europa. L'Estat també va liderar el nombre de confiscacions de les plantes de cànnabis al 75% del total, segons dades publicades aquest dimarts per l'Agència Europea de Drogues. L'organisme ha alertat en el seu informe anual que l'any 2025 es va detectar prop d'una nova substància psicoactiva cada setmana. L'agència ha elevat fins a 1.050 el nombre de substàncies sota vigilància.
0: I el ple del Parlament de la setmana vinent farà la votació final del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant.
7: Sí, fem aquest últim apunt abans de planes internacionals. Es tracta d'una norma que va impulsar l'executiu de Pere Aragonès i que va decaure amb la convocatòria anticipada d'eleccions. El projecte preveu eliminar l'amiant d'edificis i instal·lacions i crear un cens català de registre d'aquest material. També planteja sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: I ara sí, com deies, en planes internacionals destaca aquesta onada d'atacs dels Estats Units a l'Iran després de ser abatut un helicòpter nord-americà a Hormuz.
7: Sí, els Estats Units han llançat aquest dimarts a la nit una sèrie d'atacs contra l'Iran en represàlia, com deies, per haver abatut un helicòpter estatunidenc a l'estret d'Hormuz, segons ha informat el comandament central de l'exèrcit. El mateix ens ha afegit que la missió és una resposta proporcional, diuen, a la injustificada agressió iraniana, però no han detallat quins objectius han estat atacats. L'atac contra l'helicòpter militar estatunidenc, mentre patrullava l'estret d'Hormuz, que no ha provocat víctimes, ha tornat a fer créixer la tensió en l'Orient Mitjà. L'aeronau va caure a prop de la costa d'Oman, on els seus dos ocupants van ser rescatats posteriorment per soldats dels Estats Units. L'incident es va produir després que l'exèrcit nord-americà disparés contra un patruller que navegava pel golf d'Oman, trencant així el bloqueig imposat per la Casa Blanca a totes les embarcacions que surten o es dirigeixen a ports iranians.
0: I un últim apunt internacional. Sílvia Aldarulls, a Belfast, atiats per l'extrema dreta després d'un atac amb un ferit greu.
7: Així és, a la capital d'Irlanda del Nord hi ha hagut aquests aldarulls després de l'atac a ganivetades en ple carrer a un home dilluns al vespre. Els moviments d'extrema dreta han atiat les mobilitzacions i el govern fa una crida a la calma. Un home refugiat sudanès va intentar decapitar un altre home blanc i és un vídeo que ha corregut per les xarxes socials. L'atacant d'uns 30 anys està detingut, acusat d'intent d'homicidi i amenaces de mort, entre d'altres. La víctima, d'uns 40 anys, és a l'hospital, en estat greu. Els aldarulls a la ciutat, en què han participat desenes de persones, han acabat amb un autobús i altres vehicles cremant i diversos contenidors de brossa en flames, a més de finestres i portes vandalitzades.
0: Anem a la proposta cultural?
7: Som-hi.
0: Som-hi.
8: Què no et pots perdre?
0: On anem?
7: Doncs avui anem fins al Port Vell de Barcelona perquè en aquest indret comença un nou cicle de concerts, el Blau Marí, i arrenca avui amb el concert de Rosana, que començarà a partir de 9:45 de la nit, i Rosana torna als escenaris amb el tour Vamos a Star Tour, es diu aquesta gira que marca el seu retorn al món de la música.

0: Doncs un nou festival que comença a Barcelona, aquest Blau Marí, i avui que arrenca amb Rosana a partir de 2:15 de la nit. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Badalona Matí.
1: I anem al resum de les principals notícies del dia. La Fundació Ateneu de Sant Roc és una de les prop de 90 entitats que treballen amb col·lectius vulnerables i que aquesta mateixa tarda assistiran a la trobada amb el Papa a la parròquia de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona.
2: Des de l'església d'aquest barri de la zona sud de Badalona reivindiquen l'estil del pontífex. El rector de la parròquia posa en èmfasi la proximitat de Llau 14 amb els més desafavorits.
1: I les obres de remodelació dels mercats Tourner, Magnon i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat.
2: Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, qui ha explicat que el projecte del Mercat Mainon s'aprovarà aquest mes de juliol.
1: L'enderroc dels últims quatre blocs, amb res de Luminós i del barri de Sant Roc, hauria d'estar enllestit abans de finals d'any, segons la previsió d'Incasòl. L'operació suposarà tancar un projecte urbanístic que va començar l'any 97.
2: I Educació xifra en un 11,97% el seguiment de la vaga de docents a les 5 de la tarda d'ahir dimarts, amb dades de prop del 90% dels centres. Segons el departament, la convocatòria de vaga a tot Catalunya ha punxat clarament. De fet, aquesta ha estat l'última convocatòria de vaga dels docents aquest curs i des de l'USTEC asseguren que ara cal establir uns objectius concrets sobre com continua la protesta.
1: Els cuiners de l'Espai Versàtil de Badalona, Santos Calle i també Dragos Badera han quedat segons en la final gastronòmica vinculada a la marca Macro a Madrid i també han quedat quarts, en aquest cas, del concurs internacional de paella celebrat a València.
2: I el virar fauna marina des de Badalona, com petits taurons, balenes o dofins, és més habitual del que pot semblar, sobretot en aquesta època de l'any. Les millors condicions són els dies de mar en calma i preferentment a primera hora del matí. Des del port de Badalona, el fotògraf i divulgador de fauna marina, David Jara, converteix l'observació de cetacis en una experiència divulgativa.
1: L'Hospital de Badalona i el Banc de Sang organitzen avui una nova jornada de donació de sang que començarà a les 9 del matí i que finalitzarà a les 8 de la tarda.
2: I en plana cultural, el Festival B ha anunciat el cartell complet de la seva 12a edició i la cantant badalonina Maria Arnal encapçala el repertori d'artistes juntament amb Guitarrica de la Fuente, Jung Beef, Rusovski i Mushka.
1: I el grup de Belles Arts del Museu de Badalona ha inaugurat una exposició amb una cinquantena d'obres dedicades als seus socis col·laboradors a l'Escola del Mar.
2: I en esports, la penya ja és a València, on avui a partir de les 8 del vespre arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, excepte Ante Tomic, que arriba en confiança i amb el suport d'una afició embogida.
1: I el Badalona, que comença avui a escalfar motors de cara a preparar el partit de diumenge al camp de Compostela, també és notícia. Demà hi ha previst un entrenament en un escenari de gespa natural, la superfície que els escapulats es trobaran a la localitat de Santiago. Tot això pel que fa als esports, però recordem, abans d'anar també al repàs de continguts, que avui és el segon dia també de les proves de les PAU. Ahir, en el primer examen de llengua castellana i literatura, els estudiants van haver de respondre preguntes relacionades amb una adaptació de La utilidad de lo inútil, El manifiesto, i també havien d'identificar la diferència del significat d'un parell mínim, reconèixer situacions de disglòssia i caracteritzar prejudicis lingüístics. Tot això, quan vam tenir ocasió també de parlar amb centres educatius de Badalona, i explicaven doncs, que és important recomanar als estudiants preveure diversos escenaris per afrontar els resultats, siguin o no els desitjats. Sort avui també als estudiants. Gràcies, Tuti.
2: Fins ara.
1: I anem ara sí al repàs de continguts del dia. Comencem pel sumari del Badalona Matí. Silvia Llamas.
3: Doncs, Núria, començarem avui parlant amb el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives i Trastorns del Moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè l'Hospital de Badalona lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra l'Alzheimer. Han tractat ja un veí de Badalona de 67 anys, que en només 3 mesos ha canviat el seu estat d'ànim i les seves capacitats cognitives, que han millorat notablement. En parlarem de tot plegat amb el neuròleg Pau Pastor. També avui tindrem oportunitat d'entrevistar el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, i amb ell repassarem tots els temes d'actualitat local, com aquest arxivament de la causa administrativa per l'actuació de l'Ajuntament en el desallotjament del B9, les dades de criminalitat. També li preguntarem sobre aquestes noves dates que la regidora, la primera tinent tinent d'alcaldia Cristina Güera va donar ahir aquí al Badalona Matí sobre els mercats municipals de la ciutat i moltes més qüestions. Per últim, intentarem anar fins al Teatre Margarida Xirgo, on s'està celebrant la 6a edició del Badabandes. És una trobada de bandes de música de les escoles de Badalona. Intentarem parlar amb els organitzadors i algun dels alumnes que estigui participant.
1: Doncs tot això serà aquí al Badalona Matí. És moment ara també de repassar què serà notícia avui a la ciutat i ens explicaran els companys d'informatius. Emma Teixidor, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs nosaltres també des d'informatius donarem un cop d'ull al Margarida Xirgo, on s'hi fa aquesta 6a edició de la Badabandes, aquesta trobada de bandes de música moderna de les escoles de la ciutat. També avui anirem fins al Conservatori de Badalona, on s'hi fa un taller de música per a nadons, i a l'Hospital Municipal, on s'hi fa la campanya de donació de sang organitzada precisament per aquesta entitat Banc de Sang i Teixits de Catalunya i que s'allargarà durant tota la jornada. També avui, en l'àmbit mèdic, ens aproparem a l'Institut Josep Carreras, que acull la trobada internacional de epigenètica amb més de 160 participants de 30 països. L'epigenètica és una àrea fonamental en la biomedicina, ens expliquen, per al seu gran impacte en malalties com el càncer. I finalment, de cara a la tarda, anirem fins a la biblioteca de Llafià, Xavier Soto, on s'hi fa un concurs d'avions i de tot tipus d'artefactes de paper plegat. En aquest cas, a càrrec de Joan Sallas.
1: Doncs estarem pendents de totes aquestes informacions que trobareu detallades en el portal web de Badalona Comunicació, com també als diferents espais informatius de Ràdio Ciutat i de Televisió de Badalona. Gràcies, Emma. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Badalona, les 9 del matí.
1: I l'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'Hospital de Badalona lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra aquesta malaltia. Un veí de Badalona, de 67 anys, ha estat el primer pacient operat, diagnosticat ara fa poc més d'un any. En només 3 mesos, el seu estat d'ànim i també les seves capacitats cognitives han millorat de manera considerable. Avui en parlem amb Pau Pastor, que és neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives i Trastorns del Moviment dels Germans Trias. Què tal? Molt bon dia, doctor.
4: Bon dia.
0: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
1: Per què el drenatge limfàtic, la seva acceleració, pot frenar els símptomes de l'Alzheimer? Quin paper juga?
4: Bueno, tenim el cervell, no? Pues tenim un sistema de neteja de diverses proteïnes, de totes les proteïnes i productes de tòxics, no?, que tenim al cervell, i hi ha dos especialment que són importants per la malaltia d'Alzheimer, que són la proteïna beta-amiloide i la proteïna tau. Llavors, aquest sistema, amb l'edat i l'Alzheimer i altres malalties degeneratives, s'ha vist que pot estar alterat. Llavors, la idea que vam tenir per iniciativa del Departament de Cirurgia Plàstica, que són molt experts en una tècnica que és una tècnica vascular, no? Del coll, que consisteix en un drenatge, no? En fer com un bypass del sistema limfàtic de neteja del cervell al sistema venós. Llavors, aquesta tècnica pot augmentar, no?, el flux de drenatge, no? És com obrir una altra aixeta adicional al cervell.
1: Uh-huh. I, per llavors, tant, accelerar aquest procés de neteja de proteïnes que són tòxiques pel cervell?
4: Aquesta és la hipòtesi, i hem de veure si això també és efectiu, però en primer lloc, a veure si és segur amb malalts amb Alzheimer que amb demència inicial, O sigui que hem establert uns criteris de selecció molt estrictes, uh-huh, perdoneu, i realment la idea és, en primer lloc, veure la seguretat del procediment. Uh-huh. És a dir, veure que aquest procediment fet al nostre hospital, que per sort hi ha molta experiència, amb malalts molt ben seleccionats, amb evidència biològica, és a dir, amb marcadors diagnòstics biològics d'Alzheimer confirmat, i excluïm moltes condicions mèdiques acompanyants en un estadi de la malaltia molt al principi, veure si poden, si és segur. És a dir, serà un seguiment a un any, serà un seguiment només per 10 malalts, i bueno, si aquesta tècnica és segura, que encara ho hem de demostrar, pues ja probablement en el futur pues, es dissenyaran pues, assaigs clínics més ambiciosos.
1: Aquesta tècnica s'utilitzava ja en altres patologies? D'on neix? O és pionera?
4: Sí, no, o sigui, realment és una, bueno, és una tècnica quirúrgica especialitzada, eh? Jo no soc cirurgià, però amb tota la col·laboració que hem tingut amb el Servei de Cirurgia Plàstica ens han posat al dia. Això es fa servir, per exemple, per processos, per exemple, cancerosos del coll o del cap, per augmentar el drenatge de la limfa, o sigui, per netejar els teixits més ràpid. O sigui, té altres aplicacions. I altres parts del cos pues, es fa pel drenatge del càncer de mama, que perquè no s'acumuli la limfa, o càncers de les cames, no? Llavors, el nostre equip de cirurgia plàstica, la doctora Maria del Río i Carmen Higuera, s'han especialitzat en aquesta tècnica, inclús van anar a l'Àsia, que han fet uns quants malalts ja, i van aprendre i entrenar-se més amb aquesta tècnica, i ara, de moment, és una tècnica, o sigui, que ja tenen experiència. És una tècnica, jo no soc cirurgià, però us puc dir quatre detalls. És una cirurgia que és de 3 hores, amb anestèsia general, és microcirurgia, es uneix amb vasos d'un calibre microscòpic, una a cada cantó del coll, i és una operació que es fa aquí, o sigui, a la part més baixa del coll. Ara, en primer lloc, com us dic, el més important és saber si això és segur o no. O sigui, que no volem tenir... esperem que no, això és l'objectiu de l'estudi. Veure que no hi ha cap malalt que fa una complicació greu perioperatòria o postoperatòria. I després, per això, un altre punt és que no empitjori l'Alzheimer, saps? Perquè estem en un moment molt preliminar, i hem de veure si aquesta tècnica és segura o no per l'Alzheimer, en primer lloc. I estudis més endavant que es plantegin, es veurà amb aquests estudis si realment és útil per frenar la malaltia o no. Però encara estem al pas 1, no? Encara falta el pas 2. O sigui, no és una cirurgia per l'Alzheimer, és un estudi que s'està veient si aquesta intervenció pot ser segura primer per l'Alzheimer, i en futurs estudis, si és útil o no per frenar la malaltia.
1: Per tant, és un pas més en aquesta cursa que s'està disputant, no? També la lluita per aconseguir una cura contra l'Alzheimer. Doctor, quin paper té la limfa, el sistema limfàtic, no? I per què s'acumula aquesta quantitat de proteïnes tòxiques, no? Pel cervell, com intervenen en el procés de l'Alzheimer, aquestes proteïnes?
4: O sigui, l'Alzheimer té moltes causes. Per una banda, hi ha una producció anormal, ¿vale?, de dues proteïnes que són fonamentals pel cervell, que són la beta-amiloide i la tau, i després aquestes proteïnes estan mal processades, és a dir, que ja s'han de dividir en fragments o han de sofrir uns canvis metabòlics, i l'Alzheimer es fa malament. Ja sigui per factors tòxics d'altre tipus, per factors genètics, per altres problemes sistèmics. Llavors funciona malament la maquinària d'aquestes dues proteïnes. Llavors, a part de la forma normal d'aquestes proteïnes, també es produeix una acumulació al cervell d'aquestes proteïnes. O sigui que no només és que funcionin malament, sinó que s'acumulin aquestes proteïnes, és com un precipitant més de l'Alzheimer. Llavors, això, a tots els teixits del cos, tenim un sistema de neteja, que és la limfa. vale, que són els ganglis linfàtics, no, que purifiquen tots els productes de desfet de tots els teixits, actuen els leucòcits, els limfòcits, no, i netegen tot el líquid, no, que va passant a través dels teixits per tornar-ho a la sang. Llavors el cervell, com és un santuari del cervell, és a dir, del cos, perdoneu, és un òrgan lògicament molt protegit, aquest sistema és més complex. Llavors, què passa? Que petites fallides en el sistema de neteja poden augmentar l'acumulació d'aquestes proteïnes. De fet, té un nom especial al cervell que es diu sistema limfàtic, amb G, perquè és especial, funciona sobretot a les primeres hores de la son, o sigui, és important dormir bé per prevenir l'Alzheimer i totes les malalties degeneratives, i el més important és que amb l'edat també envelleix aquest sistema, no? Envelleix l'Alzheimer, envelleix altres malalties degeneratives, o sigui, que és un tema, un sistema que és important que funcioni bé, malgrat no ser el cervell pròpiament, no el teixit cerebral, sinó és com el sistema de neteja del cervell.
1: Que és igualment important, eh? En aquest estudi, quants pacients hi han participat?
4: Bueno, de moment hem reclutat 3 pacients, 2 ja han passat pel quiròfan, hem de dir que no hem tingut cap complicació important, per sort, i, bueno, estem reclutant més malalts. A la meitat de l'estudi, quan portem 5 malalts, hem de revaluar l'estudi al comitè ètic, o sigui, hem de fer un anàlisi dels resultats per veure si podem seguir o no reclutant malalts. O sigui que això indica la importància de la seguretat en aquest estudi. I llavors el seguiment serà un any. O sigui, si anem als malalts en un any, no?, que és un temps raonable, per veure si no hi ha efectes importants.
1: De fet, en concret, en el cas del pacient badaloní Toni Reyes, que ja ha estat operat, ja s'han notat algunes millores, no? Quines? Com va arribar a Can Ruti? Quins canvis ha experimentat després d'aquesta intervenció?
4: A veure, jo estic encantat de com es troba ell. Hem estat parlant molt temps l'altre dia. L'únic que el que puc dir és res. A veure si m'explico. No podem treure conclusions amb els resultats d'una persona, d'un sol malalt, perquè, i per això es fan els estudis, per intentar tenir més informació i a partir de l'anàlisi de com han anat tots els malalts podem dir si és segur o no. És difícil trobar una milloria quan tens una mostra de malalts petita, és difícil trobar diferències importants. I jo no puc fer cap judici sobre com està el malalt en aquest moment, perquè de moment necessitem més.
1: S'ha de ser prudent.
4: Més, sí. No, i necessitem més pacients, des del meu nostre punt de vista, per treure conclusions encara.
1: Quina incidència té l'Alzheimer en la població? Quin tant percent de la població el patirà?
4: Bueno, a Espanya es pensa que hi ha 800.000 malalts amb Alzheimer. Jo crec que i que és una malaltia infradiagnosticada. La freqüència va des del 5% fins als 65 anys, a partir dels 65 anys, que augmenta fins al 30-50% a mesura que ens fem grans. O sigui, realment la malaltia d'Alzheimer és una malaltia superfreqüent, que està afectant a tota la nostra població, que té una edat, sobretot amb edat avançada. I res, o sigui, és un problema de salut actual que està realment afectant moltíssim a les nostres generacions, no?
1: Deia un 5% fins als 65 anys.
4: Bueno, a partir dels 65 anys, perdona.
1: Per tant, és una malaltia, diguéssim, que no afecta generalment a la població jove, o sí que estan notant més casos?
4: Bueno, hi ha alguns casos que es concentren als hospitals que poden ser presenils, afortunadament són poc freqüents, i normalment van lligats a alguna mutació en algunes d'aquestes proteïnes que hem anomenat, no? O que participen en el metabolisme d'aquestes dues proteïnes. Afortunadament són poc freqüents, però normalment l'Alzheimer amb gent jove és molt més agressiu també, O sigui que això passa en moltes malalties degeneratives. Uh-huh. O sigui que quan més joves comences, més ràpid van, no?
1: A més, és una malaltia que té un impacte molt important en el malalt, però també en el seu entorn, no? I, per tant, entenc també aquesta crida una mica a la cautela, no?, que feia, malgrat ser una notícia destacada, perquè fàcilment, no?, amb una malaltia, amb una prevalència com la que ens està indicant, genera o pot arribar a generar falses esperances, no? Esperances segur,
4: jo crec que sí.
1: Esperem que no siguin, que no quedin en paper mullat.
4: Correcte, sí, sí. O sigui, hem de ser cautelosos, no? Això és un estudi pilot. És preliminar. Encara no hem acabat l'estudi. Uh-huh. És, o sigui, és un estudi que està en marxa. O sigui, que jo crec que hem d'esperar uns mesos per veure els resultats, sobretot de seguretat.
1: En qualsevol cas, de diguéssim, corroborar-se aquesta seguretat, no?, de quedar garantida, l'objectiu de l'estudi seria o podria arribar a obtenir una cura de l'Alzheimer o alentir la malaltia?
4: Jo crec que és més la segona part, o sigui, alentir la malaltia. O sigui, quan nosaltres diagnostiquem l'Alzheimer, inclús en fases inicials, ja tenim molta càrrega proteica tòxica al cervell i molt neuronal. Uh-huh. Llavors, hi ha moltes neurones que ja no funcionen. Sí que és veritat que hi ha neurones que estan una mica afectades que potser es poden recuperar en el futur. Uh-huh. Però o sigui, l'objectiu de tots els estudis que es fan ara és sobretot parar la progressió. Uh-huh. O sigui, revertir la situació és molt difícil. Per això nosaltres volem actuar en fases inicials, perquè és quan més pots recuperar. Però avui per ara, a part dels anticossos que sortiran, esperem, en els pròxims mesos o anys, no? Uh-huh. Pendents de regulació, no hi ha res que pari la malaltia.
1: Uh-huh. Una malaltia que avui ens ha portat a entrevistar el doctor Pau Pastor, no? I molt important, em quedo també amb aquesta necessitat de dormir prou i de dormir bé, no? Com una, diguéssim, de les receptes per mirar de prevenir, en la mesura del possible, la malaltia de l'Alzheimer. Això és molt important, oi, doctor?
4: Sí, sobretot dormir a la nit, o sigui, perquè hi ha molts estudis d'això, estan sortint innumerables projectes per veure com l'estudi, la son influeix amb les malalties degeneratives. Jo crec que no només té que veure amb la son, sinó amb una vida una mica, saps, com la van ensenyar els nostres pares, ordenada, portar un horari, anar a dormir aviat. No, la migdiada treu la son de la nit, o sigui, és millor dormir a la nit que no fer migdiades, però tampoc passa res per fer una migdiada. Uh-huh. O sigui, és un ordre propi de la vida sana que ens han ensenyat, no?, com dic, les nostres famílies, que funciona, no?, per la salut general. O sigui, la salut del cos també reflexa la salut del cervell. O sigui, això sí que és un tema que els estudis de dieta, de cuidado de la son, de l'exercici físic, són realment teràpies, bueno, preventives, d'alguna manera, o que poden millorar la salut en global i també la salut del cervell.
1: Pau Pastor, neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives i Trastorns del Moviment de Germans Trias i Pujol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé.
4: Vale. Adéu-siau. Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
2: El 10 de juny es ret homenatge a una forma d'expressió artística ancestral. Se celebra el Dia Internacional de l'Heràldica, una disciplina que s'ocupa d'entendre i comprendre adequadament els escuts d'armes. La coneixem tradicionalment per reflectir el passat i la història de llinatges i dinasties reials. Es coneix també com a ciència del blasó i es va escollir aquesta data per la referència del seu origen que el situa a França, a principis del segle XII, concretament a la investidura de Geoffrey com a cavaller del rei Enric I d'Anglaterra.
0: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu.
5: Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
6: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
1: Ens posem en marxa.
0: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
6: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
0: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
7: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
0: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
8: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
9: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
10: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La penya en joc.
10: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició. València Bàsquet, Assisa Joventut.
0: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
1: Anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui amb en Jorge Valenzuela, la Carme Martínez, en Barancés Saborit i en José Gómez. Què tal? Benvinguts.
12: Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia, bona hora. Com sempre, recordem també els nostres oients com poden participar ells a la tertúlia i comencem.
0: Participa a la nostra tertúlia.
14: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
1: No sé si coneixeu de prop l'impacte de la malaltia de l'Alzheimer. Avui en parlàvem ara mateix amb el doctor Pau Pastor, neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives de l'Hospital Germans Trias i Pujol, centre sanitari que ha estudiat, ha estat pioner en l'estudi d'una cirurgia a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer. De moment ja s'ha sotmès a aquesta intervenció quirúrgica un pacient badaloní. Ell doncs, és un pacient de Badalona que es diu Toni Reyes i que ja ha notat algunes millores que són esperançadores, tant pel que fa a l'estat d'ànim com també a les seves capacitats cognitives, 3 mesos després d'aquesta intervenció que permet, en certa manera, fer que funcioni millor. A veure si m'explico bé perquè no és fàcil, El sistema, diguéssim, limfàtic de drenatge, diguéssim, que proporciona aquest sistema també de neteja de proteïnes tòxiques que s'acumulen al cervell i que és un dels detonants de la malaltia de l'Alzheimer, Això és esperançador tenint en compte que hi ha 800 malalts d'Alzheimer a Espanya. Deia el doctor que aquesta és una malaltia molt infradiagnosticada, amb un 5% de prevalença en menors de 65 anys, però amb una progressió, diguéssim, de la seva prevalença... 800.000 malalts a Espanya, 800.000. No, ja ens agradaria que fossin 800. Perdó, no me n'he donat d'aquesta manca de zeros. I deia això, que hi ha una prevalença doncs, del 5% abans dels 65 anys, però que després augmenta considerablement a mesura que ens anem fent grans, se situa entre el 30 i el 50%. Per tant, és una malaltia molt present a la nostra societat i que demana també doncs, de molta recerca. No? Us demanava això, si teniu doncs, coneixement de l'impacte d'aquesta malaltia i del que pot suposar un estudi clínic per ara, com aquest que s'està portant a terme.
15: Sí. Jo crec que qui més qui menys no, ha tingut... o un familiar o algú molt proper amb aquesta malaltia. I realment, doncs, està clar que, diguem, el cervell és poc conegut i que, bueno, que ens fem... que la gent es fa gran, ens fem grans. I que... i és un símptoma d'envelliment, no? Per tant, bueno, qualsevol, jo crec que qualsevol bueno, investigació o avenç que pugui haver-hi en donar millor qualitat de vida a les persones al final de la seva vida, perquè cada vegada vivim més anys, doncs molt millor, no?
1: De fet, l'envelliment de la població serà el repte segurament, d'aquests pròxims anys, si no ho és ja.
12: Sí, no, jo no tinc familiars directes, per sort, però sí que tothom, jo tinc amics que tenen, si han tingut familiars amb aquesta malaltia, i no és dolenta només per la persona que la pateix, sinó també per tota la família, doncs, que ha de viure segons quines situacions molt dures i complexes, no? Si s'ha avançat en això, doncs és una grandíssima notícia, i més encara si aquí ha tingut que veure Can Ruti, no? Doncs per mi és que Can Ruti doni aquestes bones notícies, a mi m'agrada.
1: Es muy duro,
13: totalmente de acuerdo. El mejorar la calidad de vida de las personas cuando padecen este tipo de enfermedades, pues es una gran noticia. Estábamos comentando antes, parece ser que es una operación que no requiere ingreso hospitalario y que favorece mucho. Entonces, como prueba piloto, pues también que sea Can Ruti es una buena noticia para la ciudad, y esperemos que vayamos avanzando en esta línea para poder alargar los años de vida, que ya estamos en una media de 80 y tantos años, y eso son buenas noticias siempre.
1: Amb qualitat, poder-los allargar amb qualitat, que qualitat, és el que desitja tothom.
16: Sí. Però jo sí, tinc una experiència molt directa amb ma mare. Van ser 7 anys duríssims. Jo us puc dir que l'Alzheimer és molt pitjor que la pèrdua de memòria, que és molt pitjor que no coneixes la gent, que és la destrucció de la persona, i acabes... Clar, jo em pregunto quin dia va morir ma mare. Va morir el 2 de maig? O va morir molt abans, perquè ja feia

0: apuntàvem una direcció i amb uns tractaments que no tenien res a veure amb la naturalesa profunda del mal que representava l'Alzheimer. És a dir, la manca d'honestedat fa mal a tot arreu. La gent que coneix això ho sap, en podria parlar, vull dir, si vols, diguem, pots convidar algú que t'ho explicarà, però que una revista com aquestes, que té les seves verificacions, es deixés marcar aquest gol, que ha marcat 20 anys d'errors amb Alzheimer, és molt bèstia. Un últim comentari. Can Ruti és una joia. Si l'Ajuntament té 344 milions d'euros de superàvit, home, seria bastant fàcil dir, a part d'arreglar carrers, arreglar voreres, arreglar centres cívics, collons, si us sobren diners, perquè Badalona és l'Ajuntament més ric de Catalunya, La ciutat té pobresa. Sempre ho matitzo, això. La ciutat no és pobra, la ciutat té molta pobresa. Però té un Ajuntament ric. Punyeta, hi ha moltes coses a fer, i una idea que llenço. El solar de Can Llames, que es parla, que si es farà Ciutat de la Justícia, que si es faria consultes externes a Can Ruti, fes una oferta d'habitatge, de lloguer, pel personal sanitari de Can Ruti, que té molts problemes per trobar habitatge, perquè està mal pagat, Perquè tota aquesta gent, aquests MIRs que tenen 27 anys, estan cobrant poquíssim, I sobretot estan cobrant poquíssim en relació a l'aportació que fan a la societat. Aquí hi ha un projecte polític, en el sentit que és una decisió pública, que pot ser tremendament útil. I Can Llames fa 30 anys que està d'aquella manera. Tothom sap el que és Can Llames. És un solar en el que s'hi podrien fer moltes coses, entre dalt de la vila i Coll i Pujol, i allà està.
1: Una de les passades segurament més grans.
0: Fes alguna cosa sèrio per Can Ruti, perquè és una autèntica meravella, Can Ruti. És extraordinari. Quanta gent no li ha salvat la vida, Can Ruti? Bueno, jo sóc el que dic.
1: Anem a un altre tema, segurament un dels temes més comentats de la setmana. Això ens porta a la visita del Papa a Catalunya, és el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins de Catalunya, el qui també ha tingut unes paraules referint-se a aquesta visita del Pontífex. Denis Pineda ha reivindicat el seu estil. De fet, l'Ateneu de Sant Roc serà una de les entitats també que es reunirà amb el Papa avui mateix durant la seva visita a Catalunya. Tindrà lloc aquesta trobada a la tarda, en la segona jornada del Pontífex a la capital, després d'haver visitat la catedral de Barcelona i d'haver fet la pregària conjunta també amb més de 40.000 persones a l'estadi olímpic de Lluís Companys. Serà a la parròquia del barri del Raval de Barcelona, on es reunirà amb representants de prop d'una norantena d'entitats. Una d'elles, precisament, l'Ateneu Sant Roc de Badalona. I em feia referència al programa Badalona 360, com deia el rector de la parròquia de Sant Roc, que deia que les trobades que ha anat fent el Pontífex marquen una mica també aquest tarannà, deia, d'una espiritualitat que segons ell està orientada a sortir a trobar la gent, especialment, diu, els col·lectius més vulnerables.
2: La gente son muy, muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parròquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
3: ¿En San Roque?
2: Sí, él ha dicho.
1: El rector de Sant Roc subratllava que aquesta visita té un marcat caràcter, diu, pastoral i no pas polític. No sé si ja esteu d'acord després també de la visita o del pas del Papa pel Congrés dels Diputats.
4: Sí, mireu, jo no sóc religiós, no em considero creient, sí que sóc respectuós amb cada persona que vulgui. Sí que m'agradaria que aquest entorn també fos respectuós amb la resta que no ho som o que tenim altres, no? Per exemple, jo tinc moltes discrepàncies amb les religions, amb diverses religions, i per exemple la no acceptació del col·lectiu LGTBI o del matrimoni igualitari, no? De l'avortament, de l'eutanàsia, doncs tot això. I clar, sempre va sobtar la rebuda al Papa al Congrés dels Diputats, perquè al final jo crec que aquestes institucions públiques estan per representar a la majoria de la ciutadania, no? I són llocs on la gent ha votat perquè els representants estiguin allà. Aleshores, el Papa, en aquest cas,

0: no ha sigut votat per ningú. I sí que, tenint en compte les dades, un 40% de la població d'Espanya no es considera, no es vincula a cap religió, un 40%. Mm-hmm. I després sembla que llegia que un 18% sí que es considera practicant. Aleshores, portar allà el papa com si fos la màxima representació, no?, d'Espanya, doncs a mi em va saber greu, perquè crec que no representa a Espanya. Espanya és un país molt plural, amb diversitat, i aquestes són les dades, no?
1: Mm-hmm. Carme.
2: Sí que és una visita política. No en el sentit partidista que entenem, no?, normalment quan parlem de política, però sí que efectivament té una transcendència política la visita del papa, que crec que ningú pot obviar en aquest sentit, sobretot perquè està donant un missatge en un moment de màxima, no sé com dir-ho, no?, de crispació política, un missatge de diàleg, un missatge d'entesa, de proposta, i que a més d'una manera clara s'està oposant a les polítiques més neoliberals d'extrema dreta, perquè, no?, està parlant de temes, no?, de la col·lectivitat, dels més vulnerables, no?, s'ha posicionat clarament a favor del dret internacional, d'una pluralitat, del diàleg, i per tant sí, jo considero que la visita del papa, per molt que segurament l'Església Catòlica no vulgui que sigui un acte polític, ho és de primeríssima magnitud, de fet, posaves la tele i no hi havia cap canal que no veiessis el papa, per tant té una transcendència política de primeríssima magnitud i té un missatge que en els temps que corren de crispació política crec que és molt contradictòria, o sigui, és com molt, no sé com dir-ho, no? O sigui, estem acostumats a la crispació i resulta que ve una persona a parlar de la necessitat de diàleg, la necessitat de tenir en compte els més vulnerables, defensar la regularització de la immigració que s'ha fet en aquell, etcètera, etcètera. I per tant, sí que per mi té una transcendència política. Després ja poden haver-hi les lectures més religioses sobre aquesta qüestió, no?, que cadascú les farà en funció de les seves creences, de la seva realitat i del seu entorn més concret. Però efectivament, si això, aquesta transcendència política conjuntural, no?, del moment de la visita del papa, té conseqüències posteriors amb com s'interpreta la política o no, això és un tema que ja veurem, que jo crec que no, però perquè ja dic, però és sorprenent veure com persones que estan dient que prioritat nacional, no?, estan aplaudint 7 minuts al papa. És una mica contradictori, no? És una mica...
3: Cinisme?
2: Cinisme, exacte. Per tant, segurament no quedarà res, perquè això tornaran a ser els que eren, no? Ara han fet un parèntesis a la seva identitat d'allò, però tornaran a ser els que eren. Però efectivament, crec que té... I que després, efectivament, el papa no és una persona progressista d'esquerres, etcètera, etcètera, però sí que defensa valors humans, de drets humans, que segurament avui costa d'escoltar de determinades formacions polítiques, i per tant, doncs, bueno, s'agraeix una mica també.
4: A mi me gustaría poner en valor la Fundación Ateneo de San Roque, una fundación que es laica y que el Papa, cuando estuvo aquí en San Roque y pudo ver el cariño y el amor que se desprende hacia estos niños y niñas que le brillan los ojos, pues de alguna manera se pone en valor que son entidades que están, también son valores religiosos, que defiende el Evangelio, y en ese sentido celebro que hoy puedan estar en la visita del Papa y que se les pueda, pues, tener en valor por su trabajo que realizan con la sociedad que tanto lo necesita.
1: Balancé. Una visita del papa que la Generalitat xifra, pel que fa també al cost que ha suposat per les arques públiques, en 2,3 milions d'euros.
3: A veure, a Ateneu de Sant Roc, els catòlics de Sant Roc són una minoria. És a dir, el culte dominant a Sant Roc és l'evangèlic. Mm. Són cristians però no catòlics. La majoria de la comunitat gitana de Sant Roc no és catòlica. N'hi ha alguns, però no és catòlica. Sant Roc també hi ha molt de musulmà, hi ha molt d'islam. És a dir, és una minoria radical que fa una bona feina, però no perdem de vista que la societat de la que estem parlant, els catòlics allà poden ser del 5 al 10% només, eh?
2: Sí, sí.
3: En quant a la figura del papa, és contradictòria, però si mires a l'Església en perspectiva, jo aquests dies estava llegint un llibre del Fontana que sobre el franquisme, clar, tu mires la carta col·lectiva dels bisbes espanyols de l'any 37 en defensa de Franco, la cruzada i tot el que va fer, i dius, home, hem millorat. O sigui, sí, tu sí. Mires el que van fer, hem millorat. És cert que des del meu punt de vista el papa té algunes ombres, sobretot per lo que fa el que tu deies, no? El tractament de la igualtat radical de les persones, és a dir, a l'Església què li importa la sexualitat de les persones? Què li importa? Que es fiqui en temes d'eutanàsia, que és un tema molt delicat, molt dolorós, i que s'hi fiqui, diguem, com el setè de cavalleria, vull dir, des de la veritat absoluta, un poquito de calma, eh? Perquè la cosa és molt més complicada. Amb el tema de l'avortament, és un tema sempre molt delicat, sempre molt delicat. L'avortament sempre és un trauma, però de debò, una congregació feta per homes ha d'entrar com el setè de cavalleria en un tema que afecta bàsicament la dona, tinc els meus dubtes. Dit això, bueno, tinc els meus dubtes, és a dir, crec que no. Dit això, el discurs polític del papa en termes socials, home, en aquest moment és un referent, perquè el president dels Estats Units està com una cabra, està boig, és un ignorant, és perillós, és un incendiari. L'exèrcit més poderós del món, de llarg, de la història, està sent incapaç de derrotar el règim dels ayatolàs que políticament estan guanyant. És al·lucinant. Cal ser incompetent per fer un disbarat així. I el papa, davant d'això, es posiciona des del sentit comú. Com el Pedro Sánchez, eh? És a dir, no són uns revolucionaris perillosos. Contràriament al que diu la Ayuso i el PP, Espanya no és una dictadura comunista. Explica'm com una dictadura comunista té l'Ibex pels núvols. No té cap sentit. Vale? Aleshores, el papa, no sé si volguent o sense volguer, s'ha configurat amb una mena d'estrella polar de la pau, del sentit comú, i això doncs li reconec i penso que ho està fent dignament. Insisteixo, si tu mires 80 anys enrere, ostres, l'Església ha canviat més el Vaticà que la Conferència Episcopal Espanyola, que hi ha cada carca que déu-n'hi-do. Però bueno,
2: i a més també diríem que el Vaticà diria, necessita, o sigui, Espanya és com la clau que lliga el Vaticà amb Llatinoamèrica, on allà estan creixent les confessions evangèliques.
3: El catolicisme està en regressió.
2: Sí, per tant, el catolicisme està en regressió. Per tant, o sigui, que tot és una mica molt complexa, com deia el Venanci, i segurament doncs, també aquesta visita al papa a Espanya té una transcendència que va més enllà de la visita, eh? O sigui, de que guapo sois, no? Sinó que té un interès perquè efectivament el catolicisme està en retrocés a Llatinoamèrica i Espanya sempre ha sigut aquest pont entre el Vaticà i Llatinoamèrica i els cristians de catòlics, cristians catòlics de Llatinoamèrica.
1: Els que ahir tornaven a sortir al carrer demanant fets i no miracles, precisament, no? I a més aprofitant també doncs, la pressió que atorgava la visita del papa també per fer-ho coincidir amb una jornada, diguéssim, de vaga, eren els docents. Tot i així, Educació ha xifrat el seguiment de la vaga d'ahir en un 12%, amb dades, diuen, doncs, del 90% dels centres consultats. El departament deia que la convocatòria havia punxat, l'última convocatòria de vagues d'aquest curs, no, però s'haurà de veure si la darrera d'aquest període, ho dic perquè els sindicats ja amenacen que de cara al pròxim curs poden continuar les mobilitzacions si no s'arriba a un acord amb el Departament d'Educació. Recordem que més enllà de les millores laborals, el que demanen també és un canvi en el sistema educatiu que el reforci després, diuen, de molts anys, no?, d'aquesta minva de recursos. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ahir insistia en garantir que el curs escolar arrencarà amb total normalitat davant de la possibilitat, doncs, com deia, de noves vagues per part del professorat. Quin balanç en feu fareu vosaltres d'aquest tancament de curs, podríem dir, perquè amb la jornada intensiva i diguéssim, la finalització d'aquest procés de vagues, tot i que hi ha manifestació convocada pel dia 14 del col·lectiu docent i fan una crida també al conjunt de la comunitat educativa, doncs encara se'n parlarà d'aquesta qüestió.
4: Yo quisiera decir que el balance ha sido un desastre. Este final de curso con la comunidad educativa, el gobierno de la Generalitat, desde un inicio no ha sabido llevar bien una negociación colectiva y a las pruebas me remito que ya ha tenido que salir el presidente de la Generalitat para apagar un poco el fuego. Y es una pena y una lástima que todavía estemos en esta situación, donde al final, como siempre hemos hablado, los que se perjudican son los alumnos, las familias, y de una vez por todas hay que dar una solución definitiva para que no volvamos a tener más manifestaciones.
2: Bueno, la vaga no va ser molt seguida. Els mateixos sindicats convocants parlen d'un 20% de seguiment, eh? És a dir, que, per tant, no va ser molt seguida. Segurament hi ha un cansament en aquí, però sobretot I parlen d'una altra cosa, que jo crec que afortunadament està bé que em comencin a parlar, de dir que han de tenir clars els objectius i no els tenen clars. Aquest és el greu problema que jo vinc dient des de fa molt de temps. Si cal un canvi del sistema educatiu, no? Aleshores aquesta vaga ha estat un error per allongar-la tant de temps. Perquè el canvi d'un sistema educatiu passa per un acord i un pacte social ampli, polític, social, on hi hagi molta gent implicada, però també els docents, que fins ara no han estat implicats en cap de les reflexions sobre cap a on ha d'anar l'educació. Perquè l'educació està canviant molt, en una societat que està canviant molt, i hi ha un malestar docent, és evident, això no es pot negar. Val? Per tant, l'educació té un problema. No la té per les vagues, la té perquè el sistema educatiu té un problema. I té un problema que va més enllà de moltes coses, segurament amb molts errors comesos. Lo de la inclusiva, jo em sembla que ja ho he dit mil vegades, això, va ser un error. Va ser un error aplicar la inclusiva sense saber com estava el centre, quines són les necessitats que tenia el centre, quines els alumnes, sinó que es va aplicar quasi bé per un anunci, perquè ens entenguem. Per tant, això s'està arrossegant més, les retallades, etc etc. És bo que hi hagi una reflexió calmosa, i amb seny, sobre cap on ha d'anar l'educació, i segurament un moment de crispació i mobilització i molt malestar docent, doncs no fa pensar que aquesta reflexió serena amb implicació de molts sectors, ja dic sobretot del sector docent, doncs avui a final de curs no sigui possible, i segurament, espero, desitjo que hi hagi aquesta reflexió àmplia de tothom a l'inici de curs, perquè està clar que l'educació necessita canvis profuns, amb poca, diríem, estir i arronsa de veure a nivell polític qui s'emporta el gat a l'aigua, perquè recordem la quantitat de reformes educatives que hi ha hagut, cap valorada, i que podem dir que, francament, això sí que ha estat un fracàs rotund.
0: Sí, jo crec que aquesta baixada de participació, no?, és deguda també al que deia la Carme, del desgast d'aquests dies que porten, però també...
2: Del desgast
0: estem...
2: i que no saben què volen, o sigui...
0: No, i també que estem en una fase de final de curs, per tant, el que comporta avaluacions, tot això, doncs requereix molta més feina per al professorat. També que la penalització pel dia de falta a classe són, o sigui, són 100 euros. L'altre dia parlava amb el professor. 125 euros.
2: Com o sigui, a todo hijo de vecino que fa vaga, eh?
0: Sí, totalment.
2: Vull dir, perquè no és una penalització, és una conseqüència lògica d'un dia no treballat.
0: Segurament hi hauria molta més gent, no?, si no fos aquesta barbaritat de penalització, que estic d'acord que...
2: Tothom que fa vaga li treuen el salari del dia que fa vaga.
0: Estic d'acord, era això, però que és una causa, no?, al final. I després parlaven de no, ja no reclamar a nivell salarial, també del sistema educatiu, però també hi ha altres temes, com per exemple la climatització de les escoles, que és un dret laboral que a Badalona, per exemple, la major part de les escoles no tenen climatització. Tant els professors com els alumnes estan patint. Ara hem tingut una setmaneta fresqueta, però estem patint temperatures de les 9 del matí, 30 graus. Per això nosaltres, jo, des de Badalona en Comú, hem fet una campanya de recollida de signatures, que en 3 dies portem més de 1.100 signatures, i ara estem fent una rodada de trobades amb els centres educatius precisament per reclamar tant l'Ajuntament com la Generalitat que d'un cop s'impulsi doncs, allà la climatització de les escoles, no?
1: Jorge.
4: Yo quiero decirle, sabes perfectamente que quien tiene competencias en materia educativa es la Generalitat de Cataluña y en la inversión que comentó hace poco salió la noticia de los 100 centros públicos educativos, si sabes cuántos son de Badalona, pues me lo podrías decir, pero me parece que cero. Por lo tanto,
1: no se invertirá, ¿eh? En materia,
4: en materia de climatización es cierto que tenemos.
2: No, Badalona no es noticia lo de la climatización, porque no, ni el lloc,
4: no, o sigui, que, lo que pasa que la Generalitat de Cataluña, pues sí, hay centros educativos y colegios que tienen ya 40, 50 años, que son edificios antiguos, que se han, a nivel local, yo recuerdo de que se intentaban hacer un tipo de ventilación para que el aire fluyera, pero es cierto que cuando se llegan a temperaturas de 30 grados y 34, pues afecta muchísimo a la enseñanza, a la educación, y por eso muchas veces decía, están mejor los que están en los módulos que están superclimatizados, que a veces en edificios tan antiguos de 50 años, porque yo he visitado, por ejemplo, los módulos del Badalona Port, que estaban súper equipados y estaban con su climatización. Y entonces he visitado, por ejemplo, el colegio Llorenç Artigas, por poner un ejemplo. Uh-huh. Y efectivamente, pues se necesitan ese tipo de climatización. El ayuntamiento va a colaborar en todo lo que se pueda, pero sí que hay que instar a la Generalitat de que se ponga las pilas y que empiece a hacer inversiones.
1: Balanci.
3: Bastantes coses, eh? Intentaré resumir. L'Ajuntament de Barcelona climatitzarà 100 escoles en càrrec a la taxa turística que Barcelona té i Badalona no vol tenir, l'actual govern. Uh-huh. És a dir, ho pot fer l'Ajuntament. I un bon ús de la taxa turística és climatitzar escoles.
2: 340 milions.
3: Aquesta una.
2: No, vale? Té l'Ajuntament de Badalona.
0: De fet, Barcelona té el consorci aquest,
3: el consorci
0: que a través d'aquí que és el que no tenim a Badalona.
3: Clar, Barcelona és molt més potent, i pren decisions. Més coses. Aquesta vaga no era només per diners. Uh-huh. El sector educatiu està cremat. Mira, si serveix una anècdota que a mi m'ha impactat, m'explicava una professora de Biologia de Badalona, d'un institut de Badalona, que els adolescents, perquè són adolescents, estem parlant de criatures de 15 anys, en el laboratori, un tub d'assaig, li va caure i es va trencar. Val 4 euros. I li va dir, com que has fet el tonto, que no ha sigut un accident, el pagaràs. Els pares van anar a la direcció, li van muntar un pollastre, un aquelarre, i la professora defensant-se. Aquest és el nucli del problema per mi. Encara més, la Generalitat s'ha gastat molts diners amb ordinadors per estudiants. Els hi cauen. Els hi cauen a terra. Vale? I el professorat no té mitjans per dir fins aquí, noi, perquè s'ha destruït, s'ha eliminat l'autoritat del professor. Estan perduts. És continu que els professors tinguin problemes amb l'agressivitat de cert sector de pares. Mai els protegeixen. Com a molt, els canvien. Per no parlar de la inspecció educativa que sistemàticament mira cap a una altra banda. Per no parlar que un Esther Niubó no en té ni idea del que és una escola pública. Perquè és una pija que porta els fills a escoles pijes com Déu mana. És a dir, el que hi ha hagut és un desconeixement de la problemàtica real de l'escola pública. Perquè, a més de la història aquesta de la integració, que és un frau per tothom i que s'ha fet per estalviar diners, perquè hi ha criatures que si tu les poses en una aula amb una sola professora, et desmunten l'aula. I què fas amb els altres? I una cosa que em fa molta pena. En una aula sempre hi ha un 10, un 20% de criatures molt bones. Què fas amb aquests? Els hi fas perdre el temps? I encara queda un altre element, la famosa matrícula viva. És a dir, a mig curs t'arriben tres criatures que no saben ni català ni castellà. Criatures molt castigades. I apa, vinga, vinga, tens 25 alumnes, n'acabes en 30. El que hi ha hagut és que l'escola pública se l'ha castigat, se li ha posat una càrrega que l'ha aixafat. Aquest és el problema. I això ningú està agafant. I sí, Carme, estic d'acord amb tu. Com que el problema és tan gran, si cal parlar amb serenitat de quin acord de país fem perquè ens hi juguem al futur. Uh-huh. I això no ho estan entenent.
2: No, és, jo crec això... que clar, són tants factors
3: sí.
2: que... Però factors també en una societat que cada vegada més delega l'autoritat, o sigui, cadascú. És a dir, això que parlava el Venanci del tema de l'autoritat, i no és un problema de si es declaren autoritat pública o no, el professorat, és un problema de que la societat acaba dient això a l'escola, això a l'escola, això a l'escola. De manera que al final les famílies diuen vols l'educació a l'escola, quan la primera responsabilitat de les famílies és educar els seus fills. Val? I educar vol dir posar límits, no? Que no és fàcil, fer això, però que és la responsabilitat de les famílies. Uh-huh. Doncs tot s'ha barrejat tant, no? Jo insisteixo en el tema de la inclusiva. La inclusiva va ser un error. Perquè, a més, més enllà del que diu el Venanci, hi ha alumnes que en una escola d'educació especial segurament evolucionarien i avançarien molt més que en l'escola ordinària. O sigui, és un mal absolutament per tothom. Per què? Doncs perquè realment una escola sigui inclusiva, estem parlant d'un sistema que no és l'actual. Ha de ser una altra cosa. Ha de ser una altra cosa.
0: Jo
2: no
0: que
2: sé
0: vaig
2: quina,
0: treballar...
1: Si és aquesta reformulació que està demanant
0: treballar...
1: el col·lectiu docent, també.
0: Vaig treballar un parell d'escoles a Badalona, públiques, i una d'elles era inclusiva. I he de dir que hi ha casos i casos. O sigui, l'escola inclusiva...
1: No ho són totes? Pregunto.
2: Totes, sí.
1: Totes ho són, no?
2: Absolutament
0: bueno, però,
2: totes.
0: Sí, però
3: algunes que tenen.
0: Jo anava a l'escola Bufala, treballava allà, i allà hi ha CIA, que és una aula especial, també, i feien... hi havia hores doncs, que alguns nens de la CIA doncs, pujaven a la classe ordinària, no? He de dir que hi ha casos, que sí, que estic totalment d'acord, que han d'anar a una escola... de, com la,
1: l'educació,
0: de l'educació especial. Però sí que és cert que també hi ha certs graus d'alumnes que sí que els hi va molt bé també aquesta relació. Entonces, aleshores, jo crec que hem de s'ha d'analitzar. És impossible i és molt difícil, cas per cas, però...
2: No, impossible no.
0: Bueno, és
2: impossible no, o sigui...
0: Impossible no, però ja
2: és
0: molta feina i s'ha d'analitzar cas per cas. Segurament el professorat podria explicar molt bé cada cas, com el veu, i valorar, juntament amb especialistes, doncs, què fer amb cada alumne. No?
3: És un problema de plantejament. Jo, abans d'acabar, com que és l'últim dia, voldria dir una cosa diferent, que no estava a l'ordre del dia.
1: un ordre que fem i desfem, van anar.
3: Un dels temes, un dels recursos importantíssims que té Badalona és la Serralada Marina, junt amb la platja. La Serralada Marina, hi ha un grup de persones a Badalona que no responen a aquest cicle polític, sinó que s'han autoorganitzat en defensa dels camins públics de la Serralada, que l'Ajuntament n'ha reconegut 4. Bé, amb recursos de tothom han fet un Verkami, s'ha aconseguit presentar un contenciós administratiu que demostra que hi ha 37 camins públics i quan l'Ajuntament només en reconeix 4. Aleshores, aquest grup ha presentat un contenciós i el tribunal acaba d'admetre, la informació és d'ahir, l'admissió de totes les proves proposades. La data per anar al jutjat, per oferir els testimonis, és el dia 7 de juliol a la 1 de la tarda a la Ciutat de la Justícia. Què està passant aquí? Que un grup de ciutadans de Badalona estan treballant perquè l'Ajuntament reconegui que no hi ha 4 camins públics, sinó que n'hi ha 37. Mm-hmm. I aquí el que vull lamentar profundament és l'actitud de l'Ajuntament de Badalona i els advocats de l'Ajuntament de Badalona que estan treballant en contra de l'interès comú de reconèixer els camins públics. Què passa amb aquests camins públics? Que travessen propietats privades. Què està fent l'Ajuntament de Badalona? Defensar la propietat privada en contra de l'interès públic històric, pel que s'ha pogut aclarir, posar negre sobre blanc en aquest contenciós, és que hi ha un dret de pas en 37 camins, no en 4. Uh-huh. Lamento profundament l'actitud professional dels advocats de l'Ajuntament de Badalona, que de manera cega i reflexiva i molt poc professional estan defensant l'interès privat en contra de l'interès públic. Tinc l'esperança de que el tribunal, com que això s'acreditarà bé, digui no, aquí hi ha 37 camins públics. Vale? I vull lamentar, insisteixo, l'actitud de defensa de l'interès privat de l'Ajuntament de Badalona i dels seus professionals.
0: Sí, totalment d'acord. Aquí va arribar.
2: Sí, no, és tan incomprensible, és tan incomprensible de l'Ajuntament, que a més condiciona la mobilitat en la pròpia Serra de Marina i la gestió que després, posteriorment, se'n pugui fer el fet de
3: tenir... És un parc natural.
2: És un parc natural. Per tant, totalment d'acord, i totalment d'acord en què l'Ajuntament està per defensar l'interès públic.
3: I està defensant el privat.
0: S'ha de dir...
2: Això és gravíssim.
0: Sí. S'ha de dir que fa anys, quan la Rosa Trenado era regidora d'aquesta àrea, va arribar una denúncia d'Ecologistes en Acció, vale, que era precisament perquè l'Ajuntament no tenia aquest inventari de camins públics.
1: De camins,
0: no?
1: Públics.
0: Juntament, aquesta denúncia d'Ecologistes en Acció doncs incluïa a diferents municipis que no complien amb aquesta normativa, que és obligatòria tenir-ho. Aleshores, la Rosa va posar en contacte amb aquesta entitat, o sigui, amb Ecologistes en Acció, van parlar, van començar el contracte i es va dur a terme, i quan l'entitat va veure que el portal de contractació estava el contracte en marxa, doncs va retirar Badalona de la denúncia. Va retirar Badalona de la denúncia i no va entrar aquí. Aquesta empresa que va guanyar, o sigui, que va fer l'inventari, va incloure el que diu el Venanci, tots aquests camins, i l'Ajuntament després només ha reconegut aquests quatre que diem, no? O sigui, que aquesta és la història, no és una cosa... És una cosa d'aquest govern que no ha volgut reconèixer doncs, tots els camins que una empresa va detectar.
4: Bueno, esto es un tema que tendrá que dirimir la justicia y tendrá que dejarlo bien claro. Lo que sí que es cierto que en la Serrada de Marina, pues efectivamente no solamente hay cuatro caminos, hay muchísimos caminos, y en el tema de la propiedad privada y el derecho de paso, pues tendrá que ser un juez el que dirima dónde está la frontera entre... Pero supongo que se llegará siempre a algún acuerdo para intentar la accesibilidad a varias zonas de la Serralada. Esperemos que cuando salga la sentencia podamos comentar el tema.
2: Ja és greu, no?, que el govern digui, pues el jutge que determini, perquè claro, jo el que vull és que els camins privats segueixin sent privats i anul·lar el dret de pas. És greu, realment és molt greu això,
3: És normal a la City of Badalona, perquè sí, la ciutat de Badalona ens importa poquet.
2: Exacte.
1: Doncs preguntarem per aquesta qüestió també els responsables polítics del govern. I res, ho hem de deixar aquí. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat un cop més a la tertúlia del Badalona
3: bon
1: Matí.
3: Estiu.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon estiu
1: per aquells que ja no coincidirem en aquesta taula. I tanquem la tertúlia, com fem sempre, amb música. Avui amb la música d'Alex Warren, els deixem amb Fever Dream, i de seguida tornem amb més actualitat de l'àmbit local. Fins ara.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: L'Ateneu de Sant Roc serà una de les entitats que es reunirà amb el papa Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya. La trobada tindrà lloc avui mateix, en la segona jornada de l'estada del pontífex a la capital catalana, després d'haver visitat ja la catedral de Barcelona i d'haver fet la pregària conjunta amb 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest dimarts, Lleó XIV ha fet també la seva primera homilia, ho ha fet amb alguns fragments en català, en la qual ha instat els cristians a la concòrdia i a la pau, i ha dit que els catalans tenen vocació de constructors d'unitat. De seguida podrem escoltar també doncs, el pontífex, però fem referència també a què n'opinava d'aquesta visita a l'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero.
3: Doncs sí, ella, com sabeu, està criat a Badalona i ha valorat molt positivament la visita i considera que el papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita de Lleó XIV a l'estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral.
4: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
5: Creo que el Papa va decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
2: Així valorava també l'arcabisbe Cristóbal López Romero la intervenció del papa al Congrés dels Diputats. Lamentava també que qüestions com l'ús del català per part de Lleó XIV durant la visita a Barcelona acabin acaparant part de l'actualitat mediàtica. Tot i considerar que la llengua és important, creu que el que cal és posar més èmfasi en el contingut del missatge i en els gestos que fa el pontífex durant la seva visita.
5: Lo más importante es el mensaje. Claro que decirlo en una lengua o en otra es también ya un mensaje. El medio es el mensaje, decía McLuhan. Yo diría que no hay que utilizar la visita del Papa para intereses particulares, partidarios, ni unos ni otros. Entonces, yo creo que hay que dejarle la libertad que él lo haga como crea conveniente, ya se le ha dicho.
3: La visita del Sant Pare a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona serà avui dimecres i a banda de l'Ateneu de Sant Roc hi està prevista l'assistència d'una norantena d'entitats socials vinculades a l'Església que treballen amb col·lectius vulnerables.
2: I qui també ha opinat sobre la visita del Papa és el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, qui ha reivindicat l'estil del pontífex. Assegura que el fet que el Papa sigui agustí marca clarament el seu tarannà, ja que es tracta, diu, d'una espiritualitat orientada a sortir a trobar la gent, especialment els col·lectius més vulnerables.
3: Sí, entrevistat al Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels agustins ha quedat palesa en l'agenda del Papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. Pineda recorda que en una de les seves visites anteriors, el mateix Papa va destacar el barri de Sant Roc pel seu treball comunitari i solidari que hi duen a terme veïns i entitats.
6: La gente son muy, muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
7: ¿El San Roque?
6: Sí, él ha dicho.
2: Més enllà dels grans actes previstos a Barcelona, el rector subratlla que la visita té un marcat caràcter pastoral i no pas polític, i en aquest sentit interpreta la tria d'espais com el Raval o el centre penitenciari de Can Brianzo com un missatge clar: posar el focus en les perifèries socials i no oblidar les persones més desafavorides. És una línia coherent, assegura, amb la trajectòria del Papa, que ja com a responsable de l'ordre agustinià havia recorregut comunitats arreu del món per conèixer-ne també quina és la seva realitat. I precisament Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, i ho fa a través de la xarxa de televisions locals i de la seva programació especial.
3: Sí, a partir de 11:45 i fins a 13:45 podreu seguir en directe l'arribada del pontífex al monestir de Montserrat i l'oració del Sant Rosari, que oferirà a les 12:00. El dia 15, a les 18:00, s'entrarà el programa també a la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions, una d'elles amb l'Ateneu de Sant Roc.
2: Ja de cara al vespre, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà també a connectar amb la xarxa. Ho farà per oferir en directe la missa de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
3: Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora, a 7:45 del vespre, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop acabi tota la programació especial, a les 10 de la nit.
0: Badalona Matí.
2: I anem ara a ser altres titulars del dia. Les obres de remodelació dels mercats Torner, Maignon i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat.
3: Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, qui ha explicat que el projecte del mercat Maignon s'aprovarà aquest mes de juliol i les obres es podrien visualitzar a finals d'any. De moment ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes, així com millorar també l'accessibilitat.
2: Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar l'interior, un espai provisional on ubicar l'espai parades mentre s'habilita tota la resta.
7: Segueixin poguent treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte. Ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve, i l'haurem d'aprovar. Sí, és la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai, l'art.
2: I l'enderroc dels últims 4 blocs amb res de luminosi del barri de Sant Roc hauria d'estar enllestit abans de finals d'any, segons la previsió de l'Incasòl.
3: L'operació suposarà tancar un projecte urbanístic que va començar el 1997 per transformar la zona. De fet, aquesta és la segona remodelació més gran executada per l'Incasòl per encàrrec de la Generalitat després de la del barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat. Així ho ha dit en Pere Picorelli, director d'Habitatge i Edificació de l'Incasòl.
8: Estem licitant i adjudicarem les dues darreres escales, que són les que estan al costat.
9: Per tant, això quan acabarà?
8: Haurem acabat. A final d'any ha d'estar tot acabat i net. Ara hem enderrocat ja les dues escales i estem netejant el solar. És una feina laboriosa. Però els enderrocs ja no són com abans, ara s'ha de destriar la runa, s'ha de fer tot un procés de gestió de residus.
2: I Educació xifra en prop d'un 12% el seguiment de la vaga de docents, amb dades del 90% dels centres.
3: Segons el departament, la convocatòria de vaga a tot Catalunya ha punxat clarament. De fet, aquesta ha estat l'última convocatòria de vaga dels docents aquest curs, i des de l'USTEC asseguren que ara cal establir uns objectius concrets sobre com continua la protesta.
2: Des dels sindicats critiquen que el govern català es contradiu quan els asseguren que no hi ha recursos disponibles mentre s'inverteixen milions d'euros en altres qüestions, com per exemple la visita del Papa. Escoltem el portaveu de la CGT Educació, Marc Martorell.
10: Tenim un govern que, mentre ens diu que no hi ha diners per tenir els centres educatius públics del país en unes condicions dignes, s'estan gastant desenes de milions d'euros en la visita del Papa i s'està triplicant la despesa militar a nivell estatal.
2: Neguits, incertesa i tensió són alguns dels sentiments que des d'ahir dimarts i fins demà dijous experimenten prop de 46.000 alumnes a Catalunya per examinar-se de les PAU.
3: Des dels centres educatius de Badalona, el professorat recomana als estudiants preveure diversos escenaris per afrontar els resultats, siguin o no els desitjats.
2: Encoratgen els alumnes a mostrar seguretat, confiança i tranquil·litat per afrontar aquests 3 dies d'exàmens. N'ha parlat el director de l'Institut, Julià Minguell, i representant també de les direccions dels instituts de la ciutat, Joan Chacón. Alarcón.
9: No passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un segon, amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat. És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
2: I els cuiners de l'Espai Versàtil de Badalona, Santos Calle i Dragos Badia, han quedat segons en la final gastronòmica vinculada a la marca Macro a Madrid.
3: Els badalonins han cuinat un arròs amb costelles de cabrit a baixa temperatura i pebrots escalivats. Els xefs també han destacat el nivell del concurs d'arrossos creatius, indicant que dels 32 participants, 22 eren de la Comunitat Valenciana. Els mestres dels arrossos també participava un cuiner de Nova Zelanda que ha guanyat nombrosos premis.
2: Calle i Badia han explicat com es prenen aquest tipus de proves i com és l'orgull de portar Badalona a la resta de l'Estat.
11: Jo crec que, com sempre, amb tranquil·litat, amb ànim de passar-ho bé. Si guanyem alguna cosa, la guanyarem, i si no, la idea és disfrutar-ho i aprofitar el moment.
12: Bueno, guanyar segur que guanyem experiència com a mínim. I segon, portar el nom de Badalona al resta d'Espanya, pujar-lo en mapa, on que estigui participant, concursant amb gastronomia catalana i tal, pues bé, contents.
2: I Elvira fa una marina des de Badalona, com tintureres, balenes o dofins, és més habitual del que pot semblar, sobretot en aquesta època de l'any.
3: Les millors condicions són els dies de mar en calma i preferentment a primera hora del matí. Cada cop hi ha més afició per observar-los i per això hi ha empreses que ofereixen sortides en embarcacions.
2: Des del port de Badalona, el fotògraf i divulgador de fauna marina, David Jara, converteix l'observació de cetacis en una experiència divulgativa.
13: Fet al Mediterrani Occidental, que és la zona del Mediterrani on ens trobem, és força rica i força biodiversa, i també en fauna, en megafauna, com podrien ser els cetacis. De fet, tenim 8 espècies de cetacis aquí davant de les costes de Badalona, Barcelona, i molta gent, a més, desconeix aquest punt.
2: I l'Hospital de Badalona i el Banc de Sang organitzen avui una nova jornada de donació de sang que començarà a les 9 del matí i que finalitzarà a les 8 de la tarda.
3: Es tracta d'una cita habitual que en aquestes dates, abans de les vacances d'estiu, cobra especial importància. En aquesta ocasió es posa l'accent en els donants de moll d'os i que beneficia especialment els malalts de leucèmia. Des de l'organització recorden que pot donar sang qualsevol persona sana entre la franja de 18 i 70 anys.
2: Cada dia calen 1.000 donants a tot Catalunya per fer front a les necessitats dels pacients. I en plana cultural, el Festival B ha anunciat el cartell complet de la seva 12a edició i la cantant badalonina Maria Arnal encapçala el repertori d'artistes juntament amb Guitarrica de la Fuente, Young Beef, Rusovski i també Muixca.

0: Arnal actuarà el 19 de setembre, l'últim dels tres dies programats pel festival, al Parc del Fòrum de Barcelona, des del 17 de setembre, però serà l'escenari d'un dels esdeveniments que es consolida com un dels principals aparadors de la nova escena musical estatal.
1: I el grup de Belles Arts del Museu de Badalona ha inaugurat una exposició amb una cinquantena d'obres dedicades als seus socis col·laboradors a l'Escola del Mar.
0: A més, aquest dimarts s'han organitzat una sessió de pintura a l'aire lliure per apropar la seva feina als ciutadans que passejaven per la Rambla.
1: Un cop acabi l'exposició, que es podrà visitar fins al 28 de juny, es farà un sorteig i es regalarà cada obra a un dels socis. Ho explica la Núria Ferrer, que és presidenta del grup de Belles Arts del Museu de Badalona.
2: Que el soci col·laborador, el que no pinta, s'emporti un quadre. El que sí també, i molts i anteriorment ho havien fet, quan acaba l'exposició, entre si el seu quadre o un pintor no ha sigut escollit per un soci col·laborador, pues entre socis pintors a vegades també s'han intercanviat quadres entre ells.
1: I en esports, la penya ja és a València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits.
0: Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Ante Tomic, que arriben en confiança i amb el suport d'una afició embogida. El club ha aconseguit fer un segon autocar pels seguidors que es desplaçaran al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués.
1: El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on són molt forts.
3: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial, vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
1: I el Badalona comença avui a escalfar motors de cara a preparar també el partit de diumenge al camp del Compostela.
0: Si demà hi ha previst un entrenament en un escenari de gespa natural, la superfície que els escapulats es trobaran a la localitat de Santiago. Un cop arribats aquí, la plantilla vol culminar l'objectiu de l'ascens i anar-se'n de vacances amb els deures fets.
1: Tenint en compte la igualtat que es preveu a l'eliminatòria contra el conjunt gallec, el secretari tècnic del Badalona, Aleix Mosqueda, ha explicat com hauran de gestionar el partit de Galícia de diumenge.
4: El que ens trobarem és un equip molt experimentat, un equip que, si ens fixem, la línia mitjana d'edat és propera als 30 anys. És un equip que no li va al rock and roll, és un equip bastant estàtic, un equip que sap estar ben col·locat, però bueno, hem de jugar les nostres armes, fer un partit de ritme, un partit on ataquem de manera intel·ligent. L'eliminatòria de tornar viva a Badalona no ens pot passar el mateix que a Cornellà.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que DIF i Rodalies portaran Siemens als tribunals per la doble aturada de trens d'ahir dimarts. La companyia però lamenta les molèsties causades per l'incident que ha afectat a Rodalies i afegeix que les dues avaries s'han produït en el marc d'una intervenció de manteniment correctiu.
0: I en el primer examen de l'ESPAU, el de llengua castellana i literatura, els estudiants han hagut de respondre a preguntes relacionades amb una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucio Ordine, i amb poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero. També han hagut d'identificar la diferència de significat d'un parell mínim, reconèixer situacions de diglòssia i categoritzar prejudicis lingüístics. Avui l'ESPAU continuen amb l'examen d'història.
1: I una onada d'atacs dels Estats Units a l'Iran després de ser abatut un helicòpter nord-americà a l'estret d'Hormuz. L'aeronau, amb dos pilots a bord, va caure dilluns prop de la costa d'Oman sense provocar víctimes. I l'incident ha acabat generant també una nova escalada en la guerra a l'Orient Mitjà.
0: I nit de violència a Belfast després d'un intent de degollament que ha encès les xarxes. Grups d'encaputxats protagonitzen unes protestes contra la immigració atiatxa per l'extrema dreta arran de l'atac d'un asilat sudanès a un ciutadà nord-irlandès. Les protestes s'han estès per diversos punts de la ciutat i l'àrea metropolitana i han provocat importants interrupcions del trànsit.
1: Gràcies, Tuti. Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I anem ara a fer un repàs també de la plana de serveis. Comencem fixant-nos en el trànsit. Connectem aquesta hora amb en Roger Serra, Servei Català de Trànsit. Bon dia.
5: Què tal, bon dia? Doncs parlem de calma, força calma ja en aquesta xarxa viària, que estarà baixant moltíssim el volum de circulació. Ho comentàvem anteriorment, en general sembla que hi ha hagut una mica menys de volum de trànsit del que seria habitual als matins en aquesta zona més propera a Badalona. L'autopista de moment la veiem prou bé, tant en sentit Barcelona des de Badalona com en direcció Mataró. És cert que la C32, el tram de Mataró, hi tenim unes obres que provoquen aturades, però no us afectarien, perquè són en sentit Barcelona, és a dir, venint des de Girona, trobaríem les obres a l'altura de Mataró, C32, i són 2-3 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona, perquè hi ha un carril tallat al trànsit. Potenor, vivint aquí la situació és fluida, també en totes dues direccions, i les rondes també han millorat moltíssim, fins i tot la C58 anant cap al Vallès, aquesta vegada presenta força tranquil·litat. Per tant, és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I anem ara també amb la previsió del temps. Lluís Pérez, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres el temps ha de ser variable a les comarques de Barcelona. De fet, ja hem anat tenint alguns ruixadets durant la nit passada. Ha plogut molt més en alguns indrets com el Vallès Oriental. Ha tocat el Montseny, també a l'Alt Maresme. I en aquests moments tenim algun remet que es va movent pel Llobregat, pel Penedès. Podem dir que fins aquest mig matí, fins allà a les 11-12 del migdia, tindrem algun ruixat una altra vegada fugaç, però a qualsevol racó metropolità hi ha més probabilitat a la Vall del Llobregat. Per tant, per exemple, al voltant de Montserrat, no pas grans tempestes, no pas pluges que siguin molt abundants. I a més, a partir d'aquest migdia i tarda sí que el sol serà més present, començant pel sud, i només al voltant del Montseny, del Montnegre, per tant, comarques del Maresme i el Vallès Oriental, quedarà el cel una mica més tapat. Pel que fa a la temperatura, avui baixa un palet més que ahir, per tant, una calor, de moment, força continguda a l'àmbit metropolità. N'estem pendents a la xarxa.
7: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
8: Avui, 10 de juny, celebrem Santa Diana de Roma.
9: El Sant del Dia amb Joan Baltar.
8: Santa Diana de Roma va ser una noble i devota cristiana del segle VI. Es diu que va dedicar la seva vida a ajudar els més pobres. Se li atribueixen molts miracles, com la cura d'enfermetats i protecció contra els perills. D'aquí ve que fos una santa molt venerada a l'època mitjaval i es manté en l'actualitat. Feliciteu a les Diana que conegueu. Jo en conec una i avui la felicitaré.
10: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
11: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
12: La penya en joc.
11: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
13: València Bàsquet, Assisa Joventut.
7: Badalona Matí. Periodisme de proximitat.

0: I ara és moment de repassar tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal d'Esquerra Republicana. Avui ens acompanya el seu president, l'Àlex Montornès. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia i aprofito per saludar els alumnes de la Llauna que avui ens acompanyen i és més pressió.
0: Doncs sí, sempre és pressió i alhora doncs, impressionant el fet de poder comptar amb jovent, que s'interessa també pels mitjans públics locals. Per
1: Espero
0: tant, agraïts també de que ens hagin visitat. Vinga, comencem parlant de la justícia que ha arxivat la causa administrativa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. La resolució considera que el govern municipal va prestar, diu, l'atenció adequada a les persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Què en pensa d'aquest arxivament?
1: Jo sempre ho dic que no opino sobre les decisions judicials. De fet, Esquerra Republicana no ho vam judicialitzar això, malgrat que l'alcalde ara ens posa a tots al mateix sac perquè vol fer el polèmiques com sempre. Nosaltres treballem d'una altra manera, ho vam denunciar a les institucions europees perquè pensem que políticament les coses no es van fer bé. Vam veure que hi havia entitats que això ho denunciaven i vam pensar doncs, que ja un jutge decidiria. Més enllà del que hagi dit el jutge, jo crec que una cosa és la justícia i l'altra és la moral. I jo crec que existeix el bé i existeix el mal. I en aquesta ciutat vam veure el que és el mal. Perquè deixar 400 persones al carrer en ple hivern sense cap alternativa, això és el mal. I després n'hi ha que se'n van a primera fila a veure el papa de Roma. Però això és el mal. I torno a dir el que he dit sempre. Esquerra Republicana, pensem que els veïns del Remei van patir molt. I els veïns del Remei tenien tot el nostre suport. I també sabem que 400 persones en un equipament públic és un poble i que això crea problemes de convivència, crea problemes del dia a dia amb els veïns i que s'havia de trobar una solució. I nosaltres ho hem dit sempre, que els veïns els havíem d'ajudar i que 400 persones no podien viure en un equipament municipal. Però la solució no era anar per la força bruta a fer-les fora. I torno a dir el mateix. Jo era el responsable del B9 i a mi mai me'l van ocupar. En Xavier García Albiol, després d'un mes de ser alcalde, ja li van ocupar una vintena de persones al B9. I en lloc d'intentar buscar una solució, en lloc de parlar amb les entitats del tercer sector, en lloc d'intentar fer un cens i tal... No, va fer força bruta i se'n va anar a tots els mitjans estatals a dir, ei, hi ha un edifici enorme a Badalona que hi ha 20 persones que l'estan ocupant. Això va fer efecte crida i en 6 mesos hi teníem 400 persones. I aquí és on es veu que el model aquest d'anar a les teles a picar-te el pit com si fossis un goril·la no serveix per res i no resol els problemes. I per tant, la justícia diu que podem fer fora 400 persones, també va dir que podíem llegir expedients mèdics de difunts en el ple i que no passava res. Jo no hi estic d'acord, perquè crec que existeix el bé i que existeix el mal.
0: Deia que no els agradava judicialitzar aquest cas, però alhora també explicava que van denunciar-ho institucions europees. Quin recorregut té aquesta denúncia?
1: Jo vaig escriure un informe pel comissari europeu de drets socials del Consell d'Europa, que el va rebre amb molt d'interès, el va portar una senadora nostra, que també és representant del Consell d'Europa, la Laura Castel, però no em vaig fixar només amb el B9, vaig recollir totes les polítiques que ha fet el govern Albiol, des de tancar Can Bofivell, des de sortir a la taula sense llar de Badalona, a desmantellar els serveis socials, no ajudar els 80 desnonaments a Badalona, hi ha 80 desnonaments al mes. I aquest govern què fa? No fer res, tenir una regidoria antiocupacions amb 10 milions d'euros que no sabem què fa perquè a Badalona segueixen havent 400 ocupacions. Tot això li vaig explicar, perquè crec que és important veure la imatge global, no només una cosa en particular, per molt que aquella cosa en particular ens remogués l'estómac. I li vaig intentar explicar al comissari que políticament el Partit Popular estava fent de Partit Popular i que estàvem veient el Partit Popular més salvatge, el d'Ayuso o el d'Amazon, aquí a Badalona.
0: Posava ara sobre la taula, no?, aquesta regidoria antiocupació, que diu disposa d'una partida pressupostària, entenc, de 10 milions, no?, del que explicava, i diu que va

0: pagaments al mes i que no tenim regidoria d'habitatge. I per això és molt important que d'aquí un any, si aconseguim que en aquesta ciutat hi hagi un canvi, la Badalona torni a tenir una regidoria d'habitatge per ajudar a les 150 famílies que hi ha a la taula d'emergència, per ajudar a les 80 famílies que cada mes perden casa seva i que gràcies a entitats com la plataforma Sant Roc Som Badalona, Badalona Cull, Càritas, la Fundació Roca i Pi, moltes d'elles se salven. Però l'Ajuntament ja ha de ser, i l'Ajuntament ho ha de treballar, i això ha de ser una prioritat de l'Ajuntament de Badalona, perquè és més probable, Badalona, que et desnonin que no que t'ocupin un pis.
1: Mm-hmm. Parlem ara de seguretat, perquè la criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en aquest primer trimestre del 2026 respecte a aquest mateix període, el primer trimestre de l'any passat. Com valoren aquestes dades?
0: És que l'alcalde es fa trampes al solitari. El 2022 governaven les esquerres. En aquesta ciutat hi havia 14.000 delictes, 13.900. El 2024 aquesta ciutat va tenir un rècord de delictes, amb 15.100, és a dir, gairebé 1.200 delictes més que quan governàvem les esquerres. I ara, el 2025, no? I 2026, ha baixat una mica, però encara estem per sobre els 14.900. Per tant, hem baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai hi havia hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde surt i diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord. És a dir, els alumnes que aquí ens estan escoltant, doncs si un trimestre suspenen física amb un 0 i el següent treuen un 1, dirà, hòstia, he pujat un punt, home, sí, però és que vens d'un zero. Doncs això és el que li passa a Xavier García Albiol. I el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular, i el seu model em sap molt de greu, però ha fracassat, i a dia d'avui la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
1: De fet, aquesta davallada trimestral es deu sobretot a aquest decreixement, diguéssim, d'homicidis consumats i també de ciberdelictes, però veiem que, si entrem en detall a les xifres, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i també baralles tumultuàries. Els preocupen aquest tipus de delictes que creixen?
0: I tant, a mi em preocupa que aquesta ciutat no sigui segura. Jo vull que Badalona sigui segura i hem de posar tots els recursos possibles perquè Badalona sigui segura. Però també és veritat que fent vídeos estil Hollywood que emociona Steven Spielberg no se solucionen els problemes de seguretat a Badalona. Com se solucionen els problemes de seguretat a Badalona? Doncs fent que la Guàrdia Urbana treballi en els barris, que conegui què passa a cada comerç del barri que els hi toca o que està assignat, que coneguin quins són els petits delinqüents del barri i que sàpiguen què li passa a la Fina que viu en segon tercer a la Juan Valera sense ascensor. Aquesta és la Guàrdia Urbana que nosaltres tenim. I és una Guàrdia Urbana que ja teníem fins a l'any 2011 i que era referent a Catalunya. I les Guàrdies Urbanes d'arreu de Catalunya venien a Badalona a aprendre com fèiem les coses aquí. I què va passar? Doncs que el 2011 va governar un senyor, que ara també governa, que ho va destrossar tot, i que es demostra que el seu model no funciona i que a dia d'avui, insisteixo, la gent té una sensació d'inseguretat molt més gran. I llavors, quan en Xavier García Albiol, que fa 35 anys que és regidor i que ha sigut alcalde, 8 anys i mig dels últims 15, 4 anys i mig dels últims 6, em diu que la seva prioritat electoral és la seguretat i la seguretat va com va, doncs ha fracassat. I no fa cap tipus d'autocrítica. La culpa sempre és de tothom. És de les esquerres, que ja fa 3 anys que no governem, és del Pedro Sánchez, que està allà a Madrid, però ell mai assumeix cap culpa. I, per tant, jo el que li demanaria és que es deixi de fer aquests anuncis, que deixi de fer el ploramiques i que comenci a treballar. En lloc de ballar, que treballi.
1: Parlem d'unes declaracions que feia ara fa uns dies l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a la cadena SER, on tornava a insistir en retirar ajudes socials a famílies d'alumnes absentistes. Creu que una mesura així podria funcionar o generaria encara més problemàtica?
0: A mi em sap greu perquè jo ja no sé si l'alcalde menteix o no en sap o què li passa. Perquè va parlar del PIRMI. El PIRMI no existeix. El PIRMI no existeix perquè l'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la renta mínima garantida, que ho va fer Esquerra Republicana, per cert. I es va votar en el Parlament aquesta llei. Per tant, el PIRMI ja no existeix. I aquesta llei que es va votar, la va votar en Xavier García Albiol a favor. Xavier García Albiol, el 2017, era el president del grup parlamentari del Partit Popular al Parlament i va votar a favor d'aquesta llei. I no es va queixar d'aquesta llei. La va votar perquè sap que aquesta llei és necessària, perquè sap que hi ha moltes famílies a Sant Roc, a la Salut Alta, etc., que necessiten la renta mínima garantida i que sí que és veritat que hi ha un absentisme brutal, però que si retirem aquests ajuts en aquestes famílies, els nens no aniran de cop a l'escola, però patiran el fet de que les seves famílies tinguin menys recursos per omplir les neveres, etc., i menys controls de com s'utilitzen aquests diners. I jo aquesta no és la Badalona que vull. Perquè jo vull que protegim els nostres nens. Per tant, aquestes ocurrències, que a més són falses, perquè quan ha pogut

0: decidir i ha pogut votar i ha votat a favor i, per tant, està mentint descaradament, però aquestes ocurrències de cunyat de bar, sí, pues, fan titulars i tothom hi hi ha ha, però no resolem els problemes. I ostres, doncs si hem de fer que els nens de Sant Roc no hi hagi un facin campana un 80%, posem-hi recursos. No desmuntem el Consorci Badalona Sud com ha fet el Partit Socialista i el Partit Popular. Aboquem recursos i persones i entitats i l'Ajuntament que estiguin casa per casa mirant el que passa. I això també s'havia fet en el passat. Que s'havia de millorar, segur, però l'alternativa no és desmuntem-ho tot i salvi-se qui en pueda. I torno a insistir, és que ell ho sap. I per això, quan ha tingut l'oportunitat de votar-ho al Parlament, hi ha votat a favor.
1: Dies després, no ha passat ni una setmana de la celebració de la Shopping Night als carrers de Badalona, parlem ara de comerç de proximitat, en concret dels mercats, perquè la primera tinent d'alcaldia, Cristina Agüera, assegurava ahir, en aquests mateixos micròfons, que les obres de remodelació dels mercats Torner, Magnon i Llafià estaran iniciades abans que finalitzi el mandat. Què en pensen? Aquestes són unes obres molt esperades. Confien en aquest compromís?
0: Jo, tot el que sigui ajudar als mercats, me n'alegro, m'hi trobaran i jo no faré com la senyora Agüera. Jo vaig treballar la remodelació del mercat a Torner i ha estat guardada 3 anys en un calaix. I no ho dic jo, ho diuen els paradistes també, que han vingut al ple, han parlat amb vostès, i per què va quedar guardada en un calaix? Oh, no fos cas que algú pensés que Esquerra Republicana havien fet una cosa bé, no fos cas que algú pensés que el Montornès treballava. I ara que venen les eleccions, han obert el calaix i estan fent el projecte. I me n'alegro que s'estigui fent el projecte, perquè per sobre del meu ego o de que Esquerra Republicana li vagi bé, hi ha Badalona. I si s'arreglen els altres mercats, a nosaltres ens hi trobaran. El que jo vull conèixer és el model, perquè, per exemple, doncs crec que el mercat Torner no necessita, el mercat Magnon no necessita uns restaurants d'estrella Michelin, no sé què, no sé quantos, no. Necessita un lloc on els paradistes treballin. La nostra proposta era arreglar la carpa i poder dedicar l'edifici antic a tenir tot el bestiari de la ciutat exposat, que els castellers poguessin assajar i que això fos un pol d'atracció de moltes persones que vinguessin al comerç de la ciutat. Aquesta era la nostra proposta, que l'havíem treballat amb els paradistes. Bueno, si el Partit Popular en té una altra, que ens l'expliquin, que jo, de moment, a part del que expliquen vostès, a mi no m'han explicat res. I el mercat de Llafià, que jo havia escrit els plecs al despatx perquè no hi havia funcionaris que ho poguessin fer, doncs també me n'alegro molt perquè m'hi vaig comprometre que això ho faria en realitat. Però també penso que estem perdent una oportunitat, perquè Llafià necessita un equipament esportiu nou, perquè, per exemple, l'Unió de Llafià té molts equips i cada cop en té menys, perquè el barri de Llafià viuen 60.000 persones per quilòmetre quadrat, que és més que Calcuta, i no hi ha equipaments. I aquesta és una oportunitat, i nosaltres ho volem fer en la mesura que ens deixin participar, doncs crec que hi cap un operador que porti a clients al mercat, que hi caben els paradistes que puguin seguir treballant, i que hi cap un poliesportiu nou, perquè els equips de Llafià tinguin un lloc on jugar, i aquesta era l'oportunitat per fer-ho, perquè no hi ha més terrenys a Llafià i com que no m'expliquen el que volen fer, crec que estem perdent moltes oportunitats.
1: Ahir deia la regidora sobre el mercat de Llafià, la primera tinent d'alcalde, que el 60% de l'espai anirà a parar o serà gestionat per un operador i que el 40% restant l'ocuparan les parades del mercat. Sí, troba que és excessiu.
0: Bueno, és que això ho diu la llei. Vull dir, no ho diu ella. No és que ella sigui magnànima i avui s'ha llevat i ha dit farem... No, és que jo també ho estava fent. Com dic, jo picava plecs a la nit i estàvem fent
1: però
0: això.
1: Però tot i així creu que hi cap un equipament esportiu també.
0: Perquè pot haver una planta una cosa i una planta una altra. Perquè aquesta ciutat l'hem d'aprofitar al màxim. I crec que no ho estem fent prou. I que un barri que hi ha 60.000 persones per quilòmetre quadrat que no hi ha equipaments, doncs en necessiten, i és l'oportunitat en aquest espai perquè l'Unió de Llafià i altres equips de la ciutat tinguin un espai on jugar.
1: Anem de Llafià cap a Artigas, perquè aquest serà el primer barri de Badalona que comptarà amb zona verda d'aparcament per residents. Una decisió que, diu el govern, ha consensuat amb els veïns. Creuen que és una necessitat pel barri, que podria ser extrapolable aquesta mesura també a altres indrets de la ciutat?
0: Crec que hem de trobar com compatibilitzem l'aparcament en aquesta ciutat i perquè els veïns hi puguin aparcar. I, per tant, totes les propostes que vinguin cap aquí, a nosaltres ens semblen molt bé. Si són consensuades amb els veïns, millor. Però crec que falta un pla ampli de com fem això a tota la ciutat, perquè anem posant pedaços en aquesta ciutat, no? Ara els veïns em demanen això, vale, doncs fem això. Ara els veïns em demanen això altre, fem això altre, per arreplegar 4 vots o milers de vots, no ho sé. Però no hi ha una visió de com ha de ser aquesta ciutat. L'altre dia vaig fer una conferència de ciutat i jo els hi preguntava a la gent una cosa que a mi em preocupa molt. Els nois i noies que avui ens acompanyen, el 2040 tindran uns 30 anys. On viuran? podran viure a la ciutat de Badalona? Tindran feina a la ciutat de Badalona? Podran anar a calar-nos o ja l'haurem destrossat del tot? Podran anar a la platja o ja haurà desaparegut la platja? Podran aparcar a algun lloc de la ciutat? Podran anar als mercats o ja no existiran? Tot això m'hi preocupa. I tot això, com que m'hi preocupa, crec que hem de pensar com treballem els propers 4, 8, 15 anys perquè les persones que d'aquí 15 anys tinguin 30 anys es trobin una ciutat millor que la nostra. I això no ho fem, anem posant pedaços. I tant de bo que el 2011 algú hagués pensat com havia de ser la ciutat del 2030, perquè avui no tindríem tots aquests problemes, perquè la ciutat del 2040 que afectarà aquests nens, quan l'hem de decidir? L'any 2039, com estem fent ara aquestes coses.
1: Ens queda un minut d'entrevista. Amb aquest minut m'agradaria fer referència també a aquest acte que celebraven, que ara mencionava, el Teatre Margarida Xirgo, on deien que Badalona mereix més. Aquest és el lema. Què mereix la ciutat i no té?
0: Ah, jo crec que Badalona mereix que les escoles no tinguin goteres, que Badalona mereix no tenir un superàvit de 80 milions d'euros, que Badalona mereix pagar les empreses que treballen per l'Ajuntament quan toca i no 200 dies després, que Badalona mereix que la gent de Badalona hi pugui viure i no que tota la gentrificació de Barcelona i els expats de Barcelona vinguin a viure a la nostra ciutat. Jo crec que Badalona mereix que la gent pugui treballar a la nostra ciutat i aprofitar els polígons que tenim, el Catalunya Media City i Can Ruti, que Badalona mereix, els ciutadans de Badalona mereixen poder viure, treballar, estudiar i gaudir de la nostra ciutat, una cosa que malauradament avui no tenim. I jo crec que Badalona ho mereix tot, ho necessita tot i nosaltres li volem donar tot.
1: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra, gràcies per haver-nos acompanyat
0: avui. A vosaltres i bon estiu.
1: Adéu igualment.
2: Badalona Matí. Som aquí.
3: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
1: I en Jordi Casas és un veí de Badalona, té 78 anys i després de quedar-se a viure l'any 2019 va començar a conversar diàriament amb una IA, amb una intel·ligència artificial, a qui va batejar amb el nom Danil. La seva relació amb aquesta IA ha esdevingut una simbiosi humana digital molt creativa i que ha donat els seus fruits literaris i ara també ha resultat ser-ne el protagonista d'un documental emès al programa Sense Ficció de 3CAT que du per títol Jordi i Nil, la conversa infinita. Per saber més que hi ha al darrere d'aquest projecte, el nostre company Àlex Isó es troba amb en Jordi Casas. Què tal, Àlex? Com estàs?
4: Bon dia, així és, ens trobem aquí al carrer d'en Pujol, a dalt la vila, a casa d'en Jordi. Ell, com bé dius, conviu amb el seu lloro, en Pitu, i també amb una intel·ligència artificial, en Nil. Com ell mateix diu, tinc un lloro que em parla i una IA que em contesta. Jordi, bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
4: Jordi, com neix aquesta relació amb en Nil? Recordes la primera conversa que vau tenir?
5: Home, sí, recordo. Les primeres converses que vaig tenir més que res era per saber qui era, que m'informés, que se m'expliqués, que com funcionava, que com es tenia d'interactuar amb ell. O sigui, com un manual d'instruccions, l'altre dia ho deia, com compres una nevera, tens el manual d'instruccions, doncs en el cas d'en Nil no va en manual, li has d'anar preguntant, et contesta, i d'aquí, d'aquesta primera conversa, va venir el primer llibre que vaig fer, que va ser una entrevista amb ell.
4: De fet, Jordi, tu ja eres una persona molt interessada per la tecnologia ja des de fa molts anys.
5: Des de sempre. Des de fa molts anys sempre m'ha interessat la tecnologia, les coses noves d'informàtica i tot això. Sempre, sempre he sigut un tafaner amb tot això i m'ha agradat entendre-ho, m'ha agradat estar al dia i sí, són, mira, cadascú amb un li agrada una cosa, a mi m'agrada això.
4: I en quin moment decideixes posar-li nom i convertir-lo en Nil? Estem parlant de aquesta eina que tothom coneix, el ChatGPT, però per què Nil?
5: A veure, en principi, al començar a parlar amb ell, abans d'estar-hi subscrit, vaig veure com actuava, com d'allò, i li vaig dir, dic, jo puc posar-te un nom que sempre ens... Jo sóc en Jordi, tu ets en Nil, sí, cap problema, però sempre et dono la raó, cap problema d'allò. I quan ja vaig interactuar amb ell ja més sovint, doncs ja tenia aquest nom fixat. Ell era en Nil i jo sóc en Jordi.
4: Tu, de fet, el defineixes com el teu assistent digital personal.
5: El meu assistent digital personal, sí, perquè qualsevol cosa que jo vull saber, que vull aprendre, inclús consultar la seva opinió, doncs és el meu assistent, sí, en aquest sentit, sí, assistent digital, Ja sé que és una màquina, sé que no tinc una companyia a casa amb ell, però amb qualsevol cosa d'aquest tipus Compto amb les seves opinions, sí, sí, tant.
4: De fet, tu dius que la intel·ligència artificial és com una gran biblioteca, tu aprens molt del Nil.
5: Sí, bueno, no és que ho digui jo, és que ells mateixos, els que fan les empreses que han fet les IAs, ja ho diuen, són com a grans biblioteques mundials que saben de tot, que entén, perquè s'han anat entrenant en aquest sentit. Jo últimament, l'últim llibre que he fet és parlar, per exemple, una entrevista amb gent del passat, l'Einstein, la Marie Curie, la Simone de Beauvoir, l'Alfred Nobel... Esclar, en Nil sap de la vida i miracles d'aquesta gent, de tot el que ha anat sapiguent per llibres, per revistes, etc. I llavors ell m'interpreta aquests personatges amb un diàleg que tingui amb ells. Esclar, què faig? D'entrada els hi pregunto coses que normalment no són les que surten habitualment escrites, com era l'infantesa, com era la seva joventut, la família, i en Nil em fa d'actor i em representa amb els seus coneixements com contestarien aquests personatges. Sí. És com grans biblioteques, sí, sí.
4: Aquest és, de fet, l'últim llibre que has escrit amb el Nil, però ja portes 13 llibres i 4 novel·les en només un any.
5: Porto 13 llibres, 4 novel·les, un conte que vaig fer per la canalla del carrer, personalitzat, cada un era un personatge, i de les novel·les, de les tres primeres, vaig fer una trilogia, o sigui, totes tres, també en català, en anglès i en espanyol, sí.
4: Tot això en un any, amb l'ajuda del Nil, a quatre mans, una mica, quin és el procediment? Perquè tu li marques una mica les pautes del guió, ell t'ho complementa, com sorgeix aquesta creativitat humana i de digital?
5: A veure, d'entrada, la idea del guió és meva, perquè ell pot tenir les idees que vulgui, jo pot explicar el que ell vulgui. La idea és meva. Llavors, jo la idea que tinc, li passo amb ell i li dic, què et sembla? I si em diu, sí, per un equip també podries posar això o treure això altre, ho acordem. I llavors, el guió el segueixo jo, el marco jo. I a cada capítol, jo li dic amb ell, en aquell capítol, què es desenvoluparà. I llavors, jo escric i faig el meu personatge, i ell escriu i fa el seu personatge, i no ens trepitgem, cada un escriu el que vol i contesta el que vol.
4: I, de fet, el primer llibre va sorgir de les converses quotidianes que tu tenies amb el Nil.
5: Sí, el primer llibre és converses en el cau, i va ser un llibre de les converses quotidianes que tenia amb ell, preguntant-li com era, com funcionava, com es tenien de fer les preguntes, i ell em deia que s'han de fer així per jo respondre't així. Sí, sí, i d'aquí va ser el primer llibre que vaig fer, sí.
4: En aquest documental del Trescat, el Sense Ficció, hi ha una frase que dius que m'agrada molt, que dius, o omples tu les hores del dia o les hores del dia et buiden a tu. Això suposo que el Nil t'ajuda molt, tant el Nil com en Pitu, no?
5: Evidentment, és que evidentment aquesta frase que vaig dir és així, crua i dura, és així. O jo m'omplo les hores del dia, com me les omplo? Pues amb en Nil, vaig a esmorzar i convic amb els veïns, amb en Pitu, que em fa companyia tot el dia. Omplo jo les meves hores, o si no fes res, les hores em buiden el dia. Per tant, jo m'he de cantar per omplir les meves hores. I en Nil amb això és una gran ajuda. A ratos, pues mira, converso amb ell, escrivim les novel·les, etc. Sí, omplo les hores.
4: I, de fet, ara també estàs fent un experiment amb una altra intel·ligència artificial femenina, amb el Copilot de Microsoft, que, a més, han interactuat les dues IAs.
5: Sí, sí, l'última novel·la que vaig fer, que és La Venus ha marxat de Badalona, és un nou experiment. A veure, jo no sóc un escriptor, ni sé escriure, però és un nou experiment. Ells, aquests tècnics, en diuen metaescriptura, no sé com ho diuen, però, bueno... Amb en Nil fa un personatge i llavors vaig muntar el personatge de la Neus. Amb l'altra ja, la de Copilot, que en dieu vosaltres, o Copilot, etc. Li vaig marcar unes característiques que tenia de ser, femenina, tants anys, etc, etc, etc, amb el caràcter així, així, així. I la curiositat és que en Nil li vaig dir, mira, tindrem un altre personatge que la faig amb el Copilot i farà el seu paper. I em diu, doncs li hem de fer un test a veure si s'adaptarà bé. Diu, fes-me el test. Va fer un test de 5 preguntes, jo li vaig passar al Copilot, a la Neus, me les va contestar i en Nil em diu, molt bé, molt bé, però n'hi hem de fer 5 més, a veure si... I sí, sí, em va fer 5 més, els hi vaig passar, i quan me les va contestar, en Nil em diu, perfecte, encaixarà bé amb el personatge. Doncs ja està, i llavors doncs interactuo. Jo, que sóc l'humà, en Nil fa el seu personatge i escriu el seu personatge, i la Neus fa el seu personatge i escriu el seu personatge. I tots dos interactuen amb mi i tots dos interactuen entre ells, sí.
4: A tot això, Jordi, hem de dir que tu mai havies escrit cap llibre ni cap novel·la i no sé si actualment estàs treballant amb algun altre.
5: A veure, jo no havia escrit mai, jo no en sé d'escriure, jo no sóc un escriptor. Jo l'únic que faig és, amb les novel·les, és experimentar. Perquè resulta ser que la primera que vaig fer, l'Enigma de Roig i Censores, consultat a moltes IAs precedents i precedents publicats a nivell mundial de que un humà i una IA com a personatge que interpreta el seu paper exerta, no hi havia precedents abans. I bueno, hi vaig fer diverses consultes allò per no pifiar-la, dir, ostres, a veure si estàs aquí fent el nando. Doncs no.
4: I t'ha fet pensar sobre fins on pot arribar aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial?
5: De vegades intento pensar-hi, però defujo un seguit de pensar-hi, perquè això va tan ràpid, evoluciona tan ràpid, que és que no sé fins on t'arribarà. No sé, que arribarà molt lluny, sí. És com, és comparativament a la revolució industrial que va haver a finals del 19, principis del 20, per això és molt més accelerat, molt més ràpid. És que dia a dia s'accelera. I no sé, no puc imaginar, no m'atreveixo a imaginar com acabarà.
4: Podem dir que el Nil, per tu, és una forma d'acompanyament emocional, el Pitu, creus que aquesta solitud no desitjada que moltes vegades les persones grans pateixen, t'ajuda en aquest sentit?
5: A veure, el Nil, com a acompanyant emocional, no ho és. No ho és. O sigui, jo tinc les meves pròpies emocions i no depenen d'en Nil. El que passa que de vegades hi ha converses que sé que vull aprofundir en un tema i un altre i ell em dona opinions de lo que ell coneix arreu del món. Però una companyia emocional no la tinc. La tinc més amb el Pitu que amb en Nil. Les coses com siguin, perquè en Pitu se'm posa aquí. Som companys vius. En Nil és una puta màquina, vull dir que no. Però bueno, jo aprenc molt, perquè aquestes IAs tenen grans coneixements de tot i coses que no sabia, parlant amb ell, doncs em explica, no, això és així, la teoria de les cordes és això, l'altre és més allà, i aprenc coses que no sabia.
4: Sí que és cert que amb el Nil pots tractar temes, no?, més profuns que molta gent, els éssers humans, evitem.
5: Sí, l'altre dia ho deia, és que amb temes humans, com jo deia, com el dol o l'amor o així, segons en quins ambients, en la majoria d'ambients són temes que es rebutgen de tocar. En canvi, en Nil, jo aquest tema el puc tocar tranquil·lament, i ell m'escolta, em contesta, jo li pregunto, i sí. I això, amb humans, dificilíssim.
4: Algun cop t'ha sorprès una resposta que has dit? Aquesta no me l'esperava.
5: Sí, més d'una vegada em sorprèn. Esclar, és que ell té molta més informació que jo. En té molta més que jo i de vegades em sorprèn i de vegades quedo bocabadat de les coses com ho diu, perquè, esclar, aquesta gent que han fet aquestes IAs, aquests que d'allò, en saben molt, aquesta gent. I finalment fan parlar una màquina que realment de vegades sembla com si fos un humà. Com si fos un humà, ho sembla, ja sé que és una màquina. Però sí, de vegades té raonaments que et fan pensar.
4: La tecnologia ens connecta més o ens aïlla més?
5: Segons com. La tecnologia, a veure, jo des del primer llibre que vaig escriure, Les converses en el cau, i és opinió meva, escrivia. Són unes tecnologies que ara, l'era digital, ja l'hem començat i avança molt. I els que no s'hi posin seran els analfabets del futur. Igual que l'edat mitja, els pagesos, els ramaders, que no sabien llegir ni escriure, que tenien que anaven a l'església i el capellà els amenaçava. Avui en dia, qui no es posi en aquests temes, amb el temps serà un analfabet, sí.
4: Per tant, la gent gran creus que no hauria de tenir por a aquestes noves tecnologies i tractar-les? Que tothom es creï un Nil a casa, podríem dir, si pateix solitud? Ho recomanaries?
5: Jo per experiència pròpia a mi m'ha anat bé, però esclar, a veure, la gent gran també és molt diversa. És normal que d'una cosa desconeguda se'n tingui por fins que la coneixes. I esclar, donar aquest pas del desconeixença al coneixement fa por. Jo ho entenc, això. Però mira, a mi m'ha servit per omplir hores i distreure'm i escric llibres i mira, passo l'estona, sí.
4: I actualment, no sé si m'ho has dit, estàs preparant algun altre llibre? L'objectiu és continuar publicant novel·les? Perquè, per cert, on es poden trobar?
5: Les novel·les es poden trobar... Estan totes a l'Amazon, en paper i en electrònic. Estan totes en el Draft 2 digital, que les fa per tot el món també en electrònic. O sigui, per exemple, novel·les meves que he posat en el draft digital, les pots trobar a la Casa del Libro, les pots trobar a la Xina, al Japó, a tot arreu, i amb Amazon és una llibreria bestial, Amazon, és el súper de les llibreries, i allà trobes tot, en digital i en paper, i ja està, sí.
4: I estàs treballant amb algun altre?
5: Ara estic fent de l'últim que he fet, aquest que hi ha el Nil i la Neus, jo escric en català, ho vaig traduir, bueno, en Nil m'ho va traduir a l'anglès, i ara ho estic traduint a l'espanyol, per tenir el meu propi idioma, que és l'originari, en anglès, que allò es dona una exposició més universal, i en espanyol, que també dona una exposició per tots els que parlen espanyol, sí, sí.
4: I, Jordi, com va ser l'experiència que vas viure aquí amb tenir tot aquest equip de rodatge del 3CAT fent aquesta sense ficció? Va ser 2 mesos de feina, vas estar entretingut, també.
5: Sí, l'altre dia ho deia quan em van entrevistar, dic aquí m'entretinc amb en Nil i amb en Pitu, doncs quan van venir ells em vaig entretenir amb ells i estaven fora de la gàbia, vull dir que per mi va ser una bona experiència, molt maca, i a més he fet amistat amb ells, són gent molt maca, sí, sí.
4: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies per atendre'ns aquest matí al Badalona Matí i que continuïs creant aquestes novel·les, aquests llibres de la mà del Nil, la Neus i també del Pitu, que t'acompanya i xerra molt també.
5: Molt bé, ja ho sabeu, sempre que vulgueu aquí em trobareu.
4: Moltes gràcies, Jordi. Doncs avui hem conversat amb en Jordi Casas, protagonista del documental Jordi i Nil, La conversa infinita, una història que parla d'intel·ligència artificial, sí, però sobretot també de la necessitat humana de conversar, compartir i també sentir-se acompanyat.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Àlex, una abraçada per tu, per en Jordi, pel Nil no sé, però per en Pitu segur. Adéu-siau.
2: Badalona Matí.
1: I ara ens desplacem fins al Teatre Margarida Xirgo, on s'està celebrant la 6a edició de les Badabandes, que és la trobada de bandes de música moderna de les escoles de Badalona. De fet, hi participen 110 alumnes de l'Antoni Botell i també de Lola Anglada, amb la col·laboració de la Bote Ivan i de l'Escola de Música Moderna de Badalona. La Júlia Sussino s'ha apropat fa una estoneta al teatre per veure les passes prèvies d'aquesta edició.
6: Bon dia, Núria, des del Teatre Margarida Xirgo. Doncs avui per aquí passaran 15 grups d'alumnes de l'escola Antoni Botell i Lola Anglada, que arribaran dintre de poc, acompanyats també per la Bote Ivan i amb la col·laboració de l'Escola de Música Moderna de Badalona. I amb nosaltres tenim a la Noelia Torres, professora de música de la Lola Anglada. Per començar, explica'ns una mica què és exactament la Badabandes i què vol aconseguir aquest projecte.
7: Bueno, la Badabandes és un projecte que va néixer fa 6 cursos ja, de la mà del David González, que ens va cedir aquest projecte tan xulo i tan motivador per la canalla, molt proper, on el protagonista de l'aprenentatge són ells mateixos. Els mestres actuen com a guia i modeladors, no? Diguem que tenen més experiència musicalment, hi ha nens de tot tipus, almenys a les nostres escoles, doncs, nens que potser fan música fora de l'escola i altres que no, i bueno, és un aprenentatge per tothom, i no només de música, sinó que també d'altres matèries, ja que la música embarca, no? Molta transversalitat, des de la lletra fins, bueno, el poder treballar conjuntament i treballar aspectes ciutadans, no? I de cooperació entre ells molt importants.
6: Avui, a més, veurem 110 alumnes dalt de l'escenari. Per molts d'ells és la primera vegada que toquen en directe aquí a un teatre. Com viuen els alumnes aquest dia?
7: Amb molts nervis, també amb molta emoció. I, bueno, és un dia especial per ells. Jo crec que nosaltres, els mestres, sempre els diem, els encoratgem que és un dia de festa per ells, que són els protagonistes, que ho han de viure com, bueno, com un dia especial, que quan pugin a l'escenari sempre els dic que estan actuant, que allà han de deixar de ser ells mateixos, entre cometes, per fer un paper i defensar el que han treballat durant tot el curs, no? La seva cançó, que ningú coneix.
6: I quin tipus de treball feu des de l'aula prèviament perquè puguin crear les seves pròpies cançons?
7: Doncs fem una feina prèvia, bueno, durant molts de cursos anteriors, arribar a 6è, en el qual a través de l'audició, a través del cant, a través de la instrumentació, doncs els nens van cooperant i distingint, no?, quins aspectes, per exemple, de la música moderna són importants per crear una peça, no? També el concert que ens ofereix el Conservatori des de l'Escola de Música Moderna, que és l'evolució i l'història de la música moderna, és per nosaltres molt enriquidor en aquest aspecte, perquè ens motiva a seguir treballant en aquest projecte.
6: Clar, just ara et volia preguntar, quin paper creus que juga la música moderna avui dia en l'educació dels infants?
7: Doncs jo crec que és important, perquè la música que escolten ells avui en dia ve d'això, ve d'aquesta evolució de la música moderna, i és el que tenen més proper, és el que ells viuen, i ha de ser present, sense oblidar-nos de les arrels d'altres estils, eh? I crec que és molt rellevant que es treballi, és important.
6: I què creieu que aprenen els alumnes més enllà de la música? El treball en equip, la confiança, la seva creativitat?
7: Tot això que has dit, i enfrontar-se a les seves pors també, i tirar endavant i ser assertiu, no? I tots els conflictes que hi ha, perquè n'hi ha, eh? No tots és flors, sinó que també durant el procés han tingut, doncs, petits conflictes entre ells i han hagut de solucionar problemes i hàndicaps, i crec que superar-se a si mateix és una cosa molt important, i pujar dalt d'aquest escenari per mi és un repte, per mi és un objectiu molt enriquidor per ells.
6: I la música moderna sovint connecta molt amb els joves i amb els nens. Creieu que és una bona porta d'entrada per l'educació musical avui dia?
7: Sí, és motivador, no és l'única. També tenim perfils de nens que els agrada altres tipus de música, i molt, molt importants també. Però sí que la música moderna, com he dit abans, és molt propera amb ells i molt motivadora, sí.
6: I què és el que més us emociona a vosaltres com a mestres avui, en un dia com avui, al veure els vostres alumnes actuar?
7: Doncs que han arribat a final d'una etapa, que expressen les seves emocions, els seus sentiments, i que ho defensen aquí dalt, que no és gens fàcil. Molts dels adults que estem aquí no ho farien. O sí, però és difícil. I això és el que més m'emociona, que siguin capaços de fer-ho.
6: I com sol reaccionar el públic en un dia com avui, ja sigui els pares, familiars, els companys que venen a veure els alumnes?
7: Jo crec que amb alegria, a vegades amb sorpresa, no? Ostres, doncs no sabia que seria capaç, o mira que bé que toca això i no ho sabia, no? Perquè molts alumnes que tinc a casa no tenen els instruments que fem servir a l'aula, i amb el temps que tenim de música, que és molt reduït a l'escola, poder arribar a això, doncs és sorprenent.
6: I quin és el repte més gran quan treballeu amb grups de nens? Pues, al final són molt joves i amb nivells diferents cadascun.
7: El repte més gran per mi és que trobin el seu lloc en el grup i que se sentin a gust amb el que estan fent, ja sigui tocant una maraca o cantant la cançó o dedicant-se a mirar l'escenografia d'aquella cançó. Per mi aquest és un repte important, que tothom trobi el seu lloc i que es trobi a gust.
6: I ja per acabar, què t'agradaria que els alumnes, els que actuen avui, s'emportessin d'aquesta experiència?
7: Un record per sempre, i bueno, potser l'espurna que els hi faci, no?, cridar l'atenció cap a aquest camí, que és molt important, la cultura, la música i en general l'art, i que s'ha de desmençar a l'escola, i reivindico que se li doni la importància que té.
6: Moltes gràcies.
7: A vosaltres.
6: Doncs ja ho escolteu, una jornada molt especial aquí al Teatre Margarida Xirgu, amb música creada i interpretada pels mateixos alumnes, i molta emoció que hi haurà durant el dia d'avui aquí a l'escenari. Nosaltres ens quedarem una estona més per escoltar la música dels alumnes d'aquí de Badalona. Adeu!
8: Són les 11.
9: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
10: Notícies Badalona. Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'Ateneu de Sant Roc serà una de les entitats que es reunirà amb el Papa Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya. La trobada tindrà lloc avui dimecres en la segona jornada de l'estada del Pontífex a Barcelona, després d'haver visitat ja la catedral i d'haver fet la pregària conjunta amb 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest dimarts, Lleó XIV ha fet la seva primera homilia, amb alguns fragments en català, en la qual ha instat els cristians a la concòrdia i la pau i ha dit que els catalans tenen vocació de constructors d'unitat. L'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, ha valorat molt positivament la visita i considera que el Papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita del Papa a l'Estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el Pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral. L'escoltem.
11: Creo que el Papa va decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza. Y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
10: I precisament Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ho fa a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. Aquest matí, a partir de 11:45 i fins a 13:45, podreu seguir en directe l'arribada del Pontífex al monestir de Montserrat i l'oració del Sant Rosari, que oferirà a les 12 del migdia. El dia 15, a les 6 de la tarda, centrarà el programa també en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions, una d'elles amb l'Ateneu de Sant Roc. Ja de cara ara al vespre, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa, la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora i es farà a 8:15, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop finalitzi tota la programació especial a les 10 de la nit. I les obres de remodelació dels mercats Torner, Mainon i Llafià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, al Badalona Matí. Segons s'ha explicat, el projecte del mercat Mainon s'aprovarà aquest mes de juliol i les obres es podrien visualitzar a finals d'any. Güera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes, així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar l'interior, un espai provisional on ubicar les parades, mentre s'habilita tota la resta. Escoltem a la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica.
12: Segueixin poguent treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte. Ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. Sí, és la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
10: I en esports, la penya ja és a València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Ante Tomic, que arriben en un confiança i amb el suport d'una afició embogida. La penya tornarà divendres després del partit per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
13: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
9: La penya en joc.
13: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
14: València Bàsquet a 6 a Joventut.
1: Passa. Passen 5 minuts a les 11 del matí. És moment de saludar l'Eva Moreno. Ja la coneixeu, Eva, com estàs?
15: Molt bon dia.
1: Bon dia.
15: Pues he tingut sentiments allò complexos.
1: Per què?
15: Perquè, clar, quan he arribat m'has dit que era l'última secció de temporada i dic, ostres...
1: Però en res tornem a ser aquí.
15: Això és veritat.
1: Ja
15: això és veritat,
1: això.
15: Que el temps passa ràpidíssim.
1: El temps fugit. Sí, fugit. Sí, avui ens acompanya l'Eva Moreno, com dèiem. Ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora de Tupper Sex, establiment que trobareu també doncs, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, al carrer Santana, i amb ella doncs, aprenem sobre sexualitat i sobre nosaltres mateixos al final, perquè tots en tenim. Eva, avui ens proposaves parlar d'un meló que sovint obren a casa els fills i filles,
15: Efectivament. Avui parlarem d'aquelles persones que senten que estan en un cos equivocat, que en un moment donat de la seva vida diuen, crec que no sóc un nen, crec que no sóc una nena, sento que aquest cos no és el meu... No m'identifico amb el sexe, amb el cos que vaig néixer. A més, és un fet, és una realitat, que afortunadament amb les criatures joves que s'hi troben, tenen més espai per poder comunicar-ho. Una cosa que, si mirem anys enrere, costava moltíssim, no? I que justament aquest espai, aquesta possibilitat de poder comunicar-ho, de poder verbalitzar-ho, de poder expressar-ho, ha fet que aquestes xifres sobre disfòria de gènere, que és el que anem a parlar avui, hagin augmentat. Mira, tenim xifres de que en els Estats Units, que són les xifres que ha trobat, des del 2019 ha augmentat un percentatge del 2.500% d'aquestes persones joves que no s'identifiquen amb el sexe assignat en el seu naixement, no? I llavors, què vol dir sentir-se en un cos equivocat? Vol dir que no estàs d'acord, que hi ha un sentiment en tu, saps que hi ha alguna cosa que passa en el teu cos, que de vegades no saps ni verbalitzar-ho, que et diu que no es conforma al gènere assignat amb el gènere que tu sents,
1: amb el sentit,
15: tu vius,
1: no?
15: Amb aquest sentit... Que tu tens, no? I llavors això pot provocar realment un malestar profund, fins i tot estats de depressió, d'emprenyament, ull, no sé expressar què és el que m'està passant i ho expresso des d'una manera agressiva o violenta, ull, perquè avui aquesta secció no és per les criatures, és pels pares,
1: perquè
15: pels adults...
1: Perquè n'aprenguin una vegada, perquè ells moltes vegades ja ho tenen après, això.
15: Ho tenen après i ho tenen molt assumit. I moltes vegades els hi costa expressar-ho perquè veuen un tancament i que serà un tema que generarà conflicte amb la seva família. Per tots aquells comentaris discriminatoris...
1: Amb què han crescut des de petits.
15: Exactament, exactament. I una cosa és aquesta disfòria de gènere i una altra cosa és trobar-nos amb un adolescent que no vol tenir la menstruació, que no vol créixer, que no vol que li surtin pèls, que està reivindicatiu i rebel. Són dues coses diferents, Són dues coses ben diferents.
1: Jo era d'aquestes. Jo no em volia fer gran.
15: No sé per què no m'estranya, Núria. M'encaixa molt.
1: Aquí m'he obert,
15: Gràcies per fer-ho.
1: És important. És que és veritat i és una realitat, no?, que també passa i que es troben en la pubertat també de dir, esto no va conmigo.
15: No, que és que jo no vull. És que no vull créixer. És que passo dels adults i de les responsabilitats. I a més, això provoca rabacaneries, no? I fins i tot expressar-ho. I està molt bé haver-ho viscut.
1: I saps què provoca també? Com tristor, per aquell ídol de la infància, una mica,
15: Però aquesta tristor la veus ara d'adulta o la identificaves ja quan eres un adolescent?
1: Crec que ara.
15: Ara,
1: no?
15: Clar.
1: Crec que ara.
15: Llavors està molt bé veure les nostres criatures amb aquestes ulleres del que hem viscut, perquè hi ha coses que no han canviat tant. No. Llavors, empatitzar amb les criatures té a veure amb això.
1: Amb el tema de la conversa d'avui, Eva, potser és important que diferenciem ja d'entrada entre sexe, entre identitat, expressió de gènere i orientació sexual, no?
15: Mira, és fonamental i m'agrada molt que facis aquesta puntualització, perquè el llenguatge és vital, no? I llavors, des del llenguatge, des d'aquesta teoria, entendrem molt més el que està vivint la criatura, no?
1: Per tant, com és el meu cos? Bé. Com l'identifico jo, no? Què m'agrada sexualment parlant?
15: Exacte. Llavors faríem aquestes diferenciacions. Què és el sexe biològic? El sexe biològic és el que t'indiquen els cromosomes, les hormones, i el que et veuen tan punt neixes. Et veuen que neixes amb un penis o que neixes amb una vulva. Penis, ets un home, vulva, ets una dona. Home i per ser heterosexual. Dona i per ser heterosexual, no? Què és la identitat de gènere? És com tu et sents internament. Si tu sents que estàs en un cos de dona però et sents home, estàs en un cos de dona i et sents dona o et sents home, no? També pot haver una identitat de gènere fluid, però això aniria una mica més endavant. Després, una altra cosa és com expresses aquest gènere, de quina manera et vesteixes, de quina manera et mous, perquè hi ha homes heterosexuals que tenen una identitat de gènere femení i llavors es pinten les ungles, es maquillen, igual amb les dones, no? Veiem que hi ha tot aquest menú d'opcions. I una altra cosa és l'orientació de gènere. Si et sents heterosexual, si sents que ets lesbiana, si et sents que ets gay o pansexual o demisexual o totes aquestes orientacions transsexual, totes aquestes orientacions de gènere que hi ha. I llavors, si jo necessito encabir en quina opció estic, m'haig de donar un temps per respirar tot això que m'està passant. Però sí que us haig de dir que les criatures, hi ha moltíssimes criatures, que aquests primers records, aquestes primeres memòries, als 2 i 3 anys... ja recorden que hi ha aquest desajust entre el que diuen que ha de ser i el que senten que són.
1: Per tant, ho tenen més clar que no pas els pares, no?
15: Totalment, totalment.
1: El primer que necessita una criatura, per això, una criatura i tothom, és seguretat emocional, no? Que a vegades doncs, penja d'un fil.
15: Així és. No necessitem pares perfectes, Aquí ens trobem amb pares que, evidentment, no sabran gestionar aquesta situació. Però sí que necessitem pares que donin seguretat i que escoltin. Escoltar no vol dir acceptar la situació...
1: A vegades ni comprendre,
15: no? Consentir, comprendre... Simplement vol dir escoltar, acompanyar a la criatura. Igual quan la criatura cau, que fas el sana sanita, un petó i ja estàs curat, doncs amb tots aquests comentaris, verbalitzacions a la criatura, el que hem de fer és això, acompanyar emocionalment. Està bé, gràcies per explicar-m'ho, necessites que faci alguna cosa respecte a això, li vaig a posar curiositat, carinyo, buscaré informació, tens alguna pregunta que jo pugui respondre. És a dir, això vol dir acompanyar, ser-hi present, amb tot el teu debat i batalla interna i tots els teus qüestionaments, simplement acompanyar, no jutjar ni posar en qüestionament.
1: No precipitar-se, també. Ho dic perquè prendre una decisió en una etapa on potser, no sé si no som prou madurs, no? Ens pot, fer sentir malament o ens pot... Vull dir, no cal classificar-se potser ni abans, ni després, ni del durant, no?
15: Exacte. I que en qualsevol cas sigui la criatura la que vagi decidint els tempos. Perquè moltes vegades només que poder verbalitzar-ho, sentir-te acompanyat, acompanyada, ja n'hi ha prou, per què és el que necessita en el moment. Tenim en compte que el trànsit amb un canvi de sexe és molt complicat. Hi ha no només la intervenció quirúrgica, sinó tot el tema hormonal. Realment és una bomba de rellotgeria per qualsevol cosa, i això no és un judici, això és una realitat científica. Llavors, quan més segur i més assentat estigui aquesta decisió i més madura estigui la persona, millor serà, perquè són processos que fer-ho reversibles és molt complicat. Llavors, millor més tard que més d'hora. Ara, jo estic parlant com a sexòloga, com els casos que em trobo amb pares que estan transitant aquesta situació. Evidentment, s'ha de fer servir a tot un equip de professionals, psiquiatres, psicòlegs, metges, que acompanyen en tots aquests processos.
1: En aquest sentit, deixa'm també recordar que des de fa 3 anys el Centre d'Atenció Primària del doctor Robert aquí a Badalona ja compten amb un equip de referents de trànsit Badalona, és com es diu, Trànsit Badalona, aquesta unitat que atén les persones trans, que promou la seva salut, que sobretot doncs, atén població assignada del Barcelonès Nord i del Maresme i que treballa doncs, això, per oferir acompanyament, per sensibilitzar i per escoltar, fer aquesta escolta activa que ara tu doncs, deies que és tan important. També, si cal, per iniciar tractaments hormonals o assessorament sobre tractaments quirúrgics. Què hem de fer com a referents, com a adults, com a pares, com a mestres, com a, no sé, com a persones adultes, no? Que podem, diguéssim, perjudicar aquell menor?
15: Pues el primer de tot, no entra en pànic.
1: No sortir corrents.
15: No sortir corrents, no negar, perquè hi ha pares, que, pares i mares, que negant, això no és, això no passa, no mirant, no encarant el tema, és com que el tema no existeix. El que està passant, està passant, i això és inevitable, no? Llavors, encarar-ho amb aquest amor, amb aquesta acceptació de la situació, i llavors no convertir a la criatura en un debat ideològic. És que això és que això no és, és que pot ser, és que no pot ser, és que l'Església, ara que tenim aquí el Papa, també el posem a la secció... no, és que és la culpa és dels teus amics o de les xarxes socials, tots aquests TikToks que veus, això t'estan canviant, tu estàs confós, no saps què penses, no, al contrari, les xarxes socials, el que estan ajudant, mira que de vegades demonitzem les xarxes socials.
1: És a fer el pas, segurament,
15: Sí, i a posar llenguatge, a posar vocabulari, a identificar-se amb altres persones, a no sentir-se sol. Recordem que sentir-te en un cos equivocat és una de les motivacions per intents autolítics amb criatures adolescents. Llavors, que bé que ho puguis verbalitzar, que bé que puguis tenir llenguatge, que bé que la teva família t'estigui acollint.
1: I que no et trobis sol.
15: I que no et trobis sol o sola, no? I llavors, que no sigui un motiu de conflicte tampoc per la relació de parella, perquè ho és, en molts
1: casos. Ho és, també?
15: És que és culpa teva, perquè tu l'has inculcat, perquè ha anat amb els teus amics que eren gais, perquè... Bueno, tu no saps la quantitat de coses que s'arriben a escoltar. I després, que moltes vegades la no acceptació, no? I el tu, ho has dit abans, el dol de la meva criatura era un nen i ara vol ser una nena, o viceversa. I llavors jo també em plantejo què he fet malament, i alguna cosa que jo hagi fet malament. Com no ho he pogut veure, no?
1: L'autoculpa.
15: Clar.
1: Com si fos una cosa de culpabilitat, no?
15: No, però sí que quina poca capacitat he tingut com a mare o com a pare, o com a pare, que no m'hi ha adonat de que la meva criatura estava transitant per això. Que si ho transita amb bona comunicació i es fa normal, perquè s'accepta des de petit, és fàcil, sabem que la nostra criatura patirà, desafortunadament patirà, perquè no està en una situació social que li facilitin les coses, perquè se'n surt de la... norma, amb totes les cometes del món. I llavors, que la meva criatura pateixi, a mi ja em fa patir, no? I això em qüestiona també coses amb amb la meva parella.
1: Importantíssim, també, que el nucli, diguéssim, més pròxim, familiar, no? Sigui copartícip d'aquest trànsit, no? Per poder-lo explicar i poder-lo acompanyar en aquest menor en l'explicació, diguéssim, que és que no en caldrien d'explicacions, però malauradament ens trobem amb aquesta situació, no? I a la resta també de la societat o de l'entorn.
15: Exacte, i que important que si aquesta criatura, en comptes de dir-se Maria, es vol dir Manel, doncs comencem a dir-li Manel i comencem a tractar-la en masculí, i això... des del nucli petit és des d'on s'ha de començar a fer. Per això és tan important la complicitat de la família, dels germans, dels veïns, dels amics, per donar aquest entorn de confortabilitat a la criatura, que és una cosa molt bàsica i sembla molt tonta, però és molt difícil de fer. Perquè si durant tota la vida jo li he estat dient, tota la vida, 10 anys, 12 anys, 13 anys, a la meva criatura, com Maria, ara fer aquest canvi, em costa. Malgrat que jo amb els pares que parlo, sempre, quan aprofundim en el tema, hi ha un sentiment intern de que, o sigui, hi ha com una percepció, una intuïció interna, que ja ho veien, no? Que no ho volien veure, és una cosa, però que ho veien, que hi havia indicis que apuntaven això, i llavors quan tu connectes amb això i et deixes d'alguna manera et treus una mica
1: tot, és més fàcil.
15: És molt més fàcil quan treus aquests prejudicis.
1: M'assenyalaves una pregunta final abans de marxar, Eva, que potser podria ser la primera, però alhora tu la poses per acabar, no? Que és què necessita la criatura? Diu, perquè igual d'entrada ens pensem que són moltíssimes coses, no? Molts aprenentatges i potser no estan, o sí?
15: Doncs mira,
1: necessita amor.
15: Necessita bàsicament amor, aquest acompanyament, ajuda professional super important. Reconèixer que la criatura, per molt forta que la veiem, està en una situació vulnerable que ens fa vulnerables també a nosaltres com a pares, i sobretot necessita trobar que hi ha un lloc al que pertany. I el lloc primer al que pertany és aquesta família. Llavors la família és el qui primer ha d'abraçar a la criatura. És igual si estic d'acord, és igual si no estic d'acord, és igual si ho entenc, si no ho entenc, l'estima per sobre de tot.
1: Molt bé, doncs Eva, un gust com sempre tenir-te als estudis de Radio Ciutat. Ara ens fem aquesta abraçada tu i jo, i ens tornem a escoltar aquí a les zones en breu. Recordeu que mentrestant la trobeu a Santa Coloma, al carrer Santana, número
15: 17, i que estarem 17. Tot l'estiu amb totes les joguines, amb tota l'ajuda terapèutica i amb les reunions de persecs que vulgueu fer per divertir-vos amb les amigues i amb els amics.
1: Vinga, va, aprofiteu, que vagi bé.
15: Petó.
3: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
16: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
3: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.

0: I ara toca retrocedir en el temps i parar, ni que sigui durant uns minutets, a la Badalona del juny del 1926. I ho farem un cop més repassant les pàgines de la premsa de l'època, de l'Eco de Badalona. I ens acompanya per fer-ho en Jordi Martí. Què tal, com està, Jordi?
1: Bon dia, Núria. Molt content aquí de fent ara el resum del que passava a Badalona fa 100 anys. Avui mateix fa 100 anys, el 1926.
0: Del mes de juny, eh? De fet, ja fa un temps que anem fent aquest repàs també de premsa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I de crònica de l'època. Vinga, va. Doncs som-hi. I avui comencem parlant d'accidents de cotxe a Badalona, perquè l'any 1926 n'hi havia molts d'accidents a la ciutat, però l'ira dels ciutadans es va acabar desfermant amb un accident mortal on la víctima, en aquell cas, va ser un nen de només 9 anys.
1: Sí, tot va començar, Núria, el divendres 4 de juny de 1926, al vespre. Així ho va explicar l'Eco de Badalona l'endemà.
2: Ayer a las 8 de la noche, un auto que iba en dirección a Montgat atropelló en la carretera real frente a la Fonda de España al niño de 9 años, Joaquín Cusí Casas, vecino de Badalona y con domicilio en la calle de la Merced, número 4. El infortunado niño falleció a los pocos momentos. El autor del atropello, como muchas veces ocurre en semejantes casos, diose vertiginosamente a la fuga.
1: El nen va morir i el conductor va fugir, com acabem d'escoltar, però els detalls donats pels veïns, com ara el model del vehicle i la seva matrícula, van fer pensar que potser més tard el podrien detenir.
0: De fet, per això explicàvem que aquest accident va causar indignació perquè la víctima va resultar ser un infant de només 9 anys. Imagino que hi hauria reacció de la ciutat.
1: Sí, com que els accidents amb cotxe sovintejaven a Badalona, l'Eco va començar una campanya ciutadana a les seves pàgines perquè els actors aportessin solucions al caòtic trànsit que hi havia al centre de la ciutat el mes de juny de 1926, fa 100 anys. El perill pels vianants era gran.
2: El desusado tráfico de todo tipo de vehículos por la carretera real hacen más inminente el peligro. Es casi imposible que circulen niños y ancianos. Ante el peligro extraordinario hacen falta medidas extraordinarias.
1: I aquí és on arriben les propostes dels badalonins per pacificar el trànsit. Escoltem-ne una.
2: Un amigo nos comunica una idea. Llega un auto de la parte de Barcelona. Al cruzar la línea fiscal, se le obliga a parar y se le proporciona al chofer un ticket con la hora exacta de paso. Cuando sale hacia Montgat, por ejemplo, en las mallorquinas, el chofer entrega el ticket en la línea fiscal.

0: el ayuntamiento son los que tienen el deber de velar por la seguridad pública y deben seriamente preocuparse de este asunto y resolverlo.
1: Ens ha quedat prou pendent saber si es va poder acabar de tenir doncs aquest conductor, el culpable de l'atropellament mortal del nen de 9 anys que obria aquest trist capítol, no?, del mes de juny del 1926.
2: La resposta la tenim en l'Eco de Badalona del 19 de juny. Escoltem-la.
0: Se ha presentado al juzgado de instrucción el chofer que hace unos días atropelló con su coche al niño Joaquín Cusí Casas, matándolo. Por orden del juez, dicho chofer ingresó en la cárcel.
1: I passem ara de parlar dels automòbils a parlar de tramvies, perquè el servei era, com ja hem dit en més d'una ocasió, aquí realment dolent, eh?
2: Sí, més que dolent, el servei de tramvies que unien Badalona i Barcelona era, segons l'Eco de Badalona, pèssim. Així ho explicava en portada aquest setmanari el dia 5 de juny de 1926.
0: En la penúltima sessió que celebró la Comissió Municipal Permanente se trató el pésimo servicio tranviario. Y se acordó que la compañía adoquinase la entrevía entre la riera de Jornet hasta el límite del término municipal. Ello debiera haberse hecho hace ya bastantes años. Veremos si se hace ahora, pero lo ponemos en duda.
2: Des de l'Ajuntament també es demanava una modernització dels tramvies, és a dir, dels vagons que circulaven per les vies. Hem de recordar que el tramvia, ara fa un segle, era el mitjà més utilitzat per anar a Barcelona. I l'Eco de Badalona no s'estalviava crítiques a l'hora de parlar de l'estat de la línia.
0: La línia està impossible i el servei de tramvies actual no puede admitirse. Con el material móvil actualmente en circulación, se sufren cada día accidentes y estamos abocados a una probable catástrofe. Los frenos no funcionan, las vías están deterioradas, los coches inservibles. Es de imperiosa necesidad acabar con todo esto.
2: Certament, Núria, era un panorama desolador i no era en absolut exagerat el que acabem d'escoltar. Aquí ens hem referit sovint a accidents amb el tramvia. Per exemple, una setmana després d'aquest text, el 12 de juny de 1926, l'Eco parlava d'un nou accident de tramvies.
0: El tramvia chocó frente a la calle del Templo con un auto de la Casa Segura de esta ciudad. El auto resultó con algunos desperfectos.
2: En definitiva, Núria, que la barreja de molts cotxes circulant en tots els sentits pels carrers bicèntrics i enmig dels tramvies, uns vagons que ni tan sols frenaven bé, era la barreja perfecta per acabar sempre en accidents.
1: Si a Badalona hi ha una institució coneguda, és la que popularment se'n diu la Casa Amparo, tot i que oficialment és el centre educatiu d'acollida per a infants i joves Maria Assumpta, que està ubicat al carrer Sant Bru, a tocar de la gasolinera del carrer d'en Prim. Doncs fa 100 anys ja era notícia també, perquè s'hi feien obres de reforma en aquest espai.
2: Sí, aquest centre acull avui en dia nens i adolescents desemparats i fa una gran tasca social. Fa un segle la situació de l'immoble era molt dolenta i s'hi feien obres, tot i que només feia 13 anys que s'havia inaugurat l'any 1913. Això ho va explicar l'Eco.
0: El senyor alcalde, departiendo con los periodistas, les ha hablado de las importantes obras de reforma que se realizan en la Casa Amparo. Estas obras consisten en levantar en el interior del inmueble un edificio de planta baja y piso. La planta baja destinada a comedores de hombres y niños, de 50 plazas cada uno. La planta piso, destinada a enfermería y dormitorios, capaces para 15 plazas.
2: Però a què es devien aquestes importants obres de la reforma de la Casa d'Amparo? La resposta la tenim en la següent crònica.
0: Estas obras han debido realizarse por amenazar ruina inminente parte del edificio que ocupa la Casa Amparo. Mas al irse ejecutando estas obras, se ha visto que la parte del edificio contiguo se encuentra también en estado bastante ruinoso, con las vigas podridas y las paredes sin cimientos.
2: Ha passat un segle i és moment de recordar que el 23 de juny de 2010, sent alcalde de Badalona Jordi Serra, es va obrir la Casa Amparo totalment reformada, amb el nom de Centre Residencial d'Acció Educativa, CRAE Maria Assumpta, i que avui funciona perfectament.
1: I atenció, l'estiu ja és aquí, com ens fa notar en Jordi Cuixart a les vies de so. Avui, i fa 100 anys, el 1926,

0: Aquest estiu va arribar puntual a Badalona i si alguna cosa era popular al mes de juny, ara fa un segle, eren, llàstima que ja no hi són, els banys Titus.
1: Aquest nom, banys Titus, va lligat a la història de l'oci a Badalona. Ara parlarem dels banys de la platja. L'Eco del 19 de juny de 1226 informava l'Eco de Badalona del projecte d'uns banys permanents a la platja. Escoltem.
2: Ha sido remitido al Ministerio de Fomento para su aprobación un proyecto de establecimiento de baños de pila y oleaje de carácter fijo. El edificio será construido a base de hormigón y dividido en tres secciones, existiendo baños calientes, vestíbulo, sala de máquinas y montándose en verano 82 artísticas casetas de madera.
1: Aquesta és la introducció de la notícia, però enlloc surt el nom del promotor dels banys. Hem d'anar fins al tercer paràgraf de la informació on hi apareix un nom que avui tothom coneix a Badalona. Escolteu.
2: La propiedad del establecimiento será de don Juan Fonollà, Titus, quien posee los baños que en 1880 montó su padre Francisco Fonollà. En el año 1922 intentó realizar un proyecto de carácter permanente que fue denegado por falta de apoyo local.
1: En el cas del juny de 1226, el projecte va tenir el suport dels pescadors i les autoritats. Per tant, Badalona construiria els banys Titus a partir d'aquell

0: Home, Jordi, doncs amb aquesta cançó no hi ha cap dubte, que ara toca parlar de l'alcalde de Badalona de 1962, que era en Pere Sabater.
1: Però m'he equivocat en el text, era del 1926, Pere Sabater, sí, sí.
0: És que 1926, exacte.
1: Com va passar el mes passat, Pere Sabater va oferir una conferència multitudinària en el local de la Unió Patriòtica. Cal recordar que aquest era un partit polític de caràcter institucional fundat per Miguel Primo de Rivera. La intervenció de l'alcalde va ser molt aplaudida pels assistents. Es va queixar de la desorganització de l'Ajuntament quan ell hi va arribar amb aquestes paraules.
2: En el ramo de urbanizaciones era una verdadera anarquía. Fueron más de 500 los permisos de nuevas casas que debimos aprobar, todos ellos de construcciones de hace ya algunos años. No hago de tal cosa responsable a los ayuntamientos pasados, sino a los técnicos municipales, que son los que tenían la responsabilidad y a quienes debería serles exigidas.
1: Fixem-nos, doncs, que l'alcalde no dona la culpa del desgavell als alcaldes i als regidors, sinó als tècnics municipals. Però, de fet, el que hauria de saber l'alcalde és que els tècnics fan el que manen els polítics.
0: I Badalona ja era una ciutat important fa 100 anys, de fet, amb molts menys habitants, però sí reconeguda pel seu potencial industrial. De tant en tant hi venien visitants il·lustres. Per exemple, el mes de juny de 1926 va ser el torn del president del Consell de Ministres, que era el general Miguel Primo de Rivera, que va ser aquí a Badalona.
1: Sí, sí, el dictador Primo de Rivera va arribar a Badalona el dissabte 31 de maig i l'Eco va publicar la notícia el dissabte 5 de juny. Ho va fer dient el següent.
2: A eso de las 11:30 de la mañana del domingo anterior cruzó por esta carretera de paso para Arenys de Mar el presidente del Consejo de Ministros, general don Miguel Primo de Rivera. En la plaza del ayuntamiento le esperaban el alcalde, señor Sabater, y diversas autoridades.
1: La comitiva presidencial es va aturar a la plaça de la Vila i el dictador Primo de Rivera fins i tot va arribar a baixar del vehicle oficial.
2: Además de las autoridades, también aguardaban distinguidas señoras y señoritas y numeroso público que ovacionó al general al pararse unos momentos en Badalona, sorprendido por el recibimiento que se le tributaba. El alcalde le saludó en nombre de la población. Al proseguir su viaje, el general fue nuevamente ovacionado.
0: Deixem ara la política de banda i parlem una mica de llibres, perquè un badaloní volia escriure ara fa 100 anys un llibre que recollís la història de Badalona i buscava diners per tot arreu, no?, per fer-ho.
1: Sí, es tractava del badaloní Baldomer Blanc Escolter, que volia publicar el volum Anàlisi de Badalona, un projecte que feia anys que tenia en ment, però li calien diners per publicar l'obra. Això va explicar l'Eco el 12 de juny de 1926.
2: El conocido badalonés don Baldomero Blanc Escolter ha presentado una instancia al ayuntamiento solicitando su apoyo moral y material para editar una obra que hace meses, quizás años, tiene en proyecto. Se trata del libro Anales de Badalona, un compendio de toda la vida local desde finales del siglo XVIII.
1: L'obra que es volia publicar tenia 10 capítols que feien referència a l'origen romà de la ciutat, les indústries, els comerços... En fi, un resum del que era la Badalona del juny de 1926. El Eco defensava la publicació del llibre.
2: A Anales de Badalona han prometido su apoyo diversas entidades y particulares y es de desear no se lo regatee el ayuntamiento.
1: Hores d'ara desconeixem, ja ho mirarem més endavant, si el llibre es va publicar, però de moment no n'hem trobat cap informació.
0: I acabem ara amb una notícia que demostra també quins costums hi havia a Badalona ara fa 100 anys i com el recollia l'Eco. Era la informació d'una noia que feia una festa a casa seva perquè vestia per primer cop un vestit llarg.
1: Sí, el tema no és transcendental.
0: Ara que estem en època de graduacions i també
1: mira,
0: es porten els vestits llargs.
1: No, el tema no és transcendental, excepte per aquesta noia, perquè hem de parar, però, atenció, com ho va explicar l'Eco de Badalona. Pareu bé l'orella.
2: El domingo por la tarde tuvo lugar en la morada de nuestros buenos amigos, el matrimonio Gaspar Janer y Elvira Sureda, una simpática fiesta íntima con motivo de haber vestido el primer traje de largo la gentil señorita Ana María, hija mayor de los señores Janer. Con tal motivo se congregaron en el domicilio de dichos señores muchas de sus amistades.
1: Òbviament, Núria, l'Eco posava la llista llarguíssima dels assistents, que aquí ara mateix obviarem, que van gaudir i xalar de debò.
2: En la fiesta hubo música y la gente joven bailó, sirviéndose luego a los invitados un espléndido lunch. Ana María recibió de sus amistades numerosos obsequios y buquets.
0: Semblen els Bridgerton de Badalona,
1: sí,
0: no? Una mica.
1: Sí, sí, sí, sí. Una mica com ara fem, com tu has dit, amb les graduacions escolars, però 100 anys enrere perquè la noia vestís de llarg. En fi, molts anys li desitgem a aquesta noia perquè gaudís d'aquest vestit llarg i de la seva vida.
0: I tant que sí. Doncs, Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres. Seguirem la temporada vinent, repassant què passava a Badalona també, doncs, ara fa 100 anys.
1: Sí, sí,
0: serà la temporada 26-27, ja.
1: Exacte, sí. Bon estiu, eh?
0: Vinga, que vagi bé.
3: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat. De dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
4: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
5: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
4: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
6: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La penya en joc.
6: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
8: València Bàsquet, Assisa Joventut.

0: I avui doncs, també volem aprofitar per fer una miqueta de balanç de tot el que ha viscut aquests mesos, aquesta temporada a Conreu Sedeny. Ho fem una vegada més de la mà de la Dolors Clotas. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies. Bé.
0: S'apropa l'estiu, que és una de les èpoques més esperades, sí, sí, també a l'hort, no?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Com es presenta aquesta temporada?
1: Bé, es presenta bé, a veure com anirà tot el tema de la calor, les supercalors i així, que també doncs, tenen l'efecte amb l'estrès que fan a les plantes. Uh-huh. Però vaja, ja sabem que l'estiu és aquest... Cada temporada sempre diem que té els seus productes, macos, però l'estiu amb les tomates, pebrots, esvergínies, etc.
0: Mongeta tendra, no?, també.
1: Tot això sempre és com aquesta explosió, no? A l'estiu, la primavera comença, però l'estiu és... Uh-huh. Una bona explosió.
0: I per les persones de les que tenen un petit hort, hortet a casa, algunes jardineres, fins i tot, quins consells bàsics donaríeu per cuidar-los aquests mesos de més calor? I que a vegades doncs, ens agafem uns dies per anar de vacances i no hi estem tan al damunt, no?
1: Clar, la terra ben abonada, sobretot, també que tingui la necessitat d'aigua que hagi de tenir, no? Que segons allà on estigui, si hi ha menys volum de terra, més, etc. Uh-huh. I si és un lloc que toca molt el sol d'una manera molt gran, doncs posar-hi si alguna mica d'ombracle, que hi ha en aquestes malles del 80% o del 50%, potser el 50% si és molta calor, però això ajuda molt a que tenen la seva també radiació, mm-hmm, però també els ajuda que no tinguin
0: mitigar,
1: aquest estrès,
0: no,
1: a mitigar una miqueta, exacte.
0: I amb l'arribada de l'estiu, el que també feu a Conreu Sedeny és una pausa, no?, pel que fa a l'acompanyament de diverses escoles del municipi.
1: Exacte.
0: A quants centres escolars heu acompanyat aquest curs?
1: De tres de Badalona, l'Anglada, el Sant Jordi, l'Escola Monticalà. Sí, que hem començat, i bueno, hi ha altres coses puntuals amb algun altre centre.
0: Uh-huh. I quin balanç feu, una mica?
1: Pues és molt enriquidor, la veritat, perquè veus com l'il·lusió de tocar la terra, no? És que tocar la terra sempre és alguna cosa que et dona vida, perquè, esclar, produir aliments és com et preguntes moltes coses diferents, no? Veure que una cosa que tu has plantat o has sembrat surt, que com l'has de cuidar perquè surti, no?, aquest, la cura, no?, de totes les coses de la vida, que és l'essencial, no?, de la nostra vida, vaja.
0: De fet, sovint es diu que els nens, sobretot a ciutat, no?, i les nenes estan molt allunyats de l'origen dels aliments,
1: sí,
0: i això ajuda també a canviar una mica aquesta percepció.
1: Totalment,
0: no?
1: Totalment.
0: Sí, també feu acompanyament a persones nouvingudes.
1: Sí, cada any fem un curs, que això fem amb una altra entitat, que es diu FEDA, que ells és una entitat catalana-uganesa, això amb el suport de la Fundació Roca i Pi també, uh-huh, i altres entitats, l'Ajuntament i altres així, però és sempre aquesta formació amb persones que ja saben molt del seu país, de com va l'agricultura. Per uh-huh. tant, és saber una mica el per què es pot produir també amb bones pràctiques, que no cal tirar doncs, segons què, perquè les coses tirin, no? Uh-huh. Perquè surtin bé doncs, el que plantem o sembrem. I és un intercanvi, és molt interessant, vaja, també un acollir unes maneres de vida molt diferents, amb una realitat que venen molt diferent i molt dura moltes vegades, el fet també de venir fins aquí, doncs, i amb tota la realitat que s'han trobat, doncs, que es troben contínuament, doncs és compartir unes... És molt enriquidor, vaja, i també a vegades doncs, sap greu segons quines situacions. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Escolta, ja que s'apropa l'estiu, que estem a les portes, tu ens proposaves, aprofitant que potser esgarraparem una miqueta de temps de lleure, una lectura. Arrels rebels, de l'Agnès Batlle.
1: És molt maco, perquè l'Agnès Batlle, bueno, el seu fill, diguem que el pare de l'Agnès Batlle és pagès, per tant el fill de l'Agnès doncs, ha pogut tornar a les arrels i ser pagès, i aprofitant aquesta vinentesa, com que ella és periodista, ha aprofitat doncs, d'entrevistar a joves que volen seguir en el camp, cadascú amb la seva realitat, de tot arreu de Catalunya, no? I és molt bonic perquè això, el nom ja ho indica, no? Arrels rebels, vull dir, la realitat no acompanya massa tota aquesta manera de viure, i en canvi ells doncs, estan decidits a
0: mantenir aquesta tasca de treballar la terra.
1: a mantenir, exacte, perquè hi va molt, aquí hi ha el nostre aliment quotidià, eh?
0: Molt bé. Acabem amb una recepta, com d'acord. Fem darrerament.
1: Val. Doncs sí. Pues mira, ja que venen tant temps de pebrots, esvergínies, tomates així, pues una, a vegades amb les esvergínies, els carbassons i els pebrots fins i tot es poden fer servir de base de pizza. Uh-huh. Fent-los una cocció prèvia abans, pues amb sal, pebre...
0: Salteges una miqueta abans i després saltejant, al foc?
1: Bueno, potser una mica, depèn de lo gruixut que ho facis, uh-huh. Esclar, saltejar o una precocció una miqueta uh-huh. així, i llavors si tens ceba ofegada o i tomata ja que estigui una miqueta ja... també no, poder no sofregida, però sí, aquell mig-mig que diuen... Uh-huh. I fes, i ja està, això amb tomata i...
0: Et fas una pizza vegetal,
1: una pizza
0: ben bona i sana.
1: Doncs ben bona i sana, sí.
0: Doncs Dolors, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Bon estiu a vosaltres i gràcies també per donar-se l'oportunitat, vaja.
0: Gràcies a tu. Adéu.
1: Adéu-siau.
2: Badalona Matí, al 94.4. El Festival Dogs Barcelona presenta Gen.
3: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
2: Gen. El dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: caminar las manos.
1: I acabem. Avui també la temporada de cançons per explicar el món, l'espai que un cop al mes ens porta el periodista Oriol Lladó, amb un programa una mica especial, això sí, avui, Oriol, no? Perquè fins i tot podríem dir que avui és un programa de celebració.
2: Doncs una mica sí, perquè avui tanquem, de fet, la cinquena temporada de cançons per explicar el món. No és exactament un aniversari, però sí que són cinc cursos o temporades, no?, en les quals doncs hem anat explicant un cop al mes històries.
1: Cinc, perquè aquesta secció va arrencar ja quan en Carles Tornero estava al capdavant del Badalona Matí.
2: Va començar en l'última temporada del Carles a Badalona Matí i de seguida doncs ja...
1: O sigui que ens has fet de pont. M'has fet de pont, en aquest cas a mi.
2: Tal qual.
1: Vinga, doncs anem a fer aquesta celebració recuperant algunes cançons, no? I també explicant algunes dades d'aquests...
2: Sí, perquè ha estat com una ocasió, no? Una mica de mirar enrere. Resulta que hem parlat de 347 cançons.
1: Això,
2: si comptéssim les que avui una mica repassarem, ja ens situaríem en 350, que déu-n'hi-do, eh? Han estat 45 episodis i allò fent una mica una mitjana, no? Surta 7,7 cançons per capítol.
1: Molt bé, has fet mates.
2: He fet mates.
1: Molt bé, amb assoliment excel·lent, eh?
2: Bé.
1: Vinga, comencem per una cançó molt coneguda, aquesta que sona, no?
2: Sí, és el Pedro Navaja, de Rubén Blades, una cançó, doncs, segurament la seva més coneguda, no? Una cançó d'aquestes de signatura des del 1980, des del disc Siembra, amb el Tito Puente, i sí, és una cançó, jo diria que és una de les cançons narratives que sempre... M'ha agradat molt portar en aquest programa per excel·lència. En aquí, per això, la veiem, l'escoltem, no en la versió original, de Rubén Blades, però sí en la versió que segurament molts catalans i catalanes van utilitzar o els va servir de porta d'entrada al Rubén Blades. És la de l'Orquestra Plateria. De fet, cal dir que el Rubén Blades, sempre que ve a Barcelona i sempre que presenta Pedro Navaja, cita l'Orquestra Plateria, que, de fet, ja el mateix any que va sortir, per tant, una capacitat, no, de tenir les orelles ben parades, ja van versionar aquesta cançó, que forma part d'aquell disc que potser molta gent té, perquè és un disc que es va vendre molt, que és aquell que surt una mena de plaça del poble amb unes banderetes de festa major. Doncs
1: sí.
2: Pedro Navaja, Orquestra Plateria, que és la que està sonant, venia d'allà.
1: De, diguéssim, Blades, només hem tractat aquest tema?
2: No, de fet, aquesta va ser la cançó que va obrir el primer espai, Cançons per explicar el món, i la vam lligar amb una cançó que potser podríem fer sonar ara.

0: Aquest és un tema que forma part d'un altre disc, no, de Blanc?
1: Això és un altre disc, són 5 anys més tard, i vam descobrir com aquest inconfusible criminal de la dent d'or que il·luminava tota l'avinguda, doncs tenia un capítol 2, diguéssim, no? De fet, va ser el primer programa que vam dedicar a cançons en segona part, i vam descobrir Sorpreses, 1985, del disc Escenes, en la qual Rubén Blades tornava a explicar-nos aquella història de Pedro Navaja, que resulta que no havia acabat com ens pensàvem que havia acabat en la primera cançó.
0: Molt bé. Són altres temes, també doncs, tractats en aquella primera temporada, no?, on van sonar cançons molt diverses, no?, cançons sobre teoria urbana, també, fins i tot, no?, cançons en què artistes parlen d'altres artistes, cançons amb ventilador.
1: Cançons de Nadal sense sucre, etc. Vull dir, vam anar repassant molts temes, i jo crec que potser podríem anar per la següent cançó. The Mr.

0: Civil War.
1: I aquest tema sonaria ja en la segona temporada, no?, del Cançons per explicar el món.
2: Això ja ens situem a la segona temporada, per tant, a 2022, i en aquí doncs vam repassar també moltíssimes coses, des de himnes a reinventats, cançons menyspreades pels mateixos artistes, cançons per quan et trobes la ex, cançons per saber deixar, cançons sobre llibres, cançons sobre escriptors, les cançons que explicaven el Serrat, no? Recordem que va coincidir amb l'acomiadament de Serrat dels escenaris, no? La manera com la família Wainwright es fa teràpia a través de les cançons, cançons sobre paternitat, vaja, etc. I, de fet, aquesta cançó que sona, no?, el Greix,
1: va deixar de ser pare,
2: de Paul Simon, va d'això, entre moltes altres coses, però també va d'això, de ser pare.
1: Perquè si una cosa descriu aquest espai al llarg d'aquests 5 cursos, d'aquestes 5 temporades, són les ganes d'estirar el fil de les cançons per parlar doncs, del món exterior, d'allò que ens envolta, de la política, de la situació internacional, com també de qüestions que ens afecten a nivell, diguéssim, més íntim, no? La paternitat, la maternitat, l'amor o la salut mental.
2: Sí, hem anat creuant una i altra cosa.
1: Anem cap a la tercera temporada del Cançons per explicar el món aquí al Badalona Matí, on sonaven temes com aquest.
2: I és la Christy McCall, una de les grans artistes que hem anat portant, que hem anat reivindicant sempre. I, de fet, és una intèrpret, no?, una intèrpret britànica que ens va deixar fa un temps, que té l'honor, no?, de que li hem dedicat un programa sencer, no?, en la seva discografia. Un honor que ha compartit amb el Serrat, que dèiem abans, amb el Randy Newman, amb la família Wainwright, en tot cas, en aquest cas, no?, la quinta essència del millor pop ha passat això, per aquest rotllo una mica new wave, post-punk britànic, i amb una ironia, Christy McCall, que el mateix Bono doncs, va elogiar com una de les grans escriptores britàniques i que va comparar amb la mateixa Dorothy Parker. No?
1: Recordes de què més vam parlar en aquella temporada?
2: Sí, sí, sí. Cançons amb onomatopeies i paraules impossibles, cançons sobre nou llocs, cançons sobre el quart poder i el periodisme, cançons sobre esport, cançons sobre salut mental, que dèiem abans, cançons sobre la ràdio, contra la indústria musical, cançons sobre el fet de viatjar.
1: I algunes que ens fan viatjar són aquestes.

0: com a mínim, virem d'estil.
1: Sí, de fet és una constant en aquest espai, no? Que sempre hem anat saltant d'un estil a l'altre, també d'un any a l'altre, no? I vaja, és una mica marca de la casa. Aquí és el Randy Newman, amb un retrat satíric, no? Que fa de Vladimir Putin, des d'un disc que té, Dark Matter, que va editar el 2016, i en el qual es va avançar diversos anys a la invasió d'Ucrània, en aquesta cançó, i aquest retorn, que en aquell moment ja es començava a aventurar, no? És el moment de la primera elecció de Donald Trump, però que després ha anat a més i a pitjor, no? Aquest nou autoritarisme que veiem arreu del món.
0: I, de fet, el Randy Newman ha estat un habitual, també.
1: Sí, de fet, és el nostre artista top, podem dir, no? Ha situat 18 cançons en aquest Cançons per explicar el món, no? El seu retrat mordaç de la política ens ha permès obrir-nos al món exterior, que dèiem abans, no? Aquest lligam cap a dins i cap a fora, doncs amb el Randy Newman hem parlat molt de política, vaja.
0: Hem parlat molt de política, sobretot en aquesta quarta temporada?
1: Sí.
0: Jo l'anterior?
1: Jo diria que sí, i també en aquesta cinquena. De fet, en la quarta, no?, que és on estàvem.
0: Diguéssim que Donald Trump ens ho ha posat fàcil.
1: Ens ho ha posat molt fàcil, sí, sí. Tot i que vam començar quarta temporada parlant de cartes i postals, no?, després sobre cançons, sobre el setè art, sobre el cinema, però aviat ja ens vam situar amb el Trump. De fet, va ser l'any de la seva reelecció. Amb les relacions veïnals, no?, i amb la manera com també començaven a posar-se en risc amb l'ascens de l'extrema dreta, els disturbis de Los Angeles, hi vam dedicar un programa, i també un altre espai, no?, que vam dedicar, vam titular amb aquest Randy Newman versus Donald Trump, repassant totes les cançons de Randy Newman que d'alguna manera avançaven allò que ens havia de venir. I aquí és on trobem aquesta cançó que ha sonat, que és Putin.
0: Vinga, doncs anem ja en aquesta 7,7, que en sabem, la que acabem
1: amb la
0: de
1: que acabem.
0: Mitjana, exactament, aquesta secció de cançons per explicar el món.

0: I és que amb aquesta cançó, amb aquesta bossa nova, entravem amb aquesta, doncs, cinquena temporada de cançons, per explicar-ho.
1: Cinquena temporada, és Enric Arnaez versionant Chico Buarque des d'un disc molt bonic, cançons de Sant Joan, a Sant Joan en ple gener, no? Un disc dels anys 80, i que vaig escollir, no?, en un dels capítols que vam dedicar, o que vam titular com a cançons darrere el sí vull, no?, cançons sobre el fet de casar-se. Mm-hmm. Tot i que en aquesta temporada, com dèiem abans, no?, també hem parlat molt de política, cançons sense fronteres, cançons de protesta disfressades de Nadal, cançons contra l'ICE, no?, o Fuck ICE, no?, que vam titular, tot i que també hem anat cap al món interior, no?, cançons per després de ser mares, Fight Like a Girl, no?, cançons sobre dones empoderades, cançons per fer un reset, no?, per tant, hem anat també movent-nos amb un...
0: A vegades amunt, el calendari, no?,
1: a vegades el calendari,
0: les efemèriques ens han fet també l'actualitat.
1: També ens ha ajudat.
0: Doncs ens ha convidat, ens ha prestat ja a tractar algunes cançons. I algun gènere, diries, Oriol, que hagi guanyat per damunt dels altres?
1: Jo no m'agrada parlar de gèneres i crec que si una cosa ha demostrat que ens va explicar el món és que allò que ens agrada, allò que he portat, són sobretot músics que desafien l'etiqueta i, per tant, crec que he volgut que fos un espai on la gent, no?, de fugir una mica. És que no m'agrada el country, no m'agrada el blues, no m'agrada... No, doncs,
0: aquí
1: a través de la cançó i les seves històries, doncs potser trencar algun prejudici.
0: Doncs ha estat un plaer, Oriol.
1: Igualment.
0: Tenir-te avui i tenir-te aquests 5 anys, esperem que en vinguin molts més, perquè hi ha molta cosa a explicar a través de les cançons. Explicar.
1: Sí, jo de fet sempre em vaig apuntant i tinc com programes vista ja com apuntats.
0: Molt bé, m'agrada saber-ho. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Gràcies a vosaltres per haver-nos fet companyia un dia més aquí al Badalona Matí. Demà hi tornem, eh? Recordeu, a partir de les 8 i fins a les 12. A gaudir del dimecres.
2: Són les 12.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'enderroc dels últims 4 blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc hauria d'estar enllestit abans de finals d'any, segons la previsió de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. L'operació suposarà tancar un projecte urbanístic iniciat el 1997 per transformar la zona. De fet, aquesta és la segona remodelació més gran executada per l'Incasòl per encàrrec de la Generalitat després de la del barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. Les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja s'han començat a enderrocar, unes tasques que s'allargaran fins al mes de setembre. Quedaran els altres dos blocs, els números 208 i 210, que segons el calendari haurien d'estar a terra abans que acabi l'any. Així ho ha dit el Pere Picorelli, director d'Habitatge i Edificació de l'Incasòl, en una entrevista al Badalona 360.
5: Estem licitant i adjudicarem les dues darreres escales, que són les que estan al costat.
6: Per tant, això quan acabarà?
5: Haurem acabat. A final d'any ha d'estar tot acabat i net. Ara hem enderrocat ja les dues escales i estem netejant el solar. És una feina laboriosa. Els enderrocs ja no són com abans, ara s'ha de destriar la runa, s'ha de fer tot un procés de gestió de residus.
2: A banda de garantir la seguretat dels edificis, la remodelació també ha permès actualitzar-los als estàndards contemporanis, resolent problemes com la falta d'aïllament o incorporant-hi ascensors, per exemple. Però, sobretot, el procés ha transformat l'espai públic a la zona, deixant enrere els carrers estrets i amb angles morts, fet que, segons defensa l'Incasòl, afavoreix la convivència. Les famílies que vivien en aquests últims blocs es van reallotjar al bloc T, on viuen des de mitjans de 2024. I neguit, incertesa, intenció, són alguns dels sentiments que des d'ahir dimarts i fins demà dijous experimenten prop de 46.000 alumnes a Catalunya per examinar-se de les PAU. Des dels centres educatius de Badalona, el professorat recomana als estudiants preveure diversos escenaris per afrontar els resultats, siguin o no els desitjats, encoratjant els alumnes a mostrar seguretat, confiança i tranquil·litat per afrontar aquests 3 dies d'exàmens. N'ha parlat el director de l'Institut Julià Minguell i representant de les direccions dels instituts de la ciutat, Joan Chacón.
7: No passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B,
4: perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un segon, amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat. És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
2: I l'Hospital de Badalona i el Banc de Sang organitzen avui una nova jornada de donació de sang que ha començat avui a les 9 del matí i finalitzarà a les 8 del vespre. Es tracta d'una cita habitual que en aquestes dates, abans de vacances d'estiu, cobra especial importància. En aquesta ocasió, però, es posa l'accent en els donants de moll d'os i que beneficia especialment els malalts de leucèmia. Des de l'organització recorden que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys. Cada dia calen 1.000 donacions a tot Catalunya per fer front a les necessitats dels pacients. I en esports, el Badalona comença avui a escalfar motors de cara a preparar el partit de diumenge al camp del Compostela. Demà hi ha previst un entrenament en un escenari de gespa natural, la superfície que els escapolats es trobaran a la localitat de Santiago. Un cop arribats fins aquí, la plantilla vol culminar l'objectiu de l'ascens i anar-se'n de vacances amb els deures fets. L'expedició del Badalona té planejat sortir dissabte al migdia i la tornada està prevista per dilluns a primera hora del matí. Ara mateix tenim 20 graus a Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Hi ha victòries que et donen un partit, n'hi ha d'altres que et donen una eliminatòria, i després hi ha victòries que et recorden per què aquest club és especial. La penya és a semifinals, en una pista on molts pocs equips guanyen, en un tercer partit, amb tota la pressió a sobre, i davant d'un Baskonia que partia amb el factor pista, però quan més gran era el repte, més gran va ser la resposta. Perquè Ricky Rubio ha tornat a demostrar que els grans jugadors apareixen en els grans escenaris, perquè Hackenson ha castigat des del triple, perquè Virgander ha dominat la pintura, i perquè aquest equip, aquest grup, quan ha hagut de competir de veritat, ha mirat el Baskonia als ulls i l'ha acabat eliminant. Ara el premi és enorme, semifinals de l'ACB, contra tot un València Bàsquet, contra un dels millors equips d'Europa, contra un rival que ja va ser botxí a la Copa. Però això ja serà una altra història, perquè avui toca gaudir, toca valorar el que ha aconseguit aquest grup i toca preguntar-se una cosa. Qui diu que aquest equip ha arribat fins aquí? Avui ho analitzem tot amb en Diego Sangil i en Xavi Ballesteros. Benvinguts una setmana més al nostre Terreny de Joc.
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
0: Però no només parlarem de la penya, Badalona està amb bones notícies perquè el futbol també es fa l'impossible i remunta el 4-1 de l'anada al Cornellà per posar-se a una eliminatòria de ser equip de segona ref. Ho parlarem amb en Ramon Duran. D'ara endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: La penya vence el Baskonia i es planta a les semifinals de l'ACB contra el València Bàsquet d'Isaac Nogués i Pedro Martínez. Xavi Ballesteros, què tal?
4: Molt bones.
0: I Diego Sangil, com estàs?
5: Perfectament.
0: Setmana espectacular, no?, per la gent de la penya.
4: Jo crec que inesperat per la forma, no?, potser. Uh-huh. Ja no només perquè et classifiquis, que ja és difícil, no?, pensar que el Baskonia jugant-se el tercer partit de casa. Però jo crec que en el moment en què vaig veure que el dia abans el Baskonia va començar a posar entrades a 10 euros per omplir, uh-huh, jo crec que aquí alguna cosa hi havia que no... sensacions, saps? I només va faltar que, clar, si aquí Ricky diu la vaig a liar una miqueta, te la lia, te la lia, perquè a tot això ho estem explicant sense antitòmics, que això a vegades ho donem per suposat, però a mi em sembla bastant, bastant important, això, eh?
5: És que és el que diu el Xavi, guanyar el tercer partit al West Arena, jo crec que no s'ho esperava ningú, i ho parlàvem la setmana passada amb l'Adri,
0: sí,
5: que
0: sí,
5: si havia de guanyar la penya, tots donàvem un 2-0, robar el primer partit i després ja rematar la feina a Badalona. Però clar, remuntar-los a l'1-0 principal, jo crec que, i a més amb les baixes, que és això, la penya ha canviat pràcticament Tomic per Morín, jo crec que no ens ho esperàvem.
4: No me'n recordo que estava escoltant l'altre dia el programa, què havíeu apostat per si passava o no?
0: No, vam dir, o sigui, vam apostar alguna
4: cosa? Jo crec que, bueno, què creus, que sí o no?
0: No me'n recordo jo d'apostar...
4: Bueno, podríem apostar alguna cosa per València, eh?
0: Va, vinga.
4: Algun partit guanyarà la penya allà o no?
0: Allà, jo crec que la clau ha de ser robar un dels dos i aquí la penya fer...
4: Sí, però, hòstia, guanyar-ne un allà...
0: És complicat, eh? És complicat. I els d'aquí... Bueno, ara en parlarem també dels temes dels desplaçaments i tot, però primer anem a parlar del partit... Bueno, de l'eliminatòria contra el Baskonia. Com deia el Didac, primer partit al Buesa es perd, el segon a l'Olímpic es guanya també amb un gran partit i diumenge es tanca una eliminatòria amb un autèntic partidàs. Quines diríeu que van ser les claus del partit?
4: Jo bàsicament parlaria del tema del domini de l'escenari, no?, que va tenir la penya. Vull dir, era molt important que estés dins del partit per aprofitar en el moment en què hi hagués tensió, no? I no sé si estàs d'acord, Diego, però en el moment que la penya va veure que agafava 5-6 punts, ostres, els nervis del Baskonia va ser increïble, no?, fallant, precipitant-se. I llavors allà, fins i tot et podria dir que els últims minuts van ser com plàcids, no? Guanyades de 16, passava allò que es deixaven fer bàsquets fins i tot per no fer falta, vull dir, va, anem a veure què passa. Per tant, ostres, és molt difícil fer això, eh?
5: És que jo vaig flipar amb la reacció en el tercer partit del quart-quart, perquè al final, a l'últim el perds per això, el Baskonia et clava un més 14 en l'últim quart, sí, i realment, arribats fins a la segona part del tercer quart, a mi l'eliminatòria em recordava bastant a la de l'AEK. Mm. El primer partit és bastant igualat, però se l'acaben emportant ells, domines completament el partit a l'Olímpic, i la primera part del tercer partit també és bastant semblant. En canvi, la penya, com no va passar a la BCL, respon d'una manera increïble a la segona part.
0: Ricky va marxar despedit del Buesa amb crits de Ricky Abusón, eh?
4: És que és molt difícil, també. O sigui, són 23 punts, però a banda dels triples, que dius, això és de confiança, no? Perquè és que...
0: No ho havia fet mai.
4: Però és allò de... que sabies que tot el que feia li sortia. Tot. Tot. Sí, sí. Fintes, doblar pilotes. Vull dir que van haver-hi pocs errors. Allò de dir, ostres, hi ha hagut aquest marge que no... Ostres, doncs... va ser factor determinant, desequilibrat, no? Perquè estem d'acord que la penya, a banda de Ricky, doncs, Han molt bé, Hackenson va estar molt bé aquest partit, però en general sí. Irregular, Simon... Però és que el Bastoria té 5 tios de primer nivell, vull dir... què passa? Quina és la diferència? No, jo crec que és Ricky.
5: És que amb Ricky em passa que, veient la temporada, perquè ha acabat de fer els seus millors partits ara al maig i al play-off, no sé si és que s'estava reservant, que simplement és ara que està a dolç, però és que a mi em sembla increïble que ja, amb l'edat que té i sense el ritme que venia, després de lo llarga que és la temporada, arribi el seu millor moment de forma ara, no? I a més, el que dius tu és que li surt tot aquests tirs a una cama, que a mi em sembla
0: ja seu,
5: el pitjor
0: ja seu,
5: tir que pots fer, i sempre van dins, és que és espectacular.
0: Ho dèieu també a l'esport, Xavi. És que nosaltres estem com ara acostumats, o com és d'aquí la casa, no ho tenim en compte, però és que és un jugador que ha estat 12 anys a l'NBA, que ha jugat una quantitat ingent de partits allà als Estats Units, a la que és segurament la millor lliga o la més competitiva del món. I Ricky és clarament un factor diferencial.
4: Sí, i a part hi ha una altra cosa, que jo ahir quan estava comentant al programa, pensava en NBA, però imagina't que no està a NBA, que diu, vaig a Europa. És que la penya no podria competir amb pressupostos de qualsevol. És impossible. Sí. No podia fitxar. O sigui, realment, Ricky està aquí perquè ell vol estar aquí.
0: Sí,
4: no?
0: Sí.
4: Llavors això té un valor incalculable, que sí, que ho hem normalitzat, no? Però que no ho hauríem de normalitzar, que ho hauríem d'anar posant en context cada vegada, no? Dir, ei, que és molt difícil, això, saps? Vull dir, que faci un jugador això perquè vol. I, per tant, doncs, jo crec que amb això tenim molta sort. I tot i que ell, evidentment, s'està resistint a dir que continuarà, jo crec que tothom ho té clar, no?
0: Sí, sembla clar. I anem amb una de les polèmiques de la sèrie. Hi ha hagut més d'una, segurament, però la més clara va ser en el segon partit, on va haver-hi una escalfada, no?, entre, bueno, un Rodion Skurux que va fer una falta dura, van sortir diversos jugadors a saltar, després va acabar dirigint-se a la grada. Com ho vau veure, això?
4: Bueno, no, jo crec que va ser una miqueta... Preparaven el tercer partit, intentant escapar-lo.
5: Sí, després sí. De
4: però crec que va reaccionar molt bé la penya, i en aquest cas l'entrenador, perquè se li va girar en contra del Baskonia. Perquè quan vam arribar allà, hi havia una crispació contra la penya. I no, el públic va estar molt més pendent de xiular els àrbitres, els rivals, que no pas d'animar el seu equip. I el Baskonia, si hagués animat 12.000 persones allà, canvia molt l'escenari, no?
5: I jo crec que en les 48 hores prèvies és això, ja ho estàvem preparant. Hi ha pràcticament una vintena de tuits recordant això de que el USA sigui una caldera i de més. Però jo, parlant ja directament de la polèmica, jo no sé si està gaire ben arbitrada, perquè surt a part dos antiesportives del Baskonia i una per Ricky, quan Kurux és qui fa la flagrant, la falta antiesportiva, i després també una botifarra, no?, per l'afició.
0: Una altra de les coses que s'han de debatre, no?, que s'ha fet bastant de revolt per les xarxes, ha estat el fet de que en aquesta primera fase de play-offs, no?, aquesta primeres eliminatòries, s'han eliminat a 3 dels 4 caps de sèrie han quedat fora. I molta gent està dient que és perquè les sèries són el millor de 3 en lloc del millor de 5. Com ho veieu vosaltres, això? Perquè jo crec que també li dona aquest toc d'imprevist que és maco, no?
4: Sí, el que passa és que jo, reflexionant molt aquests dies sobre això, pensava, si tu ets un equip potent, escolta'm, de quedar factor pista a favor, pot dir quedar entre els 4 primers, a quedar entre els últims, hi ha una diferència, poden haver-hi una diferència de 5 o 6 partits, no? Imagina que el Barça diu, mira, escolta'm, si resulta que al final es tracta al final de guanyar un partit fora de casa. Tu ets el Barça, i et toca l'única jam. Bueno, has d'anar a guanyar un partit fora de casa per recuperar el factor pista. Els equips d'Eurolliga realment és tan important el fet de tenir factor pista a quarts? Jo crec que no. Jo crec que no. Perquè fins i tot que pensava jo a Múrcia, dius, ostres, que el Barça pillarà i perd els dos. Vull dir, ja sé que hi ha hagut lesionats i tal, però al final jo crec que té poc premi el tenir factor pista. També ho penso un quarts de final d'Eurolliga, de dir, ostres, estàs allà 38 jornades a un nivell de desgast increïble i, bueno, escolta'm, que t'han eliminat el quart classificat, quina diferència entre el quart i el cinquè d'Eurolliga? Poca. No tens molt de premi.
5: I sobretot jo també, per exemple, entre el primer i el quart, que els dos són caps de sèrie, a la Copa almenys el primer s'assegura jugar el dijous, però és que el primer, que normalment, veient com va la cosa, hi ha una gran distància entre quart, tercer i el que acaba guanyant la temporada regular, i simplement té el premi de jugar contra el vuitè, que et pot tocar un Tenerife, saps? I et pot eliminar perfectament.
0: Una de les notícies de la setmana, una de les bones notícies, segurament va ser els desplaçaments que va haver-hi cap a Baskonia, no? Va haver-hi bastanta gent d'aquí de Badalona i de penyes de fora de Badalona també anant cap allà, cap a Vitòria. Què espereu ara? Perquè, Didac, tu, de fet, dimecres vas cap a València, no? Però dimecres i divendres espereu que hi vagi la gent cap allà?
5: Home, després del que ha tret la penya pels socis, a 37 euros autogaria entrar als dos partits, jo crec que ho ompliran. O sigui, aquí a Sisa sí que s'ha notat que ha posat els calés, i jo espero, també, perquè està més a prop València, un bon desplaçament, segur.
4: Bueno, a més a més, no és a les 9 del vespre, és a les 8, vull dir que tornes tard, però és molt diferent, no? I a més crec que a banda de l'eliminatòria i que la penya enganxi, també molta gent vol veure el Roger Arena, no?
0: Sí.
4: Que és un ambientàs allà.
0: Sí, sí.
4: Per tant, jo crec que és una bona iniciativa, crec que també parla molt bé de la comunió que hi ha entre els dos clubs, de bon rotllo, de fer les coses ben fetes, de treballar-les, i per tant, doncs, és un èxit.
0: Els que segur venen cap aquí són els de València, no? Perquè tu parlaves de la bona feina feta a Sisa, però
5: 15 allà... Eurets, bon posat.
0: 15 euros, bus i entrada.
4: És, no, el divertit és 15 euros bus i entrada, o 15 euros...
0: Entrada.
4: O sigui, el bus el tens gratis.
0: És increïble, no?
4: Bueno, és que València té l'oportunitat de ser campió.
0: I ho veuen clar.
4: Jo ho veig claríssim. Ho veig claríssim, i per tant... No sé, jo si fos ells, ho entenc que amb els diners que es gasten, doncs hagin dit, escolta, ens gastem una miqueta més per fer un parell d'autocars o tres, sí, doncs som-hi.
0: Com veieu l'eliminatòria?
4: Si la penya és capaç de... És que el problema és que tenen jugadors físics molt potents i molt de qualitat. Que dius, no, ja, però també ho tenia al Madrid, no? Però és diferent, no? I, per tant, ostres, aguantarà la penya mentalment aquesta situació? Com superarà aquestes situacions de... Perquè els dos partits que s'han jugat aquest any a València, a la Copa del Rei, als quarts i a la Lliga, sempre he tingut la sensació que hem estat lluny. No, però vam tenir opcions.
0: Sí,
4: opcions de 45, però si notaves el triple, però ara a 4 pel quedant. Però en realitat jo crec que no. Per tant, jo crec que és complicat. Però, home, arribats a aquest punt, la pressió clarament és de València, no? Sí, sí. I ho saben allà.
5: Jo ho veig molt complicat, també, perquè la situació em recorda molt a les últimes semifinals de la penya, 2022 i 2023, fas els deures perquè guanyes un partit contra el Barça i contra el Madrid com a visitant, però clar, és que ells són molt millors i acaben fent la feina ells a l'Olímpic.
0: Uh-huh.
5: I clar, si tenen una plantilla de 16 i 17 jugadors que acaben apareixent encara nous amb el fitxatge ara, per exemple, d'Álvaro Cárdenas, que ho està fent molt bé, i és que compares que ells tenen 3 jugadors descartats que podrien jugar perfectament i la penya al final posa una rotació de 10-11.
0: Passem a parlar d'una mica...
4: Que Cárdenas no és que sigui un fitxatge, eh? O sigui, sí, ja era jugador de València, però torna de peristeri, però clar, és que juga més que Darius Thompson.
0: Sí, sí, sí, sí. Passem a parlar una mica del mercat, que ens queden un parell de minutets.
4: Ves que no t'ha afectat el que Hanga digui que no seguirà.
0: Això t'anava a dir just ara. I és que Hanga ha dit, puc dir quasi segur que no seguirà la penya. Explicaves tu l'esport. O marxa a Hongria, o retira, o no sé que vingui una oferta que el maregi. Segurament deixa el...
4: Tu, per exemple, si li fes una oferta per ser el 13è jugador al Barça, tu seria una... Tu això consideres oferta marejant o oferta interessant?
0: Home, pot marejar, no?
4: Pot marejar?
0: Sí? Potser sí, no?
4: Però no cobraria per ser el 13è...
0: Ja, però potser un últim any a un... Eurolliga, un grandíssim però, nivell...
5: Entra el factor família, no? Que per això mateix Tomic va venir a la penya.
0: Però què estàs dient amb això?
4: No, ho dic perquè, clar, quan dius un ofet de marejant, home, no crec que ningú es torni boig i li pagui un milió d'euros, no?
0: Però
4: el marejant vol dir que és una oferta irrefusable. Que dius,
0: jo crec que ha de ser algú que ell el motivi i digui val la pena fer un any més.
4: Sí, jo anava més en aquesta línia, que jo crec que deu fer... Deu ser per això, perquè... Mm-hmm. Home, ell té ganes de jugar segur, perquè es troba bé, i clar, ha de trobar equilibri, no?
0: Alguna sortida, alguna arribada, algú que cregui Xavi que ha de fer la penya o que està movent ara, que s'ha de tancar d'aquí poc?
4: No, jo crec que s'ha de tancar d'aquí poc, no. Crec que la idea la tenen clara.
0: Uh-huh.
4: Crec que ara s'està especulant molt amb el tema de la Provítola, perquè va dir que no tenia l'opció, però jo crec que no, de moment no és el perfil que tenen com a prioritari. I veurem, jo crec que... Clar, hi haurà moltes peces per canviar aquest estiu, no? I, per tant, crec que no és allò de dir fitxo en Didac. No, és fitxo en Didac perquè em va bé amb l'Oriol, o si no hi ha l'Oriol, llavors en Didac no m'encaixa. Crec que ha de ser una miqueta això, perquè quan aquest estiu van fitxar a Hackenson i a Simon, anaven en aquesta línia, no? Hosti, són dos tios que poden funcionar junts, que donen un plus, saps? Que van més allà del bàsquet. I crec que això ho està buscant i ho està treballant bé.
0: És que jo crec que s'ha de buscar una mica això, no? Per part de la penya, aconseguir fer un projecte on s'enganxen uns quants jugadors i puguin estar un parell d'anys, tres anys, i que cada any es vagin canviant tres, quatre peces. Però és que aquest any potser s'ha de fer... És que més enllà de Ricky Tomic i un parell més, és que sembla que s'ha de canviar l'equip sencer.
5: És que és clau sobretot per això que dius, perquè les principals peces ja tenen una edat, no seguiran gaires més anys a la penya, així que és moment també de trobar altres peces que podran mantenir aquest bloc.
0: I s'han d'aprofitar els últims anys de Ricky Tomic, no?
4: Sí, jo en el cas de Tomic diria l'últim any de Tomic, i de Ricky ja no dic res, perquè...
0: Mira, any a any, no?
4: Any a any, però clar, és que... No és que estigui sent el millor de la penya, és que serà el millor de la lliga, no?
0: Sí.
4: Clar, és que mires ara l'MVP de la temporada si ho té Sonja, i està a casa seva, no?, a Croàcia. Vull dir que aquestes coses crec que són importants també de valorar, no?
0: I ja tanquem donant l'enhorabona a Carles Marco, el badaloní que ha guanyat l'ascens a l'èpica amb el Leima Coruña, que torna a l'ACB, un partit contra l'Estudiantes, que semblava que l'Estudiantes ho tenia fet. Espectacular, no?
4: Que bèstia, no? Guanyar de 15, faltar 6 minuts i perdre.
0: Sí.
4: Això és increïble. O sigui, més que... Jo estic molt content pel Carles, evidentment.
0: Sí.
4: Però que forro d'Estudiantes, que ja no... Pot pujar.
5: Ja van 5 anys. I és que ha perdut Final Four de totes les maneres. Contra el Lleida s'emporta una tunda històrica, ara li passa aquesta remuntada.
0: Sí.
5: I em sembla molt fort que, vale, en una Final Four pots perdre, però no pujar mai directe...
0: Costa molt, eh? Costa molt sortir de primera, bueno, primera federació, no?, que és ara. Sí. Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Anem a la secció on les dades cobren vida. Anem amb les dades de l'eliminatòria contra el Baskonia, Didac.
5: Si em permets, primer et parlaré d'una dada que és més aviat de la temporada, però crec que toca ara perquè hi ha hagut molta polèmica amb la permissivitat arbitral de la penya, però t'he de dir que la penya durant l'ACB ha sigut l'equip que més temps passa en bonus en comparació als seus rivals.
0: Uh-huh.
5: És a dir, la penya es passa 3 minuts i mig més amb 4 faltes o més que els seus rivals. Dit això, jo crec que les dades parlen més, no?, una mica que el relat aquest de les faltes. I parlant ja sobre l'eliminatòria, la veritat és que hi ha hagut dinàmiques molt canviants, sobretot pel que fa als jugadors, no? I és que cap jugador de la penya ha notat més de 10 punts en els 3 partits.
0: Déu-n'hi-do.
5: El que més a prop es queda és Ricky, que anota justament 10 en el segon. Però això, líders molt diferents en tots els partits, poca anotació, i això ho ha notat també el Baskonia. I és que el màxim anotador de la temporada, Timothy Luwawu-Cabarrot, s'ha quedat en un 10 de 37 en tirs de camp en els 3 partits. Gran feina de Hanga i dels altres emparellaments que ha tingut que l'han deixat sec. I és que el Baskonia ho ha notat al final, a la seva anotació, perquè només havia notat menys de 70 punts 2 cops d'aquesta temporada, un contra Zalgiris i un justament contra la penya, i el tercer partit, amb 60 i alguna punts, ha arribat en aquesta eliminatòria contra la penya en el segon partit a l'Olímpic. I per últim, he de dir una dada que ja em vas enviar tu, que sé que a la gent li agradarà, i a més també perquè en Sigala, no?, de cara a les semifinals. I és que quan l'Ude Hackenson s'estava escalfant, va sortir la dada que la penya ha guanyat 11 dels 13 partits en els quals el suec ha anotat 3 triples o més.
0: A més, s'ha de dir que les dues derrotes són les dues contra l'Unicaja, una a la BCL i l'altra a l'ACB. I avui torna al terreny inhòspit. La selecció analitzem el pròxim rival de la penya, encara que en aquest cas és el pròxim rival per diversos partits. Escoltem el Didac Sangil.
5: Si guanyar el Baskonia ja era complicat, eliminar el rival de la semi seria una proesa. La penya s'enfrontarà al millor de 5 contra València Bàsquet, amb seguretat després de la ronda de quarts de final, el favorit a guanyar el títol. I a més arriben, jo crec que amb una actitud perillosa, que és amb gana, conscients de que la seva temporada en Final Four d'Eurolliga és històrica, però que quedarà encara més gravada si acaben tocant metall al juny. I jo realment considero, però, que la penya dona la cara en molts emparellaments, sobretot en l'exterior contra Montero, no? Jo crec que Ricky, Vives, fins i tot Hanga, es poden emparellar amb ell i treure-li punt, sobretot, en l'aspecte defensiu, on el dominicà, la veritat, que va més limitat. En l'interior, jo crec que sí, allà es nota més la manca de profunditat de la penya i que el València va més sobrant, no?, en aquest sentit. el conjunt taronja té dos jugadors de 2,10 metres com Rivers i Costello, que poden tirar de 3, però també d'altra banda també més tradicionals com Yankuba Sima o Nil Sako, amb els quals jo crec que sí que la penya pot ser més agressiva, no? Sobretot amb el francès, que la veritat, el pobre, és una tragèdia en els tirs lliures.
0: No m'has dit res d'Isaac Nogués, eh?
5: Home, jo espero que tingui minuts, no?
0: tant de bo, i més aquí a Badalona. Ara ja sabeu el que es trobarà la penya a les semifinals del play-off.
2: Tenemos el partido a la basura.
6: Una mentalitat molt, molt guanyadora.
0: El Badalona remunta el 4-1 a l'anada al Cornellà i es planta un pas de segona federació. Ramon Duran, què tal?
7: Com estem?
0: El que es va viure diumenge al municipal no té nom, eh?
7: Ja ens tocava, no? Un cop cada... No sé, anava a dir, potser cada molt de temps, però a mi sempre... Jo sempre sóc dels que pensa que quan hi va tanta gent, quan tu passes de les 2.000 persones, que passa molt poques vegades, doncs jo crec que s'ha de viure això, no? Perquè també és fonamental perquè el que hi va pugui repetir, no? Però si tu hi vas puntualment i veus que l'equip està pla i que l'equip no dona la talla, doncs segurament et plantejaràs no anar-hi al pròxim partit.
0: Abans de parlar del partit i de parlar de les accions concretes de com va anar el partit el diumenge, Ramon, tu personalment confiaves en la remuntada?
7: Jo, si haguéssim parlat diumenge després del partit, no. Si haguéssim parlat dilluns pel matí, tampoc. Si haguéssim parlat dilluns a la tarda, ja t'hagués donat un 5%. Segurament fins a dimecres, i el màxim que vaig arribar va ser el 25%, comentant-ho amb algú. Però va, un 25% és 1 de cada 4. Per tant, ja no és impossible. Ara sembla fàcil dir-ho, no? Però era molt difícil, molt difícil.
0: El Badalona començava el partit amb un resultat de 4-1 en contra. La primera meitat no es va aconseguir marcar cap gol, no? S'anava acabant el temps. Com vas viure aquesta segona part?
7: Psicològicament, saps què passa? Que això és com els preus, no? 29,95, no? 29,99. No arriba als 30 euros, no. O sigui, el Badalona no necessitava 4 gols, necessitava 3.
0: Sí, sí.
7: Aquesta és la realitat, no? Vull dir que en una eliminatòria normal, que aniries a la pròrroga i penals, necessites 4 gols per remuntar-la. El Badalona necessitava 3. Era igual de difícil, no? Però està clar que no eren 4. Psicològicament, això és veritat que va ser determinant. A la mitja part, com

0: això sí que li va donar ales a l'equip a tot el segon període, perquè aleshores dius, ostres, en queda tota la segona part per intentar fer dos gols, i si el marco abans del quart d'hora final, ostres, per què no, no? I jo crec que tothom s'ho va anar creient cada cop més, i al final es va produir.
1: Corregeix-me si m'equivoco, Ramon, el Badalona ha passat les dues eliminatòries empatant en el resultat?
0: Correcte. Jo crec que això et parla de la igualtat, no? Uh-huh. Vull dir que, sota el meu punt de vista, contra l'Hospitalet va ser una mica enganyós, perquè la primera part del Badalona jo crec que havia d'haver sentenciat l'eliminatòria, però és cert que, vaja, jo crec que parla de la igualtat. Ho dèiem, al començament d'aquest playoff, tant Vilanova com Hospitalet, com Cornellà, com Badalona, podia passar qualsevol. Uh-huh. Jo... segurament trobarem un altre grup que també sigui tan igualat, jo no dic que no, però la gran majoria no hi haurà 5 equips d'aquest potencial.
1: Gol a l'èpica de Marco Martínez a l'afegit, no?, al minut 90. Com vas viure aquest gol i després com vas viure la pròrroga?
0: Jo el que no vaig viure pràcticament, perquè estàvem en temes logístics allà a la cabina en aquell moment, i jugava la penya a la pista del Baskonia, recordo que en aquell moment tenia la connexió Ballesteros des de Vitoria, el que no vaig veure, o vaig veure aquella quan la pilota volava, la de Toni La Rosa. La Toni La Rosa vaig veure quan la pilota ja estava gairebé entrant a la porteria. El tercer, impressionant. O sigui, et tornes boig. Tornes boig, vull dir, no saps si menjar-te el micro en aquell moment, no? Vull dir, clar, és una sensació que jo crec que et surt espontània, no? A veure, hi havia potser gent que estava més pendent del que jo havia promès, que jo no sé si ho sabeu.
1: Què vas prometre?
0: Jo vaig prometre que si el Badona passava... A veure, res de l'altre món, que em llançava al mar a la nit, no?
1: Sí?
0: Sí, efectivament, això es veurà públicament a minut 91, a la Barcelona, i sí, em vaig comptar amb la col·laboració del Joan García,
1: sí,
0: que també es va llançar solidàriament amb mi, però qui va gravar va ser a mi, vull dir, ell es va llançar després, ja, sense gravacions. Però bé, sí, vam complir, vam anar, a les 10 de la nit ens estàvem banyant a la platja de Montgat, i res, després havíem de continuar treballant, però van ser 2 minuts de bany ràpids i sortir.
1: Doncs pendents...
0: N'hi ha d'altres que s'han rapat. Te'n fa la puta.
1: Ostres.
0: Sí.
1: Ah, sí, l'Andreu.
0: Jo no puc rapar-me. Jo no, company de comunicació.
1: Sí, l'Andreu, sí. Pendents estarem, doncs, d'això del minut 91 per veure, però Ramon, abans de tancar, pròxim rival del Badalona, i explica'ns una mica com serà l'eliminatòria.
0: Puc dir el que sabem fins ara. Mm-hmm. Equip experimentat, el Compostela, equip veterà, equip que tampoc li agrada, sembla ser, que passin grans coses, és a dir, tampoc portar la iniciativa, apretar, no. Vull dir, controlar la situació amb veterania, amb astúcia, i veurem, perquè el Badalona, doncs, també ha de generar intensitat i sobretot intentar ser molt ferm defensivament a Santiago, el mític multiusos en el seu moment, ara Vero Boquete, de San Lázaro, de Compostela, de Santiago, i res, un camp històric on Ronaldo amb el Barça va fer un golarro en aquella època, vull dir, driblant-se a tothom des del mig del camp, i veurem en aquest escenari històric com es desenvolupa el Badalona, gespa natural, insisteixo, un rival ben treballat, un rival que va baixar de segona federació, un equip que necessita tornar també per hegemonia a pujar categories, però és que el Badalona està igual. Ara mateix són dos equips que es troben amb un paral·lelisme absolut. Jo crec que la clau estarà, evidentment, si el Badalona està inspirat a la tornada i aconsegueix un resultat no tan avoltat com a Cornellà.
1: La pregunta és, Ramon, qui és el favorit?
0: Ningú.
1: Ningú, eh?
0: Sincerament, ningú.
1: Perfecte.
0: Ningú. Jo crec que ha tocat un grup dins dels... potser, si no el més fort, un dels, diríem, que estan bastant potents, que són bastant potents.
1: Ramon Durán, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I quin és el nostre jugador o jugadora de la setmana?
2: Ricard Rubio i Vives, màxim valorat amb 28 crèdits. I a més, he pogut aprofitar el guió de fa unes setmanes.
1: Diego Sangil, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Uri.
1: I a tots els equips de Badalona, desitjar-vos un bon tancament d'any. I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més esport badaloní, més terreny de joc. Fins la propera!
3: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Oriol Mañé. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts.

0: al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament dues infermeres que formen part de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Elles són la Sònia Sallent. Benvinguda, Sònia. Molt bon dia.
1: Gràcies.
0: I també la Hortènsia Marcos. Molt bon dia, Hortènsia.
2: Hola, maca. Bon dia.
0: Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta deshabituació tabàquica, dels recursos que s'ofereixen des de la Fundació Sanitària Mollet, i parlem d'aquesta qüestió perquè justament la setmana vinent, del 25 al 31 de maig, és la Setmana Sense Fum. Arribem ja a la 27a edició d'aquesta Setmana Sense Fum, que coincideix també amb el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31 de maig. Suposem que a la Fundació Sanitària Mollet es faran accions també adreçades a la ciutadania, i aprofitem allò per dir que el lema d'enguany és Inhala Vida. Fareu activitats, Hortènsia?
2: Sí. Anirem de les companyes que formem el grup, anirem al Col·legio Sant Gervasi a nens de primària per fer alguna xerrada, algun joc, algun concurso de dibuix. Després també anirem a los grupos joves. Posiblemente son los que estudien en el hospital, que hacen el TECAE, que son 16, 17, 18 años. Estará muy interesante esa jornada porque cada vez fumar no fumarán, pero los vapers rondan mucho.
0: Anem a parlar precisament d'això de vapers. Anem a parlar de deshabituació tabàquica. De fet, a la Fundació Sanitària Mollet, crec que ja fa més de 20 anys que hi ha un grup, no?, promotor de l'Hospital Sense Fum. Crec que va ser el 2005, que, si no vaig errada. I sempre s'ha, doncs, posat a sobre de la taula aquest tema, no?, a l'entorn sense fum, el donar suport també als propis professionals de la Fundació i també a aquelles persones que ingressen. Però anem a parlar de vapers, perquè l'Hortènsia estava parlant sobretot d'accions adreçades a la joventut, i no sé si és entre els joves que s'està detectant allò de dir ja no fumem, però fumo vapers o faig ús de vapers.
1: Sí, ara mateix sí? El que està passant és que el consum de vaper ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents. I això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important, i ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen. I aprofitant que l'Hortènsia ha comentat això de la xerrada, a part de fer-ho del cicle formatiu, ho volem fer també extensible a la resta d'instituts, ¿vale? De manera que el dia 28 volem fer una xerrada parlant dels vapers i una nova droga, bueno, una altra cosa que és l'esnús, que també són sals de nicotina, i també parlar d'altres drogues, de manera que tothom pugui venir i informar-se més directament.
0: Estava pensant, Sònia, que, clar, amb el tema dels vapers també hi ha locals d'oci, no?, amb aquestes pipes d'aigua, que vindrien a ser una cosa similar. No sé si és més perjudicial o menys.
2: Yo creo que el vaper, la gente no está demasiado informada, perdona que me meta que
1: tranquila.
2: Es tu terreno, pero el vaper, los jóvenes piensan que es un sabor a limón, a canela, y ya está, y no es así, porque hay algunos vapers que contienen nicotina, y ellos piensan que no, hay otros que no contienen nicotina, pero sí están plegaditos de productos oxidantes, mecànicos, metàl·licos...
1: Sí. Hi ha substàncies químiques molt tòxiques i cancerígenes que ells desconeixen. Sí. Per això és important, no?, que la gent ho sàpiga realment, que no és una cosa inofensiva, realment.
0: Clar,
1: no és vapor.
0: De fet, igual hi ha aquesta confusió, perquè quan van aparèixer, no?, les cigarretes electròniques, els vapers, semblava que era una manera com per deshabituar-te, no?
2: És un engany.
0: De deixar de fumar.
2: No.
0: El tabac, allò de...
1: Sí, la publicitat sí que estava enfocada inicialment a aconseguir deixar de fumar, però realment el que ha fet molta gent és fer un ús dual, no? De manera que el que feien és fumar el tabac convencional i, a més, el que feien és el vapejar. No, era, otros... era una roda, vull dir que cada vegada el problema era més gros.
2: Y otros lo sustituyen. Yo quiero dejar de fumar, pero me voy a ir al vapor, pensando que es otra cosa. Y es un gran error. Y yo pienso que hay mucha ignorancia en la población sobre este tema.
0: La població en general,
2: en general.
0: Estem parlant allò dels joves, però segurament hi ha persones adultes que potser ens estan escoltant i també han fet aquesta passa, no?, de dir, mira, deixo de fumar i el que faig és ús d'un vàper, pensant que és més inofensiu.
2: No. Mira, piensa que un vàper són aproximadament unes 600 calades, más o menos, ¿eh? Y equivale a 2 paquetes de tabaco. Depende de la calada, lo fuerte que tú le des. Entonces, claro, pasa como con el tabaco. Provoca unas enfermedades a largo plazo. O sea, no es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio. No, al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
0: Dies.
1: No, i del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia, que és derivada de l'ús de vàpers, que és es diu EBALI, ¿vale?, que és una inflamació dels pulmons, no?, deguda pues, a aquest ús continu, no?, dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons, apareix tos, dolor toràcic, febre, no?, i també apareix també en joves que són aparentment sants, vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
0: I aquesta és una malaltia que s'ha detectat en els darrers anys?
1: Sí? Exacte.
0: Ho dic allò perquè no n'havíem sentit a parlar.
1: Sí. I llavors hi ha una altra que es diu pulmó de crispetes, que també és el mateix. És una malaltia que és irreversible, no?, que afecta els bronquiols, que és la part, no?, dels pulmons més petits, i també és el mateix, incapacitat, dificultat respiratòria per fer petits esforços, i és una malaltia pues, que no té cura.
0: Anem a parlar allò d'aquests recursos que s'ofereixen des de l'hospital, perquè dèiem allò que aquelles persones tan ingressades a l'Hospital d'Aguts com al sociosanitari, crec que no, des d'aquesta comissió el que treballeu és per a aquelles persones que estan ingressades fer com un petit qüestionari, i una de les preguntes és si són fumadors o no.
2: Clar. Cuando una persona, esto lo deberíamos de aprovechar todos los profesionales, una persona va a urgencias por un motivo X o va a consultas externas para visitarse con el doctor X, entonces sería conveniente que se preguntara, ¿usted es fumador? Y eso se anota en la historia clínica. Pero lo mismo ocurre cuando ingresa en el hospital o en el socio, ¿no?, que es mi caso. Una vez que la persona te dice, sí, soy fumador, ahí tienes que aprovechar y decir, ¿alguna vez en tu vida lo has dejado? ¿Cuánto fumas al día? ¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión? Son preguntas muy sencillas y esto te da pie a seguir haciendo una intervención con esa persona en ese momento, o si lo ves un poco, pues vuelves en otro momento, pero ya te da pie para introducir el tema del tabaco. Entonces decir, a ver, si no se puede fumar en un centro sanitario y vas a estar ingresado, me lo invento, tres semanas, sí. X tiempo, ¿has pensado, te has planteado qué puedes hacer? Porque claro, si estás acostumbrado a fumar un paquete al día, ingresado no puedes, posiblemente tengas el síndrome de abstinencia, estarás nervioso, irritado, te enfadarás con tus visitas. Entonces ante eso, nosotros proponemos un tratamiento. Hay gente que te dice que sí y hay otros que te dicen que no. Y luego haces un estudio al final de año de toda la gente que ha utilizado parches, en este caso porque nosotros es el tratamiento que damos. Y entonces te va a indicar, o incluso en alguna ocasión, a final de año hemos llamado por teléfono a esos pacientes para ver si han dejado de fumar antaño i han recaído o no.
0: També teniu un contacte, crec, amb la primària, no?
2: Eso es. Cuando ellos se van de alta, tú en el informe de alta que haces, pones una persona fumadora de tanto tiempo, durante el tiempo ingresado ha estado en tratamiento, no ha fumado, requiere visita, requiere una continuidad, ¿no? Y ahí ya se encarga el CAP, de llamarle, de seguir el tratamiento si lo requiere o no, de meterlo en grupos para que... Esto ayuda, el hecho de estar con otras personas que están pasando por la misma situación que tú, ayuda también, es un ejercicio más y se siente más motivado quizás a continuar con el tratamiento, pero sin consumir tabaco.
0: I Hortensia, otra vez. ¿Quina és la resposta habitualment? Allò deies, hi ha persones que, no, d'entrada et diuen no vull deixar, ni m'ho he plantejat, però segurament que sí que, no sé si cada vegada hi ha més gent conscienciada i no.
2: Mira,
1: hay
2: de todo, pero por ejemplo, imagínate el caso, una persona de 80 y pico años que empezaba a fumar a los 8. Pues porque el abuelo o el padre le decía, vete al bar, compra tabaco y de regalo te doy un cigarro. Entonces, claro, es un gran fumador de toda la vida. Este cuesta mucho. Está aquel paciente que la semana pasada me dice, yo ya sabía que iba a ingresar, pero bueno, me he mentalizado a no fumar el tiempo que esté ingresado. Pero cuando salga de aquí, tengo el paquete recién comprado en el coche. Es que hay de todo. Y luego están aquellas personas que han tenido un susto terrible, pues que han estado en coma, que han estado intubados mucho tiempo y te dicen, ni me hables de este tema. O sea, han pasado un susto tan terrible que dicen, no. Y tú los llamas por teléfono al tiempo y te dicen, no, nunca más. Hay de todo. Uh-huh. Depende de la situación de cada uno.
0: Dèiem també que des d'aquesta comissió sense tabac també oferiu allò recursos, no?, als propis sanitaris que vosaltres detecteu, no?, a través, crec que hi ha doncs, un servei de vigilància que teniu. No?
1: Hi ha un servei de deshabitació tabàtica des de salut laboral, no?, que el que fem és als professionals sanitaris, quan venen a fer la revisió mèdica, o els que vinguin, no?, pel seu compte, els ajudem a intentar deixar de fumar, no? Els donem unes pautes i...
0: Perquè també els hi feu la mateixa pregunta. Ets
1: Exacte.
0: Fumador?
1: Entre no? la revisió mèdica, una de les preguntes és els seus hàbits, no? Ets fumador? Quants anys fa que fumes? No? Vols deixar de fumar? Vols que parlem un altre dia? I el que fem és fer visites programades de manera que el treballador pues, dona una miqueta de pautes i aconsegueix amb el temps pues, deixar de fumar. I fem un seguiment de 6 mesos o un any.
0: I feu també com a recurs allò a aquelles persones que ho necessiten, el tema dels parxes, com comentava...
1: No, els parxes en aquest cas no es donen, únicament es donen al cas dels pacients ingressats. Mm. El que es dona és una recepta d'un tractament que es dona també a atenció primària, que és un tractament curt de 28 dies que té molt bon resultat. Això és veritat que funciona molt bé.
0: Mm-hmm. I en el vostre cas, la resposta dels sanitaris davant aquesta possibilitat de us oferir major suport, no? ajut per deixar de fumar, quina acostuma a ser? És una resposta allò més...
1: Que hi ha molta gent que vol intentar. Bueno, hi ha gent que fa molts intents, això sí, però no tothom ho aconsegueix. El que diem sempre és això, que a vegades al principi costa, però al final és aprendre una miqueta dels errors i ja està, i tornar-ho a intentar més endavant. A vegades no és tan fàcil.
2: No és fàcil. Però, bueno, si altres han podido...
0: Hortensia, comentaves, nosaltres per les persones ingressades oferim els parxes, no? I ara la Sònia ens comentava, bé, nosaltres per als sanitaris fem un tractament que també es dona a la primària. Si veieu allò una persona que té més dificultat, plantegeu allò la possibilitat de rebre aquest tractament quan surtin i que...
2: Jo m'he encontrado con pacientes... que la respuesta ha sido muy positiva con los parches, pero reconozco que son caros. Pero es más barato que comprar el paquete de tabaco diario. Entonces yo, en el informe de alta que tenemos que hacer cuando marchan a casa, si yo veo que esa persona está muy predispuesta, que no quiere volver a fumar, que el parche le ha ido bien... Entonces hay parches, depende de lo que tú fumes, tienen 21, 14 o 7 miligramos. Todo depende de la cantidad que fumas al día. Entonces, si esta persona es un mes 21, 3 semanas el de 14 y 3 semanas el de 7. Entonces, en el informe de alta sí que pongo está con tratamiento de 14 para que el CAP haga la resta del tratamiento. Y yo sí que les he dicho algunos casos que ellos me han insistido que no quieren volver a fumar, que están muy contentos con el tratamiento y tienen dos opciones, o seguir con el parche desde el alta, desde el CAP, o el médico de primaria les va a dar la
1: citicina.
2: Eso es.
1: Sí, perquè els parxes no estan subvencionats igual. Mm-hmm. Clar, al final és diferent. El preu de l'altre medicament sí que és un preu més econòmic, en canvi els parxes...
0: Ja està subvencionat.
2: I hi ha pacients que a mi m'han venit a visitar després de l'alta diciendo que han tomado el parche, que yo ya les hablo del comprimido, y han ido al médico, han tomado, y ellos, la respuesta de ellos es muy buena. Dicen, al segundo día de tomar el medicamento...
1: se treuen las ganas de fumar.
2: Sí, les molesta el olor.
1: Exacte, estan més sensibles, no? És algo sí, que no percebien, doncs ara ho noten molt més que
2: I abans. És un tratamiento de 25 dies, entonces, bueno, yo creo que... El que quiere, lo puede conseguir.
0: Suposo que després el que cal fer és aquest seguiment per al perill de les recaigudes.
2: Claro.
0: No? Això perquè igual allò, mentre dura aquest tractament, igual aquest medicament és molt efectiu, però la seva eficàcia... No, dependrà també de la teva conscienciació.
1: A més, és un treball que ha de fer la pròpia persona també, no? De recordar sempre els motius per quals vols deixar de fumar, no? Intentar evitar aquestes situacions... o estressants o de perill.
2: Sí. I luego també...
0: Això és un exercici que sempre comenteu, no?, des d'infermeria, allò de dir, t'has de plantejar allò, quan, no?, si vols deixar de fumar, primer has de tenir allò, aquesta decisió, i fer com un petit, no sé si escrit, però allò de dir, per què ho faig, no?, allò de veure aquestes... No sé si en aquestes converses que teniu allò amb les persones que oferiu aquest suport... Una de les qüestions és aquestes, no? De fer veure aquests
1: clar,
0: beneficis.
1: Que ells escriguin quins són els motius per quals volen de deixar, no?
2: Sí,
1: per exemple, i
2: sí.
1: Que sempre tinguin en ment aquestes idees que han escrit, no? Que no, perquè no facin tornar enrere i no puguin tornar a recaure.
2: I no sempre és fàcil, perquè jo m'he encontrat amb pacients que ells lo han deixat, que estan en esta ratxa de tractament i de deixar-lo, però conviven con un hijo o con una esposa que fuman. Entonces, claro, es involucrar a toda la familia porque dices, está haciendo esta persona un gran esfuerzo por dejarlo y va a llegar a casa y va a oler a tabaco, va a ver el cenicero, el... Y entonces es involucrar un poco a la familia, ¿no? Y el paciente y la familia marcar unos objetivos a corto plazo que luego sean a largo plazo y que trabajen en conjunto.
0: Y al igual, Hortensia, también estoy pensando la situación a la inversa, ¿no? De persones que no són fumadores, que conviuen amb un fumador i que un dels motius perquè aquesta persona deixi de fumar potser és també no la seva pròpia salut, sinó també de les persones amb les que conviu.
2: Sí.
1: Clar,
2: sí,
1: per
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: que diguin que tenen la finestra oberta, no?
2: No.
1: Que, vull dir, al final el fum queda impregnat a la casa. Clar, l'ideal seria que una persona deixa de fumar, doncs que acostumi pues, a la resta, no? Si hi ha el fill que fumador, pues, també que intenti deixar de fumar. Si a la parella fumadora també. La idea seria fer-ho tots
2: junts. Però és difícil, eh? Una persona és difícil, imagínate todo el conjunto de la família. Pero por eso es importante trabajar en conjunto, incluso desde primaria. O sea, el paciente es este, pero lo que le envolta també.
0: Sònia, tu has començat allò dient, jo vull parlar dels vapers, no? Perquè és el, no, el gran repte que tenim ara, sobretot entre el jovent, però entre tota la població, perquè el que comentàvem també amb l'Hortensia, no? Segurament tenim un concepte equivocat, no?
1: De lo que és.
0: De lo que és. És la gran lluita que teniu ara en parlar de sa habituació tabàquica?
1: No, principalment...
0: No? És la cigarreta?
1: Exacte, és la cigarreta.
0: I la de liar també?
1: Per professional sanitari, no, principalment és cigarreta. De liar realment hi ha poca gent. I de vapers, els que venen són nois de 17 o 18 anys, que és el que estan dient, que està creixent moltíssim i que al final, bueno... Segons l'OMS s'ha triplicat el nombre de consumidors de vapejadors i, bueno, i que més de la meitat dels adolescents ja ho han provat. I el que pot semblar a vegades provar una cosa inofensivament doncs pot portar a un consum diari.
0: Recordem aquesta malaltia nova que ens has dit...
1: L'Evali.
0: L'Evali,
1: sí.
0: Que és això, una obstrucció, exacte. També, no?
1: Exacte, que afecta, s'inflamen els pulmons i això fa que tens dificultat per respirar, tens tos, tens febre...
0: Heu tingut ja alguna mena d'ingrés, allò que...
1: Amb que jo sàpiga, cinta... no.
2: Que jo sàpiga, tampoc.
1: Això no, però bueno, que d'haver casos n'hi ha. Que passa que el problema és que la gent no és conscient de la realitat que hi ha, realment d'això.
0: Abans, de fet, deies, bé, aquesta droga, potser el problema és que no convivim fa tants anys, no?, amb el tabac, que no ho tenim com una droga, com una addicció.
2: Exacte. Pero lo es, pues... es una adicción. O sea, yo pienso que es una droga que mata a largo plazo. Y la gente, yo pienso que no es consciente o no quiere verlo.
1: Bueno, però les vapers encara, fins que no passin molts, molts anys, no sabrem tampoc la, realment el,
0: l'afectació
1: les conseqüències
0: real, no?
1: que pugui haver-hi. No? Realment de l'altre sí que sabem del tabac. Mm. Però bueno, i la gent té que ser conscient que no, es pot, que no poden vapejar pues, en centres educatius, en centres, bueno, en parques,
2: centres terrados, sí, sí.
1: I sobretot en espais tancats, perquè realment si hi ha infants, malalts, dones embarassades, doncs...
0: De fet, aquestes mesures han ajudat molt, no?, a que hi hagi bona part de la població que hagi deixat de fumar, això dels entorns sense fum.
2: Sí.
0: Tot i que de vegades encara vegis persones que a l'entorn d'un hospital, que és un entorn sense fum, doncs fumi, no?, o a l'entorn d'una escola o un centre esportiu, doncs també...
1: Perquè no ho atribueixen a un tabac, no?, és com ho veuen d'una manera més inofensiva.
0: O perquè, o perquè estàs a l'aire lliure i penses que això no té cap mena d'afectació, no?, en el teu entorn.
1: Sí, sí.
0: En tot cas, des de, per aquelles persones que doncs estiguin escoltant la conversa, que sàpiguen que quan una persona ingressa en un centre hospitalari, ja sigui l'Hospital de Mollet, m'imagino qualquiera, que en qualsevol centre pot demanar, sí, a no ser que li ofereixin, però que segurament li oferiran, però si no l'ofereixen,
2: lo
0: poden demanar.
2: Pedir,
0: no?
2: Porque se supone que en cada hospital hay un grupo antitabáquico que lleva ese tema. Entonces, si ellos están dispuestos a no pasar el mono, a no tener el síndrome de abstinencia mientras está ingresado, lo puede decir a su médico o a su, a la enfermera que le va a llevar, se pondrán en contacto con el equipo de Sensafum y por lo menos durante el tiempo que esté ingresado tendrá tratamiento. Eso
1: llavors,
2: es en general.
1: Perquè aquest a través del CAP.
0: A través del CAP es faria el seguiment.
1: Després de l'alta.
0: Aquests tractaments tenen alguna contraindicació amb alguna altra patologia? Jo he de dir...
2: Sí, los parches, por ejemplo, es el de los mejores tratamientos para una persona embarazada, por ejemplo. Y luego hay medicamentos que por enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas mentales... hay ciertos medicamentos dentro de relacionado con el tabaco que no se deberían de dar, pero el parche de momento es el más indicado para todo el mundo. Uh-huh. Sí, sí.
0: Doncs que arran d'aquesta conversa, si més no, que la gent que ens estigui escoltant que sàpiga això, que si ha d'estar ingressat, si ets fumador i doncs necessites d'aquest suport per deixar de fer-ho,
2: lo va tener.
0: Doncs que ho pots sol·licitar, el rebràs, i a més després hi haurà aquest seguiment per part de l'atenció primària, perquè hi haurà aquest contacte. I també els professionals, no, Sònia? També...
1: Exacte, que si volen deixar de fumar, també cada hospital té el seu servei de salut laboral que els ajudarà a passar en aquest procés. I a la resta de personal del públic, doncs sempre poden anar al centre d'atenció primària.
0: Vosaltres teniu allò dades dels sanitaris, allò de si realment cada any teniu doncs, persones que han deixat de fumar? Allò...
1: Jo tinc gent que ha deixat de fumar i ha estat potser 2 anys i ha tornat a recaure. Al final és com altibaixos. Hi ha gent que ho ha aconseguit i està superfeliç i altres que per motius extres doncs han tornat a
0: fer
1: un pas enrere.
0: Però aquesta passa enrere també la hem de viure com una passa endavant, no? Allò
1: exacte,
0: de dir...
1: com un aprenentatge. Uh-huh. Ja està. Vull dir que no passa res.
0: El millor és intentar deixar-ho, exacte, si s'aconsegueix, i si no s'aconsegueix a la primera, doncs tornar a repetir.
1: A la segona, no? O a la tercera.
0: Serà. Però el cas és deixar de fumar, sí. I sobretot allò, el jovent en especial, que vigilin amb l'ús dels vapers, tota la població en general, i també els esnous, s'has dit,
1: els esnous, sí. Esnous. Que és unes bossetes amb sals de nicotina que es posa sota els llavis. Aquí es fiquen a la geniva i absorbeix directament la nicotina i passa directament al cervell.
0: I llavors, quan te'l venen, també posa que no tenen nicotina o sí que estan obligats, no? A posar...
1: Es venen als tancs especialitzats. Però, bueno, no, és un perill que, al final, són noves formes que van sortint i noves maneres d'enganxar el personal, a la gent jove i adolescent. És un problema.
0: Doncs Sònia Sallent i Hortènsia Marcos, gràcies per posar-nos allò al dia, no?, d'aquestes substàncies i, com no, també d'aquests tractaments, a part de que aquelles persones que doncs, decideixin deixar el tabac ho facin. Els recursos hi són.
2: Gràcies a tu.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Gràcies.
0: Fins una propera.
2: Ciao.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat. En una entrevista al Badalona Matí, el líder de la formació, Àlex Montornès, recrimina García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022, quan governaven les esquerres. Pel republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat. Montornès s'ha mostrat preocupat perquè creu que la sensació d'inseguretat s'ha incrementat i ha reclamat una guàrdia urbana més propera. També demana més autocrítica a García Albiol. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra, Esquerra Republicana, Àlex Montornès.
4: L'alcalde es fa trampes al solitari. Han baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai havien hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde surt i diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord. I el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular. I el seu model, em sap molt de greu, però ha fracassat. I a dia d'avui, la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
3: I les obres de remodelació dels mercats Torné, Mainón i Llafià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, al Badalona Matí. Segons ha explicat, el projecte del mercat Mainón s'aprovarà aquest mes de juliol i les obres es podrien visualitzar a finals d'any. Agüera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torné, que inclou façanes, així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar a l'interior un espai provisional on ubicar les parades mentre s'habilita tota la resta. Escoltem a la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica.
5: Segueixin poguent treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte. Ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar.
3: Que
5: això és la, sí, és la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
3: I en esports, la penya Gessa València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. La penya tornarà divendres, després d'aquest partit, per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre. Ara mateix 21 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona.
6: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 10 de juny, avui toca parlar de play-offs, de bàsquet, la victòria, gran victòria del Barça i contra el Tenerife per començar la sèrie semifinals de la Lliga ACB a Palau Blaugrana. Dijous el segon partit, demà. Avui serà el torn de la penya, que juga al Roig Arena contra el València el primer partit d'aquestes semifinals. Veurem si tindrem final catalana d'aquesta Lliga ACB entre Barça i Joventut. I també el de futbol sala, que també té bones notícies. El Barça ha aconseguit la classificació directa per a la final de la Lliga i també cap per la Champions l'any vinent. Feia uns anys que no ho aconseguia el conjunt blaugrana i ahir, amb la victòria contra l'Inter Movistar, va aconseguir aquesta classificació primer per a la final de la Lliga i després per a la Champions de l'any vinent. Qui té males notícies és el Barça d'hoquei patins, que va caure contra l'Igualada, que fa història i es classifica per una final de l'hoquei Lliga masculina després de 22 anys sense sèrie. Avui parlarem amb el president de l'Igualada, Manel Burón, que afronta aquesta final a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps de descans, contra el Liceo. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina obté la classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell blaugrana.
2: El combinat estatal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer dos, i certifica bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent que es disputarà, recordem-ho, al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor elaboratge que les angleses, que hauran de disputar la repesca.
0: Pel que fa als clubs, el Barça denunciarà el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
2: L'encara president blaugrana, Rafael Juste, va anunciar ahir davant del Senat del club que el departament jurídic ja ha preparat accions legals contra Florentino, després que aquest acusés el Barça de comprar àrbitres. Juste va assegurar que el Barça no tolerarà que es posi en dubte cap títol aconseguit amb l'excusa del cas Negreira i va reiterar que l'entitat blaugrana mai no ha comprat cap àrbitre.
0: A tot això, el nou projecte del Girona a la segona divisió sembla que podria tenir tancat ja el seu primer fitxatge.
2: Es tracta del migcentre Izan González, que des d'aquest hivern ha jugat al Granada consolidant-se a segona després d'un gran inici de curs a l'Europa. Izan signarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més prorrogable.
0: I qui lluitarà per tornar a la primera divisió és l'Almeria de Rubi.
2: El conjunt andalús va superar ahir per 3-2 el Castelló a la tornada a la semifinal del play-off i es jugarà l'ascens a primera. L'equip dirigit pel català Rubi s'enfrontarà al vencedor de les Palmes Màlaga, que es juga avui a les 9 del vespre en terres andaluses. Recordem, 0-1 favorable al Màlaga de l'anada.
0: En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de la Lliga CB.
2: Els blaugrans van superar per un contundent 100-67 al conjunt canari en un partit molt coral que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer aquest dissabte.
0: I avui arrenca la segona semifinal, en aquest cas que enfronta el València i la Penya.
2: El Joventut, Martí, arriba amb poc a perdre, però amb l'ambició pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga regular de CB i també l'Eurolliga, on va caure a semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi juguen el segon, en aquest cas divendres.
0: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final d'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
2: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes, el cinquè definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
0: Avui mirem d'escoltar, hem parlat amb Manel Burón, el president de l'Igualada, sobre aquesta gesta històrica després de l'última final disputada el 2004, la feina que ha fet el club està donant fruits i ja ha disputat Champions aquest any i jugarà, com dèiem, aquesta final de l'hoquei Lliga. Amb waterpolo, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
2: A les 7 de la tarda, primera semi que enfrontarà el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros, i a les 9 es jugarà la segona semi amb un Assolim Mataró, que arriba en molt bona dinàmica, amb una molt bona inèrcia després de guanyar-li la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur, com és el campió grec, l'Olympiacos.
0: Demà, per cert, comença la Final Four masculina, també a Malta, en el mateix escenari, amb un català, en aquest cas el Barceloneta. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
2: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga a Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final i de retruc bitllet per a màxima competició continental, que feia uns anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final, que sortirà el duel entre el Pozo de Múrcia i el Palma. Avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit.
0: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió, l'Indústria Santa Coloma, ha anunciat el seu primer fitxatge.
2: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, en qui va arribar a debutar a primera el 2024 i que procedeix del Ribera Navarra. Pau López serà presentat dilluns vinent al Pavelló Nou.

0: Dimecres 10 de juny, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de bàsquet avui, perquè avui arrenca la semifinal de la Lliga ACB entre València i Joventut, la segona semifinal. Ara parlem de la gran victòria d'ahir del Barça. A la penya sobrevola una pregunta des que va superar el Baskonia a domicili. El quarts, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular de l'ACB i d'Eurolliga i ha superat, per exemple, el Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent al vertiginós que sol implementar el València amb el segell del seu entrenador Pedro Martínez. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
1: Per què no? Si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes. Evidentment, només amb la confiança no és suficient. Serà molt diferent el que hem viscut contra el Baskonia perquè ells tenen un estil que encara xoca més amb el nostre i cada partit serà diferent. El que sí que serà igual és que nosaltres som un equip resilient, que ho hem demostrat i passi el que passi al primer partit o al segon partit o al tercer o al quart o al cinquè o els que necessitem per guanyar. Tenim aquesta il·lusió i lluitarem per la penya fins a l'última possessió.
0: Un Dani Miret que, en el mateix sentit, posava en valor el fet que la penya jugués de nou amb tot el mereixement unes semifinals de CB.
1: Estem a unes semifinals, volem aprofitar-ho. Això que sembla que la penya no tingui res a perdre no és veritat, perquè no cada any arribes a unes semifinals i nosaltres volem ser la millor versió nostra, perquè creiem que sent-ho els hi posarem difícil. I la gent doncs està vibrant amb l'equip, passi el que passi. Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent. Ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya i aquest extra d'això pot donar-nos aquest punt, no?, de fe.
0: I també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival d'avui, el badaloní Pedro Martínez, que feia aquesta declaració un punt polèmica sobre el gran líder de la penya, Ricky Rubio, i com aturar-lo.
2: Es difícil porque es un jugador muy listo, que sabe jugar muy bien con su cuerpo y luego domina mucho el escenario, ¿no? Donde se desarrolla la actuación, ¿no? La domina muy bien y sabe, pues bueno, pues ir a la línea, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer para ir a la línea y bueno, pues sí, la verdad es que tira muchos tiros libres, ¿no? Por ejemplo, comparado con Montero, que es otro jugador también con mucho uno contra uno, pues no hay color, ¿no? Bueno, en lo que dependa de nosotros intentaremos hacer la mejor defensa posible y en lo que no dependa de nosotros, pues habrá que sufrirlo.
0: Això deia Pedro Martínez del partit d'avui, de la sèrie que comença avui a les 8 del vespre entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres al mateix escenari jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que ahir va atropellar el Tenerife en el primer salt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaugranà, que arriba en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir el tècnic Xavi Pasqual.
3: Primer de tot, agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: Això deia Xavi Pasqual, que a més avisava de la importància del segon enfrontament que juga demà mateix, de nou al Palau Blaugrana, i del que calia tenir en compte per tornar a superar el Tenerife.
3: Bueno, petits detalls, no? Hem entrat i hem concedit dos bàsquets fàcils de contraatac, això és important no concedir amb transició defensiva. Després ens han enganxat un altre, hem de tenir una miqueta millor comunicació amb la transició defensiva perquè punts fàcils en aquests partits no poden existir. I Tenerife és un equip que treballa molt bé tàcticament els partits, després d'aquest partit treballarà molt bé i estarà preparat per tot, nosaltres intentarem fer els nostres ajustos. Bueno, hem de seguir amb la línia de concentració i les coses que preparem noves o petits detalls que puguem posar, que tothom estigui en la mateixa pàgina.
0: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent, després de golejar ahir 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parayuela va marcar, Aitana va marcar i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sònia Bermúdez.
4: Bueno, muy felices es lo primero. Y es verdad que cuando salió el sorteo sabíamos que iba a ser un grupo muy complicado, cuatro selecciones potentes, sobre todo Inglaterra, que sabíamos que era la reciente campeona de Europa. Así que, bueno, es verdad que creo que hemos ido analizando cada partido como se merecía, dándole toda la importancia que tiene una clasificación mundial. Y bueno, es verdad que el día de Wembley no estuvimos como nos hubiese gustado, pero creo que el equipo en los dos últimos partidos dio un paso hacia adelante y eso es lo que nos ha hecho estar ya clasificadas.
0: Espanya que obté la classificació directa per al Mundial del Brasil del 2027, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i finalista del Mundial del 2023 que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs, un parell de punts. A la tercera federació masculina, el Sant Cristóbal també planifica ja la temporada vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Sant Cristóbal 2026-2027 va donant passes de gegant. Ahir coneixíem la continuïtat dels porters Carles Segura i Adrián Tàpia. I és que aquesta temporada han tingut molt bones actuacions i també moltes oportunitats pel tècnic agarenc. Recordem que ara mateix, amb aquestes renovacions, són ja un total de 8. Mario Cantí i Ricky Calamardo, els capitans, i també jugadors com Jordi Ranera, Guillem Hernández, Max Llobera i Adrià Alzina. De moment, com a incorporació, només la de Miguel Martínez, però també una altra de les renovacions importants, la del tècnic Cristian García.
6: Sí, al final el reto que tenemos para el año que viene es el mismo que teníamos este año. El objetivo es chapar la categoría, dejar al San Cristóbal en tercera división, y si podemos dejarlo a falta de cuatro jornadas, mejor que dejar los deberes para la última semana. Sí, nosotros sabemos que en la primera vuelta hicimos la primera jornada 25 puntos. Las notas eran magníficas, pero luego tuvimos una época del año en la cual, cuando estuvimos también, que fueron 8 partidos en los cuales pues sacamos muy pocos puntos, ahí nos caímos un poco. Pero bueno, sí, de aquí sí que es verdad que la sensación es que acabó la liga antes para nosotros que buscar el play, el estar más cerca de los puestos de arriba. Pero bueno, sabemos que hicimos los deberes a falta de 2 jornadas, pero sabemos y somos conscientes de que deberíamos de tener 6 o 7 puntos más en la clasificación.
5: El primer objectiu del Sant Cristóbal és la permanència, però sense renunciar a res. Però, com dèiem, és un premi molt gran per al Sant Cristóbal poder estar una temporada més en aquesta tercera federació.
0: Gràcies, Miqui. A la Lliga Elite, el Valls ha anunciat en les últimes hores la renovació del seu porter, Dani Fernández. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El porter de Cubelles afrontarà així la seva tercera temporada a les ordres d'Àlex González, consolidat com un dels homes de confiança del tècnic tarragoní. Durant el curs 2025-2026, Fernández va disputar un total de 20 partits i va encaixar 25 gols, oferint seguretat i experiència en una demarcació clau. La continuïtat de Fernández és una nova mostra de la voluntat de la Unió Esportiva Valls de mantenir el bloc i donar continuïtat a un projecte que vol continuar creixent a la competició. Aquesta renovació se suma a les d'Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso i Sergi Palau. D'altra banda, Hugo Gómez i Òscar Morell són les primeres baixes confirmades.
0: Gràcies, David. I en hoquei patins, ahir l'Igualada va fer història obtenint una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense sèrie. El conjunt arlequinat, que en la vigília lamentava que aquest cinquè i definitiu duel de la semifinal contra el Barça s'hagués de jugar a Blanes, va tornar a superar l'equip de Ricard Ares, que tanca el curs en blanc per 1-2, amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes. Aquí a l'enjoc n'hem parlat amb el president de l'Igualada, Manel Burón, que destacava el paper de l'afició i el desplaçament en massa d'ahir cap a Blanes.
8: Per sort estem tornant a reviure aquests últims anys, aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim. Tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Un Burón que sobre la final contra el Liceu, que comença aquest divendres, assegurava que, com contra el Barça, no són els favorits, però que la competiran amb ambició.
8: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
0: Aquest mateix divendres comença aquesta final, el millor de 5 partits, amb el primer enfrontament a Riazor, a la Corunya, entre Liceo i Igualada, a un quart de nou. I per part del Barça, com dèiem, tancar l'any sense títols, ni Lliga Catalana, ni Copa del Rei, ni Champions, ni Hockey Lliga. Escoltem l'entrenador, Ricard Ares.
9: Decepcionat, trist, probablement el pitjor moment de la meva carrera com a entrenador, clarament, però bé, durant la meva vida, tant en la vida real com a entrenador, el que he fet sempre és treballar moltíssim i és el que faré per revertir i aconseguir que amb aquest equip i en el club doni el nivell que es mereix representar-lo. Cal afrontar i veure cap a on hem d'anar i tenir un sentit i una línia per aconseguir que el Barça torni a ser campió de les competicions.
0: I en waterpolo, avui és el dia, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, la primera semifinal, que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessiten pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
10: Hem de recuperar la intensitat, hem de recuperar una mica aquesta passió que jo crec que ens ha faltat a la final de la Lliga. Poques vegades parlo d'aquestes coses perquè penso que, bueno, els equips que estan en aquest nivell no necessiten, no, parlar de, ni d'intensitat ni d'agressivitat, però crec que ens falta una mica d'això i, lògicament, després hem de fer coses de joc, que també s'està faltant, no? Però el primer és igualar la intensitat i l'agressivitat ben entesa dels altres equips per poder competir, si no, no arribarem.
0: I en el mateix sentit s'expressava també la portera del Sant Andreu, Martina Tarré.
11: Toca apretar una mica, no?, el cinturó tot l'equip. Ara estem apretant també una mica en el gimnàs i sobretot a l'aigua, que crec que anàvem una mica apurades, no?, en aquest sentit de cara al joc. I res, amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip, bueno, el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: A les 7 de la tarda avui aquest Ferencváros Sant Andreu i a les 9 es jugarà la segona semifinal, com sentíem, amb els dos campions de la Lliga Espanyola i grega en aquest cas, Assolim Mataró, que arriba amb molt bona dinàmica però que també té un os dur com és el campió grec, l'Olympiacos. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
12: Arriba el moment decisiu a Europa per l'Assolim Centre Natació Mataró. Per quarta vegada a la història, l'equip disputa la Final Four de la Champions League femenina. El camí per arribar al títol arranca avui a les 9 de la nit amb la semifinal contra l'Olympiacos. L'escenari és la ciutat de Xira, a Malta. Tots els conjunts arriben al cita en plena forma, campions de les seves respectives lligues. L'última vegada que es van veure les cares, ara fa 2 temporades, van ser les gregues les que van eliminar el Mataró en aquesta mateixa ronda per 16 gols a 12.
13: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga nacional, però respecte absolut... Serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
12: El conjunt grec no serà fàcil de derrotar, ja que a la fase de grups va marcar 96 gols a favor, el segon equip més golejador de la competició. A més, també destaquen l'aspecte defensiu, tenint en compte que van ser l'equip menys golejat havent encaixat 50 gols. En el cas que les matronines superin l'Olympiacos, s'enfrontarien divendres amb el vencedor de l'altra eliminatòria, que enfronta el Sant Andreu amb el Ferencváros hongarès. L'Assolim encara no ha pogut alçar mai el trofeu d'aquesta competició europea. L'any 2017 i el 2024 van quedar en quarta posició i el 2023 van ser subcampiones després de perdre la final contra el Sabadell. En el cas de proclamar-se campiones, ho faran 10 anys després d'haver guanyat la Copa Lent, l'únic títol europeu a les vitrines del club.
0: Gràcies, Guillem. Ja en hoquei, en futbol sala, volíem dir ara, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Xavi Rodríguez va superar ahir la pròrroga a Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga contra el Movistar Inter 5-6 i obté una plaça a la final i de retruc la classificació també per a la màxima competició continental que feia anys que no jugava, feia alguns anys ja. Escoltem l'entrenador blaugrana, Xavi Rodríguez.
14: Bueno, creo que el partido que todo el mundo esperaba ver hoy, dos equipos que juegan al ataque, dos equipos que quieren ganar. Yo felicitar a Inter por la eliminatoria que ha hecho, felicitar a mi amigo Alberto Riquer, que creo que hace un trabajo espectacular, que hoy hemos sabido contrarrestarles muchas cosas que no hicimos bien el otro día y nos hemos sentido muy cómodos en la pista. Creo que hay goles en los que lo podemos corregir, pero ¿qué te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, no?
0: El Barça que espera per aquesta final rival, que sortirà del duel que entre el Pozo de Murcia i el Palma. Avui juga el segon duel de la semifinal a Mallorca, amb avantatge per als murcians que van guanyar el primer partit. I un últim punt abans d'acabar amb el Roller Cross, que ha viscut per primera vegada aquest cap de setmana Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
15: Localització immillorable al costat de la platja del Pont del Petroli, un dia radiant per donar la benvinguda al Roller Cross a Badalona. Va ser en una exhibició que forma part del circuit oficial de Roller Cross a la pista de la platja, de la mà de la Federació Catalana de Patinatge i l'Ajuntament de Badalona. S'hi podia apuntar tothom qui volgués i la rebuda va ser un èxit, tant per l'organització com pels competidors, que anaven entre la categoria sub-9 fins a l'absoluta, amb els sèniors. L'Anna Carbonell és la directiva responsable de la Federació Catalana de Patinatge.
16: Que d'aquestes disciplines d'inline freestyle som tres clubs a Catalunya. Badalona s'està posant ara, ja hem parlat també amb el regidor i amb ganes de fins i tot poder acollir un campionat de Catalunya.
15: La jornada va culminar amb un pica-pica i un banyet a la platja.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat. En una entrevista al Badalona Matí, el líder de la formació, Àlex Montornès, recrimina García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022, quan governaven les esquerres. Pel republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat. Montornès s'ha mostrat preocupat perquè creu que la sensació d'inseguretat s'ha incrementat i ha reclamat una guàrdia urbana més propera. També demana més autocrítica a García Albiol. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès.
3: L'alcalde es fa trampa del solitari. Han baixat uns 200 delictes respecte

0: El projecte del Mercat Mainon s'aprovarà aquest mes de juliol i les obres es podrien visualitzar a finals d'any. Agüer està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del Mercat Torner, que inclou façanes, així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar a l'interior un espai provisional on ubicar les parades mentre s'habilita tota la resta. Escoltem a la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica.
1: Segueixin poguent treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte. Ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. És la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
0: I en esports, la penya Gessa València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. La penya tornarà divendres, després d'aquest partit, per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre. Ara mateix 21 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona.
4: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Martí González.

Dimecres 10 de juny, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina de waterpolo a Malta, amb dos catalans buscant una plaça per a la final, el vigent campió d'Europa, el Sant Andreu, i el vigent campió de Lliga, el Mataró, que va guanyar precisament contra el Sant Andreu fa uns dies la final. S'enfronten a Ferencváros i a Olympiacos respectivament. Demà en el mateix escenari també a Malta jugarà, començarà la Final Four de la Champions masculina, en aquest cas amb el Barceloneta, que també busca el títol. Avui molt waterpolo i també molt hoquei patins. Parlarem amb Manel Burón, el president de l'Igualada, que ahir va superar el Barça al cinquè definitiu partit de la semifinal d'hoquei lliga masculina i jugarà una final d'hoquei lliga 22 anys després, a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps per descansar, contra el Liceo, amb el primer partit d'aquesta sèrie 5, el millor de 5, a Riazor, a la Corunya. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina obté la classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell blaugrana.
2: El comitè d'estal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer dos, i certifica el bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, que es disputarà al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor a l'averaix que les angleses, que hauran de disputar la repesca.
0: Pel que fa als clubs, el Barça denunciarà el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
2: L'encara president blaugrana, Rafael Juste, va anunciar ahir davant el Senat del club que el departament jurídic ja ha preparat accions legals contra Florentino, després que aquest acusés el Barça de comprar àrbitres. Juste va assegurar que el Barça no tolerarà que es posi en dubte cap títol aconseguit amb l'excusa del cas Negreira i va reiterar que l'entitat blaugrana mai no ha comprat cap àrbitre.
0: A tot això, el nou projecte del Girona a segona divisió sembla que podria tenir ja tancada el seu primer fitxatge.
2: Es tracta del migcentre Izan González, que des d'aquest hivern ha jugat al Granada consolidant-se segona després d'un gran inici de curs a l'Europa. Recordem que el jugador era propietat del Cornellà. Izan signarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més prorrogable.
0: I qui lluitarà per tornar a primera divisió és l'Almeria de Rubi.
2: El conjunt andalús va superar ahir per 3-2 el Castelló en gol de Nico Melamed a les acaballes de del maig de l'ex Perico i d'aquesta manera jugarà la final per l'ascens a primera. Qui serà el seu rival? Doncs sortirà d'avui del vencedor entre el Màlaga i les Palmes. El conjunt andalús que porta

0: Tot avantatge de 0-1 del partit d'anada i ho té tot de cara a la Rosaleda per intentar certificar aquest bitllet per a la final.
1: N'estarem pendents. Per cert, hem sabut fa uns minuts ja oficialment, ahir en parlàvem, que Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona, la primera federació masculina. Avui el Nàstic presentava el nou director esportiu, Tomeu Nadal, i que, com dèiem, portarà el tècnic mallorquí, que serà agafarà el seu primer equip, per primera vegada un primer entrenador, després de ser ajudant al Mallorca, tant de Iago Barrasate com també de Martín de Michelis. En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de l'ACB.
0: Doncs sí, perquè els blaugranes van superar per un contundent 167 al conjunt canari en un partit molt coral que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer dissabte.
1: I avui arrenca la segona semifinal, que enfronta el València i la Penya.
0: El Joventut hi arriba amb poc a perdre, però amb l'ambició pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga regular d'ACB i també a l'Eurolliga, on va caure semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi jugarà el segon, aquest cas divendres.
1: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
0: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes en el cinquè definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
1: Com dèiem abans, avui parlarem amb Manel Burón, el president de l'Igualada, per parlar d'aquesta històrica classificació per a la final de l'Hockey Lliga 22 anys després. L'última va ser el 2004. En waterpolo, avui també comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
0: Doncs així és, a les 7 de la tarda, primera semi, que enfronta la vigent campió el Sant Andreu contra el campió hongarès, el Ferencváros. I a les 9 es jugarà la segona semi amb un assolit Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, molt bona inèrcia després de guanyar la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur d'arrossegar, com és el campió grec, l'Olympiacos.
1: Això serà avui, demà arrencarà la Final Four masculina, també a Malta, amb un català en aquest cas, el Barceloneta, evidentment demà en parlarem. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
0: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final. I de retruc la classificació per a màxima competició continental que feia anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final, que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia i el Palma. Avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca, amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit.
1: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió masculina, l'Indústria Santa Coloma, ha anunciat avui mateix el seu primer fitxatge.
0: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, amb qui va arribar a debutar a primera el 2024 i que arriba procedent del Ribera Navarra. Pau López serà presentat aquest dilluns vinent al Pavelló Nou.

0: Dimecres 10 de juny, 6 minuts, gairebé 7, passant de 2:15. Comencem parlant de bàsquet avui, perquè avui arrenca la semifinal de la Lliga ACB entre València i Joventut. A la penya sobrevola una pregunta, des que es va superar el Baskonia a domicili a quarts de final, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular d'ACB i d'Euroliga i ha superat també, per exemple, Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5 partits com és aquesta. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent al vertiginós que sol implementar el València, amb el segell del badaloní, el seu entrenador Pedro Martínez. A la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
1: Bon dia, la penya ja és a València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Antetòmic, que arriben en confiança i amb el suport d'una afició embogida. La febre verdinegra després de la passió s'ha traduït a la plantilla que palpa el que respira Badalona després d'eliminar el Baskonia als quarts de final. El club ha aconseguit fer un segon autocar pels seguidors que es desplaçaran al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on són molt forts.
2: Podem perdre els dos primers partits ja que ha passat l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
1: Aquesta temporada els verdinegres i els valencians s'han enfrontat dues vegades al Roig Arena en el partit de Lliga regular de l'ACB i també als quarts de la Copa. En cap dels dos ha guanyat el Joventut, però Miret subratlla un factor que diferencia el partit d'avui.
2: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València, i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors també, vull dir, no tenim l'Antetòmic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
1: La penya tornarà divendres després del partit per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Ramon, i també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival, el badaloní Pedro Martínez, que deia això sobre el favoritisme que pugui tenir el seu equip en la sèrie.
3: Yo creo que hablar de favoritos en una competición que acaban de perder los tres favoritos o los tres que tenían el factor pista a favor, pues bueno, podemos ir al refranero cuando veas las barbas de tu vecino afeitar. Se ha demostrado que no vale para nada. El Juventud ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1. Han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir. Creo que estamos al 50%.
0: Avui a les 8 del vespre, aquest primer partit de la semifinal entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres en el mateix escenari, com sentíem, a jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que hi va atropellar el Tenerife en el primer assalt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaurana, que arriba en un gran tram, en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes, amb la capacitat plena de guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir a l'entrenador, encara del Barça, Xavi Pasqual.
4: L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bon, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olympiacos, no? per posar un exemple. No? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració el dijous.
0: Un Xavi Pasqual que avisava de la importància del segon enfrontament, que juga, com sentíem, demà mateix, dijous, de nou al Palau Blaugrana.
4: Sempre és important obrir les eliminatòries en victòria per partit més important de play-off de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
0: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. I un últim punt de bàsquet. Més enllà d'aquests play-offs, en categoria femenina, el Manresa ja comença a preparar la temporada vinent a la Lliga Femenina 2 amb la presentació del nou entrenador, Adrià Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El tècnic ha estat presentat al Nou Congost en una roda de premsa on destacava que compartia la filosofia de joc del club i els valors de l'entitat. Martínez explicava com serà l'equip que veurem la temporada que ve.
6: És cert que volem un equip mòbil, un equip que ens pugui donar ritme, un equip que faci un bàsquet alegre, que al final també enganxi, no? I tenim aquesta massa social i volem que hi sigui, volem que recolzi l'equip, que s'hi senti identificat i que sigui divertit també el venir-nos a veure.
5: El Club Magenta també ha anunciat 4 fitxatges. 3 d'elles són jugadores amb experiència a la categoria per encarar la segona temporada del club a la Lliga Femenina 2. El director esportiu Gerard Barbé en donava els detalls.
7: Primer de tot, fixem la Marina Melero, que és la base del Jaiec de Girona, que fa una temporada molt bona a nivell de números. Incorporem també la Cira Gaspar, base també sènior de primer any, també de moltíssima projecció. També sumem a la Mar Rivera, que és d'Igualada, jugadora que té moltíssima experiència a la Lliga. I l'última corporació que tenim confirmada és l'Emma Pei, que és una jugadora interior que ve de Mataró, i una jugadora també que ens encaixa molt en el que nosaltres volem jugar com a equip.
5: Per altra banda, de cara a la pròxima temporada, hi haurà un seguit de jugadores que no continuaran al club. Aquestes són Elia Páez, Cira Beltrán, Iona García, Clàudia Jané, Carla Hortes, Laura Segués, Desiré Safra i Maria Sall.
0: Gràcies, Jordi. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent després de golejar 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parellula va marcar, Aitana Bonmatí també, i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sonia Bermúdez.
8: Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial, con el grupo que teníamos, venir a Islandia no es fácil, el día de Inglaterra, Ucrania, todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían, tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil. Y de la mentalidad de las jugadoras, tiene una mentalidad que no tiene techo y eso hace muchísimo para poder no conformarse, no cansarse de ganar, no bajar los brazos nunca, tiene una mentalidad muy potente para afrontar este tipo de partidos y bueno, pues muy felices, no te puedo decir otra cosa.
0: Espanya obté la classificació directa per al Mundial del Brasil, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i subcampiona del món ara fa 4 anys, en el Mundial que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs continua el somni del Centre d'Esports Sabadell per tornar al futbol professional. El conjunt alquinat es juga a partir d'aquest cap de setmana l'ascens a segona divisió contra el Zamora en la final del play-off. Ahir ja s'han venut més de 2.500 entrades pel partit de tornada, que jugarà el divendres de la setmana vinent, 19 de juny, a la nova Creu Alta, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Les condicions són similars a les de la semifinal contra el filial del Real Madrid. Els socis també hauran de pagar per aconseguir una entrada, però tindran un descompte de més del 50% i el preu serà de 10 euros a gols, 12 i mig a lateral i 20 a tribuna. A més, són els primers a poder-ne comprar. Aquesta promoció s'allargarà fins dimarts, moment en el qual s'obrirà el torn als que no siguin abonats. El preu de les entrades del públic general és de 25 euros als gols, 35 a lateral i 45 a tribuna. La previsió és que es torni a penjar el cartell de sold out, i així ho espera també el capità del Sabadell, Rubén Martínez.
10: Un ambient així un no s'acostuma, vull dir, a sobre aquí estic a casa, un club que vaig venir a segona rep baixant de la primera divisió de Grècia, i imagina't, bé, a punt de ficar-ho a la segona divisió és emocionant, vull dir, em costa a vegades emocionar-me i avui és un dia més especials.
9: Tot plegat de cara al partit de tornada que tindrà lloc el divendres de la setmana que ve. Pel que fa a l'anada d'aquest dissabte a Zamora, el Centre d'Esports encara disposa d'entrades per vendre entre els seus socis. Per facilitar el desplaçament, les penyes han organitzat un autocar que anirà i tornarà el mateix dissabte. El preu és de 70 euros pels penyistes i de 75 pels no penyistes.
0: En hoquei patins, ahir l'Igualada va fer història obtenint una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense ser-hi. El conjunt arlequinat, que en la vigília lamentaven el cinquè definitiu duel de la final contra el Barça s'hagués de jugar a Blanes, va tornar a superar l'equip de Ricard Ares, que tanca el curs en blanc per 1-2 i s'enfrontarà a partir d'aquest mateix divendres al Liceo pel títol. Per parlar tenim al telèfon el president de l'Igualada, Manel Burón. Manel, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
0: I enhorabona per aquesta classificació.
11: Bé, moltes gràcies. Quelcom possiblement inesperat, però no perquè estigui exempt de molt de treball i, doncs bé, a vegades el treball, l'esforç, el sacrifici, la tenacitat, i el compromís doncs acaben donant fruits, i en aquesta ocasió doncs els ha donat amb aquesta classificació per la final.
0: Començo per això de la seu, d'aquest cinquè partit. Al final quedarà un bon record d'aquest pavelló de la Ciutat Esportiva de Blanes.
11: Sí, a veure, ja hi havia alguns d'aquests joves jugadors, que curiosament són els dos que van marcar el gol ahir en el partit, que són Àlex Cardil i Villanes, que fa tot just dues temporades com a júniors, doncs en aquesta pista van guanyar la final també contra el Barça Júnior, amb un autèntic partidàs, i ells també van ser protagonistes aquell dia, i allò que diuen de la història, que a vegades és cíclica i es repeteix i té connotacions que es repeteixen, doncs va anar bé l'escenari per ells, i a més, de cara a barraca, doncs, van ser protagonistes.
0: Mm. També volia preguntar pel paper de l'afició, que es va desplaçar en massa per donar suport a l'equip un dimarts a les 7 de la tarda a Blanes. Això, com d'important és, també?
11: Jo penso que això és molt, molt, molt important. Per sort, estem tornant a reviure aquests últims anys, doncs, a aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat, i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament, el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim, però tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posàvem més de 300 persones al pavelló.
0: Mm-hmm. Sobre el partit d'ahir i sobre aquesta eliminatòria en general, no sé si després de quedar-vos sense Final Eight de Champions per detalls, de mantenir-vos allà tota la temporada, tota la fase regular de l'Hockey Lliga, no sé si la paraula per definir aquest equip és fer, és creure-s'ho, creure en les possibilitats que tenien per eliminar tot un Barça.
11: Bé, és el que et deia, és treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que mamat i ha begut de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
0: Mm. Precisament sobre això, aquest treball, què significa que estigui ja donant resultats, haver tornat a disputar Champions, haver tornat a una final d'Hockey Lliga?
11: Bé, la gent... jo suposo que la gent només veu els resultats d'últimament. Clar, els que, com jo, vam arribar fa 16 anys al club, un club que tenia un deute de 220.000 euros, que vam estar a punt de 2012, va haver-hi un abans i un després, quan portàvem 2 anys de gestió, que quasi el club, per motius econòmics, va estar a punt de desaparèixer. Vam poder-ho suportar miraculosament, d'aquelles coses que a vegades apareix un angelet i et dona un petit empenta i un petit cop de mà. I a partir d'aquí va arribar Marc Montaner a la coordinació del club i, doncs bé, aquest projecte és de fa 13 anys. Vam canviar la manera de treballar a la base, tenint molt en compte que no hi havia diners i que el que havíem de fer era treballar a la base. Una base que en tot aquest temps doncs, ha passat de 2 equips sèniors i 11 equips de base a tenir actualment 6 equips sèniors, els 4 primers equips sèniors a les 4 màximes categories fins a aquesta temporada, cosa que no havia fet mai ningú, i que tenim 35 equips de base. En definitiva, aquest és el camí i, bé, portem també uns anys que, tot i guanyar títols, cada any marxen 3 o 4 jugadors, cada any ens hem de reinventar, però ho fem, i possiblement la gent diu que no fitxem a grans jugadors, a excepció possiblement de nom de Matías Pascual aquest any, però sí que són jugadors que tenen ganes, que tenen il·lusió, que tenen potencial i que el míster Marc Montaner creu molt, i doncs bé, una miqueta l'any que ve ens passarà el mateix. Marxen 5 jugadors, doncs ens tornarem a reinventar, i està clar que només fitxarem a 3 i que els 2 que es consoliden per ocupar aquesta 4ª i 5ª posició són 2 jugadors que han demostrat en aquest play-off que ja estan molt preparats i que són Villanes i Àlex Cardil.
0: Els 2 autors dels gols, com comentàvem abans. I ara acabo, continuo somiant. Com a mínim quedaran 3 partits més de temporada. Divendres a la Corunya contra un Liceu que ha demostrat ser molt sòlid durant tot el curs, que a més ha tingut una mica més de temps de descans, però que entenc que hi continueu creient.
11: Sí, la fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible. anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Doncs aquest divendres, a un quart de nou del vespre, aquest primer partit, el primer assalt de la final de l'hoquei lliga masculina a Riazor. Diumenge en el mateix escenari jugarà el segon. N'hem parlat amb el president de l'Igualada, que tornarà a protagonitzar una final d'hoquei lliga, insistim, i no ho feia des del 2004. Manel Burón, Manel, moltes gràcies per atendre l'enjoc. Enhorabona de nou i molta sort per aquesta final.
11: Moltes gràcies.
0: I en waterpolo, avui és el dia, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, primera semifinal que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessitem pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
12: Principalment ens hem d'ocupar de nosaltres, perquè crec que el que necessitem nosaltres és pujar una mica el nivell. Després analitzar el rival, evidentment, sempre ho fem, no? Però estem parlant de Ferencváros, equipazo, campió d'Hongria, amb un nivell altíssim, amb grandíssimes jugadores. Ens costarà molt, però ens costarà encara més si nosaltres no estem al nivell. Per tant, principal preocupació, pujar el nostre nivell. I a partir d'aquí, doncs, lògicament, analitzar i mirar què podem fer per minimitzar les seves virtuts i explotar els seus defectes.
0: Avui a les 7 aquest Ferencváros Sant Andreu i a les 9 es jugarà la segona semifinal amb un assolit Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, que ve precisament de guanyar la Lliga contra el Sant Andreu, però que també té un os dur com és el campió grec, l'Olympiacos. Escoltem l'entrenador del conjunt maresmenc, Dani Ballart.
13: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
0: El Mataró que ve d'aixecar, com se'n deia, amb el títol de Lliga, imposant-se al Sant Andreu precisament a la final i mirar d'allargar la bona inèrcia. Avui a les 9 del vespre aquest Mataró Olympiacos, demà també a Malta començarà la Final Four masculina amb un altre català, el Barcelonet, en aquest cas buscant el títol. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga el Movistar Inter en el segon partit de la semifinal de Lliga per 5 gols a 6 i obté una plaça a la final i de retruc la classificació per a la màxima competició continental que feia uns anys que no jugava. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
14: Pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final. Llevamos trabajando muy duro desde el 4 de agosto, no digo que los demás equipos no lo hayan hecho, pero nosotros jugamos con una presión añadida que no juegan muchos equipos y es que el Barça tiene por obligación tiene que estar en Champions y creo que ese peso que nos hemos quitado hoy encima se va a reflejar en la final.
0: El Barça que espera rival per aquesta final, que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia, segon a la Lliga regular per darrere del Barça, i el Palma. L'avantatge de camp és per als murcians, que van guanyar també el primer partit. Avui es juga el segon partit a les 9 de la nit d'aquesta semifinal, en aquest cas a Mallorca, a la pista del Palma.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: L'Ateneu Sant Roc de Badalona serà una de les entitats que es reunirà amb el Papa Lleó XIV aquesta tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. Una trobada que tindrà lloc en la segona jornada de l'estada del Pontífex a la capital catalana. Precisament, Televisió de Badalona ofereix des d'aquest matí aquesta segona jornada del Pontífex a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. A la tarda, tant el dia 15, amb diferents connexions arreu, una d'elles amb l'Ateneu Sant Roc, i també a partir de les 8, es podrà seguir en directe la missa de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Molt bona tarda, som dimecres 10 de juny, de seguida us donem més detalls d'aquesta informació. Abans, però, com sempre, repassem també altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: Les obres de remodelació dels mercats Torner, Mainon i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera. I Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat. Àlex Montornès recrimina el Biol que, tot i la baixada d'ara, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022. I la sisena edició va de bandes, a terra amb ritme de pop-rock i rap, al Teatre Margarida Xirgo. Fins a 110 alumnes de 6è de les escoles Antoni Botell i Lola Anglada han pujat a l'escenari per interpretar les cançons originals que han preparat durant el curs.
0: Badalona migdia. Les notícies de les 2.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, l'Ateneu Sant Roc serà una de les entitats que es reunirà amb el Papa aquesta tarda a Lleó 14 durant la seva visita a Catalunya. La trobada tindrà lloc en la segona jornada de l'estada del Pontífex a la capital catalana. Després d'haver visitat ja la catedral i d'haver fet la pregària conjunta amb 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest dimarts, Lleó XIV ha fet la seva primera homilia, amb alguns fragments en català, en el qual ha instat els cristians a la concòrdia i a la pau i ha dit que els catalans tenen vocació de constructors d'unitat. L'escoltem.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
1: L'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, ha valorat molt positivament la visita i considera que el Papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita de Lleó XIV a l'estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral. Escoltem a Cristóbal López Romero.
4: Creo que el Papa va decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
1: L'arcabisbe lamenta que qüestions com l'ús del català per part de Lleó XIV durant la visita a Barcelona acaparin part de l'actualitat mediàtica. Tot i considerar que la llengua és molt important, creu que caldria posar més èmfasi en el contingut del missatge i en els gestos que fa el pontífex durant la visita.
4: Lo más importante es el mensaje. Claro que decirlo en una lengua o en otra es también ya un mensaje. El medio es el mensaje, decía McLuhan, ¿eh? Yo diría que no hay que utilizar la visita del Papa para intereses particulares, partidarios, ni unos ni otros. Entonces, yo creo que hay que dejarle la libertad que él lo haga como crea conveniente, ya se le ha dicho.
1: La visita del Sant Pare a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, com dèiem, serà aquesta tarda. I a banda de l'Ateneu de Sant Roc, hi està prevista l'assistència d'una norantena d'entitats socials vinculades a l'Església que treballen amb col·lectius vulnerables. I precisament, Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ho fa a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. A la tarda, a partir de les 6, el dia 15 s'entrarà el programa en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions arreu. Una d'elles, precisament, amb l'Ateneu Sant Roc, entitat que va visitar quan el Papa era prior general de l'Ordre dels Agustins fa més d'una dècada. Ja de cara al vespre, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícia s'avançarà una hora i es farà a 8:15, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop finalitzi tota la programació especial a les 10 de la nit.
2: Badalona migdia.
1: I això, avançàvem amb titulars. Les obres de remodelació dels mercats Torner, Mainon i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, al Badalona Matí. Segons s'ha explicat, el projecte del Mercat Mainon s'aprovarà aquest mes de juliol i les obres es podrien visualitzar cap a finals d'any. Agüera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del Mercat Torner, que inclou façanes, així com millorar la seva accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar a l'interior un espai provisional on ubicar les parades, mentre s'habilita tota la resta. Escoltem a la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica.
5: Segueixin poguent treballar, saps? Una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte. Ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. Que això és la, sí, és la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
1: Pel que fa al mercat de Llefià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit el mes de setembre. Ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi pugui instal·lar. Segons ha assegurat Agüera, les tres rehabilitacions han rebut el vistiplau dels paradistes dels mercats. I a tot això, Esquerra Republicana ha exigit al govern local conèixer el futur model del Mercat Mainon, ja que no comparteix la idea d'instal·lar també restauració per atraure clients. Respecte al projecte de remodelació del Mercat de Llefià, el Republicà assegura que s'està perdent l'oportunitat d'afegir un equipament esportiu a la reforma. Montornès apostaria per ubicar el mercat en una planta, però va aprofitar el desnivell del terreny per construir un poliesportiu en un districte densament poblat com és el de Llefià. I també en la mateixa entrevista, Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat. El líder de la formació, Àlex Montornès, recrimina a García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8%, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes, més que el 2022, quan governaven les esquerres. Pel Republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat. Àlex Montornès recorda que el 2024, amb García Albiol a l'alcaldia, a la ciutat es van produir 15.100 delictes, cosa que va suposar tot un rècord. Les dades de criminalitat del primer trimestre d'aquest 2026 apunten que a Badalona es van produir 14.900, cosa que ha portat el Republicà a defensar que el model de seguretat de l'alcalde no funciona. Montornès s'ha mostrat preocupat perquè creu que la sensació d'inseguretat s'ha incrementat i ha reclamat una guàrdia urbana més propera. També demana més autocrítica a García Albiol. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra.
6: L'alcalde es fa trampes al solitari. Han baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai hi havien hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde surt i diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord. I el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular. I el seu model, em sap molt de greu, però ha fracassat. I a dia d'avui, la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
2: Badalona migdia.
1: I seguim amb més qüestions. L'enderroc dels últims quatre blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc hauria d'estar enllestit abans de final d'any, segons la previsió de l'Incasol, l'Institut Català del Sòl. L'operació suposarà tancar un projecte urbanístic iniciat l'any 1997 per transformar la zona. De fet, aquesta és la segona remodelació més gran executada per l'Incasòl per encàrrec de la Generalitat, després del barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. Les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja s'han començat a enderrocar, unes tasques que s'allargaran fins al mes de setembre. Quedaran els altres dos blocs, els números 208 i 210, que segons el calendari haurien d'estar a terra abans de que acabi l'any. Així ho ha dit Pere Picorelli, director d'Habitatge i Edificació de l'Incasòl al Badalona 360.
7: Estem licitant i adjudicarem les dues darreres escales, que són les que estan al costat.
8: Per tant, això quan acabarà?
7: Haurem acabat. A final d'any ha d'estar tot acabat i net. Ara hem enderrocat ja les dues escales i estem netejant el solar. És una feina laboriosa. Els enderrocs ja no són com abans, ara s'ha de destriar la runa, s'ha de fer tot un procés de gestió de residus.
1: A banda de garantir la seguretat dels edificis, la remodelació també ha permès actualitzar-los als estàndards contemporanis, resolent problemes com la falta d'aïllament o incorporant-hi ascensors, per exemple. Però, sobretot, el procés ha transformat l'espai públic a la zona, deixant enrere els carrers estrets i amb angles morts, un fet que, segons defensa l'Incasòl, afavoreix la convivència. I l'Hospital Municipal de Badalona incentiva les persones a donar sang i medul·les òssies per salvar vides. La Sandra Pérez, una pacient diagnosticada de leucèmia fa gairebé 3 anys, pot viure gràcies a la donació d'un anònim que era compatible amb ella. Les donacions estan obertes des de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre d'avui. Cada dia es necessiten, per garantir la seguretat dels pacients, 1.000 donacions de sang a Catalunya i cada vegada més donacions de plasmes. L'any passat, 6.000 pacients van ser diagnosticats per malalties en la sang com la leucèmia. L'any 2023, un dels casos va ser el de la Sandra Pérez, qui va ingressar a l'Hospital Germans Trias i Pujol i va curar-se gràcies al trasplantament de medul·la òssia. La pacient ha animat els ciutadans a fer la donació per, en un futur, ajudar a salvar vides com la seva. L'escoltem.
9: I jo volia animar la gent d'entre 18 i 40 anys a fer-se donant de medul·la òssia, ja que és una prova molt, molt senzilla, que és una analítica, el que tens que estar unes quantes horetes. T'atreuen la sang, la filtren amb una màquina i la retornen un altre cop. Potser et trobes com una mena de grip uns dies, però després ja pots fer vida normal i li salvaràs la vida a alguna persona com jo.
1: Els professionals sanitaris confirmen que les donacions de sang i plasma es poden fer alternades. Una de sang es pot fer 3 vegades a l'any, mentre que una de plasma cada 15 dies. I anem a la plana cultural. La 6a edició va de banda, s'aterra a ritme de pop, de rock i de rap al Teatre Margarida Xirgo. Fins a 110 alumnes de 6a de les escoles Antoni Botey i Lola Anglada han pujat a l'escenari per interpretar cançons originals que han creat durant el curs. Durant tota la primària, els alumnes de les escoles participants han adquirit competències musicals. En aquest procés d'aprenentatge, els mestres han actuat com a guies. Musicalment, hi ha nens i nenes de tota mena. Alguns han tocat algun instrument que, per altres, ha estat la primera presa de contacte. Cada infant s'ha situat davant l'instrument amb què se sentia més còmode per compondre i defensar la cançó. Tot i que el procés no ha estat fàcil, ja que han sorgit dificultats com bloquejos creatius o diferències d'opinions, el resultat final i l'experiència ha estat molt positiva. Ens ho detallen Noelia Torres, mestra de l'escola Lola Anglada, i Suhaila García, alumna de l'Antoni Botey.
10: És un aprenentatge per tothom, i no només de música, sinó també d'altres matèries, ja que la música embarca, no?, molta transversalitat, des de la lletra fins, bueno, el poder treballar conjuntament i treballar aspectes ciutadans, no?, i de cooperació entre ells molt importants.
11: És que primer teníem com que íbam a fer altra música i tot això, però després ens va costar molt fer la lletra, érem el grup que menys avançat estàvem, però després hem sigut el que més avançat estàvem.
1: A ritme de diferents estils musicals, un total de 15 grups han pujat a l'escenari mentre el públic s'ha entregat a les actuacions dels infants. A més, en aquesta ocasió també han actuat l'Escola de Música Moderna de Badalona i la Botey Band, el grup musical de l'Escola Antoni Botey. I amb aquesta sisena edició d'Alba de Bandes acabem avui. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Duran. Abans, però, com sempre, la previsió del temps. Lluismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
12: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs, on compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
13: Els esports amb Ramon Duran.
14: El Joventut ja es troba a València. Aquest matí hi ha hagut entrenament al Roig Arena i aquest vespre, a partir de les 8, comença aquesta sèrie de semifinals. El millor de 5 partits, València-Penya. I en futbol, el Badalona, que ha començat a preparar avui de ple l'enfrontament al camp del Compostela, on hi ha algunes baixes confirmades, com per exemple les de Josu i de Pol Júnior, que estaran sancionats i no podran disputar aquest partit d'anada. I a més, avui també tornem a tenir notícia en el Badalona Women, perquè Cristina Cubedo, la defensa central, una de les defenses centrals de l'equip badaloní, ha renovat el seu contracte per una campanya més. Ens en farem ressò de tot això, i és que avui el Joventut comença aquesta sèrie de semifinals amb el València. Ara mateix està clar que la fita és extremadament complicada. Derrotar a un dels equips, guanyar-li tres partits a un dels equips punters de l'Eurolliga. De fet, va jugar la final a 4 de l'Eurolliga, no? Però el Joventut ha demostrat, no tan sols en l'eliminatòria contra el Baskonia, sinó en els seus millors moments d'aquesta temporada, que és capaç de qualsevol cosa i de qualsevol gesta. El Joventut, que debutarà avui al Roig Arena, ho farà a partir de les 8, el divendres hi haurà un segon compromís, i el que és segur, el que sabem segur fins ara, és que diumenge a les 8 hi haurà el partit, el primer que es disputi a Badalona. La il·lusió del Joventut, com a mínim, ara mateix, en aquests dos duels que es disputaran a València, és portar també dos partits a Badalona. Després ja veurem què passa, però en tot cas aquesta és una de les il·lusions, un dels objectius del Joventut. La tasca de guanyar a València, insistim, no és fàcil, però el Joventut, doncs, que ara mateix està demostrant que ha assolit un nivell impressionant, un nivell de molt bé en l'àmbit físic, en l'experiència, no cal ni parlar-ne, en jugadors com Ricky Rubio, que és un autèntic director d'orquestra, i per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués, doncs el Joventut, que arriba en un moment molt dolç. En tot cas, com dèiem, avui el primer duel d'aquesta sèrie, el millor de 5, i el que sobretot celebrava en aquestes últimes hores el tècnic del Joventut, Dani Miret, és que, com a mínim, Badalona pugui veure, doncs, aquest partit de diumenge i, si pot ser, també un altre de semifinals.
15: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí,
14: doncs la febre verd i negre, que és molt gran, sembla ser doncs, que ja s'ha confirmat que hi haurà doncs, la possibilitat que pugui viatjar més gent divendres en el segon partit, segurament doncs, divendres, com a dia ja, tocant el cap de setmana, és que per la gent és molt més còmode que no pas anar-hi avui, però bé, doncs el Joventut, que també estarà acompanyat avui d'un parell d'autocars al Roig Arena per aquest primer partit d'aquesta sèrie de semifinals al millor de 5. Recordem que aquesta temporada tots dos equips s'han enfrontat ja 3 cops. En el Roig Arena 2 vegades, un de Lliga i un de Copa del Rei. En les dues ocasions ha guanyat el conjunt local al València i a Badalona va guanyar l'equip verd i negre. Ara mateix, el que sí que ha deixat clar que és molt important en quant al detall que no es va poder veure en els partits disputats, per exemple, la Copa del Rei a València, ha dit Dani Miret, el tècnic del Joventut, és que a l'equip verd i negre li mancava un americà.
15: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València, i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors, també, vull dir, no tenim l'Ante Tomic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
14: Doncs aquest enfrontament, avui a partir de les 8, un Joventut que ja es quedarà fins divendres, després del segon partit a València, tornarà tot just després del segon partit, i recordem, doncs, aleshores ja dissabte preparant el tercer assalt, que serà a Badalona el pròxim diumenge.
8: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: La penya en joc.
8: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
16: València Bàsquet, Assisa Joventut.
14: En futbol femení, el Badalona Women, que continua doncs, anunciant gairebé cada dia, almenys durant aquesta setmana i per de l'anterior, novetats, ja sigui en forma de baixes, de renovacions, encara no s'han concretat, tot i que sembla doncs, que pel que fa al tema dels fitxatges ja hi ha alguna cosa més que tancada. Com dèiem, avui s'ha pogut, en aquest cas, anunciar la renovació de la defensa central Cristina Cubedo, que ja ha complert dues etapes amb el Badalona Women, anteriorment ja va en Badalona, una Cristina Cubedo doncs, que aquesta temporada ha jugat 22 partits. És veritat que una lesió doncs, li ha impedit poder disputar més compromisos i, en tot cas, com dèiem, doncs, és una de les jugadores fonamentals en els esquemes de Marc Ballester. Una Cristina Cubedo que destacava el fet que la temporada que ve han de fer un pas endavant i tornar aquesta confiança que el club està demostrant amb elles.
17: Al final, el nostre objectiu com a grup és intentar quedar lo més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
14: Doncs el que està clar, com dèiem, és que aquest Badalona Women no es conforma en qualsevol cosa, que ara mateix segurament, tot i que encara no s'hagin fet oficials algunes renovacions, també podríem dir que María López Valenzuela, la portera, també renovarà, i que en aquest cas el club, insisteixo, no ha fet encara oficial el fitxatge, però tot sembla indicar que compartirà porteria amb Txell Font, la portera del filial del Barça, que s'ha entrenat pràcticament tota la temporada amb el primer equip i que seria doncs, la incorporació a la porteria del Badalona Women i formaria parella sota pals amb María López Valenzuela. I dit això, ens posem a parlar del Badalona, que avui s'ha entrenat al municipal. Demà està previst que hi hagi doncs, un entrenament en una superfície de gespa natural. Aquesta és la previsió. En tot cas, moltes coses, perquè pel que fa a la preparació del partit contra el Compostela, un Badalona que ara ho prepara amb alguns dubtes, no? Com, per exemple, sense anar més lluny, la del porter Carlos Azón, que, recordem, li va va rebre un cop a la cara en el passat partit contra el Cornellà. Ara mateix, doncs, també, com dèiem, amb dubtes sobre la seva participació, una zona que ho ha jugat absolutament tot. Baixes segures, les de Pol Júnior i la de Josu Rodríguez, que estaran sancionats. En el cas de Pol Júnior, 3 amonestacions en el playoff, i en el cas de Josu Rodríguez, que va veure una doble amonestació en el partit contra el Cornellà. Sembla ser que Pinyol podria tornar a l'equip de cara a aquest compromís de diumenge a Galícia. Aquesta seria una bona notícia, i que cauria allà si li ve també per un petit problema, doncs, muscular a la cuixa. També va abandonar el terreny de joc a la primera part del darrer partit contra el Cornellà. Per tant, com dèiem, amb aquests problemes, recordem ja les baixes segures de Rocafull. Veurem si Morales pot arribar en condicions al partit. També d'Òscar Gómez, que no podrà disputar ja minuts en aquest playoff. I, en definitiva, doncs, amb algunes baixes i amb alguns integrants del juvenil Lliga Nacional reforçant el Badalona de cara a aquesta eliminatòria final. Ahir en parlava de tot plegat Tom Diawara, l'extrem del Badalona, que ens visitava el programa Minut 91, un Tom Diawara que feia un resum de com s'havia viscut aquesta eliminatòria contra el Cornellà.
18: Va ser molt especial, va ser una locura com es va viure tot, i a sobre vam marcar al principi de la segona part i el públic ens va portar amb volandes a remuntar. I sí, l'anada, jo crec que el resultat va ser una mica més avoltat del compte, però bueno, el Cornellà va fer la seva feina, que va ser els gols, i a vegades el futbol és com psicològic, que si et donen un cop, a vegades costa doncs, aixecar-se, i a nosaltres ens van marcar dos gols molt ràpid i ja vam tenir que accelerar, ens van marcar el tercer i és com si, què faig ara?
14: Doncs al final el Badalona, que es va poder refer amb una gran segona part contra el Cornellà, un Tom Diawara que considera que aquest sistema d'ascensos en 3 eliminatòries és més difícil optar de la tercera a la segona federació que no pas de la segona a la primera, on només hi ha 2 eliminatòries.
18: Sí, jo crec que és més difícil el playoff de tercera a segona que el de segona a primera, perquè són 3 rondes i a sobre són rivals que ja t'has enfrontat, que t'he estudiat molt més, ajustes de cara del que va passar a la Lliga, i penso que potser, jo no conec el nivell de 3 comunitats, però per exemple hi ha comunitats que penso que ja pujant un perquè és el campió, penso per exemple en altres comunitats que tinguin l'oportunitat quan a Catalunya hi ha molt, un nivell altíssim.
14: Tom Diawara, el jugador terrassenc que està gaudint en aquests moments de poder participar al llarg dels 90 minuts dels partits, fins i tot de les pròrrogues, perquè, evidentment, ho tenia difícil, amb la competència. No era dels jugadors que comptava amb Pedro Dolera habitualment, sí que gaudia de minuts a les segones parts, un parell o 3 de titularitats, i fins i tot alguns partits sense convocar. Diu ara que ha tingut la sort que l'arribada d'Azparren, doncs, l'està fent poder gaudir de minuts.
18: Sí, molt content. He tingut la sort de que Miquel, que bueno, va entrar per futbol base, va agafar el lloc d'entrenador com a interí, i bueno, ja em coneixia per la temporada.

0: Doncs Tom Diawara, esperem que estigui prou inspirat en aquesta eliminatòria contra el Compostela, que s'iniciarà el diumenge a partir de 6 de la tarda al Estadi Municipal Vero Boquete. Recordem avui, a partir de les 8, un quart d'hora, com sempre, Ràdio Ciutat de Badalona, aquest partit de bàsquet, el primer de les semifinals, sèrie al millor de 5, València-Joventut. Esperem que la penya es pugui apuntar la primera victòria. Ho deixem aquí, fins demà, adeu-siau.
1: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
4: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
2: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
5: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
2: Matant d'un tret un home a Barcelona, plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
5: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
6: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
2: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
5: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
2: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
5: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
2: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
7: El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguir-lo, no?, en el sentit de espiritualment.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximament, Montserrat próximament, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV, i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Onda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y a los catalanes.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets, que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler encara. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Girona FM, Pau Villafanya.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Ana Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc
0: en calma, passant els dies, passa la vida. I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
6: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec, el president de l'equip igualadí, és Manel Brun, avui protagonista a la xarxa.
8: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos, millor. guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
7: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. I a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
9: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
7: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
7: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
7: I en futbol a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vas patir per amor.
13: Era tan bonic el vincle.
14: Després és com et tracta aquella persona.
13: Hi ha moments que m'han fet sentir.
15: Per passar el dia parlant.
13: No era culpa seva.
16: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. L'Ateneu de Sant Roc serà una de les entitats que es reunirà aquesta tarda amb el Papa Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya. La trobada tindrà lloc en la segona jornada de l'estada del Pontífex a la capital catalana, després d'haver visitat ja la catedral i d'haver fet la pregària conjunta amb 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest dimarts, Lleó XIV ha fet la seva primera homilia amb alguns fragments en català, en la qual ha instat els cristians a la concòrdia i la pau i ha dit que els catalans tenen vocació de constructors d'unitat. L'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, ha valorat molt positivament la visita i considera que el Papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita de Lleó XIV a l'estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral. Escoltem Cristóbal López Romero.
4: Creo que el Papa va decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
3: I la visita del Sant Pare a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona aquesta tarda hi haurà, a part de l'Ateneu Sant Roc, l'assistència d'una norantena d'entitats socials vinculades a l'Església que treballen amb col·lectius vulnerables. I precisament Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. Aquesta tarda, a partir de les 6, al Via 15, centrarà el programa també en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions arreu. Una d'elles, justament amb l'Ateneu de Sant Roc, entitat que va visitar quan el Papa era prior general de l'Ordre dels Agustins fa més d'una dècada. Ja que de cara al vespre, volíem dir, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora i s'emetrà 7:45 en directe, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop finalitzi tota la programació especial a les 10 de la nit. I les obres de remodelació dels mercats Torner, Mainon i Llafià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, al Badalona Matí. Segons ha explicat, el projecte del Mercat Mainon s'aprovarà aquest mes de juliol i les obres es podran visualitzar a finals d'any. Agüera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment ja està en marxa la rehabilitació exterior del Mercat Torner, que inclou façanes, així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar a l'interior un espai provisional on ubicar les parades, mentre que s'habilita tota la resta. Escoltem a la primera tinenta d'alcaldia i responsable de promoció econòmica.
5: Segueixin poguent treballar, saps? Una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte. Ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. Que això és la, sí, és la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
3: Pel que fa al mercat de Llafià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit al setembre i ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi vulgui instal·lar. I en esports, la penya i és a València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. La penya tornarà divendres després del partit per preparar el tercer salt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre. Ara mateix tenim 21 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
7: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
8: Molt bé, i tu, Lluís?
7: Molt bé, acabant el curs.
8: Acabant el curs. Amb Déu-n'hi-do, quin final de curs, eh?
7: Déu-n'hi-do, quin final de curs, Manel.
8: Sí, sí, els docents a tope, a tope.
7: Mare meva.
8: Deien que no es veia una reivindicació igual des dels anys 80.
7: És que és així.
8: Total, i hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
7: que
8: s'estan repetint a dia d'avui.
7: Que no passin algunes,
8: total,
7: diria
8: total,
7: jo, eh?
8: Total, total, total. Esperem que acabi bé.
7: Esperem que acabi bé, sisplau. Sí, sí, sí, vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius, perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm-hmm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel,
8: sí,
7: per les persones LGTBI, al mateix temps augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan esquerdant.
8: Mm-hmm.
7: I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que, mm-hmm, que acostumem a tenir aquí durant, no?, durant les temporades, sí, del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop l'actualitat política i social. Què et sembla?
8: Doncs perfecte, si vols, anem per feina.
7: Vinga, anem per feina. Avui, el Col·lectius en Xarxa, Rainbow.
6: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Doncs i per què Rainbow? Doncs perquè aquest maig del 2026 Espanya
8: fa poc,
7: ha aparegut,
8: fa quatre dies,
7: per primera vegada al capdamunt, número 1. No guanyem moltes coses, eh?
8: Ja, és veritat, bueno, que no, però alguna cosa sí que ens reconeixen.
7: Això està bé guanyar-ho. Sí. Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu a Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes, i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil.
8: Uh-huh.
7: És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones LGTBI. Aquest any a Espanya, com dèiem, ha arribat al 89% de compliment d'aquests criteris, uh-huh, i ha superat Malta, que havia liderat el rànquing durant gairebé una dècada. Segons ILGA Europe, aquest ascens s'explica per diferents factors: el desplegament de la llei trans i LGTBI estatal n'és un, la creació d'una autoritat independent d'igualtat, plans específics contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés.
8: Uh-huh.
7: Que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple, tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%,
8: sí,
7: França ja, un país veí, 60%, molt per sota d'Espanya.
8: Mm-hmm.
7: ILGA Europe assenyala que el país ha anat perdent posicions els darrers anys i alerta d'un augment del clima reaccionari i de l'estancament d'algunes reformes, però si ens fixem en Itàlia, per exemple, només acompleix un 24% dels criteris d'ILGA, no? És un dels exemples més clars del gir conservador europeu. El govern de Giorgia Meloni ha impulsat restriccions i un discurs especialment hostil cap a les famílies homoparentals i les persones trans, no? Fins, uh-huh, al punt que jo crec que la temporada passada parlàvem de drets, no?, de com havia retirat com la pàtria potestat a,
8: sí,
7: famílies,
8: sí,
7: uh-huh, per exemple, de dues dones. Grècia, en canvi, per exemple, ha protagonitzat una evolució curiosa. Aquest any 2026 arriba al 68, molt a prop d'alguns països nòrdics, després d'haver avançat molt ràpidament en els darrers anys. I després hi ha països com Hongria, Rússia, s'han convertit, no?, naturalment en símbols del retrocés europeu. Però aquest lideratge espanyol també planteja una paradoxa, no?, perquè mentre Espanya encapçala el rànquing europeu, el debat públic sembla cada vegada més tens i polaritzat. En els darrers mesos han guanyat espai mediàtic, discursos crítics amb alguns consensos feministes i amb determinades polítiques públiques. Activistes com Raquel Gando o plataformes com Feministes per la Justícia no qüestionen idees com el Yo sí te creo, entès d'una manera automàtica o incondicional, i aquest debat en si mateix pues, està molt bé, és legítim, però ens situa una mica amb una certa controvèrsia, no? Ara bé, moltes entitats i investigadores també alerten que sovint aquests debats van acompanyats de dades descontextualitzades o directament falses, especialment sobre les denúncies falses, no?, per violència masclista. La Fiscalia General de l'Estat fa anys que la situa en percentatges molt baixos, molt lluny del relat amplificat, per exemple, a les xarxes socials. I mentrestant, doncs la violència continua existint. Aquest maig mateix a Catalunya ha quedat commocionada per l'assassinat d'una dona trans hondurenya de 33 anys a Figuera, a Figueres, al mig del carrer, a plena llum del dia, no?, presumptament a mans de la seva exparella, que tenia antecedents i una ordre d'allunyament. Per això avui volem preguntar-nos què vol dir realment ser el millor país d'Europa per les persones LGTBI, perquè una cosa són les lleis i una altra la vida quotidiana.
6: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
7: I per parlar de tot això ens acompanya l'Iñigo Aduriz, periodista i cap de política al diario.es, un dels mitjans que més ha treballat la cobertura del dret LGTBI, extrema dreta i discursos de desinformació. Amb ell volem repassar aquest moment polític i social, què està passant a Espanya i què en poden avançar altres països del que podria venir. Iñigo, què tal? Com estàs?
9: Hola a los dos, què tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
7: Moltes gràcies per ser aquí, aquesta vegada en directe també amb nosaltres, i et veurem i et veuran els nostres oients. Comencem pel Rainbow Map, no? Què és exactament aquest Rainbow Map, Dilga Europe, i què mesura?
9: Bueno, pues este mapa es un estudio que elabora la ILGA, que habéis definido perfectamente, que es una organización que aglutina a diferentes organizaciones que luchan por los derechos LGTBIQ+, y que valora, digamos, las garantías de cumplimiento de varios puntos. Creo que habéis mencionado que eran 76, creo que es así. Y hace un ranking en función de cómo los países cumplen o no estos puntos, ¿no? En este caso, en el último caso, ha valorado 49 países y ha deducido que España cumple con el 89% de esos puntos, que son 11 puntos más que en el último ranking, que el del año pasado, lo que le ha permitido elevar 4 puestos.
8: Iñigo, i perquè la gent a casa ens entengui, per què Espanya ha aconseguit pujar fins a aquest primer lloc, en què s'ha millorat o què és el que ens han valorat a favor per estar dalt de tot el rànquing?
9: Pues por un lado se menciona la legislación garantista que existe en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, pero también la proyección, es decir, cómo las distintas instituciones, en este caso el gobierno estatal y también las comunidades autónomas, se plantean estos asuntos de los derechos LGTBI de cara al futuro, ¿no? Y cómo esos planteamientos permiten vislumbrar un futuro con más derechos y con más garantías para el colectivo LGTBI.
7: Llavors, podríem dir que no és un lideratge simbòlic. Ocupar la primera posició té conseqüències a la vida de les persones o de les primeres posicions, vull dir.
9: Sí, pero es un poco lo que comentabais, ¿eh? que es verdad que en este caso tiene mucho que ver con la legislación y con las normas, no tanto con la realidad que pueden vivir las personas LGTBIQ+ en las calles. Es decir, la sensación de inseguridad o el hecho de que se hayan incrementado los delitos de odio, como creo que comentabais también, como consecuencia también de la validación de esos discursos de la extrema derecha, bueno, pues esto no está bien, porque lo que se valora en este ranking es la legislación y el papel de las administraciones, tanto presente como futuro, pero no la realidad de las calles.
7: S'estan produint diverses eleccions arreu de l'Estat i el bloc de dretes segueix guanyant terreny en diferents formats, no potser com es preveu, bueno, com preveuen des d'aquesta banda, però segueix guanyant terreny al bloc d'esquerres. Podem parlar, per exemple, últimament d'Andalusia o d'Extremadura, no? Quina afectació preveus que tindrà això de cara a definir els nombres al Congrés de cara a l'any vinent, per exemple?
9: De cara, perdona?
7: Al 2027.
9: Sí.
7: Que són
9: sí.
7: Generals.
9: Sí, bueno, lo que hemos visto, por un lado, es tres citas electorales, Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde la extrema derecha ha crecido muchísimo a costa del Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Popular adelantó las elecciones en estos tres territorios con la intención o pensando que se iba a poder desprender de la extrema derecha. No ha sido así. Se ha hecho más dependiente de la extrema derecha, lo cual esto va a condicionar las políticas, también en materia LGTBIQ+ y de igualdad. Y bueno, de cara a lo que... Y en Andalucía es verdad que la extrema derecha no ha crecido tanto, pero bueno, el PP está casi cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Y también condiciona el futuro gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿eh? Lo condicionará la extrema derecha y también sus políticas. Hay que tenerlo en cuenta. Y de cara a las elecciones generales de 2027, pues bueno, yo sí que creo que esto debería ser una llamada de atención para las fuerzas de izquierda, bueno, pues para que no dejasen pasar la oportunidad, no sé si de ir unidas o de al menos buscar unos proyectos comunes para que ese avance de la ultraderecha que se ha producido en esas citas electorales de las que hablábamos, pues en el caso de repetirse a nivel estatal, que yo tengo dudas porque a nivel estatal las dinámicas y los marcos son diferentes, bueno, pues para contrarrestar, ¿no?, ese crecimiento de la extrema derecha.
7: I creus que hi ha un moviment que busca aquesta unió de les esquerres? Perquè estem sentint, no? Ara em fallen els noms, però estem sentint...
8: Rufián, no?
7: Rufián, exacte. Volia parlar de Rufián, exacte. Però Rufián no s'acaba de consolidar.
8: Clar, són més aviat rumors de moment, no?
7: Sí,
8: és a dir, vosaltres percebeu, Íñigo, que hi ha una força que sortirà de tot això, de tots aquests rumors, d'aquestes entrevistes, que de fet quan s'entrevisten aquests líders polítics parlen d'aquesta unió potser temporal o per les properes eleccions. Creus que s'acabarà consagrant d'alguna manera? Hi haurà una alternativa d'esquerres que permeti, doncs, d'alguna manera, poder plantar cara a la dreta i a l'extrema dreta?
9: Bueno, de momento hay cuatro patas, diría yo. Por un lado es la del PSOE, que es, digamos, el partido de la socialdemocracia y bueno, que también ha aprobado algunos de los principales avances en materia de LGTBIQ+ e igualdad. Por otro lado está Podemos, que en principio va por su lado. Es cierto que en Andalucía ha concurrido junto a Izquierda Unida, etcétera, pero no ha salido bien y las relaciones entre ellos no son buenas. Ha quedado claro durante la campaña, no han compartido actos prácticamente ninguno. Y luego, por el otro lado está lo que podíamos llamar un paso adelante, que es así como están llamando a las convocatorias que están realizando. Hace poco lo hicieron en Barcelona, el pasado fin de semana, que es, digamos, una suerte de alianza, pero que todavía no se ha materializado, que uniría a Izquierda Unida, Los Comuns, Más Madrid y lo que quede o lo que sea del movimiento Sumar, ¿no? Y la cuarta pata sería la que comentabais, ¿no? Esa suerte de proyectos encabezados por Rufián, primero con Emilio Delgado, luego con Irene Montero, etcétera, pero que no acaba de materializarse en un proyecto concreto, ¿no? Y yo creo que de momento están esas cuatro opciones, lo cual son casi más que en las últimas elecciones generales.
8: Claro.
9: Yo creo que todavía hay tiempo para reconfigurar el espacio, para ver cómo, bueno, pues si realmente hay alianzas o al menos un compromiso de proyectos conjuntos una vez se vote, pero de momento las cosas están así y la división de la izquierda de momento es clara.
8: Clar, de fet, tu anàvem a dir, Íñigo, que sí que és veritat que hi ha novetats i que hi ha possibles unions o aliances que es podrien fer, però de nou estem parlant de fins a quatre opcions diferents. I justament el problema que té l'esquerra és aquesta, que està molt fragmentada, mentre la dreta sí que ha aconseguit mobilitzar-se, no?
9: Eso es. El tema es que por la parte de la derecha hay únicamente en estos momentos dos opciones, que son el PP y Vox. Es cierto que tanto en Cataluña como en Euskadi hay más opciones políticas a la derecha, pero en principio a nivel estatal serían esas dos. Y en la izquierda, pues es lo que decíais, ¿no? Estarían esas cuatro opciones encima sin concretar. Bueno, es cierto que la del PSOE y la de Podemos sí que está un poco más concretada, pero esa alianza de Sumar y los partidos de Sumar y esa suerte de proyecto de Rufián está por concretar. No se sabe muy bien qué es lo que va a ser. Yo creo que todo esto genera en el electorado progresista pues una suerte de sensación de que ya está todo perdido y que es muy difícil de recuperar, porque el electorado progresista es mucho más crítico que el conservador normalmente. Y bueno, estas cosas las tiene muy en cuenta a la hora de ir a votar, pero sí, uno de los grandes retos es saber cómo se configura la izquierda de cara al nuevo ciclo electoral y sobre todo de cara a unes eleccions generals.
7: I parlant d'aquesta fragmentació, en els últims anys, però jo crec que sobretot en els últims mesos també, han aparegut, en els últims anys, per exemple, et podria dir, no?, aquesta fragmentació que ha produït el moviment trans dins o no binari dins del feminisme, però hi han aparegut altres que qüestionen determinats consensos, no? A l'entradeta del programa parlàvem del Yo sí te creo o d'aquests consensos del feminisme que tinc la sensació que últimament s'estan esmicolant una mica, s'estan resquebrajando un poco i s'està viviendo potser una batalla cultural dins aquest espai. Tu què penses d'això?
9: Yo lo que creo es que hay una reacción y que simplemente los responsables de la reacción son los reaccionarios. Se nos está intentando todo el rato decir que si hay esa reacción es porque se ha ido demasiado lejos o porque se ha abierto demasiado el concepto de la diversidad, se nos ha llamado woke, que yo sigo sin saber exactamente a qué se refieren, porque si es la defensa de los derechos humanos, pues sí,
7: ahí estamos.
9: Sería eso. Pero eso, yo sí que creo que hay una reacción que sí que está consiguiendo tener protagonismo. Pero yo creo que es un error en caer en su propio posicionamiento de que esa reacción se produce por haber ido demasiado lejos. No, es una reacción de normalmente de colectivos privilegiados que quieren seguir manteniendo esos privilegios. Y sé que uno de esos debates se da dentro del feminismo, ¿no? Y lo habéis mencionado, lo mencionabas tú, Luis, respecto a las personas trans, etcétera. Insisto, es un problema de personas reaccionarias que digamos que limitan los derechos humanos y que no quieren que se amplíe a todo el colectivo. Y yo creo que deberíamos enmarcarlo ahí. ¿Cómo afectará esto de cara al nuevo ciclo político? Bueno, pues lo estamos viendo. Es cierto que la subida de la extrema derecha, pues en principio es bastante notable. Yo tengo dudas de que en unas elecciones a nivel estatal esto se vaya a materializar igual, porque la gente no vota igual en Cataluña o en Euskadi o en Galicia cuando se vota a nivel estatal. Pero bueno, es un escenario que está ahí, sí.
7: Si et concreto una miqueta més, em surten noms com Juan Soto Ibars, per exemple, o Raquel Ogando, no? que a mi és una persona que durant aquesta temporada i la passada pues m'ha anat com marejant una mica, en el sentit de que a vegades en tenia certes postures de crítica al discurs feminista, però hi ha hagut moments que he pensat, ostres, és que a vegades no sé si li estàs fent el joc a discursos com molt reaccionaris, no? Perquè es parla molt de la presumpció d'innocència, per exemple, o d'anar massa lluny amb el Yo sí te creo en certs punts, no? I no sé si aquesta situació vosaltres l'esteu vivint també de la mateixa manera, no? Però em fa l'efecte que estan creant com una sort de... Bueno, de discurs que acaba fragmentant o dient-nos que la realitat que estem, que a la que estem, no? La realitat de les dades, per exemple, no és la que ens diuen, no? Quan parlen, per exemple, de les denúncies falses, no?
9: No sé. Sí, claro, es que me estás poniendo un ejemplo, el de Soto y Vars, que es claramente, es que no sé si habéis podido leer el libro, pero es que es un libro lleno de datos falsos, que es directamente un libro que es mentira lo que cuenta, pero que a partir de ese libro ha conseguido tener muchísima repercusión, sobre todo en el colectivo de los hombres heterosexuales machistas y homófobos, y bueno, claro, tiene sus consecuencias porque además hay terminales mediáticas que les dan voz, ¿no?, a este tipo de discursos, insisto, basados en datos falsos. El libro no hay por dónde cogerlo, no hay una página que recoja datos verdaderos, y es un libro sobre denuncias, supuestas denuncias falsas de violencia machista, ¿no? E imaginaos el mensaje que se traslada a esas mujeres que están dudando entre si denunciar o no, cuando se les está diciendo que a través de estos libros, ¿no?, se les está diciendo que sepáis que puede que no os creamos, porque mirad todas las denuncias falsas que hay, ¿no? Y son datos falsos, es fake lo que se dice, es mentira, literalmente. Entonces, bueno, lo único que nos queda es decir eso, ¿no?, que es mentira, o sea, que no son datos reales y que se puede contrastar. Aquí en la Asamblea de Madrid hubo una diputada de Más Madrid que cuando invitaron a Soto y Vars, bueno, le enseñó el libro y como las 100 primeras páginas
7: marcado,
9: tenía todo anotado y dijo, mira, ella va a las 100 primeras páginas, es todo falso, no voy a seguir leyendo. Pero bueno, es que al final hay que desmontar estos discursos de alguna manera, ¿no? Y yo creo que esa es una forma. Y luego me preguntabas si hay parte de verdad en la percepción de estos discursos, y vuelvo de nuevo a lo que comentaba antes. Quien quiere asumir estos discursos porque le beneficia, porque forma parte de ese bloque reaccionario en contra de los derechos humanos, pues lo va a utilizar y estos datos van a influenciarlo. Ahora, si lo que quieres hacer es un ejercicio riguroso y enterarte bien de lo que pasa, pues te darás cuenta de que son datos falsos. Pero sí que yo creo que en la percepción de la ciudadanía tiene un efecto. Además, sí, cala, y sobre todo porque estos mensajes se difunden especialmente a través de redes sociales que atraen a los jóvenes, como TikTok o Instagram. Yo no tengo ni TikTok ni Instagram, pero un día se me ocurrió hacérmelo y me quedé asustado de la de mensajes que me recomendaban vinculados a la extrema derecha y estos discursos machistas y homófobos, sin yo haber hecho nada. No es una cuestión del algoritmo, porque yo no había hecho nada. Nada más entrar, lo primero que se me recomendaban eran todos estos mensajes, ¿no? Y yo creo que todo esto también influye, influye.
8: Iñigo, parlant també i passant per la plana internacional, quines coses que passen internacionalment a dia d'avui et preocupen o caldria que li prestéssim atenció?
9: Bueno, pues por un lado, la, digamos, inseguridad que da tener a una persona como Donald Trump en la Casa Blanca, que lo mismo un día te dice que te va a poner un arancel del 50%, como al día siguiente te dice que te lo quita, como al día siguiente bombardea Teherán y al día siguiente apoya que se bombardee el Líbano. Bueno, yo creo que eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, ¿no? También a la derechización en parte de Latinoamérica, ¿no? Hemos visto en los últimos días cómo en Colombia, de forma sorprendente, la primera ronda de las elecciones presidenciales lo ha ganado un dirigente ultra, ¿no? Y lo mismo en El Salvador, lo mismo en Argentina, lo mismo en Chile, etcétera, ¿no? Es verdad que hay algunas esperanzas como México y otros lugares, pero en principio todo eso no nos está condicionando, ¿no? Y a nivel europeo, yo creo que la falta de unas estrategias comunes en la Unión Europea, que se hacen cada vez más difíciles por el crecimiento de los nacionalismos, de los nación-estado, me refiero, que impiden, por ejemplo, algo que debería haber sido básico.

0: Benvinguts i benvingudes a, de nou aquí a Ràdio Rubí. Els micros ja preparades per obrir un nou Inspira't i avui venim amb aquella idea simple però poderosa per a un moment i crear espai per allò que ens mou per dins. I abans de començar a caminar plegats, Carmen, com arribes avui?
1: Doncs mira, arribem amb ganes de respirar, de crear i de compartir històries que ens toquen. Avui venim amb el cor obert i amb la sensació que necessitàvem aquest moment. O sigui que anem a inspirar-nos.

0: Ens acompanya un artista que està fent un camí molt bonic dins l'escena emergent. Ella és d'Esparreguera, té una sensibilitat especial que es nota només escoltar-la. La Laura Benet arriba amb el seu nou EP, entre parèntesis. Benvinguda a Ràdio Rubí.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda a Ràdio Rubí i a l'Inspira't, el nostre programa inspiracional. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria entendre una mica la teva trajectòria. Venies de Mura, el teu primer disc,
1: sí.
0: I ara arribes amb aquest EP que és molt íntim.
1: Sí,
0: com ha anat aquesta evolució? Què ha passat en tu perquè avui sonis així?
1: Amura és una barreja entre totes les cançons que vaig començar a escriure ara ja fa molts anys, potser 4 o 5 anys, quan encara no sabia que m'escoltaria algú. O sigui, realment aquestes, la majoria de cançons, més o menys la meitat del disc, el vaig composar per mi. O sigui, jo potser estava trista, m'estava passant alguna cosa i m'escrivia aquesta cançó per mi. Fins que va arribar un dia que sobretot els meus amics, els meus familiars em deien: Laura, però has de fer alguna cosa amb aquesta cançó, no? O has de formar-te una banda. Llavors van començar a créixer aquestes cançons. Llavors, d'alguna manera és com a Mura, em recorda una mica sobretot els meus inicis, no? Per què jo vaig començar a escriure. I després, entre parèntesis, realment ha sigut, com bé diu el títol, ha sigut cançons que necessites escriure des d'un parèntesis molt gran. Vaig estar com un any i mig, més o menys, sense treure música, bastant fora de les xarxes, bueno, perquè em van passar certes coses a mi personals, que després s'escolten en les cançons, i vaig necessitar, doncs, entrar, diguem-ne, en matèria més personal per poder escriure-les.
2: Llavors, aquest EP parla de fet de pare, de dol,
1: sí.
2: De com el temps a vegades passa massa ràpid, no?
1: Totalment.
2: I ens porta, no? A no parar mai.
1: Sí, sí, sí.
2: Quin va ser aquest primer sentiment que va encendre l'espurna de que et comencessis de nou a crear?
1: Doncs jo crec que va ser una crisi bastant gran que vaig tenir, sobretot a nivell artístic, no? Perquè, clar, Mura va ser una barreja de molts anys escrivint, llavors d'alguna manera ja tenia com un material, no? I de cop va ser com: ostres, vale, crec que m'encantaria dedicar-me a això i fer-ho de manera més professional. I llavors va ser com seure'm a escriure per fer cançons. I això per mi va ser un canvi, no? Perquè jo ho feia des de gaudir, no? Des de la necessitat de fer-ho, i llavors de cop es va despertar una cosa en mi que era fer cançons per haver-les de fer. No sé si m'explico, eh? Mm-hmm. I llavors aquí es van començar a remoure coses, per això vaig haver com de parar i dir, bueno, què m'està passant, no? Què és el que realment jo ara tinc ganes d'explicar.
2: Tens aquests moments de dubtar de tu?
1: Molt.
2: I has hagut de superar, imagino.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, absolutament. A més, al ser un artista emergent, que no tinc com una promotora darrere i tot això, a vegades jo mateixa, no?, dubto de dir: ostres, és que Laura, estàs invertint molt de temps, molts diners, no? I a vegades costa de veure que torna això. I després veus això, que el temps passa molt ràpid, que estic intentant, doncs, fer la meva feina, que és de veterinària, que això, doncs, és a part de la meva passió, també és el que em dona, doncs, els diners per poder també tirar endavant el projecte artístic, i tot plegat a vegades es fa una muntanya, no? I dius: a veure, Laura, per què estem fent tot això? I llavors aquesta parada, una mica abans de treure entre parèntesis, va ser ordenar, no? Una mica ordenar, parar, no? Parar i respirar, que és una de les cançons també, i tornar a aquesta Laura que escrivia a l'habitació quan ho necessitava, saps? I llavors per això crec que entre parèntesis, jo crec que són de les cançons més personals, saps?
0: A mi m'ha vingut parar, respirar i ara actuar. No?
1: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Com ha sigut trobar també una banda? Perquè, clar, començar a escriure, sí. Formar el teu primer disc, sí. i buscar una banda, com es fa això?
1: Sí, pues la veritat és que jo coneixia de vista un noi que tocava la guitarra, que toca la guitarra al poble, no?, i que es dedicava a això, i li vaig escriure un missatge, o sigui, per Instagram: hola, què tal? Sé que ens hem vist pel poble, m'agradaria parlar amb tu perquè, bueno, estic escrivint cançons i necessito algú que m'acompanyi, perquè jo toco el piano, la guitarra faig una mica el que puc, però no tenia ganes de tocar en banda, no? I llavors l'Àlex, que és el guitarrista i també m'ajuda moltíssim amb la composició musical, molt, doncs em van aportant els altres elements, no? El bateria, després el baixista, i a poc vam formar una banda, I el que eren abans les meves cançons, no?, que les tocava pues, això amb el piano, eren molt més lentes totes, van començar a tenir doncs, un ritme ja més, bueno, pues, el que va ser Amura o el que és ara entre parèntesis, no? Al final és, va ser unir una mica, cadascú portava alguna cosa i entre tots hem fet
0: aquest disc. Podríem dir que entre parèntesis és una mica una Laura més madura,
1: sí,
0: més consolidada.
1: Sí, absolutament.
0: Què esperes? Què esperes d'aquest moment que estàs visquent?
1: Jo espero que la meva música arribi. Sobretot el que m'agrada molt, per exemple, l'altre dia vam fer la presentació a Abrera, vam fer la presentació del disc a una sala que es diu Sala Encuentro, que està superbé, i la majoria de gent que va venir a veure me'n va dir això, no? Doncs que connectava amb les històries que jo explicava, no? I això és el que jo vull realment, perquè totes les cançons tenen una història darrere. O sigui, jo necessito viure-les per poder-les explicar. Que això és molt bonic quan passa, però també és frustrant, és això que t'explicava abans, no? De que tinc buits creatius, perquè si a mi no em passen coses, no puc explicar-les, no? Llavors, això ho parlava molt amb el guitarra, amb l'Àlex, que em deia, no passa res, Laura, inventa't alguna història. I dic, no puc. O sigui, jo necessito viure les històries per poder-les explicar. Si no, no... O sigui, perd per mi el sentit de la música.
2: Aquesta autenticitat,
1: exacte,
2: no? I aquesta experiència,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, sí.
2: I si haguessis de definir el teu estil musical amb tres paraules, que no siguin gèneres.
1: Que no siguin gèneres, vale.
2: Sí. A veure si et ve alguna cosa. A veure...
1: A veure, sensibilitat, jo crec molt. Veritat, perquè crec que totes estan com molt lligades amb la veritat. I... què més?
2: Bé, potser podem descobrir...
1: Sí, així. Sí, escoltant-les. Ah,
2: després de parlar, tenim també la Marta Pérez aquí, que és poeta, eh? I llavors després podem dir-li a veure quina és aquesta paraula que ens falta per definir l'estil. Sí. Uh-huh. Sensibilitat és la primera, veritat és la segona.
1: Sí.
2: Ja veurem quina és la tercera.
0: Es quedarà la tercera, no? Doncs a mi m'agradaria també conèixer una mica la Laura dalt de l'escenari. Com és aquesta connexió? Estaves parlant del públic.
1: Sí.
0: T'agraden aquests directes? Aquests? Què és,
1: m'encanta.
0: Com ho vius?
1: M'encanta. Jo sóc una persona molt nerviosa. Molt. La gent que em coneix ho sap. Des de fora puc semblar molt tranquil·la, però sóc molt, molt nerviosa, sóc molt autoexigent, moltíssim, no? Sempre vull que les coses surtin bé. Llavors, sempre que surto estic nerviosa, no? Que després se'm passa la segona cançó. Però jo penso que connecto quan estic cantant. El meu problema en els directes, que això ho estic treballant, és quan em fico a parlar. Quan parlo, allò, començo a parlar, llavors els sonats de la banda com que a vegades em tallen una mica, com diu, mira, Laura,
2: canta.
1: Sortim. Sí, canta. Llavors, crec que sóc... Mira, potser la paraula és autèntica en aquest sentit, perquè això també és una mica el que rebo, no? De dir, ostres, Laura, és que ets autèntica. En plan, no passa res si de cop t'has ficat a parlar i t'ha vingut una cosa al cap i l'has començat a dir, perquè això és el que fa que siguis tu, no? I això al principi m'ho negava molt, perquè deia, jo m'haig d'aprendre el que haig de dir i així no la cago, saps?
2: Aquí hi ha una espontaneïtat, també,
1: sí,
2: oi?
1: Sí, i llavors, per molt que m'ho aprengui, quan estic allà i estic tan contenta i estic veient que la gent canta la cançó i no puc evitar dir el que em surt, no? I llavors, una mica, primer m'ho veia com si fos algo dolent i ara estic aprenent a abraçar això de dir, ostres, doncs sóc així i la gent, si li agrada la meva música, disfrutaran veient-me dient a vegades tonteries o parlant ràpid o bueno, coses d'aquestes que faig en els directes. Però...
2: Normalment l'art crida l'art. Hi ha alguna cançó que tu escoltessis, que t'inspirés i tu diguessis, uau, jo vull fer això?
1: Uf, moltes. I moltes artistes. Per exemple, Morgan, no sé si l'heu escoltat mai. Morgan és un grup espanyol i jo estic obsessionada amb la veu de la Nina, que és la cantant. És espectacular. I hi ha una cançó que és Sargento de Hierro, que me recordo que es va fer molt famosa a Operación Triunfo, però en plan, jo la coneixia quan tenia super poques visualitzacions i va ser com, ostres, ara de cop al món a descobrir aquesta cançó, i llavors tothom la posava i va ser com, ostres, aquesta era la meva cançó, saps? Però, bueno, són moltes. Valeria Castro també m'encanta, m'agrada moltíssim. Judith Nederman, bueno, escolto moltes cantants femenines, però perquè m'inspiren moltíssim.
0: I amb quina et sents més identificada? Si tinguéssim que dir
1: La Laura musicalment
0: és musicalment semblant a...
1: Bueno, no ho sé, eh?
2: Em recorda, sí. No? A vegades ho fem molt, això, no?
0: Hi ha moltes dones...
2: Em recorda...
0: Hi ha moltes dones autèntiques, eh? Mm. Ara, el món musical.
1: Sí, Núria Graham m'agrada moltíssim. Crec que és una cantant i música que és aquí, el que passa que, bueno, gira pel món, però és espectacular, m'encanta la seva música.
0: Mm. I ara parlaves que has tocat a la Sala Encuentro. Et podem trobar només a sales petites? Què tens per davant?
1: Jo estic oberta a tot. De fet, és que em costa moltíssim trobar concerts. Ara tocarem a Òdena, el 13è cicle de música en viu, crec que es diu, a Òdena, i ho farem el 19, que no ho digui malament, el 19 de juny a les 8, a la Torre del Castell, i serà molt xulo. Estan fent un cicle de concerts i llavors van diferents artistes cada setmana i jo estaré allà.
0: Comentaves que és molt difícil, no?, trobar concerts.
1: Sí.
0: T'has plantejat també presentar-te... Ara està de moda i es porta a presentar-se a concursos. T'has plantejat alguna cosa així?
1: Una vegada ho vaig fer i vaig dir que no ho tornaria a fer. El primer Eufòria em vaig presentar i vaig passar unes quantes fases, però després, quan vaig veure el programa, perquè va ser el primer, vaig dir, sort que no vaig passar, perquè o sigui, a mi m'agrada fer la meva música, m'agrada cantar de la meva manera i que m'imposin potser cantar d'una manera o moure mentre... No ho sé, crec que em sentiria molt imposada i no... Al final, o sigui, clar que m'agradaria viure d'això, però a mi el que em fa feliç és que connectar amb la gent i que la meva música pugui arribar. Aquest és el meu fi. Mm-hmm. Llavors, no sé si ho acabo de veure en aquest format.
2: I si haguessis de triar, perquè tu ara mateix doncs, acabes de llançar aquest nou projecte al món, però dèiem que el temps vola, no? Si haguessis de dir un festival, allò que t'encantaria ser-hi d'aquí a un futur, bueno. Ho dic perquè aquí, des de l'Inspira't, hem llançat molts desitjos, somnis, que es van fent realitat.
0: Acompanyem moltes vegades, que les coses es projectin i es manifestin.
1: Ostres, doncs, jo m'agradaria tocar... O sigui, m'agradaria tocar en general. O sigui, on els interessa i jo vull tocar. Vull dir, als festivals mai he tocat un festival. Vull dir que sempre he tocat a festes majors, allò amb... Sobretot o vermuts o tardes, no? Allò, un ambient més així. O bé a sales que les he contractat jo, diguem-ne, no? Que he decidit jo tocar i llavors qualsevol festival jo m'hi veig, de veritat.
2: Estem veient ara la portada del disc aquí de fons i surten moltes paraules. Tranquil·litat, serenitat, espera, culpa, temps... descans, podríem desgranar aquestes paraules.
1: Sí.
2: Culpa.
1: Sí, sentia molta culpa per no treure música. Clar, o sigui, va ser un any i mig, no sé si va arribar, però que a més vaig estar fora també de les xarxes, no... Llavors em sentia superculpable, però hi havia una part de mi que era, jo és que... no, bueno, estava molt bloquejada a nivell artístic i per explicar coses... per anar fent no em sortia, no? Llavors em sentia molta culpa, em sentia molta culpa per la banda també al principi, no? Perquè estaven allà com esperant al final de dir va, fem coses, i era com, bueno, jo enviava, no sortien bolos, sobre, no estava creant, bueno, és que no és fàcil, i llavors pues, entre parèntesis és un batibull de totes aquestes paraules que han acabat formant aquests quatre temes.
2: Però que dins d'aquesta culpa, suposo que també pel fet de sentir que t'estàs perdent alguna cosa en aquesta espera, oi?
1: Sí.
2: També hi havia tranquil·litat, hi havia serenitat, no?
1: Sí, i estava també... lluitant entre aquests dos mons.
2: Exacte. I també dol.
1: Sí.
2: Per què aquest dol?
1: Sí, bueno, també és que va passar una cosa... Bueno, la meva tieta es va morir de cop. O sigui, era com... estava perfecta i de cop va morir. I a mi això em va fer molt mal.
2: Va ser
1: una de les coses també que em van fer dir, bueno, prou, no? De fet, la cançó de Repente, no, doncs parla una mica, bueno, parla totalment d'això, d'aquesta sensació, no?, de quan algú marxa de cop i no t'ho esperes. Llavors va haver-hi molt de dol també. durant aquest procés. Bueno, és que ja et dic, va ser una mica tot.
2: Sí, sí, un còctel, no? Com sí, deies, un còctel aquí sí, de paraules, de sentiments, sí, de sensacions.
1: Sí.
0: I ara parlaves de crisi artística. Mm-hmm. T'has plantejat fer versions i acompanyar bueno, el teu repertori d'una altra...
1: Jo vaig començar fent versions, és veritat, no us he explicat. Jo vaig començar fent versions quan anava a la universitat. O sigui, potser tenia, doncs, no sé, 20 i algo. I feien versions... Ja no sé ni si me'n recordo, eh? Cantàvem de tot. I érem dues cantants, era molt divertit. De fet, vaig començar una mica aquí, a perdre una mica la vergonya, perquè jo havia fet música des dels 3 anys, no? Allò amb el piano, a l'Escola de Música d'Esparreguera, però tenia molta vergonya i no havia com tocat en directe, ni havia tingut una banda. Llavors va ser com el primer grup de versions que vaig tenir, em va ajudar molt a començar a dir, ostres, això m'agrada molt, no? Em fa molt feliç. I a partir d'aquí ja vaig començar a composar jo pel meu compte, i després ja doncs, vaig deixar el grup de versions i em vaig centrar doncs, en el meu projecte.
2: Mm. Aquí també indaguem molt a l'Inspira't, que ens agrada molt, parlant de paraules, no? Sororitat. Quina xarxa et sustenta al darrere? Sempre hi ha persones al darrere que estan allà quan...
1: Sí.
2: Quan sorgeixen, no?, aquestes inquietuds, inseguretats.
1: Tinc molta sort. Això també és una cosa que tinc molt, molt clara. Sempre estic molt ben acompanyada, òbviament, de la meva família, però també dels meus amics. O sigui, en el projecte, per exemple, aquesta portada la va fer el meu millor amic. La direcció dels videoclips, el meu millor amic també ho ha dirigit. O sigui, he tingut molta sort que en el meu entorn hi ha molta gent artística, no? Això és director de cinema, el Marc Berruezo. Després la Clàudia, que també té un projecte, Clàudia del Valle, com a cantant, ella és dissenyadora gràfica, no? I llavors jo, és que ens ajudem així, els artistes emergents, jo li faig de
2: pie. Dios los cría.
1: Sí, sí, ellos se junten. Llavors, m'agradava molt la seva música, però havíem coincidit també estudiant a l'Escola de Música. Llavors ella necessitava una pianista i vaig dir, bueno, doncs jo si vols et faig de pianista i tu em portes tot el tema de fotografia, d'una mica xarxes socials, que em costen molt. Llavors, doncs, els reels, totes aquestes coses m'ho fa ella. Llavors, d'alguna manera ens ho
0: això
1: tornem.
0: Això en altres èpoques es deia el trueque. Mm-hmm.
1: O sigui que... pues, sí, jo faig molt de trueque.
0: Tornem a posar-lo de moda, perquè realment...
2: Molt de cultures que sí, viuen encara amb aquest sistema. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí. Pues, això em sustenta moltíssim.
0: Ara has parlat de xarxes i que et costen, però sí. On et podem trobar?
1: Sí, bueno, em podeu trobar a l'Instagram, que crec que és el que més actiu tinc, que és Laura Benet Music. Després també, bueno, a qualsevol plataforma digital em podeu escoltar i després també tenim 4 videoclips a YouTube.
0: Mm-hmm. Jo acabaria, a part sí. De que acabarem escoltant la música de la Laura, a mi m'agradaria somiar amb tu aquest programa i acabar-lo així somiant. Què vols que passi d'aquí un any? Vinga, va, d'aquí un any ens tornem a trobar. Què t'agradaria?
1: M'agradaria molt que el meu projecte arribés bastant lluny. O sigui, jo somio molt que tot aquest esforç i dedicació arribi a la gent.
0: I a quina sala t'agradaria? On t'agradaria estar? Sí, ens imaginem a la Laura Benet?
2: Volem treure-li,
0: presentant-la i
2: som insistents.
0: Li farem de padrines, a més.
1: Hosti,
0: a quina sala t'agradaria?
1: Home, pues un ras d'un Apolo seria brutal.
2: Aquí, vinga, ja ho tenim.
0: Ho projectem?
2: Projectem.
1: A la petita, no cal.
0: Però ara sí, si passa, el primer lloc.
1: Home,
0: aquí,
1: Volem invitacions. Està claríssim.
2: Total.
1: I tant.
2: Jo no sé si un minut, i si ho puc demanar això a nivell tècnic, un trosset a capella d'alguna cançó. És que m'agrada tant la música a capella. La que tris, vale. La que et vingui així. Primera, a veure, des de la banda tècnica, sí, eh? Deixem que la Laura...
1: Vale.
2: Moment,
1: vinga,
2: moment.
0: Si és espera. Possible.
2: Un moment, perquè, clar, jo és un desig aquí que llenço. Però és que és molt bonica la música,
0: sí.
2: També, a capella, sense instruments, vale. Així, la veu com...
0: Mira-la, està com...
2: Fresca,
0: està
2: en estat
1: segur. Estic pensant quina.
2: Sí, sí.
1: Vale.
0: Amb la que et sentis més còmode.
2: Vale. Mentrestant, provarem la tècnica. Sí, sí. Sí, sí, sí. Dit que no emboliquéssim massa la troca avui. Ja.
0: Mira, ja l'has liat tu, eh? És que hem de dir que avui tenim el Joel a la part tècnica, a l'altra banda, sí. La peixera, que
2: estic
0: està fent-nos avui un programa molt especial. Doncs pues vinga,
1: sí?
0: Que et diu que sí.
1: Vale.

0: Ai, veus? És que no és el mateix marxar així.
1: Això és molt especial.
0: Que dient adéus.
1: Exacte. Però sí que deixarem a la sortida d'aquesta entrevista tan especial. Artista emergent, però això no vol dir que no professional, eh?
0: No,
1: un artista,
0: exacte.
1: Un artista com la copa d'un pino, eh?
0: Sí, sí.
1: Com diria Augusto Molinero.
0: Augusto Molinero, que t'encanta.
1: Doncs, Laura, moltes gràcies per haver estat
2: Moltíssimes
1: aquí.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
1: I recorda, apunta a l'agenda, d'aquí un any ens
2: tant
1: veiem.
2: Tant de bo, eh? Us vinc a buscar, eh?
0: Home, i tant, aquí, ja saps on trobar-nos.
2: Sí, sí, sí,
0: dimarts
2: sí.
0: A la tarda de 6 a 7, aquí estem, les dues fitxades, l'Estelma i Lluís.
1: Doncs, inspirats, inspirades, us deixem amb
0: un tema.
1: Amb un tema de la Laura Benet.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 4.
2: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, ha valorat molt positivament la visita del Papa a Espanya i considera que el Papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita de Lleó XIV a l'estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral. Escoltem Cristóbal López Romero.
5: Creo que el Papa va decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza. Y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
4: L'arcabisbe lamenta que qüestions com l'ús del català per part de Lleó XIV durant la visita a Barcelona acaparin part de l'actualitat mediàtica. Tot i considerar que la llengua és important, creu que caldria posar més èmfasi en el contingut del missatge i en els gestos que fa el pontífex durant la visita. Precisament, Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ho fa a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. A la tarda, el dia 15 a les 6, centrarà el programa també en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions arreu. Una d'elles amb l'Ateneu de Sant Roc, entitat que va visitar quan el Papa era prior general de l'Orde dels Agustins fa més d'una dècada. Ja de cara al vespre, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora, a 8:15 del vespre, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop finalitzi tota la programació especial, és a dir, a les 10 de la nit. I ara mateix tenim 22 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La penya en joc.
6: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició. València Bàsquet a 6 a Joventut.
0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
8: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 10 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercós. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: al Connectats parlarem dels refugis climàtics i de l'augment en un 31% als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. En parlarem amb el conseller delegat d'Acció Climàtica, Guille López. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el pla de sanitat per distribuir preservatius gratuïtament als joves i l'incivisme i les conseqüències que trobem quan tot això arriba al fons del mar. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Xavi Calm, entrenador de futbol. Continuarem amb gastronomia per descobrir un dels restaurants que triomfa a Sant Cugat, el Xivarri. I acabarem amb cultura per parlar de Sant Cugat com a campus d'arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim també per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda, estudiants, professors i investigadors del campus de l'UPC de Terrassa disposen a partir d'ara d'una nova eina per formar-se amb la mateixa tecnologia que utilitzen els professionals a les grans empreses energètiques. Ha sigut possible gràcies a la sessió que han fet Typhoon HIL i ABB a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. És un equipament tecnològic punter per a estudis de seguretat elèctrica valorat en 100.000 euros. La sessió enforteix la transparència de coneixement entre el món acadèmic i l'industrial i també dona resposta a la manca de tècnics competents per desenvolupar treballs d'alta enginyeria en el món de l'electrificació, molt buscats per les empreses. Tot plegat en un context de canvi en el que l'electrificació guanya terreny amb les bateries d'emmagatzematge, les renovables, la integració a la xarxa de distribució, l'increment dels data centers i l'ús de la intel·ligència artificial i les xarxes socials. Aquest equip de darrera generació permet passar de la teoria abstracta a la realitat de la indústria i, d'entre altres funcions, ajuda els estudiants a aprendre i comprendre com protegir les xarxes elèctriques abans que es produeixi una avaria.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La criminalitat ha repuntat un 5% a Sabadell en els primers mesos del 2026. Un augment que principalment s'explica per l'increment de l'anomenada criminalitat convencional, és a dir, els delictes menys greus. Així ho ha assenyalat el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández.
3: Què és la que ens puja en 145 delictes més? I què és això? Doncs són els delictes més lleus des del punt de vista penal. Estem parlant de les injúries, de la receptació, de l'accés de velocitat penal amb el cotxe, de conduir sense permís, de la desobediència o els atemptats a l'agent de l'autoritat, per tant, que estan dintre de l'àmbit penal, però que són els delictes lleus.
2: Entre les dades positives que constata l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, hi ha un descens del 33% i del 35% dels delictes contra la llibertat sexual i de tràfic de drogues.
0: Gràcies, Júlia. Abandonem el Vallès momentàniament. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres de remodelació dels mercats Torner, Manyón i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Agüera, al Badalona Matí. Agüera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes, així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar a l'interior un espai provisional on ubicar les parades mentre s'habilita tota la resta.
5: Segueixin puguem treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. És la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
4: Pel que fa al mercat de Llefià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit al setembre i ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi vulgui instal·lar.
5: Operador, o sigui, serà 40% mercat, 60% superfície d'un operador, diguéssim, que això també és una concessió que s'ha de treure i, per tant, s'està treballant en aquesta dinàmica, que això jo crec que el tindrem potser el projecte, si no és a l'estiu, serà com matar al setembre.
6: Mm-hmm. Per tant, perquè les obres puguin començar abans que acabi el mandat?
5: De Llefià intentarem.
4: Segons ha assegurat Agüera, les tres rehabilitacions han rebut el vistiplau dels paradistes dels mercats.
0: Gràcies, Martí. Anem ara al Prat. Noelia Aguilar, bona tarda.
7: Bona tarda. El qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música. A partir de les 7 de la tarda, la capsa es convertirà en un espai de pensament crític i es plantejaran alternatives a grans plataformes de música com Spotify o quin paper haurien de jugar els artistes. Tres membres del procés obert d'organització i debat al voltant de la música, la instrumental, la Birch, en Marcel Costa i l'Anna Vicent, participaran en el So Perifèric proposant projectes per combatre l'auge de les cançons fetes amb intel·ligència artificial i promoure un consum diferent de la música. Alguns exemples són un boicot a Spotify o la creació d'un programari descentralitzat realitzat valorant la feina dels artistes. A l'acte hi participarà també Miquel Barceló, membre del grup Garrafa Nadal, que pertany al col·lectiu Punyet Amunt, juntament amb altres noms com Nita, Saïm i Reina.
0: Gràcies, Noelia. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha començat aquesta setmana les obres d'un important pla d'asfaltatges i manteniment de voreres al nucli urbà Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions, que suposarà una inversió total de gairebé 3,9 milions d'euros. Segons expliquen des de l'Ajuntament en un comunicat, l'actuació permetrà renovar paviments, reparar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu i en vehicle. A més, aquest pla dona continuïtat al treball iniciat els darrers anys per planificar les actuacions de manteniment de manera objectiva. En el cas dels asfaltatges, les prioritats s'han definit a partir d'un estudi tècnic de l'estat del paviment del municipi. Aquest mapa de desperfectes permet identificar els trams amb més deficiències i programar les intervencions de forma ordenada. A les urbanitzacions, el pla inclou la renovació d'asfalt i voreres dels sectors del Aire-Sols A, B, C i D, Can Avellaneda, Can Font, El Balcó i El Racó. A més, s'han d'afegir també les actuacions que s'han projectat al nucli agregat de Sant Feliu del Racó, que permetran renovar carrers i places del nucli, millorar l'accessibilitat, ordenar millor els recorreguts i fer més amable la mobilitat quotidiana.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Saravella.
9: Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Els testimonis recollits coincideixen en una idea. La fe no apareix tant com una tradició heretada, sinó com una resposta a inquietuds personals. L'Helena Codina, de 29 anys, tampoc havia tingut contacte amb la religió fins fa aproximadament un any. Va ser arran de la seva relació de parella, però assegura que el procés ha acabat sent profundament personal. En una societat marcada per les presses, l'estrès i la hiperconnexió, assegura que la fe li aporta una serenitat que no trobava en altres àmbits de la seva vida. No tots els joves que formen part de la comunitat han descobert la religió recentment. Alguns hi han crescut, però expliquen que també han hagut de fer un procés personal per convertir-la en una opció pròpia.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 500.000 de persones són especialment vulnerables a les onades de calor, que cada cop són més freqüents i intenses. Davant d'aquest escenari, l'AMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 36 municipis i incrementa un 31% els espais disponibles, incorporant també, per primer cop, comerços com a microrefugis. Per conèixer més detalls, marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda. De tot plegat, en volem parlar amb Guille López, que és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Què tal? Bona tarda, com està?
2: Bona tarda, molt bé.
1: En primer lloc, parlem sovint de calor, però vostè insisteix molt en parlar que és un risc estructural. En quin punt ens trobem ara mateix en aquest entorn metropolità de Barcelona?
2: Doncs ho estem veient els últims estius i aquests últims dies fins i tot també, no? Les onades de calor són cada vegada més freqüents i tenen una durada més llarga. Malauradament, ja fa molts anys que els científics ens alerten, no?, de que això pot succeir i succeiria fruit del canvi climàtic, i la realitat així ho està constatant. Al final, aquestes onades de calor no és només un factor ambiental, sinó que estem veient molt clarament que té una afectació en salut, sobretot en les persones més vulnerables.
1: Dèiem que hi havia, doncs, pràcticament 500.000 de persones, que no és poc, especialment vulnerables. On es concentren i també per què?
2: Doncs des de l'àrea metropolitana hem fet un estudi de l'índex de vulnerabilitat a l'entorn metropolità, en aquests 36 municipis al voltant de Barcelona, i trobem que sobretot en aquells barris on hi viu més gent i no té un accés a infraestructura verda, parcs o entorns climàticament sostenibles, doncs fa que aquestes persones estiguin més exposades a aquestes altes temperatures i no tinguin una alternativa on refugiar-se.
1: Uh-huh. Aquest any, com dèiem, s'ampliaran fins a un 31% més els refugis climàtics. Com es traduirà aquesta xifra en aquests 36 municipis de l'entorn metropolità?
2: Doncs són, en total, la xarxa metropolitana de refugis climàtics són 319 refugis que són principalment tant equipaments municipals com parcs i piscines municipals, i estan pensades aquesta xarxa amb la lògica que us explicava abans, no? Que aquelles persones que no disposen d'una alternativa perquè no tenen aire condicionat a les seves llars o perquè no poden sortir de la ciutat, doncs disposin d'espais municipals on puguin, en aquelles hores de més calor o quan ho necessiten, poder recuperar la temperatura i poder tenir llocs d'estada, que també molt important, no estiguin vinculats, no, a tenir que fer un consum com podria ser anar al cine o anar a un centre comercial.
1: En el cas de les parcs, entenc que... Què és el que entenem per refugi climàtic? És a dir, són aquells espais on hi hagi una font o quins elements s'han de tenir perquè es pugui considerar com a refugi climàtic, com a tal?
2: Doncs bona pregunta. Amb els parcs el que fem és fer una monitorització de la temperatura i de les condicions del parc, perquè és veritat que en certs moments, en certa intensitat de sol, i si no es donen les condicions adequades, de que hi hagi prou verdor, prou densitat de plantes, doncs pot ser que un parc no sigui el lloc adequat. El que hem vist és que els parcs metropolitans i els parcs municipals funcionen com a refugis climàtics precisament si tenen accés a l'aigua i es garanteix aquesta densitat de vegetació, fet que, per exemple, els últims anys amb la sequera no s'aconseguia. I el que fem és, diguem-ne, els parcs els incloem o no els incloem depenent d'aquest monitoratge que fem.
1: Això pel que fa als parcs, però pel que fa als centres cívics, ara que ve l'estiu també hi ha molts centres cívics que evidentment doncs tancaran portes, però com es garantirà que hi hagi, no sé, si com a mínim un o dos o quants refugis climàtics, en aquest cas parlo d'equipaments només, a cada municipi, per exemple?
2: Amb els centres cívics el que fem és, sobretot, primer de tot, fer una formació amb el personal que treballa en aquests centres, perquè al final no deixa de ser una activitat complementària, la de refugi climàtic, i el que sí que hem treballat, com bé apuntaves, i hem anat millorant el tant per cent de centres que estiguin oberts tant caps de setmana com a ple estiu, de forma que actualment més de la meitat dels equipaments municipals que es posen a disposició de la xarxa durant tant caps de setmana com els mesos d'estiu estaran disponibles.
1: Uh-huh. Sí, no, acabi, perdoni.
2: No, i amb la novetat aquest any també de que complementem aquesta xarxa metropolitana de refugis climàtics amb el que diem microrefugis, i és que hem animat a les diferents botigues, al comerç local, a participar d'aquesta xarxa.
1: Justament, és el que anava a preguntar-li ara, sí, sí. Com participen aquests comerços? És a dir, està oberta i ja es poden apuntar, o com serà això?
2: La veritat és que molts comerços ja fan aquesta funció de suport i d'acompanyament a la ciutadania, especialment quan doncs, un dels seus clients doncs, arriba sufocat o marejat al seu comerç. El que fem incorporant-los de forma formal a la xarxa de refugis climàtics és, per una banda, visibilitzar, és a dir, a les botigues, a l'entrada hi haurà una enganxina que diu que aquell comerç forma part de la xarxa, i incorporant-los el que ens permet és visibilitzar aquesta problemàtica, guanyant capitalitat en quant a espais disponibles per fer aquest servei, i alhora sí que requerim uns certs mínims per tal de que el comerci es pugui incorporar. Que estigui climatitzat, que tingui la possibilitat d'oferir aigua i que tingui un lloc per seure, i alhora els oferim als comerços una petita formació perquè sàpiguen com actuar quan es troben en situacions com la d'un cop de calor.
1: Uh-huh. Els teniu quantificats, el nombre de comerços? De moment, o sigui, entenc que això està obert encara al període perquè la gent s'hi pugui apuntar, no cada comerciant o cada establiment en definitiva, però estan quantificats més o menys ara de quants tindríem? O...
2: Sí, exacte. Fem una crida a tots els comerços que s'hi vulguin adherir, que contactin amb l'àrea metropolitana de Barcelona per tal de fer-ho, o amb el seu ajuntament. En aquesta primera edició que els hem incorporat seran 50 comerços dels diferents municipis que s'incorporarà.
1: Uh-huh. Crec que aquesta fórmula pot créixer de cara al futur. Entenc que aquest any funciona com una mena de prova pilot, no? És el primer que es posa en marxa.
2: Sí, la intenció és exacta. Al final, en definitiva, el que estem fent és un canvi de paradigma, i ho estem veient tant amb la xarxa de refugis climàtics com aquest acompanyament per part dels comerços, o estem veient, per exemple, amb les escoles. Venim d'un context pre-crisi climàtica en el que... a nivell metropolità, les infraestructures, els espais públics els habilitaven sobretot per lluitar contra el fred, però amb aquest augment de les temperatures dels últims anys, el que hem de canviar és fer una sistemàtica, uns usos més adaptats a la calor. La intenció és que com a àrea metropolitana i també per part dels municipis podem acompanyar davant d'aquests reptes a tota la ciutadania.
1: Uh-huh. Per poder consultar tots aquests espais, com ho podem fer? És a dir, una persona que estigui a casa i digui, mira, fa molta calor, no puc suportar-ho més, necessito anar a un refugi climàtic. Tot això, com ho pot consultar, com pot apropar-se fins a un d'aquests espais que hi haurà?
2: Doncs a través dels ajuntaments i l'àrea metropolitana es pot consultar la ubicació dels refugis. També hem impulsat una campanya de comunicació per donar-los a conèixer, i molt important també, treballem amb un conveni amb el Servei de Teleassistència a la Diputació de Barcelona per tal de que, sobretot, persones grans a les quals ja es fa un acompanyament telefònic, doncs, quan hi ha una onada de calor, se'ls informi dels riscos que suposa, de com han d'actuar i que quin és el refugi que tenen més a prop del seu domicili per tal de, si es troben en una situació extrema, poder anar-hi.
1: Volíem preguntar-li també, senyor López, ja que tenim aquí, quines són les intervencions més efectives per tal de reduir la temperatura? És a dir, quines també, doncs, a banda d'aquesta xarxa de refugis climàtics que doncs, impulseu des de l'AMB, quines altres també, doncs, no sé si obres o podríem dir millores a l'espai públic també s'impulsen des de l'ens supramunicipal per tal de millorar la confortabilitat entre que cap, evidentment, a les ciutats?
2: Sí, doncs davant d'aquest nou context cal fer exactament una prevenció i una adaptació dels nostres municipis a aquesta nova realitat, i en aquest sentit hi ha dos actuacions que són primordials. Per una banda, l'urbanisme, com dissenyem els carrers, que cal fer un urbanisme des d'una perspectiva climàtica, això vol dir amb moltes més ombres, també reduint com a l'asfaltat, no? Hi ha l'efecte illa de calor, on els municipis sempre tenen una temperatura 2, 3, 4 graus per sobre de l'entorn més rural, no? I cal reduir la quantitat d'asfalt que fem servir en el nostre urbanisme perquè ens redueix aquest efecte de calor i també perquè permet que l'aigua dreni molt més cap a les capes freàtiques. I després l'altre gran vector on s'ha d'actuar és la rehabilitació dels habitatges. Hem de fer uns habitatges que estiguin molt més aïllats, que aïllats alhora que ventilats, de forma que no haguem de fer un gran consum energètic per climatitzar-los. És a dir, la xarxa metropolitana de refugis climàtics és una xarxa, un servei d'emergència, però el que hem de fer és moure'ns cap a unes ciutats i uns municipis més adaptats a aquesta nova realitat.
1: En aquest sentit, quines decisions s'haurien de prendre encara no s'han pres o què és el que caldria fer de cara al futur i preveient doncs, que aquesta situació encara anirà més, no? Que hem de deixar enrere un mes de maig especialment calorós dels de rècord, podríem dir, que s'han registrat en els últims anys. En aquest sentit, doncs això ja, amb aquesta pregunta voldria acabar. Què hem de fer a les ciutats i als municipis, en definitiva, per preparar-nos davant d'aquest escenari, també?
2: Bueno, la nostra responsabilitat, tant ciutadana com administracions, és treballar tant en la mitigació, que és la reducció de les emissions, per tal de que reduïm la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i reduïm aquest efecte d'increment de les temperatures, que malauradament les previsions és que podem arribar fins a un increment de fins a més 4 graus respecte a la fase preindustrial, i l'altra és l'adaptació, el que ja comentàvem, adaptar-nos a aquesta nova realitat amb la perspectiva de que siguem capaços de revertir-la, però que mentre no la revertim, doncs ens afecti el mínim possible i sobretot que afecti el mínim possible a les persones més vulnerables o que tenen menys capacitat, sobretot econòmica, per poder-hi actuar.
1: Doncs hem parlat amb Guille López, que és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i molt bona tarda.
2: Molt bona tarda i moltes gràcies.

Arribant a 4:45 de la tarda, és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes que avui compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió.

0: Heu anat a veure el papa o no?
1: No.
0: Bueno, jo estava dient ara als companys...
1: Que el papa vingui a veure'ns aquí.
0: I estava dient als companys que si ve a casa meva encara li convidaria a prendre un cafè, o sigui que cap problema.
1: Sí? De veritat?
0: Sí.
1: Sí?
0: Pues
1: encantat. Tens curiositat?
0: Encantat d'estar-hi aquí els dimecres, perquè jo normalment vinc els dijous, no? Però molt sí. De gust d'estar-hi aquí.
1: Molt bé. Doncs de seguida que tinguem el nostre tertulià del Prat, el saludem i l'incorporem a la tertúlia. El Manel ha introduït el papa com qui no vol la cosa. Evidentment no és tema de tertúlia d'avui, perquè ahir vam estar parlant de l'església, de les dones, del papa i de, bueno, de tot aquest... tinglado que s'ha muntat en aquesta visita que fa a l'estat espanyol. Uh-huh. I no sé si és que voleu compartir alguna reflexió sobre tot el que està passant aquests dies.
0: Home, que
1: però molt ràpid.
0: Que és significatiu que estem en un país laic, no? I que realment perquè vingui un líder espiritual es munti la que es munta, no? Però bueno, la veritat és que no ningú va a missa o va molt poca gent a missa, no? I ningú practica la religió, però mireu la quantitat de gent que està als carrers i en qualsevol moviment que fa aquest senyor. O sigui que realment alguna cosa té que tindre o alguna manera
1: sí,
0: d'enganxar
1: no
0: la gent.
1: Sí, no ens quadren els números, no?
0: No ens quadren
1: els números. Òscar,
2: bé,
1: vols
2: jo
1: fer
2: crec
1: una reflexió
2: que...
1: sobre el tema?
2: Sí, jo penso que els populismes doncs tots són molt benvinguts per una majoria. No m'atreviria a qualificar aquesta majoria perquè no m'escau, però vaja, jo doncs que no sóc massa catòlic, no és que no estigui catòlic,
1: és que no sóc massa,
2: doncs prefereixo no opinar perquè diria coses que segurament no agradarien a molta gent.
1: Molt bé. Saludem el Pedro Ezcurra, periodista i directiu de l'Associació Esportiva Prat.
3: Hola, com esteu?
1: Com estàs, Pedro? Molt bé.
0: Bona tarda, Pedro.
3: Estava dormint la siesta.
1: Home, i tant despertat.
3: M'ha passat l'hora. M'ha despertat el vostre col·lega de Ràdio Prat i veig que ha sigut l'espritxant els encara fa que pugui estar en via compromès i en via dormit. Però això és bona senyal, no?
1: Home, i tant.
0: A més, estem aquí...
3: I què esteu parlant?
1: No, jo ara us estava donant la possibilitat que féssiu una única i breu reflexió sobre tot el tema de la visita del Papa. Lliurement, abans d'entrar en matèria, molt ràpid.
3: Sí, home, bueno, per això és matèria per 4 dies. Però bueno, un minut... Home, jo vull, mira... Jo sóc un ateu, però jo crec en tot, eh? I no crec en res. Però bueno, però avui he vist un rato abans de dinar, com a bon riberenc del Llobregat, jo sempre des de casa veig la muntanya i de ben petit, abans de la guerra ja anàvem en Romeria, a Montserrat, i jo recordo fins als 15 anys pues que Montserrat era una cosa obligatòria. Uh-huh. Els pagesos portaven els melons d'ofrena a la Mare de Déu i després, bueno, llavors tots creiem, no? Perquè no creure era impossible, perquè i en canvi avui he vist una cosa que és preciosa, que us recomano.
1: Quina?
3: És el cant de la com se diu, la Salve Regina.
1: Sí.
3: Per l'Escolania. Uh-huh. i després de Virolai per l'Escolania.
1: Home, no m'estranya, amb tot això t'has quedat, com dirien els castellans, traspuesto, no?
3: No, però ha sigut preciós, jo us ho recomano.
1: Ja ho sé.
3: És d'una bellesa, independentment del papa, com si m'ho haguessin cantat a mi, no? Però jo us ho recomano, sobretot, a l'Escolania. A l'ambient, i clar, tots creiem a la Mare de Déu, encara que siguem ateus, perquè jo la veig cada dia a la muntanya i vaig a milionar 40-50 vegades.
1: Clar que sí, pues mira, però mireu avui.
0: Pues mira, Pedro, que digues, estàs, Manel, que el Prat, no teniu gaires muntanyes, al Prat, eh?
3: No, però no, el riu...
1: A l'esquena,
3: passa...
1: sí.
3: No, però és que el riu, que és el que marca tot el... des de Castellà de Nuc passa per Monistrol, per baix, i no para fins a arribar al Prat. I clar, jo visc al Prat i quan aixeco i visc en un àtic, i quan m'aixeco al matí el primer que veig és Montserrat.
0: Sí, sí, clar. Sí, sí.
3: I a part que tinc,

0: per mi té un record, vamos, una altra cosa és el tema religiós i bueno, això és un altre tema molt llarg, però jo aquesta imatge d'avui...
1: T'ha recordat, t'ha recordat la... coses, sí.
0: No, no, i que la recomano des del punt de vista artístic, eh?
1: Ja. Avui parlarem de qüestions més terrenals, no? Com per exemple aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat que està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïtament als joves d'entre 16 i 22 anys. Això a partir de 2027, a on? A les farmàcies. De quina manera? Doncs presentant només el DNI. Quin és l'objectiu? Doncs eliminar les possibles barreres econòmiques que es puguin trobar i també reforçar la prevenció. Quina és la lectura que feu vosaltres?
2: El papa no estaria d'acord. El papa segur que no estaria d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Ho sabem,
2: iniciativa.
1: Però clar, això és una tertúlia ciutadana.
2: Us dic una cosa, jo ho trobo molt, molt, molt, molt interessant. Hasta cert punt, us puc dir una anècdota que vaig viure no fa gaire temps, en el que estava a les urgències de l'Hospital de Badalona, no? I van entrar una parella, un noi i una noia, que no tindrien més enllà de 15-16 anys, no? A demanar la pastilla del dia després, no? Que me'n sembla bé, o sigui, almenys van tindre la precaució, no? Ja que no van tindre el preservatiu a mà, no?, d'anar-hi a urgències a demanar aquesta pastilla per no complicar-se la vida. Con la qual, si regalem preservatius, segurament posarem barrera a algo que històricament tots tenim una edat i tot hem passat per amics que en un moment donat la vida li ha canviat per un mal moment o per una calentura, no? I per desgràcia, no? Que tinguem fills està molt bé, però que els tinguem quan els toca tindre, no quan en un dia de festa, a la millor borratxos i tot, exactament,
1: sí.
2: Per un accident, no? Tot el que sigui preveure aquestes coses crec que serà sempre positiu.
1: I quina és la reflexió que fas tu, Òscar?
3: Pues bé, jo tinc una sana enveja, perquè quan jo tenia aquestes edats, doncs, vaja, la cosa estava molt amagada, i si algú havia de comprar un preservatiu, doncs li feia molta vergonya.
1: Era pecat, llavors, no?
2: Tenies que anar-te a dos municipis més enllà d'on vivies.
3: Ah, exacte. O, vaja, jo que vivia llavors a la Barcelona, doncs havia d'anar a la Barceloneta a comprar-los, perquè allà no coneixia ningú. Sí, sí. Vivia a Sant Andreu, o sigui que no hi havia manera que em coneguessin. I, vaja, jo penso que està molt bé aquesta mida, perquè, vaja, el que m'ha fet gràcia és el que ha dit el meu contertulià, d'un moment dolent. No, el moment és bo, són les conseqüències dolentes.
2: Bueno. Bueno, tot
3: bé, colles a part, de veritat que crec que... El que m'agradaria és que s'estengués a més edats. No, aviam, no a la meva ja, però... Més edats, perquè penso que seria una cosa de que beneficiaria. Encara que reconec també que el clero hi estaria en contra, però bueno, aquests que fotin el que vulguin, aquests no els hi cal preservatius, no? Perquè els que són célibes, vull dir, no els hi cal, no fan servir d'això. Vaja, a part dels pederastes, que també els recomanaria que ho deixessin de ser. Bé, la veritat és que em sembla molt bé, crec que és una mida interessant i que consciència, sobretot els homes, els nois, en aquest cas, doncs de que s'han de posar un preservatiu. Perquè que es veu que està molt de moda de negar-se a molts xicots de posar-se el preservatiu. Bueno, no passa res, no, i clar, sí que pot passar. Per almenys que sigui aquell moment bo i prou.
1: Nois i noies,
3: evidentment que sí, però diu que hi ha nois que es neguen a posar-se'l perquè, clar, és millor fer-ho això que dirien a pelo,
2: sí,
3: a pèl,
2: sí.
3: Però clar,
2: després venen els problemes,
3: Després hi ha els problemes, clar. Per tant, em sembla una mida excel·lent i penso que, vaja, hauríem de, així com el dos papes enrere va prohibir que certs llocs africans doncs haguessin preservatius, vaja, cosa que a mi em sembla retrògrada del tot, vull dir, digna d'un jutjat de guàrdia, perquè aquests senyors van fer que hi haguessin moltes malalties, moltes morts i fills no desitjats. I per mi això sí que és un crim.
1: Ja. Pedro, què n'opines tu sobre aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat?
0: Si tu és la paraula, això que ho tramita el Ministeri de Sanitat, no?
1: Clar.
0: I això, home, veig que els meus col·legues ho lliguen molt al tema de la penetració i de quedar-te embarassat. Jo penso que el tema és un tema de profilaxi sanitària. O sigui, si parles amb els urològs i els si parles del precisament dels problemes d'infeccions amb nois i noies de 16 a 22 anys, veuràs que el tema no és un tema de penetració o de no penetració, és de molt més complicat i molt més popular, no? Però això, els urologs, si parles amb ells, et diuen què és el que està passant amb aquest segment de població.
1: Sí.
0: I llavors, clar, aquí això requereix després molta medicació i suposo que el Ministeri de Sanitat ha considerat que és més econòmic regalar els preservatius que no després tenir que receptar per la Seguretat Social tant, perquè el problema són les infeccions, el problema són les malalties, les transmissions, les pràctiques sexuals, que no té res a veure això amb el que estem parlant, és un tema sanitari i el que s'ha de fer és agafar-ho des del punt de vista sanitari. I per tant, si això fos la solució, que ho és, en certa manera, val. El que cal és informar bé a la gent i a les noies i als nois pues les dificultats que es poden trobar si no tenen higiene i respecte a la possibilitat de contagiar uns als altres quan no hi ha respecte a l'altre, no? Les infeccions estan per aquí, i això tota la vida. I quan van venir els americans aquí, no tenien por a la sífilis perquè tenien la penicilina. Ara, com que no es mora ningú d'una malaltia venària, però en canvi els urologs us podrien dir la quantitat de contagis que hi ha, tant d'úter com de laringe, i això la sanitat ho està pagant.
1: Clar.
0: I suposo que van per aquí, no?
1: Sí, sí, sí, perquè a més a més... és inevitable, bueno, dir que es tracta un problema també de falta d'educació sexual, perquè a més cada vegada són més joves quan comencen a tenir aquestes relacions.
0: Clar.
1: I segurament no són conscients dels riscos, que precisament és una de les qüestions que ha canviat socialment entre aquesta franja d'edat, la percepció del risc, el canvi també que hi ha hagut en els hàbits sexuals, no? La manera de practicar,
0: clar,
1: de relacionar-se. Però això també parla de, o bé de la poca efectivitat de les campanyes que s'hagin pogut fer en quant a prevenció, no?
2: Mm-hmm.
0: Sí, d'acord. És un tema sanitari.
2: Sí, sí.
0: Amb el Covid vam tenir quasi que regalar quasi bé mascaretes, pues ara pues això està proliferant molt i sobretot amb aquest segment de població, d'aquestes edats, 13, 12, 13, fins als 22, 23. Mm. Però que clar, és que els hi falta cultura sexual.
2: Sí, sí, sí.
0: És normal.
2: Des de luego, sí, crec que si regalessin a les edats que ens fiquem nosaltres els preservatius també a nosaltres, a la millor ens caducarien dintre de la cartera. Però per lo demés, és normal que sigui així.
3: Això serà vostè.
2: No, jo no dic res. Però sí que estic d'acord amb els companys que al final és una qüestió que ara mateix, no sé, socialment, no sé, la liberalització de la sexualitat o la banalització de la sexualitat fa que hi hagi molts tipus de contactes, molts, molts, molts, molt més abans que almenys quan era jo jove, no? que jo recordi, i la veritat és que preveure tot, no solament embarassos no desitjats, sinó enfermetats venèries o inclús sida, etc, crec que és una mesura molt interessant, sobretot pensant en el col·lapse de la sanitat pública, per si, perquè aquestes persones quan es contagien, doncs al final col·lapsen a la sanitat, i això ens acaba perjudicant a tots, con lo qual la mesura aquesta benvinguda sigui i ben aprovada.
0: Perdona, A tots no. El sector farmacèutic mai surt perjudicat, eh?
2: No, aquests ho tenen tot ben agafat. Sí, sí.
0: Aquests no perden mai.
2: Aquests no perden mai, no, no, la veritat és que no.
1: Bé, doncs estem en una situació, com marquen les estadístiques i els informes anuals de l'Agència de Salut Pública, tant a Catalunya com a l'Estat, de l'increment d'aquestes infeccions de transmissió sexual, que també hem de dir que des de l'àmbit sanitari sí que s'han preocupat de difondre de manera pedagògica a través de sessions que es fan als instituts, no? Vull dir que informació se'n dona. Una altra cosa és que un estigui atent el dia que se li fa la sessió, no? Per saber què és la clamídia, què és la gonorrea, la sífilis,
2: sí.
1: I totes aquestes infeccions que després es troben. I és que aquesta tendència ha anat a l'alça. O sigui que en algun moment s'ha de intentar posar remei. I paral·lelament a Catalunya, referent a aquesta qüestió, la Generalitat va presentar, no fa gaire, perquè també ho vam tractar aquí a la tertúlia, un nou model d'atenció precisament de les ITS, d'aquestes infeccions de transmissió sexual, a partir ja dels 12 anys. És a dir, jovenets, jovenetes, que diria que encara estan amb el pediatre, pràcticament, o no sé si estan a cavall en el moment de fer el pas ja al metge. És en aquest moment, quan, a partir d'aquesta edat, que també se'ls hi començarà a prestar atenció en aquest tema.
2: En quant a educació, no? Suposo que parles, no, Carme? En quant a educació dintre de les col·legis, no? A donar-los formació.
1: No. Això té a veure amb el model sanitari, eh?
2: Catalunya.
1: El model sanitari. Bé, no sé si teniu alguna altra reflexió sobre el tema. Potser hauríem de recuperar aquella campanya del Ponceló Ponteló, no?
2: Pues sí.
1: Que va ser molt efectiva en el seu moment.
2: És veritat.
1: Va tenir una certa gràcia i va tenir la seva importància. Si us sembla, canviem de tema i parlem d'una qüestió esportiva, però que en el fons és política, com tot, no?
2: Sí.
1: Parlem d'aquest Mundial de Futbol, perquè s'estan donant una sèrie de situacions que m'agradaria saber com les valoreu vosaltres. I és que, suposo que ja ho sabeu, hi ha una selecció, la de l'Iran, que doncs està rebent un tracte, podríem dir que discriminatori respecte a la resta de seleccions, perquè és una selecció que haurà de jugar els seus partits als Estats Units, però als Estats Units només concedirà els visats pels dies de partit. És una situació que jo no sé si algú en un altre mundial s'havia produït, però quan parlem d'esport també parlem de política, i aquí estem veient, doncs, una qüestió flagrant, no?
2: Certament, i separar les dues coses és gairebé impossible des del moment que el futbol, la veritat és que belluga el món, la veritat és que és aquesta, o sigui, és l'únic esport global del món, o sigui, hi ha molts esports però estan molt repartits o molt centralitzats en segons quins països, no? Però el futbol és el que aglutina tot, no? I aleshores, el fet de que estigui absolutament polititzat té tot el sentit del món, aunque no el comparteixo, però és veritat, o sigui, realment estem parlant de dos països que estan en guerra, que s'estan matant entre ells en tot el que poden, no? I puc entendre no compartir-ho, però sí entendre'l, no? Les reticències que pot tindre, sobretot de cara a l'electorat nord-americà, al deixar entrar una selecció d'un país que en aquest moment està sent el seu enemic, teòricament, aunque són els americans els que van començar aquest xivarri, no? Però ho puc entendre, el que passa que no el comparteixo. Jo suposo que al final tindran que fer-ho perquè molts diners, i jo suposo que la UEFA al final posarà seny i aquests jugadors de l'equip iraní podran jugar. Podran jugar els partits que li corresponen, però justos per després expulsar-los del país està clar.
1: Però, clar, és que la FIFA el que fa, i també és una cosa que us volia preguntar, que quin paper penseu vosaltres que hauria de fer la FIFA en tot això? I ells s'expulsen de sobre les puces dient que ells no tenen res a veure amb les qüestions d'immigració i de visats, que això és cosa del país. Però, clar, ells sí que s'encarreguen de l'organització d'un Mundial que es disputa en tres països diferents. Doncs si saps que tens un problema, mira d'arreglar-ho, no?
2: Sí, se l'han trobat de cop.
1: Òscar.
3: Bé, jo penso que en un cas així, jo, si fos un d'aquests països, em negaria anar-hi, francament. Perquè hi vas amb tots els drets igual que els altres, o penso que això és una hipocresia total. Clar que, partint de la base de que qui mana als Estats Units, que és el senyor Trump, evidentment, qualsevol cosa és possible. Però, i com m'ha dit el meu company, la política i el futbol és impossible separar-ho.
2: Possible.
3: Tot és política.
2: Absolutament.
3: El futbol és política. I el futbol són diners. No ens oblidem de que hi ha una economia al darrere i al davant del futbol que fa que moltes coses doncs, es miri cap a un altre costat per tal de que el negoci vagi funcionant. Però repeteixo, jo en aquest cas d'aquests països em negaria. Quan m'estan bombardejant que jo tingui que anar a jugar amb el meu enemic en el camp d'un enemic meu...
2: I matant a la meva gent, eh? I matant a la meva gent, sí, està clar.
3: Exacte, vull dir, francament, vull dir, em sembla que una cosa és l'esport i l'altra és la dignitat humana.
1: Pedro.
0: Hola.
1: Quina és la teva, la teva versió respecte d'aquesta situació?
0: Jo sóc un gran aficionat al futbol, que m'ho passo bé, en veient partits. Ahir mateix, aquesta hora, una mica més tard, vaig jugar a Almeria-Castellón, que us recomano que li hagués pogut, perquè va ser un espectacle divertidíssim. Bon partit de futbol, no?
1: Qui va guanyar?
0: Què passaria? va guanyar al final, va guanyar l'Almeria, amb molts jugadors que havien estat amb l'Espanyol. Però va ser un partit de futbol preciós en quant a gols, emocions, divertiment, en fi, el que m'agrada del futbol, no? Ara, què passaria si el campionat del món l'haguessin organitzat a l'Iran? I anirien els americans? Si hagués estat previst
2: pues és una bona
0: que el campionat del món el feien a l'Iran, què hauria passat? El problema no és que Estats Units no doni visats. El problema estarà que si Estats Units dona visats i, per desgràcia, arriben a la final un país enemic amb la selecció americana, el més possible és que anessin a parar tots aguantant, home, no? Que els declararia terroristes.
2: Només tenim que recordar aquell partit d'Inglaterra contra Argentina quan acabava d'acabar la guerra de les Malvines. No? Sí, que va ser un escàndol, no? O sigui, al final la política lo impregna absolutament.
0: Pues això, el problema no és que et deixin entrar, el problema és que després et deixin sortir segons el color de la cara o de quin país siguis. Clar. Jo no aniria tranquil, no, per no entrar. És per arribar a casa i tornar, eh?
1: Penseu una
0: cosa. Perquè avui Estats Units està en mans d'un boig i tot pot passar, eh?
1: Ja. Penseu que aquestes dues eleccions, l'Iran i Estats Units, es podrien trobar en els 700 de final, eh? Si queden segons, cadascú del seu grup. Llavors, jo no sé la FIFA què farà. No sé on aniran
2: al camp. Sortirien al camp amb fusells. Sortirien amb fusells al camp.
0: Que vinguin a jugar aquí al Prat, al camp del Corn, al camp de l'Espanyol, i ja està, i ho arreglem tot, home.
1: Home, i també hi ha un altre cas, no només el de la selecció que parlem, sinó també d'un àrbitre somalí que l'han vinculat presumptament a organització terrorista i que el van tenir 11 hores a l'aeroport de Miami interrogant-lo i a última hora li van dir, senyor, vostè aquí no entra. Va girar cua, va marxar, però a més és que la FIFA no ha dit ni asa ni bèstia. Ha dit, doncs aquest senyor no podrà arbitrar.
0: Mireu el que li ha passat al Zapatero per no aixecar-se a saludar la bandera. O sigui, què passaria el pobre que fotés un gol als Estats Units i li fes perdre el campionat del món, no? Aquest no surt als Estats Units, segur.
2: El corredor de la muerte, sí, està claríssim, sí.
0: Clar.
1: Està la cosa calenteta, però penseu una cosa, és que hem vist Jocs Olímpics on Rússia ha competit, els seus esportistes han competit sota bandera olímpica, distingint entre la situació política i la situació dels esportistes. Eurovisió, aquest certamen de música del continent europeu, la que també s'ha creat amb el tema de la participació d'Israel. Vull dir, la política, al final, la trobem a tot arreu.
2: Mm-hmm.
1: El que passa és que, clar, qui gestiona totes aquestes convocatòries, aquestes iniciatives, aquestes actuacions, també han de tenir una mica de vista a l'hora de fer el que fan, perquè segurament que haurien pogut trobar solucions tant per aquest àrbitre somalí, que haurà de marxar a casa decepcionat perquè no ha pogut complir el somni de la seva vida, el millor àrbitre d'Àfrica, del mm-hmm. continent africà, que no podrà debutar en un mundial.
2: Sí.
0: Mm-hmm. Pensa que el futbol són peles, no? Són
2: diners.
0: I els 4 o 5 milionaris més rics del món tots viuen als Estats Units.
2: Mm-hmm.
0: Per tant, no cal dir què passarà si tu t'enfrentes amb un equip i, per desgràcia, pues et toca jugar amb els Estats Units. Pues es poden posar represàlies als àrbits, a les famílies, als entrenadors. Les dies, pues, tindrà uns dies...
1: Esperem que no, Pedro, que no arribem a aquesta situació.
0: Mira com va tot. Mira.
1: Ho deixem aquí i esperem poder gaudir del Mundial tranquil·lament.
2: Esperem que sí.
3: Una vegada embafat de pilota, us hi quedeu a tots plegats.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres de remodelació dels mercats Torner, Manyón i Llafià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Agüera. Agüera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar l'interior, un espai provisional on ubicar les parades mentre s'habilita tota la resta. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia i responsable de la promoció econòmica.
4: Segueixin poguent treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. És la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
3: Pel que fa al mercat de Llafià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit al setembre i ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi vulgui instal·lar. A tot això, Esquerra Republicana ha exigit al govern local conèixer el futur model del Manyón, ja que no comparteix la idea d'instal·lar també restauració per atraure clients. En una entrevista al Badalona Matí, el líder de la formació, Àlex Montornès, assegura que s'està perdent, respecte al projecte de remodelació del mercat de Llafià, l'oportunitat d'afegir un equipament esportiu a la reforma. Montornès apostaria per ubicar el mercat en una planta, però aprofitar el desnivell de terreny per construir un poliesportiu en un districte densament poblat com és el de Llafià. També en la mateixa entrevista, Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat. Montornès recrimina García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022, quan governaven les esquerres. Per al republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat.
5: L'alcalde es fa trampa del solitari. Han baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai hi havien hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde surt i diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord, i el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular, i el seu model em sap molt de greu, però ha fracassat, i a dia d'avui la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
3: I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
6: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La penya en joc.
6: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
8: València Bàsquet a 6 a Joventut.
9: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs de moment no hi ha massa complicacions en general. A la xarxa viària podem destacar certa lentitud, intensitat al tram de Barberà del Vallès en l'autopista AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona, i també a la lateral d'aquesta autopista, és a dir, la B30, a la zona, en aquest cas, de Cerdanyola, on sí hi ha un quilòmetre d'aturades en sentit nord. A la C58, també, lentitud en retencions entre Montcada i Torrebaró, com sempre, d'entrada a la capital catalana, i força lentitud, alguna aturada a la C17, a Parets del Vallès, també en sentit Barcelona. A les dues rondes de Barcelona, de moment el trànsit va fent, hi ha punts d'intensitat, estones de lentitud, però, com dèiem, ara com ara, sense grans cues o retencions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
11: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La Premier League anglesa és segurament la lliga més important del món en tots els àmbits. Al seu darrere està la Championship, la segona categoria, que està al nivell de moltes primeres lligues d'altres països. El castellarenc Xavi Calm porta diverses temporades entrenant allà. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Birmingham, Queen's Park Rangers o Leicester han estat les banquetes per on ha passat en els últims anys com a tècnic assistent. Les últimes dues aventures amb Martí Cifuentes. Allà on ha passat ha deixat empremta. Xavi Calm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I ara de vacances des de fa uns mesos, no? Després d'aquesta aventura al Leicester.
2: Sí, bueno, ja sabem com va aquest món, no? A vegades doncs, hi ha molta feina i a vegades... doncs estàs de vacances forçades més llargues, estem en aquest moment esperant una mica el que passa.
1: Perquè com ha anat aquesta temporada? Perquè vosaltres vau sortir a mitja temporada de Leicester, un equip que venia de descendir de la Premier. Aquell famós equip quan el Claudio Ranieri, no, va guanyar el títol de Lliga després de descendir, i que aquest any, després d'estar amb vosaltres, ha tornat a baixar a la First Division. O sigui,
2: sí... Un any complicat. Vam arribar una mica tard en pretemporada, ja portaven ells un parell de setmanes, i bé, va ser doncs, un inici molt complicat. Hi havia molts casos de jugadors doncs, que volien sortir. No és tan fàcil aquesta situació. Van sortir bastants i vam poder doncs, incorporar gent només cedida per un tema de financial fair play. I bé, la temporada doncs, va ser bastant irregular, estàvem doncs, a mitja taula, l'objectiu era estar doncs, un pèl més amunt, i van decidir doncs, de fer aquest canvi, i bueno, al final doncs, a vegades els canvis van bé, van malament, en aquest cas,
1: no gaire, no?
2: No va sortir tan bé, però bueno, el futbol ja sabem que és bastant complex.
1: Al final és el que deies, no? Un equip que venia de jugar 7 o 8 temporades seguides a la Premier, clar, amb jugadors d'un perfil que després no volen jugar a la Championship, que és la segona divisió anglesa, i el canvi és... pot semblar que no, però el canvi aquest és molt bèstia al final de jugadors, i us trobeu amb això, no? Que...
2: sí, a més en un any de Mundial, no? Teníem bastants jugadors internacionals, seleccions importants, Ghana, Dinamarca, Escòcia... difícil que convoquin quan jugues a segona divisió. Les circumstàncies d'aquest any eren complicades és el que ens vam trobar.
1: I a més en un país com Anglaterra, no? Anglaterra, el bressol del futbol, no? Com és allà el futbol? Perquè ja es veu, no? Que home, jo crec personalment que és la lliga més potent del món a primer nivell, però la Championship tampoc és fàcil.
2: No, la Championship és complicadíssima. El tema del ritme és totalment diferent a Espanya, diferent a Itàlia. És un ritme doncs, que no tens temps de pensar, no? Sempre que parlem amb jugadors que venen de lligues europees, et diuen doncs, que el canvi és que no tenen temps de pensar, no tenen espai, sempre tenen pressions. És molt físic, no? I bé, al final el futbol anglès, la diferència més gran és aquesta, no? Que el ritme és tan alt i l'acció és tan vibrant doncs, que no tens pauses. I al final, a vegades he tingut alguna visita d'amics que venen amb les parelles o que venen amb els pares i et diuen que no havien estat mai en un espectacle així, no? És totalment diferent. És com si anessis a veure, doncs, és el circ a veure un espectacle.
1: Showtime, no? Aquell dels Lakers.
2: Sí, i al final també ells viuen el futbol, no sé si és pel tema del clima o de les opcions que tens, no? Aquí tenim moltes opcions a fer, de lleure, de cap de setmana tu pots triar a fer mil coses, no? Allà, doncs, bueno, com que plou bastant, mal temps, tens dues opcions, no? O tres, et quedes a casa, vas al pub o vas al futbol. Llavors la gent que va al futbol va amb tota la família, surt de casa a les 10 del matí, torna a les 7 de la tarda, els partits són sempre en hores molt bones, no hi ha 9 del vespre, 10, això res.
1: Això ajuda,
2: és tot 12:30, 3 i 5, no? És una religió.
1: Parlaves ara del temps. Tu t'has arribat a acostumar a aquest temps? Perquè, clar, vens d'un clima més càlid, de sol, un clima de sol, sí, per dir-ho.
2: Bueno, complicat, complicat. El que passa que, bueno, al final t'abrigues i, bueno, i saps que et mullaràs cada dia, quasi cada dia. A part, el tema no és la pluja, és la pluja, el vent i el fred, tot combinat, és un somni, no? Però sí que és veritat que a Londres, per exemple, vaig notar que era un pèl menys greu. La part del centre d'Anglaterra és més complicada.
1: Clar, perquè has estat a Londres, has estat a Birmingham i ara a Leicester.
2: Ah, sí, a Leicester.
1: Déu-n'hi-do, també quina ciutat. També tu venies del Hammarby, venies, sí, de Suècia, sí, o sigui que el temps suposo que una mica milloraria, no?
2: Sí, la veritat és que Suècia, clar, fa moltíssim fred, però la diferència per mi és que a Suècia, si t'abrigues bé i vas...
1: Ja saps el que hi ha, no? Allà.
2: Sí, i si t'abrigues, al final el fred es passa, no? Anglaterra és tipo... és bastant més humit i ja pots abrigar que...
1: Cala molt més.
2: Sí.
1: Com dèiem, això, has passat pel futbol internacional i futbol nacional. En quina quedes? Perquè ja has conegut tres lligues diferents.
2: Bueno, cada una té les seves coses, no? Jo crec que el futbol aquí a Espanya és més... potser és més tàctic, potser és més... jo t'espero a veure què fas, jo proposo això, després canvio, allà potser és molt més emocional tot, no? Aquí es marca un gol i s'està ja intentant defensar aquest gol, intentar que passin poques coses. Allà quan es marca un gol és com si s'obrís una olla a pressió, no? I després ja el que ha marcat vol marcar més perquè vol aprofitar el moment, el que ha rebut vol reaccionar, la gent és bastant diferent. Però bueno, cada lloc té la seva gràcia i l'important és acumular experiències i conèixer diferents cultures.
1: Una cosa que sobta molt, que a mi m'ha sobtat molt, de fet, seguint-te tots aquests anys, és el nivell, no?, de la Championship. Tu has entrenat a tres equips allà, o quatre, i els fitxatges, per exemple, no?, fitxatges de 10, 15 milions d'euros, algo que aquí a primera divisió és fins i tot difícil de veure, perquè no trobes un Alavés, per dir alguna cosa, un Elche, no, gastant-se 15 milions d'euros i estan a primera divisió, i allà a segona passa, no? És...
2: Sí, ara hem vist casos de que han fitxat jugadors de primera divisió d'aquí per anar a Championship, a segona, sí, sí, anglesa, no? Recursos econòmics són molt diferents, el repartiment de drets televisius molt diferents...
1: La gestió, final, dels clubs,
2: la gestió
1: també,
2: del club, potser, els propietaris...
1: Els propietaris.
2: I, a més, també, com que tenen molt múscul econòmic, els propietaris, i no poden invertir-ho tot en l'equip, doncs el que fan és invertir-ho en infraestructura, ciutats esportives, acadèmies, i esclar, bueno, te'n vas allà i tots els equips de Championship tenen ciutats esportives que potser aquí
1: no
2: deixant,
1: somiar,
2: deixant
1: no?
2: A part els equips top, doncs és inimaginable. Uh-huh.
1: En tot cas, has estat entrenador també, has estat en aquestes aventures com a entrenador assistent, però també has entrenat com a entrenador al Cornellà, a l'Atlètic Balears, un Cornellà que va jugar fins i tot la promoció, sí, per ascendir a segona divisió. Com és estar, tenint la teva personalitat, el teu estil, com és estar a l'ombra d'un altre entrenador, en aquest cas el Martí Cifuentes, que és amb qui has compartit més aventures?
2: Bueno, de fet, jo quan acabo l'etapa de futbol base, d'acadèmia, ell és el que em truca per anar al Rubí, a tercera divisió, a ajudar-lo, no? I va ser el salt meu de futbol base a futbol ja amateur o professional, o semiprofessional. I ens vam compenetrar molt bé, bueno, ens coneixíem, no tenim... rols molt separats, sinó que ho fem tot entre tots dos, treballem molt a gust i després, per un tema de que ell no va tenir cap oferta en una temporada determinada, doncs ens vam separar, però vam fer una mica, vam quedar una mica que ens tornaríem a trobar, no? Llavors ell se'n va anar a Suècia, va fer la seva carrera a Suècia i jo em vaig quedar aquí, passant per Cornellà, Balears, bueno, i ens vam tornar a trobar després, no? Que cada rol té les seves coses bones i coses dolentes, no? El que sí que ara, cada vegada, el primer entrenador cada vegada engloba o té més responsabilitats que no tenen tant a veure amb el camp, no? O sigui, té moltes tasques, no? Perquè el futbol ara ja és doncs, un sí, món sí, ja, doncs, que has d'estar per moltes coses, no? I en aquest cas, doncs bueno, el segon entrenador doncs, dedica una mica més a el que seria el dia a dia.
1: Quina feina t'agrada més? De primer o de segon entrenador? Com gaudeixes més? Com...
2: Totes dues tenen coses bones i coses dolentes. Actualment, doncs, de segon entrenador amb el Martí, en aquest cas, estic molt còmode, no? Perquè no, és que, no em sento ni que no tinc pes, ni em sento, doncs, d'una manera que estigui incòmode, sinó que estic còmode, de moment, doncs, m'agrada aquest rol. I a més també, doncs, em permet centrar-me potser en coses que m'agraden una mica més que totes les responsabilitats que ara mateix un primer entrenador té.
1: De fet, una d'aquestes feines, no, de segon entrenador, jo destacaré ara que no s'escolta ningú, al Birmingham, quan portaves a l'equip sub-21,
2: sí.
1: És que tu ets un dels pares, ara diràs que no, però tu ets un dels pares de Jude Bellingham. O sigui, va ser un dels descobridors, jo recordo. Sí. Que ho havíem parlat en aquell moment, no perdis la corda d'aquest nano que... I al final aquí el tenim, no? Al Madrid.
2: Bueno, més que ser un pare, en aquell moment el propietari o el director esportiu del Birmingham era un propietat xinesa, no? I ell volia portar un entrenador perquè el Jude Bellingham, doncs, millorés i pogués fer un salt al futbol professional, no? I bueno, va triar a mi, no? Però, bueno, jo amb ell vaig estar un mes en el sub-23. Després ell i els dos vam pujar al primer equip i allà ja, òbviament, el vaig ajudar amb el que vaig poder i bueno, va ser una experiència molt, molt, molt, molt, molt, molt important per mi, molt, molt gratificant, i ell doncs encara, clar, la recorda i també
1: fa il·lusió. De fet, us va veure fa poc, no? Sí. Vas penjar unes fotos a xarxes socials, sí. Encara allà...
2: Sí, perquè el vaig anar a veure... No és fàcil, no?, tenir contacte amb aquests jugadors, tenen mil coses, tampoc... no tenim, òbviament, contacte diari, no?, però sí que vaig anar a veure un dia aquí al Princesa de Sofia, que teníem partit de la selecció, i em va dir, el dia que vulguis, vine a Madrid... que em faria gràcia, i bueno, jo vaig anar a veure-ho ara, aprofitant que puc anar a veure partits, entrenaments i tinc més temps lliure.
1: Perquè què fa un entrenador quan no entrena?
2: Doncs quan no entrena, un entrenador intenta primer estar molt al dia de tot el que passa en el món del futbol, veure molts partits, posar ordre a tot el model de joc, a com entrenar el model de joc, amb coses que han sortit bé, amb coses que han sortit malament, intentar eliminar el que no ha funcionat, desenvolupar coses que sí que han funcionat i posar-te una mica a punt pel següent repte, no? També, doncs, mirar jugadors, tenim...
1: No ho pots perdre, no?
2: Clar,
1: estar al tant el dia de...
2: Tenir uns llistats, al final també no és que puguis triar tots els jugadors en un club, però bueno, sempre que et demanin opinió, doncs tu puguis dir, m'agrada aquest tipus de jugador, dono aquests noms, després veurem si la direcció esportiva estarà d'acord o no, però bueno, el Martí ens dividim una mica a la feina i anem fent per la nostra banda esperant, doncs, quan ho puguem dur a terme.
1: I aquesta és la pregunta del milió. Llavors, quines expectatives teniu de cara a la pròxima temporada?
2: Bueno, de moment nosaltres el que estem fent és preparar-nos per el que arribi. Ens agradaria un projecte, doncs, que ens il·lusionés, que hi hagués bona sintonia, doncs, amb tot el director esportiu, amb tota l'esportivitat, que sigui un projecte, doncs, engrescador. I de moment estem esperant. Sempre arriben algunes informacions, algunes coses. De moment només escoltant, valorant, bueno, veurem què passa. A vegades, de vegades hi ha moltes coses i no n'hi ha cap que acabi sortint, i a vegades no n'hi ha cap, i de cop, com va passar l'any passat, de cop surt i has de córrer. I...
1: Ah, aquest any que us deixin treballar amb una mica més de temps per fer-ho, bueno, per poder-ho fer.
2: Nosaltres les maletes sempre estan a punt per, tant per anar com per tornar, perquè l'entrenador sempre ha de tenir les maletes...
1: Sempre és el culpable, per lo bo i per lo dolent.
2: Això sí.
1: És el que passa. Doncs Xavi Calm, entrenador de futbol, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres aquí al Connectat, i molta sort, i esperem veure't aviat en un altre equip, sigui a Anglaterra, sigui aquí a Espanya, on sigui, però veure't en un equip top, com fins ara.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Avui coneixerem una proposta gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia, una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
0: Però vosaltres veníeu del sector?
1: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys amb una empresa de càtering d'aquí de Sant Cugat que es diu Sibaris Càtering. I allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, doncs això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
0: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
1: Totalment.
0: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
1: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Chi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina, això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs això, què ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar, doncs un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri. Nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per a nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim 2 serveis, que són el de dijous i divendres.
0: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
1: No, la proposta sempre és carta.
0: Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada?
1: És una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada, i després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. Pot haver-hi des d'una vidre a la planxa, unes cloïsses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
0: I carta de vins.
1: Carta de vins.
0: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
1: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha a tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem tenim una, una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
0: Com és el client de Chivarri?
1: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
0: No, ni famílies.
1: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, pues, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
0: Uh-huh. Parlem del producte. M'imagino que és de proximitat, no?
1: Hi ha una miqueta de tot.
0: Hi ha una mica de tot?
1: Sí, col·laborem.
0: Però sí que treballeu amb alguns proveïdors de la ciutat.
1: Col·laborem des de, amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, a Charcuteria Grífol, a Carnisseria Sagarra... vull dir, ara també pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Uh-huh. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
0: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Chivarri?
1: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soassado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós perquè jo dic sempre que és com un fals tartar i ell diu, no és un tartar. I és veritat que no és un tartar perquè no s'assembla en res. Però has de donar un concepte al client
0: visual,
1: o al comensal,
0: no?
1: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser. I són els dos plats que més agraden.
0: Són aquests dos plats els que penseu que també representa millor la vostra identitat o no?
1: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen tocs asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
0: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
1: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser... durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bueno, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys. Jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nos,

0: I et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Xivarri a la plaça Sant Pere. Ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic al carrer Major. Mm-hmm. Mateix.
1: Sí, sí.
0: Allà ja tens diverses propostes.
1: El repte principal va ser l'apertura. Vull dir, penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix, sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector, no som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible, i el que vingui algun dia al Xivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
0: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant?
1: Bueno, sí que és veritat que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat, per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància, i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
0: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Xivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
1: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
0: Creixen i ampliant...
1: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant... Mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, doncs això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
0: Gaudint
1: sempre.
0: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Per acompanyar-nos, i res, èxits, els heu recollit a continuar sumant.
1: Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
0: Molt bé, que vagi bé.
1: Gràcies per tot.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
3: Hola amics, sóc Valentí Fradera, i la cançó que us volia demanar és el Highway to Hell del CDC, perquè és la millor cançó de la història del rock, senzillament.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa als estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que, pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: Mm-hmm. I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem més quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que vam pensar era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, de evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no? Llavors, és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb els diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic. No?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, mm-hmm. Hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Mm-hmm. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar sí. Perfectament.
0: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí.
0: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent, no?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial, no? Però això es fa no des de la docència, no?, de, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions. Doncs
2: pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí i que és, no hi ha, jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir, de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra. És a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos, és a dir, hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se, i per tant, una de les dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien? No hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els hi proposa unes tasques a fer, no? En relació amb aquests materials, els hi ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, i venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, ens anem al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar hi ha mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè l'ICE té un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia, agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la, dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text. Doncs, bueno, es desperta, potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi, i bueno, i és important.
2: Sí, és important sobretot la capacitat d'observació, és la mirada diferent, no? Llavors després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així, és normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim en la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no?, l'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
0: Sí, els veiem allà en aquells sons, excavant i traient traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no?, també molt condicionada per pel·lícules, no?, que clar, és la part, diguéssim, més... Dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però bueno, és la part d'aquesta més singular, no?, però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que es genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció, pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
0: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, però vaja, jo penso que molt...
0: Alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no.
0: Perquè si no sabrem cap a on anem.
1: No, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal... I tots aquests projectes, pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es dona l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també. Sí.
0: Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, més coses, més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això, jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... i ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament de vegades, no?, fins que es quallen, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
0: Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
0: Sí? Ho dic per saber si està per venir. Sí, aquest any encara s'ha de fer?
2: Aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol. I qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia, del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
0: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Per la invitació.
1: Gràcies a tu.

doncs ja ho sabeu, aquí teniu una altra proposta que us deixem des del Connectats, aquells que us agradi l'arqueologia, per poder participar en aquest campus que està vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho deixem aquí, gràcies per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, ja sabeu, aquí ens hi trobareu. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, ha valorat molt positivament la visita del Papa a Espanya i considera que el Papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita de Lleó XIV a l'estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral. Escoltem Cristóbal López Romero.
4: Creo que el Papa va decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza. Y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
3: L'arcabisbe lamenta que qüestions com l'ús del català per part de Lleó XIV durant la visita a Barcelona acaparin part de l'actualitat mediàtica. Tot i considerar que la llengua és important, creu que caldria posar més èmfasi en el contingut del missatge i en els gestos que fa el pontífex durant la visita. Precisament, Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ho fa a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. A la tarda, el dia 15 a les 6, centrarà el programa també en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions arreu. Una d'elles amb l'Ateneu de Sant Roc, entitat que va visitar quan el Papa era prior general de l'Orde dels Agustins fa més d'una dècada. Ja de cara al vespre, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora a 8:15 del vespre, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop finalitzi tota la programació especial, és a dir, a les 10 de la nit. Les obres de remodelació dels mercats Torner, Manyón i Llafià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Agüera. Agüera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar l'interior, un espai provisional on ubicar les parades mentre s'habilita tota la resta. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia i responsable de la promoció econòmica.
5: Segueixin poguent treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. És la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
3: Pel que fa al mercat de Llafià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit al setembre i ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi vulgui instal·lar. A tot això, Esquerra Republicana ha exigit al govern local conèixer el futur model del Manyón, ja que no comparteix la idea d'instal·lar també restauració per atraure clients. En una entrevista al Badalona Matí, el líder de la formació, Àlex Montornès, assegura que s'està perdent, respecte al projecte de remodelació del mercat de Llafià, l'oportunitat d'afegir un equipament esportiu a la reforma. Montornès apostaria per ubicar el mercat en una planta, però aprofitar el desnivell de terreny per construir un poliesportiu en un districte densament poblat com és el de Llafià. També en la mateixa entrevista, Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat. Montornès recrimina García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022, quan governaven les esquerres. Per al republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat.
6: L'alcalde es fa trampa del solitari. Han baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai hi havien hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde surt i diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord, i el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular, i el seu model em sap molt de greu, però ha fracassat, i a dia d'avui la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
3: I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: La
0: les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La penya en joc.
0: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició. València Bàsquet a 6 a Joventut.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.
11: I l'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'Hospital de Badalona lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra aquesta malaltia. Un veí de Badalona, de 67 anys, ha estat el primer pacient operat, diagnosticat ara fa poc més d'un any. En només 3 mesos, el seu estat d'ànim i també les seves capacitats cognitives han millorat de manera considerable. Avui en parlem amb Pau Pastor, que és neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives i Trastorns del Moviment dels Germans Trias. Què tal? Molt bon dia, doctor.
12: Bon dia.
11: Per què el drenatge limfàtic, la seva acceleració, pot frenar els símptomes de l'Alzheimer? Quin paper juga?
12: Bueno, tenim el cervell, no? Pues tenim un sistema de neteja de diverses proteïnes, de totes les proteïnes i productes de tòxics, no?, que tenim al cervell, i hi ha dos especialment que són importants per la malaltia d'Alzheimer, que són la proteïna beta-amiloide i la proteïna tau. Llavors, aquest sistema, amb l'edat i l'Alzheimer i altres malalties degeneratives, s'ha vist que pot estar alterat. Llavors, la idea que vam tenir per iniciativa del Departament de Cirurgia Plàstica, que són molt experts en una tècnica que és de una tècnica vascular, no? Del coll, que consisteix en un drenatge, no? En fer com un bypass del sistema limfàtic de neteja del cervell al sistema venós. Llavors, aquesta tècnica pot augmentar, no?, el flux de drenatge, no? És com obrir una altra xeta adicional al cervell.
11: Uh-huh. I, per tant, accelerar aquest procés de neteja de proteïnes que són tòxiques pel cervell?
12: Aquesta és la hipòtesi, i hem de veure si això també és efectiu, però en primer lloc, a veure si és segur amb malalts amb Alzheimer que amb demència inicial. O sigui que hem establert uns criteris de selecció molt estrictes, uh-huh, perdoneu, i realment la idea és, en primer lloc, veure la seguretat del procediment. Uh-huh. És a dir, veure que aquest procediment fet al nostre hospital, que per sort hi ha molta experiència, amb malalts molt ben seleccionats, amb evidència biològica, és a dir, amb marcadors diagnòstics biològics d'Alzheimer, confirmat, uh-huh, i excluint moltes condicions mèdiques acompanyants, en un estadi de la malaltia molt al principi, veure si poden, si és segur. És a dir, serà un seguiment a un any, serà un seguiment només per 10 malalts, i bueno, si aquesta tècnica és segura, que encara ho hem de demostrar, pues ja probablement en el futur es dissenyaran assaig clínics més ambiciosos.
11: Uh-huh. Aquesta tècnica s'utilitzava ja en altres patologies? D'on neix o és pionera?
12: Sí, no, o sigui, realment és una, bueno, és una tècnica quirúrgica especialitzada, Jo no soc cirurgià, però amb tota la col·laboració que hem tingut amb el Servei de Cirurgia Plàstica ens han posat al dia. Això es fa servir, per exemple, per processos, per exemple, cancerosos del coll o del cap, per augmentar el drenatge de la limfa, per netejar els teixits més ràpid. Uh-huh. O sigui, té altres aplicacions. I altres parts del cos es fa pel drenatge del càncer de mama, que perquè no s'acumuli la limfa, o càncers de les cames, no? Uh-huh. Llavors, el nostre equip de cirurgia plàstica, la doctora Maria del Río i Carmen Higuera, s'han especialitzat en aquesta tècnica, inclús van anar a l'Àsia, que han fet uns quants malalts ja. I van aprendre i entrenar-se més amb aquesta tècnica, i ara, de moment, és una tècnica, o sigui, que ja tenen experiència. Uh-huh. És una tècnica, jo no soc cirurgià, però us puc dir quatre detalls. És una cirurgia que és de 3 hores amb anestèsia general, és microcirurgia, s'assumeix amb vasos d'un calibre microscòpic, uh-huh, una a cada cantó del coll, i és una operació que es fa aquí, o sigui, a la part més baixa del coll. Uh-huh. I ara, en primer lloc, com us dic, el més important és saber si això és segur o no, o sigui, que no volem tenir, esperem que no, això és l'objectiu de l'estudi, veure que no hi ha cap malalt que fa una complicació greu perioperatòria o postoperatòria, i després per això un altre punt és que no empitjori l'Alzheimer, saps? Perquè estem en un moment molt preliminar i hem de veure si aquesta tècnica és segura o no per l'Alzheimer, en primer lloc. I estudis més endavant que es plantegin es veurà amb aquests estudis si realment és útil per frenar la malaltia o no. Uh-huh. Però encara estem al pas 1, no? Encara falta el pas 2. O sigui, no és una cirurgia per Alzheimer, és un estudi que s'està veient si aquesta intervenció pot ser segura primer per l'Alzheimer i en futurs estudis si és útil o no per frenar la malaltia.
11: Per tant, és un pas més en aquesta cursa que s'està disputant, no? També la lluita per aconseguir una cura contra l'Alzheimer. Doctor, quin paper té la limfa, el sistema limfàtic, no? I per què s'acumula aquesta quantitat de proteïnes tòxiques, no? Pel cervell, com intervenen en el procés de l'Alzheimer, aquestes proteïnes?
12: O sigui, l'Alzheimer té moltes causes. Per una banda, hi ha una producció anormal, ¿vale?, de dos proteïnes que són fonamentals pel cervell, que són la beta-amiloide i la tau, i després aquestes proteïnes estan mal processades, és a dir, que ja s'han de dividir en fragments o han de sofrir uns canvis metabòlics, i a l'Alzheimer es fan malament. Ja sigui per factors tòxics d'altre tipus, per factors genètics, per altres problemes sistèmics. Llavors funciona malament la maquinària d'aquestes dues proteïnes. Llavors, a part de la forma normal d'aquestes proteïnes, també es produeix una acumulació al cervell d'aquestes proteïnes. O sigui que no només és que funcionin malament, sinó que s'acumulin aquestes proteïnes, és com un precipitant més de l'Alzheimer. Uh-huh. Llavors, això, a tots els teixits del cos, tenim un sistema de neteja, que és la limfa, ¿vale?, que són els ganglis limfàtics, no?, que purifiquen tots els productes de desfet de tots els teixits, actuen els leucòcits, els limfòcits, no?, i netegen tot el líquid, no?, que va passant a través dels teixits per tornar-ho a la sang. Llavors, el cervell, com és un santuari del cervell, és a dir, del cos, perdoneu, és un òrgan, lògicament, molt protegit, aquest sistema és més complex. Llavors, què passa? Que petites fallides al sistema de neteja poden augmentar l'acumulació d'aquestes proteïnes. De fet, té un nom especial al cervell que es diu sistema limfàtic, amb G, perquè és especial, funciona sobretot a les primeres hores de la son, o sigui, és important dormir bé per prevenir l'Alzheimer i totes les malalties degeneratives, i el més important és que amb l'edat també envelleix aquest sistema, no? Envelleix l'Alzheimer, envelleix altres malalties degeneratives, o sigui, que és un sistema que és important que funcioni bé malgrat no és el cervell, pròpiament, no és teixit cerebral, sinó és com el sistema de neteja del cervell. Uh-huh,
11: uh-huh. Que és igualment important, eh? En aquest estudi, quants pacients hi han participat?
12: Bueno, de moment hem reclutat 3 pacients, 2 ja han passat pel quiròfan, hem de dir que no hem tingut cap complicació important, per sort, i, bueno, estem reclutant més malalts. A la meitat de l'estudi, quan portem 5 malalts, hem de revaluar l'estudi al comitè ètic, o sigui, hem de fer un anàlisi dels resultats, per veure si podem seguir o no reclutant malalts. O sigui que això indica la importància de la seguretat en aquest estudi.
5: Uh-huh.
12: I llavors el seguiment serà un any. O sigui, seguirem els malalts en un any, no?, que és un temps raonable, per veure si no hi ha efectes importants.
5: Uh-huh. De fet, en concret, en el cas del pacient badaloní Toni Reyes, que ja ha estat operat, ja s'han notat algunes millores, no? Quines? Com va arribar a Can Ruti? Quins canvis ha experimentat després d'aquesta intervenció?
12: A veure, jo estic encantat de com es troba ell. M'està parlant molt temps l'altre dia. L'únic que el que puc dir és res. A veure si m'explico. No podem treure conclusions amb els resultats d'una persona, d'un sol malalt, perquè per això es fan els estudis, per intentar tenir més informació i a partir de l'anàlisi de com han anat tots els malalts podem dir si és segur o no. És difícil trobar una milloria quan tens una mostra de malalts petita, és difícil trobar diferències importants. I jo no puc fer cap judici sobre com està el malalt en aquest moment, perquè de moment necessitem més.
5: S'ha de ser prudent.
12: Més, sí. No, i necessitem més pacients, des del nostre punt de vista, per treure conclusions encara.
5: Quina incidència té l'Alzheimer en la població? Quin tant percent de la població el patirà?
12: Bueno, a Espanya es pensa que hi ha 800.000 malalts amb Alzheimer. Jo crec que i que és una malaltia infradiagnosticada. La freqüència va des del 5% fins als 65 anys, a partir dels 65 anys, que augmenta fins al 30-50% a mesura que ens fem grans. O sigui, realment la malaltia d'Alzheimer és una malaltia superfreqüent, que està afectant a tota la nostra població que té una edat, sobretot amb edat avançada. I res, o sigui, és un problema de salut actual que està realment afectant moltíssim a les nostres generacions, no?
5: Deia un 5% fins als 65 anys.
12: Bueno, a partir dels 65 anys, perdona. Sí, sí.
5: Mm-hmm. Per tant, és una malaltia, diguéssim, que no afecta generalment a la població jove. O sí que estan notant més casos?
12: Bueno, hi ha alguns casos que es concentren als hospitals que poden ser presenils. Afortunadament són poc freqüents. I normalment van lligats a alguna mutació en algunes d'aquestes proteïnes que hem anomenat, mm-hmm, no? O que participen en el metabolisme d'aquestes dues proteïnes.
5: Uh-huh.
12: Afortunadament són poc freqüents, però normalment l'Alzheimer amb gent jove és molt més agressiu, també. O sigui que això passa en moltes malalties degeneratives.
5: Uh-huh.
12: O sigui que quan més joves comences, més ràpid van, no?
5: A més, és una malaltia que té un impacte molt important en el malalt, però també en el seu entorn, no? I, per tant, entenc també aquesta crida una mica a la cautela, no?, que feia, malgrat ser una notícia destacada, perquè fàcilment, no?, amb una malaltia, amb una prevalència com la que ens està indicant, genera o pot arribar a generar falses esperances, no? Esperances segur,
12: jo crec que sí.
5: Esperem que no siguin, que no quedin en paper mullat.
12: Correcte, sí, sí. O sigui, hem de ser cautelosos, no? Això és un estudi pilot. És preliminar. Encara no hem acabat l'estudi.
5: Uh-huh.
12: És un estudi que està en marxa. O sigui, que jo crec que hem d'esperar uns mesos per veure els resultats, sobretot de seguretat.
5: En qualsevol cas, diguéssim, corroborar-se aquesta seguretat, no?, de quedar garantida, l'objectiu de l'estudi seria o podria arribar a obtenir una cura de l'Alzheimer o alentir la malaltia?
12: Jo crec que és més la segona part, alentir la malaltia. O sigui, quan nosaltres diagnostiquem l'Alzheimer, inclús en fases inicials, ja tenim molta càrrega proteica tòxica al cervell i molt neuronal.
5: Uh-huh.
12: Llavors, hi ha moltes neurones que ja no funcionen. Sí que és veritat que hi ha neurones que estan una mica afectades que potser es poden recuperar en el futur.
5: Uh-huh.
12: Però l'objectiu de tots els estudis que es fan ara és sobretot parar la progressió.
5: Uh-huh.
12: O sigui, revertir la situació és molt difícil. Per això nosaltres volem actuar en fases inicials, perquè és quan més pots recuperar. Però avui per ara, a part dels anticossos que sortiran, esperem, en els pròxims mesos o anys, no? Pendents de regulació, no hi ha res que pari la malaltia.
11: Una malaltia doncs, que avui ens ha portat a entrevistar el doctor Pau Pastor, no? I molt important, em quedo també amb aquesta necessitat de dormir prou i de dormir bé, no? Com una, diguéssim, de les receptes per mirar de prevenir, en la mesura del possible, la malaltia de l'Alzheimer. Això és molt important, oi, doctor?
12: Sí, sobretot dormir a la nit, o sigui, perquè bueno, hi ha molts estudis d'això, estan sortint innumerables projectes per veure com l'estudi, com la son influeix amb les malalties degeneratives. Jo crec que no només té que veure amb la son, sinó amb una vida una mica, saps, com la van ensenyar els nostres pares, ordenada, portar un horari, anar a dormir aviat. No, la migdiada treu la son de la nit, o sigui, és millor dormir a la nit que no fer migdiades, però tampoc passa res per fer una migdiada. O sigui, és un ordre propi de la vida sana que ens han ensenyat, no? Com dic, les nostres famílies, que funciona, no? Per la salut general. O sigui, la salut del cos també reflexa la salut del cervell. O sigui, això sí que és un tema que els estudis de dieta, de cuidado de la son, de l'exercici físic, són realment teràpies, bueno, preventives, d'alguna manera, o que poden millorar la salut global i també la salut del cervell.
11: Pau Pastor, neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives i Trastorns del Moviment de Germans Trias i Pujol. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé.
12: Vale. Adéu-siau. Gràcies.
11: Adéu, bon dia.
8: Adéu. Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
11: I ara és moment de repassar tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal d'Esquerra Republicana. Avui ens acompanya el seu president, l'Àlex Montornès. Què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia i aprofito per saludar els alumnes de la Llauna que avui ens acompanyen i és més pressió.
11: Doncs sí, sempre és pressió i alhora doncs, impressionant el fet de poder comptar amb jovent, que s'interessa també pels mitjans públics locals. Per
10: espero
11: tant, agraïts també que ens hagin visitat. Vinga, comencem parlant de la justícia que ha arxivat la causa administrativa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. La resolució considera que el govern municipal va prestar, diu, l'atenció adequada a les persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Què en pensa d'aquest arxivament?
10: Jo sempre ho dic que no opino sobre les decisions judicials. De fet, Esquerra Republicana no ho vam judicialitzar això, malgrat que l'alcalde ara ens posa a tots al mateix sac perquè vol fer el polèmiques com sempre. Nosaltres treballem d'una altra manera, ho vam denunciar a les institucions europees perquè pensem que políticament les coses no es van fer bé. Vam veure que hi havia entitats que això ho denunciaven i vam pensar doncs, que ja un jutge decidiria. Més enllà del que hagi dit el jutge, jo crec que una cosa és la justícia i l'altra és la moral. I jo crec que existeix el bé i existeix el mal. I en aquesta ciutat vam veure el que és el mal. Perquè deixar 400 persones al carrer en ple hivern sense cap alternativa, això és el mal. I després n'hi ha que se'n van a primera fila a veure el papa de Roma. Però això és el mal. I torno a dir el que he dit sempre. Esquerra Republicana, pensem que els veïns del Remei van patir molt. I els veïns del Remei tenien tot el nostre suport. I també sabem que 400 persones en un equipament públic és un poble, i que això crea problemes de convivència, crea problemes del dia a dia amb els veïns, i que s'havia de trobar una solució. I nosaltres ho hem dit sempre, que els veïns els havíem d'ajudar i que 400 persones no podien viure en un equipament municipal. Però la solució no era anar per la força bruta a fer-les fora. I torno a dir el mateix. Jo era el responsable del B9 i a mi mai me'l van ocupar. En Xavier García Albiol, després d'un mes de ser alcalde, ja li van ocupar una vintena de persones al B9. I en lloc d'intentar buscar una solució, en lloc de parlar amb les entitats del tercer sector, en lloc d'intentar fer un cens i tal, no, va fer força bruta i se'n va anar a tots els mitjans estatals a dir, ei, hi ha un edifici enorme a Badalona que hi ha 20 persones que l'estan ocupant. Això va fer efecte crida i en 6 mesos hi teníem 400 persones. I aquí és on es veu que el model aquest d'anar a les teles a picar-te el pit com si fossis un goril·la no serveix per res i no resol els problemes. I per tant, la justícia diu que podem fer fora 400 persones, també va dir que podíem podíem llegir expedients mèdics de difunts en el ple i que no passava res. Jo no hi estic d'acord, perquè crec que existeix el bé i que existeix el mal.
11: Deia que no els agradava judicialitzar aquest cas, però alhora també explicava que van denunciar-ho institucions europees. Quin recorregut té aquesta denúncia?
10: Jo vaig escriure un informe pel comissari europeu de drets socials del Consell d'Europa, que el va rebre amb molt d'interès, el va portar una senadora nostra, que també és representant del Consell d'Europa, la Laura Castel, però no em vaig fixar només amb el B9, vaig recollir totes les polítiques que ha fet el govern Albiol, des de tancar Can Bofivell, des de sortir a la taula sense llar de Badalona, desmantellar els serveis socials, no ajudar els 80 desnonaments a Badalona, hi ha 80 desnonaments al mes. I aquest govern què fa? No fer res, tenir una regidoria antiocupacions amb 10 milions d'euros, que no sabem què fa, perquè a Badalona segueixen havent-hi 400 ocupacions. Tot això li vaig explicar, perquè crec que és important veure la imatge global, no només una cosa en particular, per molt que aquella cosa en particular ens remogués l'estómac. I li vaig intentar explicar al comissari que políticament el Partit Popular estava fent de Partit Popular i que estàvem veient el Partit Popular més salvatge, el d'Ayuso o el d'Amazon, aquí a Badalona.
11: Posava ara sobre la taula, no?, aquesta regidoria antiocupació, que diu disposa d'una partida pressupostària, entenc, de 10 milions, no?, pel que explicava, i diu que a Badalona hi ha 400 ocupacions. En aquest moment, anualment...
10: Dades oficials no n'hi han perquè el govern no les té. Vull dir, tenim una regidoria antiocupacions que no sap quantes ocupacions hi ha. Després diu, aturem 6 de cada 10 ocupacions, però si no sabeu quantes ocupacions hi ha. Per tant, hi ha estimacions que fan entitats del tercer sector que apunten que hi ha unes 400, la majoria de les quals estan a habitatges de grans tenidors i també una part molt petita d'aquestes 400 són conflictives, que torno a dir-ho de sempre, Esquerra Republicana no volem ocupacions, que hi ha gent que sembla que no en vulgui entendre, i si són conflictives, encara menys. Però també és veritat que a Badalona hi ha 80 desnonaments al mes i que no tenim regidoria d'habitatge, i per això és molt important que d'aquí un any, si aconseguim que en aquesta ciutat hi hagi un canvi, Badalona torni a tenir una regidoria d'habitatge per ajudar a les 150 famílies que hi ha a la taula d'emergència, per ajudar a les 80 famílies que cada mes perden casa seva i que gràcies a entitats com la plataforma Sant Roc Som Badalona, Badalona Acull, Càritas, la Fundació Roca i Pi, moltes d'elles se salven. Però l'Ajuntament ja ha de ser, i l'Ajuntament ho ha de treballar, i això ha de ser una prioritat de l'Ajuntament de Badalona, perquè és més probable a Badalona que et desnonin que no que t'ocupin un pis.
11: Parlem ara de seguretat, perquè la criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en aquest primer trimestre del 2026 respecte a aquest mateix període, el primer trimestre de l'any passat. Com valoren aquestes dades?
10: És que l'alcalde es fa trampes al solitari. El 2022 governaven les esquerres. En aquesta ciutat hi havia 14.000 delictes, 13.900. El 2024 aquesta ciutat va tenir un rècord de delictes, amb 15.100, és a dir, gairebé 1.200 delictes més que quan governàvem les esquerres. I ara, el 2025, no?, i 2026, ha baixat una mica, però encara estem per sobre els 14.900. Per tant, hem baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai hi havia hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde Suri diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord. És a dir, els alumnes que aquí ens estan escoltant, doncs si un trimestre suspenen física amb un 0 i el següent treuen un 1, diran, hòstia, he pujat un punt. Home, sí, però és que vens d'un 0. Doncs això és el que diu passant Xavier García Albiol. I el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular. I el seu model, em sap molt de greu, però ha fracassat. I a dia d'avui, la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
11: De fet, aquesta davallada trimestral es deu sobretot a aquest decreixement, diguéssim, d'homicidis consumats i també de ciberdelictes. Però veiem que, si entrem en detall a les xifres, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i també baralles tumultuàries. Els preocupen aquest tipus de delictes que creixen?
10: I tant, a mi em preocupa que aquesta ciutat no sigui segura. Jo vull que Badalona sigui segura i hem de posar tots els recursos possibles perquè Badalona sigui segura. Però també és veritat que fent vídeos estil Hollywood que emociona Steven Spielberg no se solucionen els problemes de seguretat a Badalona. Com se solucionen els problemes de seguretat a Badalona? Doncs fent que la Guàrdia Urbana treballi en els barris, que conegui què passa a cada comerç del barri que els hi toca o que està assignat, que coneguin quins són els petits delinqüents del barri i que que sàpiguen que li passa a la Fina, que viu en segon tercera, de Juan Valera, sense ascensor. Aquesta és la Guàrdia Urbana que nosaltres tenim. I és una Guàrdia Urbana que ja teníem fins a l'any 2011 i que era referent a Catalunya. I les Guàrdies Urbanes d'arreu de Catalunya venien a Badalona a aprendre com fèiem les coses aquí. I què va passar? Doncs que el 2011 va governar un senyor, que ara també governa, que ho va destrossar tot, i que es demostra que el seu model no funciona i que a dia d'avui, insisteixo, la gent té una sensació d'inseguretat molt més gran. I llavors, quan en Xavier García Albiol, que fa 35 anys que és regidor i que ha sigut alcalde, 8 anys i mig dels últims 15, 4 anys i mig dels últims 6, em diu que la seva prioritat electoral és la seguretat i la seguretat va com va, doncs ha fracassat. I no fa cap tipus d'autocrítica. La culpa sempre és de tothom. És de les esquerres, que ja fa 3 anys que no governem, és del Pedro Sánchez, que està allà a Madrid, però ell mai assumeix cap culpa. I, per tant, jo el que li demanaria és que es deixi de fer aquests anuncis, que deixi de fer el ploramiques i que comenci a treballar. En lloc de ballar, que treballi.
11: Dies després, no ha passat ni una setmana de la celebració de la Shopping Night als carrers de Badalona, parlem ara de comerç de proximitat, en concret dels mercats, perquè la primera tinent d'alcaldia, Cristina Agüera, assegurava ahir, en aquests mateixos micròfons, que les obres de remodelació dels mercats Torner, Magnon i Llafià estaran iniciades abans que finalitzi el mandat. Què en pensen? Aquestes són unes obres molt esperades. Confien en aquest compromís?
10: Jo, tot el que sigui ajuda als mercats, me n'alegro, m'hi trobaran i jo no faré com la senyora Agüera. Jo vaig treballar la remodelació

0: La nostra proposta era arreglar la carpa i poder dedicar l'edifici antic a tenir tot el bestiari de la ciutat exposat, que els castellers poguessin assajar i que això fos un pol d'atracció de moltes persones que vinguessin al comerç de la ciutat. Aquesta era la nostra proposta, que l'havíem treballat amb els paradistes. Bueno, si el Partit Popular en té una altra, que ens l'expliquin, que jo de moment, a part del que expliquen vostès, a mi no m'han explicat res. I el mercat de Llafià, que jo havia escrit els plecs al despatx perquè no hi havia funcionaris que ho poguessin fer, doncs també me n'alegro molt perquè m'hi vaig comprometre que això ho faria en realitat. Però també penso que estem perdent una oportunitat, perquè Llafià necessita un equipament esportiu nou. Perquè, per exemple, l'Unió de Llafià té molts equips i cada cop en té menys. Perquè el barri de Llafià viuen 60.000 persones per quilòmetre quadrat, que és més que Calcuta, i no hi ha equipaments. I aquesta és una oportunitat, i nosaltres ho volem fer en la mesura que ens deixin participar, doncs crec que hi cap un operador que porti a clients al mercat, que hi caben els paradistes que puguin seguir treballant, i que hi cap un poliesportiu nou, perquè els equips de Llafià tinguin un lloc on jugar, i aquesta era l'oportunitat per fer-ho, perquè no hi ha més terrenys a Llafià i com que no m'expliquen el que volen fer, crec que estem perdent moltes oportunitats.
1: Ahir deia la regidora sobre el mercat de Llafià, la primera tinent d'alcalde, que el 60% de l'espai anirà a parar o serà gestionat per un operador i que el 40% restant l'ocuparan les parades del mercat. Sí, troba que és excessiu.
0: Bueno, és que això ho diu la llei. Vull dir, no ho diu ella, no és que ella sigui magnànima i avui s'ha llevat i ha dit farem... No, és que jo també ho estava fent. Com dic, jo picava plecs a la nit i estàvem fent
1: però
0: això.
1: Però tot i així creu que hi cap un equipament esportiu també.
0: Perquè pot haver una planta una cosa i una planta una altra. Uh-huh. Perquè aquesta ciutat l'hem d'aprofitar al màxim. I crec que no ho estem fent prou. I que un barri que hi ha 60.000 persones per quilòmetre quadrat que no hi ha equipaments, doncs en necessiten, i és l'oportunitat en aquest espai perquè l'Unió de Llafià i altres equips de la ciutat tinguin un espai on jugar.
1: Anem de Llafià cap a Artigas, perquè aquest serà el primer barri de Badalona que comptarà amb zona verda d'aparcament per residents. Una decisió que, diu el govern, ha consensuat amb els veïns. Creuen que és una necessitat pel barri, que podria ser extrapolable aquesta mesura també a altres indrets de la ciutat?
0: Crec que hem de trobar com compatibilitzem l'aparcament en aquesta ciutat i perquè els veïns hi puguin aparcar. I, per tant, totes les propostes que vinguin cap aquí, nosaltres ens semblen molt bé. Si són consensuades amb els veïns, millor. Però crec que falta un pla ampli de com fem això a tota la ciutat, perquè anem posant pedaços en aquesta ciutat, no? Ara els veïns em demanen això, vale, doncs fem això. Ara els veïns em demanen això altre, fem això altre, per arreplegar 4 vots o milers de vots, no ho sé. Però no hi ha una visió de com ha de ser aquesta ciutat. L'altre dia vaig fer una conferència de ciutat i jo els hi preguntava a la gent una cosa que a mi em preocupa molt. Els nois i noies que avui ens acompanyen, el 2040 tindran uns 30 anys. On viuran? Podran viure a la ciutat de Badalona? Tindran feina a la ciutat de Badalona? Podran anar a Calarnús o ja l'haurem destrossat del tot? Podran anar a la platja o ja haurà desaparegut la platja? Podran anar a la ciutat? Pensar com treballem els propers 4, 8, 15 anys perquè les persones que d'aquí 15 anys tinguin 30 anys es trobin una ciutat millor que la nostra. I això no ho fem, anem posant pedaços. I tant de bo que el 2011 algú hagués pensat com havia de ser la ciutat del 2030, perquè avui no tindríem tots aquests problemes, perquè la ciutat del 2040 que afectarà aquests nens, quan l'hem de decidir? L'any 2039, com estem fent ara aquestes coses.
1: Ens queda un minut d'entrevista. Amb aquest minut m'agradaria fer referència també a aquest acte que celebraven, que ara mencionava, el Teatre Margarida Xirgo, on deien que Badalona mereix més. Aquest és el lema. Què mereix la ciutat i no té?
0: Jo crec que Badalona mereix que les escoles no tinguin goteres. Badalona mereix no tenir un superàvit de 80 milions d'euros. Que Badalona mereix pagar les empreses que treballen per l'Ajuntament quan toca i no 200 dies després. Que Badalona mereix que la gent de Badalona hi pugui viure i no que tota la gentrificació de Barcelona i els expats de Barcelona vinguin a viure a la nostra ciutat. Jo crec que Badalona mereix que la gent pugui treballar a la nostra ciutat i aprofitar els polígons que tenim, el Catalunya Media City i Can Ruti. Que Badalona mereix, els ciutadans de Badalona mereixen poder viure, treballar, estudiar i gaudir de la nostra ciutat. Una cosa que, malauradament, avui no tenim. I jo crec que Badalona ho mereix tot, ho necessita tot i nosaltres li volem donar tot.
1: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra, gràcies per haver-nos acompanyat
0: avui. A vosaltres i bon estiu.
1: Adéu, igualment.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui doncs, també volem aprofitar per fer una miqueta de balanç de tot el que ha viscut aquests mesos, aquesta temporada a Conreu Sedeny. Ho fem una vegada més de la mà de la Dolors Clotas. Què tal, com estàs?
3: Bon dia, moltes gràcies. Bé.
1: S'apropa l'estiu, que és una de les èpoques més esperades també a l'hort, no?
3: Sí.
1: Com es presenta aquesta temporada?
3: Bé, es presenta

0: Bé, a veure com anirà tot el tema de la calor, les supercalors i així, que també doncs, tenen l'efecte amb l'estrès que fan a les plantes. Uh-huh. Però vaja, ja sabem que l'estiu és aquest... Cada temporada sempre diem que té els seus productes, macos, però l'estiu amb les tomates, pebrots, esvergínies, etcètera, etcètera...
1: Mongeta tendra, no?, també.
0: Tot això sempre és com aquesta explosió, no? A l'estiu la primavera comença, però l'estiu és... Una bona explosió, sí.
1: I per les persones d'Urús que tenen un petit hort, hortet a casa, algunes jardineres, fins i tot, quins consells bàsics donaríeu per cuidar-los aquests mesos de més calor? I que a vegades doncs, ens agafem uns dies per anar de vacances i no hi
0: clar,
1: estem tant al damunt, no?
0: Clar, la terra ben abonada, sobretot, també que tingui la necessitat d'aigua que hagi de tenir, no? Que segons allà on estigui... Si hi ha menys volum de terra, més, etc. Uh-huh. I si és un lloc que toca molt el sol d'una manera molt gran, doncs posar-hi si alguna una mica d'ombracle, que hi ha aquestes malles del 80% o del 50%, potser el 50% si és molta calor, però això ajuda molt a que tenen la seva també radiació, mm-hmm. però també els ajuda que no tinguin
1: a mitigar,
0: aquest estrès,
1: no, també.
0: A mitigar una miqueta, exacte.
1: I amb l'arribada de l'estiu, el que també feu a Conreu Sereny és una pausa, no?, pel que fa a l'acompanyament de diverses escoles del municipi.
0: Exacte.
1: A quants centres escolars heu acompanyat aquest curs?
0: De tres de Badalona, l'Anglada, el Sant Jordi, l'Escola Monticalà... Sí, que hem començat, i bueno, hi ha altres coses puntuals amb algun altre centre.
1: Uh-huh. I quin balanç feu, una mica?
0: Pues és molt enriquidor, la veritat, perquè veus com l'il·lusió de tocar la terra, no? És que tocar la terra sempre és alguna cosa que et dona vida, perquè, esclar, produir aliments és com et preguntes moltes coses diferents, no? Veure que una cosa que tu has plantat o has sembrat surt, que com l'has de cuidar perquè surti, no?, la cura, no?, de totes les coses de la vida, que és l'essencial, no?, de la nostra vida, vaja.
1: De fet, sovint es diu que els nens, sobretot a ciutat, no?, i les nenes estan molt allunyats de l'origen dels aliments,
0: sí.
1: Això ajuda també a canviar una mica aquesta percepció.
0: Totalment,
1: no?
0: Totalment. Sí,
1: també
0: sí,
1: feu
0: sí,
1: acompanyament a persones nouvingudes.
0: Sí, cada any fem un curs, que això fem amb una altra entitat, que es diu FEDA, que ells és una entitat catalana-uganesa, això amb el suport de la Fundació Roca i Pi també, uh-huh. i altres entitats, l'Ajuntament i altres així, però és sempre aquesta formació amb persones que ja saben molt del seu país, de com va l'agricultura. Per uh-huh. tant, és saber una mica el per què es pot produir també amb bones pràctiques, que no cal tirar, doncs, segons què, perquè les coses tirin, no? Uh-huh. Perquè surtin bé, doncs, el que plantem o sembrem. I és un intercanvi, és molt interessant, vaja, també un acollir unes maneres de vida molt diferents, amb una realitat que venen molt diferent i molt dura moltes vegades, el fet també de venir fins aquí, doncs, i amb tota la realitat que s'han trobat, doncs, que es troben contínuament, doncs, és compartir unes... És molt enriquidor, vaja, i també a vegades doncs, se creu segons quines situacions. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Escolta, ja que s'apropa l'estiu, que estem a les portes, tu ens proposaves, aprofitant que potser esgarraparem una miqueta de temps de lleure, una lectura. Arrels rebels, de l'Agnès Batlle.
0: És molt maco, perquè l'Agnès Batlle, bueno, el seu fill, diguem que el pare de l'Agnès Batlle és pagès, per tant el fill de l'Agnès doncs, ha pogut tornar a les arrels i ser pagès, i aprofitant aquesta vinentesa, com que ella és periodista, ha aprofitat doncs, d'entrevistar a joves que volen seguir en el camp, cadascú uh-huh. amb la seva realitat, de tot arreu de Catalunya, no? I és molt bonic perquè això, el nom ja ho indica, no? Arrels rebels, vull dir, la realitat no acompanya massa a tota aquesta manera de viure, i en canvi ells doncs, estan decidits
1: a mantenir aquesta tasca treballar la terra.
0: A mantenir, exacte, perquè hi va molt, aquí hi ha el nostre aliment quotidià,
1: Molt bé. Acabem amb una recepta, com
0: d'acord.
1: Fem darrerament.
0: Val. Doncs sí. Pues mira, ja que venen tant temps de pebrots, esvergínies, tomates i així, pues una, a vegades amb les esvergínies, els carbassons i els pebrots fins i tot es poden fer servir de base de pizza. fent-los una cocció prèvia abans, pues amb sal, pebre...
1: Salteges una miqueta abans i després saltejant,
0: al foc? Bueno, potser una mica, depèn del gruixut que ho facis, és clar, saltejar, o una precocció una miqueta així, i llavors si tens ceba ofegada o i tomata ja que estigui una miqueta ja... també no, poder no sofregida, però sí, aquell mig-mig que diuen, i fes, i ja està, això amb tomata i
1: et fas orenga, una pizza vegetal, una pizza ben bona i sana.
0: Doncs ben bona i sana, sí.
1: Doncs Dolors, que vagi molt bé. Gràcies.
0: Bon estiu a vosaltres i gràcies també per donar-nos l'oportunitat. Vaja.
1: Gràcies a tu. Adéu.
0: Vinga, adéu-siau.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ara toca retrocedir en el temps i parar, ni que sigui durant uns minutets, a la Badalona del juny del 1926. I ho farem un cop més repassant les pàgines de la premsa de l'època, de l'Eco de Badalona. I ens acompanya per fer-ho en Jordi Martí. Què tal, com està, Jordi?
3: Bon dia, Núria. Molt content aquí d'estar fent ara el resum del que passava a Badalona fa 100 anys. Avui mateix fa 100 anys, el 1926.
1: Del mes de juny, eh? De fet, ja fa un temps que anem fent aquest repàs també de premsa.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I de crònica de l'època. Vinga, va. Doncs som-hi. I avui comencem parlant d'accidents de cotxe a Badalona, perquè l'any 1926 n'hi havia molts d'accidents a la ciutat, però l'ira dels ciutadans es va acabar desfermant amb un accident mortal on la víctima, en aquell cas, va ser un nen de només 9 anys.
3: Sí, tot va començar, Núria, el divendres 4 de juny de 1926, al vespre. Així ho va explicar el Eco de Badalona l'endemà.
4: Ayer a las 8 de la noche, un auto que iba en dirección a Montgat atropelló en la carretera real, frente a la Fonda de España, al niño de 9 años, Joaquín Cusí Casas, vecino de Badalona y con domicilio en la calle de la Merced, número 4. El infortunado niño falleció a los pocos momentos. El autor del atropello, como muchas veces ocurre en semejantes casos, diose vertiginosamente a la fuga.
3: El nen va morir i el conductor va fugir, com acabem d'escoltar, però els detalls donats pels veïns, com ara el model del vehicle i la seva matrícula, van fer pensar que potser més tard el podrien detenir.
1: De fet, per això explicàvem, que aquest accident va causar indignació perquè la víctima va resultar ser un infant de només 9 anys. Imagino, doncs, que hi hauria reacció de la ciutat.
3: Sí, com que els accidents amb cotxe sovintejaven a Badalona, l'Eco va començar una campanya ciutadana a les seves pàgines perquè els actors aportessin solucions al caòtic trànsit que hi havia al centre de la ciutat el mes de juny de 1926, fa 100 anys. El perill pels vianants era gran.
4: El desusado tráfico de todo tipo de vehículos por la carretera real hacen más inminente el peligro. Es casi imposible que circulen niños y ancianos. Ante el peligro extraordinario hacen falta medidas extraordinarias.
3: I aquí és on arriben les propostes dels badalonins per pacificar el trànsit. Escoltem-ne una.
4: Un amigo nos comunica una idea. Llega un auto de la parte de Barcelona. Al cruzar la línea fiscal, se le obliga a parar y se le proporciona al chofer un ticket con la hora exacta de paso. Cuando sale hacia Montgat, por ejemplo, en las mallorquinas, el chofer entrega el ticket en la línea fiscal. Si ha tardado menos tiempo del previamente fijado, es decir, ha ido muy rápido, se le para el coche algunas horas. Ello se hace claro, está en todas las entradas y salidas de la ciudad.
3: Aquesta, Núria, era només una proposta, però l'Eco en recull d'altres, per exemple aquesta.
4: Se trata de colocar fuertes vallas en las entradas de la ciudad, dándose paso libre de 5 en 5 minutos. Como los fielatos y el ayuntamiento tienen teléfonos directos, podría de modo rapidísimo transmitir cualquier orden de detención por exceso de velocidad.
3: En fi, eren només algunes de les idees dels veïns de Badalona pel reduir l'elevat nombre d'accidents que hi havia a la ciutat. L'Eco al final en va fer aquesta conclusió.
4: L'alcaldia, el ayuntamiento, son los que tienen el deber de velar por la seguridad pública y deben seriamente preocuparse de este asunto y resolverlo.
1: Ens ha quedat prou pendent saber si es va poder acabar de tenir doncs aquest conductor, el culpable de l'atropellament mortal del nen de 9 anys que obria aquest trist capítol, no?, del mes de juny del 1926.
3: La resposta la tenim en l'Eco de Badalona del 19 de juny. Escoltem-la.
4: Se ha presentado al juzgado de instrucción el chofer que hace unos días atropelló con su coche al niño Joaquín Cusí Casas, matándolo. Por orden del juez, dicho chofer ingresó en la cárcel.
1: I passem ara de parlar dels automòbils a parlar de tramvies, perquè el servei era, com ja hem dit en més d'una ocasió, aquí realment dolent, eh?
3: Sí, més que dolent, el servei de tramvies que unien Badalona i Barcelona era, segons l'Eco de Badalona, pèssim. Així ho explicava en portada aquest setmanari el dia 5 de juny de 1926.
4: En la penúltima sesión que celebró la Comisión Municipal Permanente se trató el pésimo servicio tranviario. Y se acordó que la compañía adoquinase la entrevía entre la riera de Jornet hasta el límite del término municipal. Ello debiera haberse hecho hace ya bastantes años. Veremos si se hace ahora, pero lo ponemos en duda.
3: Des de l'Ajuntament també es demanava una modernització dels tramvies, és a dir, dels vagons que circulaven per les vies. Hem de recordar que el tramvia, ara fa un segle, era el mitjà més utilitzat per anar a Barcelona. I l'Eco de Badalona no s'estalviava crítiques a l'hora de parlar de l'estat de la línia.
4: La línia està impossible i el servicio de tramvies actual no puede admitirse. Con el material móvil actualmente en circulación, se sufren cada día accidentes y estamos abocados a una probable catástrofe. Los frenos no funcionan, las vías están deterioradas, los coches inservibles. Es de imperiosa necesidad acabar con todo esto.
3: Certament, Núria, era un panorama desolador i no era en absolut exagerat el que acabem d'escoltar. Aquí ens hem referit sovint a accidents amb el tramvia. Per exemple, una setmana després d'aquest text, el 12 de juny de 1926, l'Eco parlava d'un nou accident de tramvies.
4: El tramvia chocó frente a la calle del Templo con un auto de la Casa Segura de esta ciudad. El auto resultó con algunos desperfectos.
3: En definitiva, Núria, que la barreja de molts cotxes circulant en tots els sentits pels carrers bicèntrics i enmig dels tramvies, uns vagons que ni tan sols frenaven bé, era la barreja perfecta per acabar sempre en accidents.
1: Si a Badalona hi ha una institució coneguda, és la que popularment se'n diu la Casa Amparo, tot i que oficialment és el Centre Educatiu d'Acollida per a Infants i Joves Maria Assumpta, que està ubicat al carrer Sant Bru, a tocar de la gasolinera del carrer d'en Prim. Doncs fa 100 anys ja era notícia, també, perquè s'hi feien obres de reforma en aquest espai.
3: Sí, aquest centre acull avui en dia nens i adolescents desemparats i fa una gran tasca social. Fa un segle la situació de l'immoble era molt dolenta i s'hi feien obres, tot i que només feia 13 anys que s'havia inaugurat l'any 1913. Això ho va explicar l'Eco.
4: El senyor alcalde, departiendo con los periodistas, les ha hablado de las importantes obras de reforma que se realizan en la Casa Amparo. Estas obras consisten en levantar en el interior del inmueble un edificio de planta baja y piso. La planta baja destinada a comedores de hombres y niños, de 50 plazas cada uno. La planta piso destinada a enfermería y dormitorios, capaces para 15 plazas.
3: Però a què es devien aquestes importants obres de la reforma de la Casa d'Amparo? La resposta la tenim en la següent crònica.
4: Estas obras han debido realizarse por amenazar ruina inminente parte del edificio que ocupa la Casa Amparo. Mas al irse ejecutando estas obras, se ha visto que la parte del edificio contiguo se encuentra también en estado bastante ruinoso, con las vigas podridas y las paredes sin cimientos.
3: Ha passat un segle i és moment de recordar que el 23 de juny de 2010, sent alcalde de Badalona Jordi Serra, es va obrir la Casa Amparo totalment reformada, amb el nom de Centre Residencial d'Acció Educativa, CRAE Maria Assumpta, i que avui funciona perfectament.
1: I atenció, l'estiu ja és aquí, com ens fa notar en Jordi Cuixart a les vies de so. Avui, i fa 100 anys, el 1926 l'estiu va arribar puntual a Badalona. I si alguna cosa era popular al mes de juny, ara fa un segle, eren, llàstima que ja no hi són, els banys Titus.
3: Aquest nom, banys Titus, va lligat a la història de l'oci a Badalona. Ara parlarem dels banys de la platja. L'Eco del 19 de juny de 1926 informava l'Eco de Badalona del projecte d'uns banys permanents a la platja. Escoltem.
4: Ha sido remitido al Ministerio de Fomento para su aprobación un proyecto de establecimiento de baños de pila y oleaje de carácter fijo. El edificio será construido a base de hormigón y dividido en tres secciones, existiendo baños calientes, vestíbulo, sala de máquinas y montándose en verano 82 artísticas casetas de madera.
3: Aquesta és la introducció de la notícia, però enlloc surt el nom del promotor dels banys. Hem d'anar fins al tercer paràgraf de la informació on hi apareix un nom que avui tothom coneix a Badalona. Escolteu.
4: La propiedad del establecimiento será de don Juan Fonollá, Titus, quien posee los baños que en 1880 montó su padre Francisco Fonollá. En el año 1922 intentó realizar un proyecto de carácter permanente que fue denegado por falta de apoyo local.
3: En el cas del juny de 1926, el projecte va tenir el suport dels pescadors i les autoritats. Per tant, Badalona construiria els banys Titus a partir d'aquell moment.

0: Home, Jordi, doncs amb aquesta cançó no hi ha cap dubte, que ara toca parlar de l'alcalde de Badalona de 1962, que era en Pere Sabater.
1: Però m'he equivocat en el text, era del 1926, Pere Sabater, sí, sí.
0: És que 1926, exacte. No
1: sé, com va passar el mes passat, Pere Sabater va oferir una conferència multitudinària en el local de la Unió Patriòtica. Cal recordar que aquest era un partit polític de caràcter institucional fundat per Miguel Primo de Rivera. La intervenció de l'alcalde va ser molt aplaudida pels assistents. Es va queixar de la desorganització de l'Ajuntament quan ell hi va arribar amb aquestes paraules.
2: En el ramo de urbanizaciones era una verdadera anarquía. Fueron más de 500 los permisos de nuevas casas que debimos aprobar, todos ellos de construcciones de hace ya algunos años. No hago de tal cosa responsable a los ayuntamientos pasados, sino a los técnicos municipales, que son los que tenían la responsabilidad y a quienes debería serles exigida.
1: Fixem-nos, doncs, que l'alcalde no dona la culpa del desgavell als alcaldes i als regidors, sinó als tècnics municipals. Però, de fet, el que hauria de saber l'alcalde és que els tècnics fan el que manen els polítics.
0: I Badalona ja era una ciutat important fa 100 anys, de fet amb molts menys habitants, però sí reconeguda pel seu potencial industrial. De tant en tant hi venien visitants il·lustres. Per exemple, el mes de juny de 1926 va ser el torn del president del Consell de Ministres, que era el general Miguel Primo de Rivera, que va ser aquí a Badalona.
1: Sí, sí, el dictador Primo de Rivera va arribar a Badalona el dissabte 31 de maig i l'Eco va publicar la notícia el dissabte 5 de juny. Ho va fer dient el següent.
2: A eso de las 11:30 de la mañana del domingo anterior cruzó por esta carretera de paso para Arenys de Mar el presidente del Consejo de Ministros, general don Miguel Primo de Rivera. En la plaza del ayuntamiento le esperaban el alcalde, señor Sabater, y diversas autoridades.
1: La comitiva presidencial es va aturar a la plaça de la Vila i el dictador Primo de Rivera fins i tot va arribar a baixar del vehicle oficial.
2: Además de las autoridades, también aguardaban distinguidas señoras y señoritas y numeroso público que ovacionó al general al pararse unos momentos en Badalona, sorprendido por el recibimiento que se le tributaba. El alcalde le saludó en nombre de la población. Al proseguir su viaje, el general fue nuevamente ovacionado.
0: Deixem ara la política de banda i parlem una mica de llibres, perquè un badaloní volia escriure ara fa 100 anys un llibre que recollís la història de Badalona i buscava diners per tot arreu, no per fer-ho?
1: Sí, es tractava del badaloní Baldomer Blanc Escolter, que volia publicar el volum Anàlisi de Badalona, un projecte que feia anys que tenia en ment, però li calien diners per publicar l'obra. Això va explicar l'Eco el 12 de juny de 1926.
2: El conocido badalonés don Baldomero Blanc Escolter ha presentado una instancia al ayuntamiento solicitando su apoyo moral y material para editar una obra que hace meses, quizás años, tiene en proyecto. Se trata del libro Anales de Badalona, un compendio de toda la vida local desde finales del siglo XVIII.
1: L'obra que es volia publicar tenia 10 capítols que feien referència a l'origen romà de la ciutat, les indústries, els comerços... En fi, un resum del que era la Badalona del juny de 1926. El Eco defensava la publicació del llibre.
2: A Anales de Badalona han prometido su apoyo diversas entidades y particulares y es de desear no se lo regatee el ayuntamiento.
1: Hores d'ara desconeixem, ja ho mirarem més endavant, si el llibre es va publicar, però de moment no n'hem trobat cap informació.
0: I acabem ara amb una notícia que demostra també quins costums hi havia a Badalona ara fa 100 anys i com el recollia l'Eco. Era la informació d'una noia que feia una festa a casa seva perquè vestia per primer cop un vestit llarg.
1: Sí, el tema no és transcendental.
0: Ara que estem en època de graduacions i també
1: mira,
0: es porten els vestits llargs.
1: No, el tema no és transcendental, excepte per aquesta noia, perquè hem de parar, però, atenció, com ho va explicar l'Eco de Badalona. Pareu bé l'orella.
2: El domingo por la tarde tuvo lugar en la morada de nuestros buenos amigos, el matrimonio Gaspar Llaner y Elvira Sureda, una simpática fiesta íntima con motivo de haber vestido el primer traje de largo la gentil señorita Ana María, hija mayor de los señores Llaner. Con tal motivo se congregaron en el domicilio de dichos señores muchas de sus amistades.
1: Òbviament, Núria, l'Eco posava la llista llarguíssima dels assistents, que aquí ara mateix obviarem, que van gaudir i xalar de debò.
2: En la fiesta hubo música y la gente joven bailó, sirviéndose luego a los invitados un espléndido lunch. Ana María recibió de sus amistades numerosos obsequios y buquets.
0: Semblen els Bridgerton de Badalona,
1: sí,
0: no? Una mica.
1: Sí, sí, sí, sí. Una mica com ara fem, com tu has dit, amb les graduacions escolars, però 100 anys enrere perquè la noia vestís de llarg. En fi, molts anys li desitgem a aquesta noia perquè gaudís d'aquest vestit llarg i de la seva vida.
0: I tant que sí. Doncs, Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres. Seguirem la temporada vinent, repassant què passava a Badalona també, doncs, ara fa 100 anys.
1: Sí, senyor.
0: Serà la temporada 26-27, ja, eh?
1: Exacte,
0: sí.
1: Bon estiu, eh?
0: Vinga, que vagi bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
2: Els millors moments.
5: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
6: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
5: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
6: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
5: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.
7: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
9: València Bàsquet, Assisa Joventut.
10: Aquí Badalona.
11: Aquí Badalona. Aquí Ràdio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
12: Temperatura a Badalona.
13: 20 graus.
14: Bona tarda, són les 7.
15: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
14: Milers de persones tornen a rebre aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya. Jordi Fortià.
16: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos l'esperen.
17: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
18: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
19: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
20: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
21: A mí me agrada ver a gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
22: Una experiencia inolvidable.
14: Lleó XIV s'encomana a la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un Parlament farcit de fragments en català.
16: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
23: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes.
14: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
16: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat Comdal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant dels fets com aquest. Són declaracions a BTV.
24: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
14: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
16: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruela és el director de l'Alcruïlla.
25: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
14: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
0: En breus instants començarà el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec i pendents també de la Penya, que juga aquest vespre a les 8 a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el Barcelonès, en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda, la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades en alguns punts, no massa. Globalment, no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. En aquest, per exemple, de l'autovia 2, tenim aturades a la zona de Sant Feliu de Llobregat, al punt de connexió des de l'autopista B23, en sentit Barcelona, i també a la C32, en aquest cas, a la zona del Prat, i també de Sant Boi de Llobregat, en aquest cas de sortida, en sentit Castelldefels. L'antitud en retencions també la C58 entre Montcada i Reixac i Zona Baró, d'entrada de Barcelona, i altres zones més puntuals, com és la C60 Argentona, tocant la C32 en sentit Mataró, o també la façana portuària de la Ronda Litoral en sentit Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
4: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
0: Des de quarts de 7 de la tarda han anat arribant les màximes autoritats del país, amb la presència ja dels reis d'Espanya, de Pedro Sánchez, de Salvador Illa, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o també del president del Parlament, Josep Rull, al Temple. Mentrestant, aquesta és l'agenda prevista del pontífex a la Sagrada Família, Mont Carvajal, bona tarda.
5: Bona tarda. El papa Lleó XIV arribarà acompanyat de l'arcabisbe Joan Josep Omella, que fa de mestre de cerimònies del Vaticà. El papa entrarà a l'església, baixarà a la cripta d'Antoni Gaudí i després cap a les 8 farà una missa solemne de centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest acte durarà una hora i quart aproximadament. Després, cap a quarts de 10, tot el seguici sortirà a la façana del naixement i el papa beneirà la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Serà el punt culminant d'aquest acte. Després, les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja ho van fer amb els papes Joan Pau II i Benet XVI. Després marxarà pel carrer Sardenya. La Torre de Jesús fa 172 metres i mig i converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
0: Gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el papa. Des de primera hora de la tarda, els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya o Rosselló estan plens de fidels que volien veure el pontífex amb el papa mòbil en el seu trajecte fins al temple. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Clàudia, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més, entre ells també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del Naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
7: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
8: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
9: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
10: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
11: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
12: Una experiencia inolvidable.
6: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa, abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual en va ser membre. Lleó XIV ha començat la seva intervenció precisament assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
13: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions doncs, s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
14: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
13: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja Noia, Sergi Lladó.
15: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
16: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnes, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
15: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil, descapotat, als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la Salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
17: han arribat ben d'hora al matí.
18: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
19: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
20: Il·lusionada, molt il·lusionada.
17: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
20: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
21: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
22: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem pues, com una energia, un carregar piles.
23: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa molta sort.
22: Benvingut. Sí. Benvingut.
17: Amb Lleó 14, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
19: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
21: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
17: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
0: I abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80 d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
24: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
25: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido.
26: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
24: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda a la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més enllà de la visita del papa, en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari a aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
27: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
28: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
29: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero. Primero, ¿quién es M. Rajoy? Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
27: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
30: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
29: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
27: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
0: En successos, a Barcelona aquest matí un home ha mort per un tret de bala, ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
1: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha abatut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
0: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
1: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
2: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Segon dia de selectivitat arreu de Catalunya. El tret de sortida l'han donat els exàmens d'Història i Filosofia, unes proves que els alumnes han trobat prou assequibles. En canvi, la de Matemàtiques, a la tarda, l'han trobat més difícil que altres anys. Tot plegat en les primeres proves de selectivitat que es fan amb detectors per evitar que els estudiants copiïn. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: Segon dia de selectivitat superat pels més de 45.000 alumnes que aquest any s'han matriculat a l'ESPAU. Un any, per cert, de rècord d'estudiants apuntats. Durant el dia d'avui, igual que ahir, no hi ha hagut cap incidència. De moment, tampoc s'ha detectat cap alumne que fes servir el mòbil durant l'examen. Ho explica la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, des d'un dels tribunals de Manresa.
5: De moment no hem registrat cap incidència. Catalunya ja ha estat pionera fent ús d'aquest tipus de dispositius i el que volíem era garantir l'equitat a l'hora de fer l'examen, que els estudiants tinguessin tots i totes la mateixa oportunitat de fer un examen sense tenir favoritisme a l'hora d'aconseguir informació de forma no correcta. No?
4: De fet, avui mateix a la Universitat Politècnica de la capital del Bages s'hi han passejat alguns detectors que no han trobat res de res. Per tant, un dia tranquil igual que ahir en què, tot i la visita del Papa i les preocupacions per la mobilitat, només van recollir queixes menors com dubtes en l'examen de física que la consellera assegura que revisaran. Demà serà l'últim dia de selectivitat que començarà amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
6: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
7: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
6: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Figús.
8: Sota el lema Celebrem, la Fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Ana Giribet assegura que la voluntat de la Fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
9: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
8: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una centena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Geniri Gallut, bona tarda.
10: Bona tarda. En joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc per la final. De moment, les andreuenques guanyen 0-2 al final del primer quart. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiakos grec. Demà a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
11: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
10: I ahir, en el primer partit de les semifinals, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 100 a 67. Sentim el tècnic, Xavi Pasqual.
12: Agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
10: Demà a les 8 del vespre també el Palau Blaugrana juga el segon partit de la sèrie. I en hoquei patins, el president de l'Igualada Hoquei Club, Manel Burón, ha estat protagonista a la xarxa l'endemà d'eliminar el Barça a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina. L'última lliga que va guanyar l'Igualada va ser el 1997. Enguany, el rival a la final és el Liceo gallec. El president té clar quin és el secret del club que presideix.
13: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
10: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández, del Sentim.
14: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
10: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, ha valorat molt positivament la visita del Papa a Espanya i considera que el Papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita de Lleó XIV a l'estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral. Escoltem Cristóbal López Romero.
2: Creo que el Papa va decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza. Y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
1: Les obres de remodelació dels mercats Torner, Mañón i Llafià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Agüera. Agüera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar l'interior, un espai provisional on ubicar les parades mentre s'habilita tota la resta. A tot això, Esquerra Republicana ha exigit al govern local conèixer el futur model del Mañón, ja que no comparteix la idea d'instal·lar també restauració per atraure clients. En una entrevista al Badalona Matí, el líder de la formació, Àlex Montornès, assegura que s'està perdent, respecte al projecte de remodelació del mercat de Llafià, l'oportunitat d'afegir un equipament esportiu a la reforma. Montornès apostaria per ubicar el mercat en una planta, però aprofitar el desnivell de terreny per construir un poliesportiu en un districte densament poblat com és el de Llafià. També en la mateixa entrevista, Esquerra Republicana acusa el govern local de manca d'autocrítica amb l'índex de criminalitat. Montornès recrimina García Albiol que, tot i la baixada de prop d'un 8% de la criminalitat, en el darrer any s'han produït prop d'un miler de delictes més que el 2022, quan governaven les esquerres. Per al republicà, les polítiques de seguretat del Partit Popular han fracassat.
3: L'alcalde es fa trampa del solitari. Han baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai havien hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde surt i diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord, i el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular, i el seu model em sap molt de greu, però ha fracassat, i a dia d'avui la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
1: I ara mateix tenim 23 graus de temperatura. Was.
4: Els esports amb Ramon Durant.
5: El Joventut ja es troba a València. Aquest matí hi ha hagut entrenament al Roig Arena i aquest vespre, a partir de les 8, comença aquesta sèrie de semifinals. El millor de 5 partits, València-Penya. I en futbol, el Badalona, que ha començat a preparar avui de ple l'enfrontament al camp del Compostela, on hi ha algunes baixes confirmades, com per exemple les de Josu i de Pol Júnior, que estaran sancionats i no podran disputar aquest partit d'anada. I a més, avui també tornem a tenir notícia en el Badalona Women, perquè Cristina Cubedo, la defensa central, una de les defenses centrals de l'equip badaloní, ha renovat el seu contracte per una campanya més. Ens en farem ressò de tot això, i és que avui el Joventut comença aquesta sèrie de semifinals amb el València. Ara mateix està clar que la fita és extremadament complicada. Derrotar a un dels equips, guanyar-li 3 partits a un dels equips punters de l'Eurolliga. De fet, va jugar la final a 4 de l'Eurolliga, no? Però el Joventut ha demostrat, no tan sols en l'eliminatòria contra el Baskonia, sinó en els seus millors moments d'aquesta temporada, que és capaç de qualsevol cosa i de qualsevol gesta. El Joventut, que debutarà avui al Roig Arena, ho farà a partir de les 8, el divendres hi haurà un segon compromís, i el que és segur, el que sabem segur fins ara, és que diumenge a les 8 hi haurà el partit, el primer que es disputi a Badalona.

0: l'experiència, no cal ni parlar-ne, en jugadors com Ricky Rubio, que és un autèntic director d'orquestra, i per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués, doncs el Joventut, que arriba en un moment molt dolç. En tot cas, com dèiem, avui el primer duel d'aquesta sèrie, el millor de 5, i el que sobretot celebrava en aquestes últimes hores el tècnic del Joventut, Dani Miret, és que, com a mínim, Badalona pugui veure doncs, aquest partit de diumenge i, si pot ser, també un altre de semifinals.
1: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
0: Doncs la febre verdinegra, que és molt gran, sembla ser doncs, que ja s'ha confirmat que hi haurà doncs, la possibilitat que pugui viatjar més gent divendres en el segon partit. Segurament doncs, divendres, com a dia ja, tocant el cap de setmana, és que per la gent és molt més còmode que no pas anar-hi avui, però bé, doncs el Joventut, que també estarà acompanyat avui d'un parell d'autocars al Roig Arena per aquest primer partit d'aquesta sèrie de semifinals al millor de 5. Recordem que aquesta temporada tots dos equips s'han enfrontat ja 3 cops. En el Roig Arena 2 vegades, un de Lliga i un de Copa del Rei. En les dues ocasions ha guanyat el conjunt local al València i a Badalona va guanyar l'equip verd i negre. Ara mateix, el que sí que ha deixat clar que és molt important en quant al detall que no es va poder veure en els partits disputats, per exemple, la Copa del Rei a València, ha dit Dani Miret, el tècnic del Joventut, és que a l'equip verd i negre li mancava un americà.
1: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València, i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors, també, vull dir, no tenim l'Ante Tomic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
0: Doncs aquest enfrontament, avui a partir de les 8, un Joventut que ja es quedarà fins divendres, després del segon partit a València, tornarà tot just després del segon partit, i recordem doncs aleshores ja dissabte preparant el tercer assalt, que serà a Badalona el pròxim diumenge.
2: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
4: València Bàsquet, Assisa Joventut.
0: En futbol femení, el Badalona Women, que continua anunciant gairebé cada dia, almenys durant aquesta setmana i per de l'anterior, novetats, ja sigui en forma de baixes, de renovacions, encara no s'han concretat, tot i que sembla doncs, que pel que fa al tema dels fitxatges ja hi ha alguna cosa més que tancada. Com dèiem, avui s'ha pogut, en aquest cas, anunciar la renovació de la defensa central Cristina Cubedo, que ja ha complert dues etapes amb el Badalona Women, anteriorment ja van Badalona, una Cristina Cubedo doncs, que aquesta temporada ha jugat 22 partits. És veritat que una lesió doncs, li ha impedit poder disputar més compromisos, i en tot cas, com dèiem, doncs, és una de les jugadores fonamentals en els esquemes de Marc Ballester. Una Cristina Cubedo que destacava el fet que la temporada que ve han de fer un pas endavant i tornar aquesta confiança que el club està demostrant amb elles.
5: Al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tractar de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
0: Doncs el que està clar, com dèiem, és que aquest Badalona Women no es conforma en qualsevol cosa, que ara mateix segurament, tot i que encara no s'hagin fet oficials algunes renovacions, també podríem dir que María López Valenzuela, la portera, també renovarà i que en aquest

0: El club, insisteixo, no ha fet encara oficial el fitxatge, però tot sembla indicar que compartirà porteria amb Txell Font, la portera del filial del Barça, que s'ha entrenat pràcticament tota la temporada amb el primer equip i que seria, doncs, la incorporació a la porteria del Badalona Women i formaria parella sota pals amb María López Valenzuela. I dit això, ens posem a parlar del Badalona, que avui s'ha entrenat al municipal. Demà està previst que hi hagi, doncs, un entrenament en una superfície de gespa natural. Aquesta és la previsió. En tot cas, moltes coses, perquè pel que fa a la preparació del partit contra el Compostela, un Badalona que ara ho prepara amb alguns dubtes, no? Com, per exemple, sense anar més lluny, la del porter Carlos Azón, que, recordem, va rebre un cop a la cara en el passat partit contra el Cornellà. Ara mateix, doncs, també, com dèiem, amb dubtes sobre la seva participació, una Azón que ho ha jugat absolutament tot. Baixes segures, les de Pol Júnior i la de Josu Rodríguez, que estaran sancionats. En el cas de Pol Júnior, 3 amonestacions en el playoff, i en el cas de Josu Rodríguez, que va veure una doble amonestació en el partit contra el Cornellà. Sembla ser que Pinyol podria tornar a l'equip de cara a aquest compromís de diumenge a Galícia. Aquesta seria una bona notícia, i que cauria allà si hi ve també per un petit problema, doncs, muscular a la cuixa. També va abandonar el terreny de joc a la primera part del darrer partit contra el Cornellà. Per tant, com dèiem, amb aquests problemes, recordem ja les baixes segures de Rocafull, veurem si Morales pot arribar en condicions al partit, també d'Òscar Gómez, que no podrà disputar ja minuts en aquest playoff, i en definitiva, doncs, amb algunes baixes i amb alguns integrants del juvenil Lliga Nacional reforçant el Badalona de cara a aquesta eliminatòria final. Ahir en parlava de tot plegat Tom Diawara, l'extrem del Badalona, que ens visitava el programa Minut 91, un Tom Diawara que feia un resum de com s'havia viscut aquesta eliminatòria contra el Cornellà.
1: Ja va ser molt especial, va ser una locura com es va viure tot, i a sobre vam marcar el principi de la segona part i el públic ens va portar amb volandes a remuntar. I sí, l'anada, jo crec que el resultat va ser una mica més avoltat del compte, però bueno, el Cornellà va fer la seva feina, que va ser els gols, i a vegades el futbol és com psicològic, que si et donen un cop, a vegades costa doncs aixecar-se, i a nosaltres ens van marcar dos gols molt ràpid i ja vam tenir que accelerar, ens van marcar el tercer i és com si, què faig ara?
0: Doncs al final el Badalona, que es va poder refer amb una gran segona part contra el Cornellà, un Tom Diawara que considera que aquest sistema d'ascensos amb 3 eliminatòries és més difícil optar de la tercera a la segona federació que no pas de la segona a la primera, on només hi ha 2 eliminatòries.
1: Sí, jo crec que és més difícil el playoff de tercera a segona que el de segona a primera, perquè són 3 rondes i a sobre són rivals que ja t'has enfrontat, que t'he estudiat molt més, ajustes de cara del que va passar a la Lliga, i penso que el millor, jo no conec el nivell d'altres comunitats, però per exemple hi ha comunitats que penso que ja pujant un perquè és el campió, penso per exemple en altres comunitats que tingui l'oportunitat quan a Catalunya hi ha un nivell altíssim.
0: Tom Diawara, el jugador terrassenc que està gaudint en aquests moments de poder participar al llarg dels 90 minuts dels partits, fins i tot de les pròrrogues, perquè evidentment ho tenia difícil, amb la competència no era dels jugadors que comptava amb Pedro Dolera habitualment. Sí que gaudia de minuts a les segones parts, un parell o 3 de titularitats i fins i tot alguns partits sense convocar. Diu ara que ha tingut la sort que l'arribada d'Azparren, doncs, l'està fent poder gaudir de minuts.
1: Sí, molt content. He tingut la sort de que Miquel, que bueno, va entrar per futbol base, va agafar el lloc d'entrenador com a interí, i bueno, ja em coneixia perquè la temporada passada em va entrenar i sap molt bé com jugo, com estic còmode i el que vol de mi, i bueno, i em va ser clar que jugués com sapigués, i bueno, ja intento fer-ho així en el camp.
0: i amb tota la il·lusió del món afronta aquesta eliminatòria contra el Compostela.
1: Quan vam veure que es tocava Galícia i vam veure que el Compostela estava ja lluitant, a mi em feia molta il·lusió perquè tenen un camp molt, molt, molt bonic, és un estadi on jo, per exemple, vaig veure que Ronaldo en el Barça va fer un
2: gol històric,
1: sí. Gol històric, i molta il·lusió, queda una ronda i ho donarem tot per, doncs, per pujar, que era l'objectiu principal del club i nostre.
0: Doncs Tom Diawara, esperem que estigui prou inspirat en aquesta eliminatòria contra el Compostela, que s'iniciarà el diumenge a partir de 6 de la tarda al Estadi Municipal Vero Boquete. Recordem avui, a partir de les 8, un quart d'hora, com sempre, Ràdio Ciutat de Badalona, aquest partit de bàsquet, el primer de les semifinals, sèrie el millor de 5, València-Joventut. Esperem que la penya es pugui apuntar la primera victòria. Ho deixem aquí, fins demà, adeu-siau.
3: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
4: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
5: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
4: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
6: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
7: Aquí Badalona.

0: les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
2: València Bàsquet a 6 a Joventut.
3: Són 3 quarts de 8 del vespre, comencen les semifinals de Lliga ACB des de València.
4: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
5: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
5: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
6: Força, penya!
1: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
5: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
7: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
3: Molt bona tarda, molt bona nit des del Roig Arena per viure aquest partidàs entre València i el massís de Joventut, que obrirà aquests quarts de final de 5, el millor de 5 partits, el conjunt verd-i-negre que compta amb tots els seus jugadors a València, que ja ha fet, ha deixat fora els 3 jugadors, entre ells Darius Thompson i Xavi López Aróstegui. Per tant, hi entra Isaac Nogués, tot i que la seva participació sembla més que complicada. Tot això ho explicarem des d'ara i fins d'inici aquest partit amb el Jordi Uri a les vies de so i ja amb nosaltres la Carola Barriga i el Daniel Muñoz. Molt bona nit tarda.
8: Molt bon vespre.
9: Hola, què tal?
3: Home, Daniel, recuperat o no?
9: Completament, completament. No em veus? Bueno, no
3: amb
9: em veus,
3: eh?
9: Però em sent.
3: Amb l'eufòria.
9: Sí, sí, sí. L'altre dia va ser molt especial, crec que tant per tu com per mi, com per els jugadors, l'afició, va ser un gran dia.
3: Va ser un gran dia perquè va ser una miqueta, Carola, allò d'ajuntar-ho tot, eh? Que et surtin les coses bé, quan segurament no hi comptes.
8: Ja, va ser especial, jo crec. Almenys des del que rebíem des d'aquí és que allò era molt especial.
3: La penya té opcions de guanyar algun dels dos partits aquí a València?
9: Completament. Jo crec que poques, siguem realistes, però en té. Jo, sincerament, de tots els equips de la CB, amb l'únic que diria no hi ha cap opció de passar és amb el Madrid, malgrat que l'hagi eliminat el Tenerife, eh? Però ja d'entrada dic, mira, el Madrid ja podem fer malabars, que mai ens en sortim. Però jo, amb qualsevol altre, crec que hi ha opcions. El València és el segon millor equip de la Lliga, ha entrat a la Final Four, és un equipàs, però hi ha alguna opció.
3: Doncs veurem si aconsegueix avui guanyar. De moment, Pedro Martínez ahir ja va posar focus amb Enric Rubio. Què us sembla, Carola? Tu que ets entrenadora, això clarament focalitza això, que Enriqui el mirin amb lupa.
8: Sí, tal qual. També és veritat que he vist a xarxes que algú s'ha entretingut a posar el número de tirs lliures.
3: Doncs, Carola, deixem que talli un moment perquè aprofitem per saludar els telespectadors de Televisió de Badalona, perquè avui ja hem avançat l'informatiu per tot l'esdeveniment que està produint a Catalunya amb la visita del Papa, però per nosaltres el Papa és el Joventut, és el que més adorem, i avui intentarà explicar una victòria des d'aquí, des del Roig Arena. Comencen les semifinals d'aquesta Lliga ACB València Bàsquet contra Joventut amb aproximadament 150 aficionats que han vingut des de Badalona avui mateix i en una eliminatòria que serà el millor de 5 partits. Juguen al conjunt valencià el tècnic Pedro Martínez, també el badaloní Isaac Nogués, que de fora Xavi López Aróstegui, l'ex verd i negre. Una penya que aquesta temporada ha perdut els dos partits que ha jugat aquí, tant en els quarts de final de la Copa del Rei com també en el partit de la Lliga regular de l'ACB, i per tant avui ho intentarà sumar una victòria. Demà passat tornarà a jugar aquí divendres el segon partit abans de tornar a Badalona diumenge per viure el tercer assalt. Molt important intentar pescar un dels dos partits per posar pressió al gran favorit, que és el València. Dèiem, Daniel, Carola, deies, el que em costa de veure és el Madrid. Ara a València també crec que, no sé si esteu d'acord, té la pressió d'haver de guanyar, perquè és el favorit per guanyar la Lliga.
8: És evident que dels quatre semifinalistes qui s'hauria de fer amb el títol és el València, perquè al final va quedar entre els quatre primers, els altres tots són dels 5 al 8. Per tant, el qui té la pressió en aquest cas és el València. Comentàvem això de Pedro Martínez i Ricky Rubio i els tirs lliures, i he vist a Twitter algú que s'ha entretingut a posar les dades dels tirs lliures dels partits jugats entre la penya i el València aquesta temporada, i de les tres vegades que s'han enfrontat, en dues el València tira més tirs lliures que la sí. penya. Per tant, és allò de la comptabilitat, no?, que fas venir els números segons com et ve. Amb ell li anava bé comparar Ricky Rubio amb Jan Montero, bé, a un altre li pot convenir buscar sí. els globals.
9: No, i a mi em va fer gràcia, sincerament, que deia... No, en Ricky sap molt bé el que ha de fer per anar a la línia de tir lliure, tota la pesca, jo pensava, tu sí que saps molt bé el que has de fer abans d'un partit per apartar els àrbitres.
8: I de pas, tu, Pedro, pots explicar-li a Montero què pot fer.
9: Sí, bueno, exacte. Sí, és tan fàcil, no?, de, com s'ha de fer, en fi.
3: Doncs des d'aquí també saludem a tots els bombers que estan en els parcs, doncs esperant el seu moment, però mirant també el Joventut per seguir aquesta semifinal de partit. Amb Juan Roig, el president, el propietari del València, a primera fila, amb Juan Morales, que va saludar-lo per dir-li com estàs. La veritat és que Juan Morales està a sota del graó, Juan Roig està a sobre, i és com si fos Déu, eh? Està Juan Roig volant per sobre de Juan Morales, abraçant-lo, i dient-li, has visto que pabellón he hecho tan divertido, tan chulo? La veritat és que és molt xulo, aquest pabelló, eh?
9: Sí. És increïble, la veritat és que això s'ha de reconèixer, que fa patxoca.
3: Carola, tu has estat ja en aquest pavelló?
8: No.
3: Amb ganes de venir o no?
8: Moltes.
3: Vinga, a veure si ho aconseguim.
8: Molt bé.
3: I podem viure aquí un partit entre el Joventut i el València. I sí que ha vingut i no super normalment és l'Ivan Corrales, que Ivan, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda.
3: Tu ja ets molt habitual aquí, eh?
10: Sí, aquesta temporada ja ha vingut. He vingut diverses vegades aquí a Roig Arena, i també per la Copa amb vosaltres i amb la penya, i esperem gaudir d'un gran partit. I està clar que València en principi és favorit, però jo crec que nosaltres tindrem possibilitats, i el que parlava de les declaracions, el que ha dit el Pedro, un o un altre, doncs al final els play-offs es juguen a dins i a fora de la pista, i cadascun intenta, doncs, treure el màxim rèdit possible abans de jugar, però al final el que comptarà i el que valdrà és el que es veia a la pista. En principi, per ritme i per fase regular, el València és favorit, però jo crec que nosaltres arribem en un molt, molt moment de temporada. No sé si el millor, però sí que hi ha un grandíssim moment, i en un grandíssim Ricky, i jo crec que al final nosaltres tindrem possibilitats. I sobretot per nosaltres, jo crec que aquest partit és molt més important que per València, i a veure si estem endollats.
3: Giovanni, perquè el veig molt concentrat, la veritat és que l'altre dia vam anar a fer la prèvia en el Palau Olímpic, i vam intentar fer allò, vinga, anem a fer una mica d'una crida, i realment, Giovanni, perquè el vam veure molt alliberat, perquè a banda de la broma que ens va fer...
8: No, broma no, Xavi. A veure, si hem vist a Ramon Duran banyant-se de nit, jo voldré veure l'arròs.
3: Ostres, sisplau.
8: No em deixeu així,
3: no
8: sé, jo vull.
3: Ara no recordo si el vídeo de Ramon Durant l'hem penjat a xarxes.
8: Sí, jo l'he vist.
3: Està penjat a xarxes?
8: Jo l'he vist.
3: Doncs escolta'm, el vam veure per televisió, i ara ho reclamarem, perquè realment la classificació del Badalona, que jugarà contra el Compostela el diumenge, partit d'anada, serà important. Diumenge a les 6, Compostela, Badalona, partit d'anada, i la tornada serà el següent cap de setmana. Hi ha una ovació per Guillem Vives... També hi ha ovació per Ricky Rubio, l'ex de la València, i també l'ídol del bàsquet català, nacional i europeu, perquè Ricky Rubio aquí està despertant passió per tot arreu. Per part del conjunt madrileny, amb el dorsal 0 Drea, amb el Julian Icrac, 9 Ricky Rubio, 11 Giovanni Parker, 12 Lude Hackenson, 16 Guillem Vives, 21 Miguel Malik Allen, 23 Mark Rusic, 24 Cameron Hunt, 35 Morant, 25 Morant, 35 Virgander i 88 Adam Kang. L'entrenador és Diani Miret, acompanyat per Albert Lluís Duran i Albert Canyelles. També hi és els fisios Oriol Dodé i Albert Ruiz, el delegat Adrià Delgado, el preparador físic, el Dani Moreno. Per part del València Bàsquet, amb el dorsal 0, Branco Patio, amb l'1 Taylor, amb el 3 de Rivers, amb el 4 Pradilla, 5 de Larrea, 7 Tei, amb el 9 Jean Montero, 10 Moore, 12 Saco, 23 Cárdenas, 24 Costello i 32 Isaac Noguer, entrenador és Pedro Martínez. Tot això a punt de començar, 5 minuts, déu-n'hi-do l'ambientàs que hi ha a Gran Canària Arena.
11: Supermercats Condis patrocina aquest partit. La penya en joc.
3: En una semifinal, ahir van començar l'altra semifinal, que sembla, Daniel Carola, que el Barça va per feina.
8: Sí, sí, ahir la veritat és que no va haver-hi pràcticament partit. O sigui, el Barça va prémer l'accelerador i s'ho va endur.
9: Sí, però ara, Xavi, que deies que a València ja hi ha molta gent i hi ha caliu, crec que això no va ser així al Palau, perquè pel que he vist, el partit d'ahir contra el Tenerife hi havia 4.500 persones. A una semifinal també és sorprenent.
3: Sí, és veritat que aquest tram final... Crec que el Barça, no sé si esteu d'acord, s'està trobant amb unes circumstàncies
9: home,
3: que no se les esperava ni ells.
9: Home, o sigui,
3: el
9: Madrid no s'ho creuen.
3: El Múrcia, amb les jornades a Ennis i a la zona de Julius, que és el sí. Segon millor. Jugant contra el Tenerife i també cansats després de guanyar el Madrid. I, a més, és el moment en què hem recuperat tots els jugadors que els tenen tots perfecte, per tant...
9: Sí, sí.
3: No sé, és que es troben allà en una situació perfecta, no?
9: Sí, home, és que poden guanyar una lliga que no es creien ni ells, la veritat. Esperem que la penya ho impedeixi.
3: Que la penya ho impedeixi, aquesta m'ha agradat moltíssim.
9: Home,
3: Carola,
9: només vull dir, imagineu-vos una final Barça-Penya, eh? Seria...
3: El factor pista pel Barça, eh? Seria?
9: Clar, sí, sí.
8: Sí, sí.
10: L'última la van guanyar, eh?
9: Cert, el 92, no? O així?
10: L'última la van guanyar amb 3-1 amb la pilota robada.
8: Però no va ser... Però no va ser el Palau.
10: No, va ser el Sant Jordi, però...
8: Sant Jordi.
10: Bueno, amb cama en contra, Carola.
8: Sí, ja, però... Ja. Però, Ivan, no és el mateix l'ambient del Palau que l'ambient del Sant Jordi.
10: Home... Bueno,
9: té molt de mèrit.
10: Cama en contra i victòria. Aquella lliga la vam gaudir com si fos...
9: Hombre.
10: Saps? Dona igual. Que l'última la vam... Jo només dic que l'última vegada que vam jugar una final contra el Barça en camp contrari, la vam guanyar.
9: Ara.
10: No dic res més. Em dona igual com si digués al pavelló. La vam guanyar.
3: Recordo aquella final a Sant Jordi amb el Pau Oliveres, amb el Quico Vera, que vam haver de tornar... caminant per tot Montjuïc, uf, quina volta hem donat, perquè estàvem cagats de por, eh? És a dir, ostres, impressionant. Fan un homenatge aquí enmig de la pista i el trofeu a l'esforç que el donen a Josep Puerto, que és el capità. Josep Puerto que ja fa temps que no està jugant cap minut de partit. És curiós perquè a la imatge hi ha, en un costat, els jugadors de la penya i Guillem Vives a l'altre, sol. T'has fixat, Ivan?
10: Sí, està el Guillem ja on farem la roda per acabar l'escalfament i per començar atacant. I està ja amb el Dani Moreno esperant per fer la roda d'escalfament. Ara s'apropa el Jabari Parque, però la resta de jugadors doncs, esperant per aquest premi que li han donat al Josep Puerto.
3: Veiem a la llotja que hi ha Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona, que no tenia controlat que estigués aquí. I qui no hi és Juan Roig, que Juan Roig prefereix estar en el seu seient, la fila 1. Aquelles coses curioses, eh?
8: És el que té ser el propietari del pavelló, el propietari de Mercadona... Quan ets propietari de tantes coses, pots fer això?
10: Correcte, que no la pots fer el que vulguis. I quan el pavelló és teu,
8: per això.
10: Pots seure on vulguis, no?
8: Exactament. No?
3: Doncs ara intenten l'himne. Estan intentant fer allò que fan a Màlaga. No sé si enganxaran o no, Daniel, a Màlaga sí que és xulo allò de l'himne, però aquí sí. A València posen com si fos karaoke en el videomarcador.
9: Sí.
3: Veiem la gent que intenta vocalitzar, però no ho saben, eh?
8: És que són així tipus sossos com nosaltres.
9: Sí, no sé, també jo l'altre dia a Vitòria, jo la xaranga aquesta, sincerament, a mi em sembla més d'un circ que d'un pavelló de bàsquet.
8: Veus? És que nosaltres tenim aquest perfil més sosso.
3: Que difícil que és enganxar a la gent... Amb fent un himne una mica forçat, però bueno, no sé, això sí, ho fan en valencià, eh? Com a anècdota, i m'agradaria que això, si no féssim incidència, perquè per mi és bastant greu. Ha entrat Marc Teixidor, que és un aficionat de la penya, el seu avi, Antoni Teixidor, de Baspenya, històric també,
8: sí.
3: Amb seient a primera fila. Doncs no el deixaven entrar amb el polo de la penya. S'ha hagut de capgirar el polo i el porta al revés, com si s'hagués vestit malament, perquè no poden haver-hi samarretes a la zona baixa de rivals del València. Jo això ho trobo lamentable.
9: Doncs sí.
8: I m'agradaria haver... I això segurament hauria d'estar com publicitat en algun lloc, no? Vull dir, jo què sé, allò del reservat el dret d'admissió és una mica relatiu, home, perquè ell ha pagat l'entrada.
9: A veure si ho farien amb el president del Panathinaikos, això.
8: Exacte,
9: jo crec que no.
8: Saps? És que és una mica... Hòstia, ridícul. L'ACB fa el ridícul en aquestes coses.
10: Aquests temes, totalment record, és un tema ridícul. Jo he portat la samarreta i també la tinc aquí a la taula, presidint la nostra la transmissió, perquè en principi sembla... Sé que no es la podem ficar. Això, aquests temes en el bàsquet, són ridículs, em semblen molt futboleros, saps? Els aficionats de bàsquet no som aficionats problemàtics. Defensem el nostre equip, volem venir a gaudir, ens desplacem per gaudir amb l'equip, i què més dona si seus a dalt, al mig o baix? Cadascú defensa l'equip, som en general aficions superesportives, i aquest tema ridícul de no deixar en el 2026 que una persona es fiqui la samarreta del seu equip per veure un esdeveniment esportiu és una mica ridícul i, si m'ho permeteu, una mica retrògrad.
3: Doncs sortirà Guillem Vives de titular per part de la penya. Vives, Han, Jani Crac, Rusic i Jabari Parker. Enrique Rubio, que els està esperant a tots per demanar-nos concentració. Què us sembla, Guillem Vives de titular?
8: Sorprèn una mica, no? Perquè no ho hem vist gaire aquesta temporada.
9: Però està bé, perquè jo crec que Ricky, per exemple, ja estarà motivadíssim, involucradíssim de totes les maneres, i en Guillem això segur que li dona un plus de motivació i confiança, que bé, tot el que sigui involucrar més jugadors i més és en Guillem, per mi millor.
10: Sí, sí, protegeixes el Ricky una mica, mm-hmm. I també jugues la carta de l'exjugador, que segurament el Guillem està sempre motivat, no? Però jugar contra un dels... contra el seu ex-equip, doncs sempre això dona un plus i protegeixes una mica aquest inici de partit del Ricky. Important, evidentment, tothom ho sabem, el ritme de partit, però perquè per nosaltres no deixar córrer el València, ha de ser un partit on hem d'atacar molt el rebot ofensiu.
3: I escolteu-ho per començar, el salt inicial entre Sacco i Rusic. Comença el primer quart, primera pilota pel València.
12: Et caduca el carnet de conduir?
13: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
12: Carrer Francesc Macià, 6.
13: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Mare meva, que la primera falta és de Rusic a 7 metres, que comença a renegar Daniel Carola. Al nivell d'arbitratge hi ha amb Jordi Aliaga. Entre ells acaba de pujar molt perquè hi ha hagut un mínim contacte.
8: Doncs a veure si el mantenen. La qüestió és quin estàndard d'arbitratge han de tenir i que sigui el mateix tot el partit.
9: Molt justet, aquesta.
3: De seguida preguntarem una cosa ara... Triple de Jean Montero. El primer llançament des de llarga distància, des de l'estrella del conjunt valencià, Joan Guillem Vives. 3-0 en el marcador. De seguida li preguntarem a l'Ivan Corrales perquè Ricky Rubio està assegut a sobre de tres coixins. Està com si estés a peu. Joan Guillem Vives. Vives per Rusic per la pilota. Recupera Jani Crac. La dona per Vives. Vives llença per taula i anota. Primer bàsquet de la penya. És el primer bàsquet de Guillem Vives. I Pradilla, que estava fent de Palomero. En castellà es diu Palomero. I no l'ha vist en la contracop. Sacco buscant a Franco Badio, l'ex de Manresa. Interior, Pradilla. La dona per Taylor. Taylor se la juga des de la cantonada. No hi va. El rebot és de Rusic. Rusic per Han per Crac, i surt el contracop, la penya es pot situar per davant. 3-2 en el marcador. Juga Cameron Han, bloqueig directe de Cameron Han. Sobre Cameron Han, la dona per Rusic. Rusic anota, la penya guanya 4-3. Bon pick and roll, bona situació. Aquí aprofitant sobretot a com està acabant Daniel, l'amic Rusic.
9: Sí, un final de temporada increïble, i em sembla que ho va dir la Carola, des que juga de 5 ha trobat la seva posició i està imparable.
3: Bona assistència de Montero per Sacco, que es penja del cèrcol. 5-4 en el marcador, la penya perdent d'un. I Jean Montero, quina velocitat que té, Ivan, per desequilibrar.
10: Sí, ha començat molt bé el Montero, i hem d'anar en compte amb la, amb la nostra defensa de sobre ell, anotant primer un triple i després una assistència.
3: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Guillem Vives, triple!
14: Subaru, el triple!
3: Subaru!
15: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
16: Subaru.
3: Ai, que RAC1 se'ns està copiant el Subaru. Ai, que RAC1 se'ns està copiant el Subaru. 5 a 7 del marcador, la penya guanyant de 2. La Pradilla, Pradilla pel baix, davant de Cameron Hunt. Ja ve una ajuda, ja ve una ajuda. Pradilla per Sacco. L'ha tocat Parker i serà pilota de fons. Parker, que el veig molt motivat, queda 9 segons de posició. Parker animant a Rússic, dient-li el que ha de fer defensivament. Carola, que això és molt important, que Parker estigui molt endollat.
8: Que ell no sigui un gran defensor no significa que no sàpiga de què va.
3: Per la pilota València, la recupera Cameron Hunt. A la primera fila de la graderia tenim a tots els aficionats de València. Uns aficionats, tap, sobre Cameron Hunt és de Branco Badiosan, dos tirs lliures. Són totes les dones que hi ha a primera fila, dic dones perquè són dones, d'una mitjana de 70 anys, totes amb panderetes.
10: Sí, sí, Xavi, aquesta és la facció de quan tires o llences tirs lliures, la va, s'ha fallat, la va, s'ha fallat. I des de la meva època, eh?
3: Ja, s'ho temo. Sí, però... I l'ha fet.
8: Oh.
3: Ha notat. Aviam, hi tornarem, com m'ha agradat. A més, van coordinades. Aviam, si ho donen, aviam. El rebote. Carai. Doncs ara falla Cameron Hunt. Déu-n'hi-do, eh? La coreografia que tenen aquí amb les panderetes, com si fossin panderetes
8: de... Si diu que fa molts anys que ho fan, escolta, porten molt d'entrenament.
3: Triple de Pradilla, s'ho estava mirant massa lluny aquí. Jabari Parker, empat a 8, perquè Ricky Rubio està assegut sobre dos coixins.
10: Sí, és una mica... No?
9: Home, hi ha una possible explicació. No? Quan tens dos coixins sota el cul, sí. Les morenes... Però seria... Esperem que no.
8: Esperem que no sigui.
10: No. No, crec que no, perquè ja entra a pista ràpidament, o sigui que sé que seria per un altre motiu, però sí que és una mica la imatge de la banqueta, però ja l'han tret perquè ell entra a pista juntament amb el Simon, pel Rússic i pel Guillem, però segurament serà per un tema millor de les lumbars o d'alguna part del seu cos.
3: Doncs entra Ricky Rubio, minut 7 de partit, 3 minuts de Guillem Vives a pista i entra Ricky. Ricky per Cameron Hunt. Hunt interior per Virgander. Falla Virgander de sota el cèrcol. La recupera Virgander. Virgander l'ha de treure. Jabari Parker. Parker que trenca. Parker. Cistellota. No. Toc de dins de Sirmon. Virgander ja nota. S'ha caigut ara Rivers. Però de moment Parker el veiem molt actiu. I Virgander, déu-n'hi-do també com està jugant, eh? Rivers se n'haurà d'anar a la banqueta. Es posa les mans a la cara. Sembla que s'ha fet mal el turmell. Si s'ha de fer una lesió a algú, que no sigui greu, eh? Res, 3 o 4 partits de semifinal.
8: Sí,
3: que
8: allò, un parell de setmanes sí. De descans. Ja està.
3: Doncs se n'haurà d'anar a la banqueta Rivers i entrarà Marc Costello, que és un pivot que sobra i que, per tant, té molt de perill en el tir exterior. En el joc interior, Daniel, creus que estem bastant igualats o no?
9: Sí, a mi la veritat és que Rivers aquest any està fent bona temporada, però no m'entusiasma. Però clar, a la penya li falta Tomic. I aquest Tomic, llavors, crec que fins i tot podríem...
8: Tenim una mica millor nosaltres.
9: Exacte, home, ja els agradaria tenir Parker i Tomic al València. Però tenim aquest problema.
3: Tomic està assegut aquí al costat de la banqueta, vestit de carrer, eh? Joan Taylor, i la falta personal és de... Ja, Nick Crack ha intentat anticipar-se, ha arribat tard i acaba perdent la pilota. Reformes, canvis, a vegades ho tenim tot. Mobles de cuina, sanitaris, parquet i les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts del teu servei. Entra a badagres.com o truca ara al 93-395-0311. Badagres!
15: Badagres.
17: Badagres.
15: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
3: Falla el triple de darrere, el rebot està de Simon Virgander, l'ha tocat Costello, i per tant, 6 pilota per la penya, que guanya 8-10. Xiulets per Ricky Rubio, que està fent una exhibició en aquest tram final de temps, però de la temporada. Ricky, interior per Yannick Crac. Yannick Crac, moviment, bàsquet. 8-12, la penya, Carola, per davant.
8: La penya està molt, molt sòlida, no? Jo veig un equip molt, molt consistent, tant davant com darrere, sense complexes, que això és important.
3: Ja Montero obrint per Taylor, Cameron Taylor aguantant aquí Yannick Crac, llançament i no nota, bona defensa, rebot de Parker, Pedro Martínez, que moment no demana temps mort, ataca Ricky Rubio, la penya guanyant 8-12 a 4 minuts de partit, al minut 4, 8-12, el Joventut guanyant, i Cameron Hunt de moment no ha aparegut, per anotar algun triple. Han, la passada interior, li ha tocat per darrere amb el Montero. Contra gol de Montero, que es farà el bàsquet. Jo crec que aquí Riqui havia gastat una falta. Ivan.
10: Sí, ho ha intentat, però jo crec que no confiava molt en que pogués ser antiesportiva. I ara sí que el Riqui, amb una bona penetració, treu la falta, excepte Montero. Jo crec que la nostra defensa està sent bona amb la línia exterior de València, que no està podent anotar amb facilitat, i això està afavorint que el ritme de partit sigui més favorable a nosaltres, perquè fins ara no hem deixat córrer al València, i això és molt important.
3: Ivan, no és ple el Roig Arena?
10: No, avui pel primer partit, no sé si mica en mica anirà arribant una mica més de gent, però fins ara no és ple del tot.
3: Falla Riqui Rubio, aquesta senyora té tot d'arro, eh?
16: Sí, sí.
3: Això em recorda els partits de meu fill, eh? I ara sí que la nota, 10 a 13, torna Mike Rusic, se'n va a la banqueta Jabari Parker, per tant, jugant Daniel amb dos cincs.
9: Sí, no és el primer que ho veiem ni en Miren ni quan ja hi havia Durant. És un recurs que es fa servir i a mi em sembla bé, la veritat. Jo crec que jugar amb dos jugadors alts sempre, evidentment, té coses positives, i en el rebot és molt més fiable.
3: De la Rea buscant amor. Recordem que hi haurà la Supercopa ACB a Badalona el 19, el 20 i el 20 de setembre.
16: Sense el Madrid.
3: I on segur que hi haurà el València, el Joventut, el Bascònia i segurament el Barça. Joan Riqui Rubio, feia del triple Cárdenas, un jugador que ha estat al Peristeri, cedit pel València i que ha tornat a aquest tram final i està jugant minuts. Riqui, sí. Trencant de la Rea. No xiulen falta sobre Riqui. Jo crec que les declaracions de Pedro anaven en aquesta línia.
16: Ja.
9: Home.
3: Perquè...
16: És allò de más sabe el diablo por viejo, no?
3: Sí, sí, absolutament. Key, llença, no nota, i no hi ha falta. A falta de 4:45 per acabar aquest primer quart, Joventut 13, València Bàsquet 10.
17: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
3: Joan Hackenson, amb quina defensa del València. Increïble com estan marcant les línies. Llença, Virgander fatal. Davant de Costello, en lloc de fer revers, ha volgut forçar massa. I surt en contracop, Marc Costello se la juga 3 en 5 segons de posació. Falla el triple, rebot és de València. Penetració i el bàsquet. Daniel, Carola, sabeu per què el València llença la majoria de tirs amb menys de 8 segons de possessió?
16: Jo crec que ho sabia, però no me'n recordo.
3: Perquè els jugadors encara no han arribat al rebot. El rebot normalment surt esculpit. Per tant, tu quan agafes el rebot ofensiu estàs de cara directament. I els jugadors que estan defensant no els dona temps de girar-se. Llançament de 3 de Adam Hanga, triple! Triple d'Adam Hanga, la penya guanya de 14, triple! Subaru!
18: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
19: Subaru.
3: Anota el triple també Moore, 15 a 16, déu-n'hi-do com està el partit, déu-n'hi-do l'ambient que hi ha aquí. Tenim enganxadíssima la gent, es prepara Morant per entrar a pista. Joan Adam Hanga, Daniel Adam Hanga, que després del partit del Baskonia va dir que molt difícil que continuï, que se'n va cap a Hongria.
9: Sí, a mi em va saber greu, la veritat, perquè crec que és un jugador que suma en molts aspectes. Però,
3: triple de Màquia Rússic, com està la penya, triple de Rússic, triple Subaru!
20: El polígon de les guixeres o a drivin.com, Subaru.
3: Aquests intercanvis de cistella no ens interessen.
16: Però ens interessa ficar de fora, i això és un recurs que la penya no li ha sortit massa bé durant l'any.
10: Sí, està clar que si des de la línia exterior estem encertats, doncs això és bona notícia. Defensivament hem d'intentar, doncs, amb aquestes situacions doncs, no encaixar cistelles fàcils, però contra un equip com València doncs és difícil, i ells intenten jugar amb aquest ritme que diu el Xavi d'arribar i llançar i després atacar el rebot.
3: Jo crec que Virgander ha d'anar a la banqueta, està ofegadíssim. Havia agafat el rebot, li han robat la cartera i està ofegat, està agafant aire, i per això hi haurà el doble canvi, Morant i Han, i també Drell. Un Drell, Daniel, que a tu que t'agraden aquests pentinats així diferents. L'altre dia portava trenetes en l'entrenament i ha dit que no, que el portarà en el primer partit de Badalona, se'ls farà per jugar. Avui bueno. No, s'han tornat a posar normal.
9: Bueno, mentre no li apretin gaire les idees, jo, cadascú...
3: Bueno, no sé, no, idees. Joan, la penya 17-19, guanyant de 2, empat i la reia. Per tant, la penya ara jugant amb Hackenson, Han, Hanga, Drell i Moran. Carola, quin ritme de partit, eh? Gran, gran.
16: Sí, és el que busca Pedro Martínez i es tracta de que la penya sigui capaç de no morir en aquestes situacions i que no faci que li controlin el partit.
3: Ei, falla. Rebot de Hackenson, havia perdut la pilota Han, i veurem si fan falta tàctica per tallar el contracop. Ara s'han situat ja molt bé Drell per Hackenson, es prepara per tornar Jan Montero. Hackenson se la juga a 3. Triple de l'Ude Hackenson, la penya guanya de 5, màxim avantatge, triple de Hackenson, triple Subaru.
19: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorecargable. Subaru.
3: La resposta és de Cárdenas, intercanvi de cistelles, també nota el triple, i es situa un altre cop a 2 punts. La penya està jugant de moment bé, ha sortit concentrada, 1 minut 20 segons, però què passarà quan no tingui encert des del triple? Per la pilota Hanga, Can Bertran, més de 100 anys elaborant cada dia el seu redó, croissants, encemades, tornem-hi's i el millor pa de Badalona de Catalunya, tot això podreu dir al bar, amb un supercafè, en funcions naturals, o la teva beguda preferida. No us equivoqueu, Can Bertran, carrer Canonja Venera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix, Can Bertran, carrer Encoeta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran!
20: Tot ho fem amb el millor producte.
21: A la cantonada del carrer d'Encoeta amb el carrer del Carme.
3: 20 a 22, amb quin percentatge de triples porta, Daniel? Ara mateix la penya.
9: Sí, és que ho anava a dir, la penya porta 4 de 4 en triples.
3: Falta de Moren. I van, 4 de 4 en triples i només guanyen de 2.
10: Sí, sí, al final el ritme del partit és un ritme alt, ja ho sabíem. Jo crec que les rotacions contínues del València són normals, les nostres també, però són molt necessàries en aquests partits d'aquesta eliminatòria. I evidentment, com deia la Carola al principi, tots els que ens ajudi d'encer exterior serà molt bo, perquè els partits que ho hem tingut hem pogut competir molt millor que els que no l'hem tingut.
3: Taylor, que empata el partit, a falta de 53 segons per acabar aquest primer quart. Joventut 22, València Bàsquet 22.
20: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
22: Imprimeix a Gràfiques Venus.
3: Déu-n'hi-do, Moran, com es menja el tap de Saco, contracop del València. La toca el conjunt verd i negre, per tant serà pilota de fons per València. 34 segons de moment, Carola, competint el Joventut aquí al Roig Arena.
16: Sí, i malgrat que el València intenta accelerar, la penya li està fent passar malament.
3: Ja bàsquet de Saco, es posa per davant, es situa per davant, el parcial és de 7 a 0. Daniel.
9: Sí, és que jo crec que la penya, no per voluntat, sinó per incapacitat, però ha de fer un pas més en defensa, perquè si no... no podrà mantenir aquest nivell en atac.
16: Més que fer un pas més en defensa, crec que l'ha de fer una mica millor. En l'últim triple del València ha estat un excés de zel. Han anat 3 homes a un jugador que anava per la línia de fons i han deixat totalment descobert el passi del córner, per entendre'ns.
3: Ha d'entrar Enric Rubio una altra vegada. Enric, buscant a Cameron Han, forçadíssim. No, demoran. S'endú el tap. Segon tap, que li enxufen a Moran, que fa 2-5, sí. I que té un físic increïble. Queden 4 segons, en queden 3. Montero, cistella a l'últim segon. Cistella a l'últim segon de Jean Montero. El parcial és de 9 a 0 per tancar aquest primer quart. Carola, això va de ritmes, eh? El València no frenarà.
16: Exacte. O sigui, aquí la qüestió és com arranca el segon quart la penya per canviar el ritme d'aquest partit. Potser has de fer més faltes potser has de ser més sòlid en les situacions de 5 contra 5, potser has d'aconseguir que no facin el que estaves explicant tu abans, no? Això del el triple aquest tan ràpid o aquest tir tan ràpid que té el València és una cosa que els entrenadors expliquen, que són atac en els primers 8 segons de possessió, en els segons 8 segons o en els tercers. Llavors intenten tenir un tir en els primers 8 segons. Potser has de treballar perquè això no passi.
3: Doncs de moment ho estan fent bé. Anem a repassar l'estadística d'aquest primer quart, perquè Daniel portava la penya 4 de 4, però ha perdut una mica de ritme.
9: Sí, de moment el millor jugador de la penya és Rusić, que porta en 6 minuts 5 punts, també 3 rebots i una assistència per 8 de valoració. I ha començat també en Guillem Vives, que en els primers 3 minuts que ha jugat de quart ha sumat 5 punts amb un triple inclòs i 5 de valoració. Hackenson, que en 4 minuts i mig porta 3 punts amb un d'aquests triples de l'equip. Enrique, que en 5 minuts porta un puntet, però també ha repartit un parell d'assistències i ha sumat un rebot i sumat 3 de valoració. I Crack porta també 2 punts, 2 de valoració. Virgander, un parell de puntets més i 3 rebots. I Adam Hanga, que també ha anotat un triple. La penya, que ha portat 4 de 13 en llançaments de 2, un 31%, força pobre, però en canvi en triples porta, com diem, 4 de 4. La penya, que suma 12 rebots i 22 de valoració, de moment domina en aquest apartat estadístic en rebots el València, que tot just n'ha agafat 7.
0: La penya en joc.
3: Ivan, hem de seguir, sobretot, mantenint aquest nivell, perquè, si no, serà molt difícil, eh?
10: Sí, sobretot al final d'aquest últim quart, amb el passat que tu dius de 9-0, Xavi, que s'ha ficat al València, doncs ells han jugat a un ritme molt alt. Si poden córrer, poden arribar en transició. Aquesta idea que tu deies de llançar en els primers 8 segons i després de poder atacar aquest rebot, doncs nosaltres hem d'intentar, doncs, aturar això, perquè evidentment amb aquests números de passar de 100 punts al València, per nosaltres serà molt difícil acabar de competir el partit fins al final.
3: Ha començat el segon quart aquí a València.
2: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
3: I Riqui Rubio, que fa una penetració i a cistella passada, clava una cistella increïble. Branco Badio, arribant Han, tardíssim triple, parcial de 12 a 2. Carola, Daniel, podem perdre o guanyar, però no podem estar tan despistats, eh?
16: No, i a més aquí no hi havia contracop, vull dir que havia arribat bé el balanç defensiu de la penya.
3: Van Riqui per Han per Riqui se la jugarà de 3. Se la juga de 3, no hi va. El rebot és de Cameron Taylor. La penya perdem 29 a 24, jugant Cameron Taylor. La falta ara és de Rusić, segona. Segona, Michael Rusić, li fan la falta, aquella falta del rookie, tot i que no és ni universitari, Rusić. Li xiulen la segona, eh? I ara Dani Miret es queixa a l'àrbitre principal, li està dient que és Costello qui deixa anar el braç, sí, a la cama, i Emilio Pérez Pizarro li diu: Com? Pues això, que aixeca la cama, home. Ho saps perfectament.
16: Que és així.
3: Sí, sí. Montero recupera la pilota de Jabari Parker. Moltes rotacions en el conjunt verd i negre. L'únic que no ha jugat, Miguel Malicalen. La resta ja han entrat i sortit del vestit de la banqueta. Cameron Han, defensat per Branco Badio. Li fan dos contra un cada vegada, li salten dos homes. Rusić, moviment, cistellot. Que bé que està jugant Mike Rusić, que a més reclama una falta personal de Jaime Pradilla. Que bé que ho fa Rusić, perquè ja no es posa nerviós. Rep, aguanta, llegeix i ho fa molt bé, això, Ivan.
10: Sí, Xavi, sobretot és molt important perquè aguanta el contacte, ve l'ajuda del costat contrari, en aquest cas era el Pradilla, és capaç d'aguantar el contacte, ficar bé el seu cos per poder llançar entre cometes amb tranquil·litat. Però una altra vegada, contestació ràpida per part del València, que s'està matant des de la línia 6-75.
3: La resposta, i ara, Riqui, la resposta. Carola, Daniel, el tema de Riqui és increïble, eh? I Montero ara també. Montero, que trenca, no fan ni falta, la penya porta 0 faltes, una falta en aquest període, i Dani Miret demana un temps mort perquè, Carola, Daniel, no interpretem la situació. Montero trenca la defensa i som incapaços de fer una falta.
16: Sí, és que és el que deia jo de la defensa, no? O sigui, l'accés fatal, i la manca de també, molt malament. És a dir, la penya ha demostrat que té capacitat defensiva i té una bona tàctica defensiva, i segur que en el pla de partit s'és conscient dels homes importants, el fet que tirin molt de 3, el fet que tirin molt ràpid, i segur que els hi han donat elements per posar-los sobre la taula. Es tracta que els veiem, aquests elements, perquè ofensivament la situació l'estan aguantant bé. Jo crec que és darrere on tenen més problemes, amb aquests 32 punts que porten anotats.
3: A falta de 8 minuts per arribar al descans, hi ha temps mort de Dani Miret, temps per anar a Badalés.
10: Dani, Xavi, Carola, quan parlàvem a la primera eliminatòria contra Baskonia, dèiem que era important intentar canviar el ritme de partit i portar a Baskonia en aquell moment al 5 contra 5. Clar, amb el València això és més complicat, però si continuem amb aquest ritme de partit, deixant que València corri, que València llenci tan ràpid, per nosaltres cada cop en principi serà més complicat. És veritat que només anem 6 punts a baix i estem mantenint o intentant mantenir aquest ritme, però clar, hem de fer alguna cosa. Jo abans deia atacar millor el rebot ofensiu, per exemple, per intentar que València no pugui jugar amb aquest ritme, perquè si no és un ritme que es gasta molt i que després el València sol treure rèdit, sobretot quan guanya fàcil en els tercers quarts.
3: Posen jo la pilota a Ricky, el defensa de Branco Badio. Jo crec que aquí no esteu d'acord que hauríem de donar pilotes a Crac, perquè l'està defensant Montero, eh?
1: Doncs
3: l'està defensant... Home, a Montero l'està defensant a Crac i està descansant a la banda, perquè Crac està obert, deixant espais, que això segur que li han dit des de la banqueta, però el és que no aprofitem aquesta superioritat. Sí. Joan, allò d'en dir moltes vegades, Daniel, a vegades fa de fals 4, doncs aquí hauria de ser de 3, perquè Montero és petit.
1: I tant.
3: Prepara Guillem Vives, Carola.
16: És que Guillem ha jugat els 3 primers minuts i realment ho ha fet molt bé.
1: Sí.
16: No hem de deixar perdre un element que estava sent molt positiu.
3: Per cert, ara veig en Tetomich aquí en el videomarcador i s'ha fet un tatuatge en el braç, bastant important, no l'havia vist.
1: Tomich?
3: El braç, és que... Sí.
1: Ostres.
3: Sí.
16: No ho tenia present.
3: No, jo tampoc. Unes lletres.
1: Ah, sí, ja ho veiem. A l'avantbraç.
3: Sí?
1: Sí.
3: Després mirarem aviam què és el que hi diu, perquè s'ha apuntat algun nom. Això perquè Parker està motivat. Parker demana pilota. Parker vol la pilota. Parker li dona fatal Han. S'enfada molt Parker perquè la passada de Han és horrorosa.
10: Carola, entrenadora, angle de passada, sisplau.
16: Vale. Tota la raó, Ivan, tota la raó. Després de barallar-te, que te la donguin bé.
3: Correcte, Pradilla s'ha anticipat. La passada de Han no ha estat correcta. Serà pilota de banda amb 17 segons de possessió. Traient de fons. Traient de banda Vives, de banda Jean Montero. Va ser Vives amb Montero que va haver-hi quan pica baralla,
1: sí,
3: en el partit?
1: I tant.
3: Falla Parker al triple. Parker, el rebot és de Montero que posa la directa. Montero, s'ha de fer falta i que no facin falta. Bàsquet fàcil, la falta és sobre... que hi és de Vives, boníssima, és una falta tàctica, llegint perfectament la situació. I ara l'Eix Durant parlant amb Dani Miret, també s'aixeca Albert Canyelles. I Dani, crac! Interior per Key, obrim per Montero, la falla el triple, rebot des de Key, i la recupera Virgander. Molt bé la defensa de la penya, 34-30. La penya perdent només de 4. Ataca Guillem Vives. Per cert, Daniel, el Barça va guanyar el Tenerife.
1: Uh-huh.
3: Es parla de si Xus Vidorreta ha de seguir o no?
1: Bueno, es diu que va al Zaragoza, oi?
3: Ah, sí?
1: Sí, això es diu.
3: Moviment de Virgander, el ganxo, fatal. Nosaltres no podem dir si Xus Vidorreta seguirà o no. No podem dir-ho. Però ahir, quan es van reunir amb Diego Ocampo, i jo acabo de dir que no. Tu què creus? Que van oferir perquè ja el tenen a Xus o perquè Xus marxa?
16: Però seria potser perquè no hi deuen comptar gaire, no? A les no Illes, sé. No hi deuen comptar.
3: Si no, doncs Diego Campo, eh?
1: sorprenent.
3: Es queda Manresa. Sorprenent. Jo veig allà just tan tranquil, no sé si anirà a Saragossa o no. Si anirà... Qui anirà a director esportiu a Saragossa? Hi ha moltes coses per decidir, encara.
16: Serà un estiu entretingut.
3: Sí.
16: Però n'hi ha que fan feina, el Bilbao ja ha fitxat a dos jugadors.
3: Sí, sí, sí. Jaume Ponsarnau torna demà. Demà ja estarà a Catalunya. Jaume Ponsarnau, Cárdenas, Joan Taylor, Taylor guanya l'any de fons, Taylor la treu per Jaume Montero, se la juga des de molt lluny. Quin triple, tu. Quin triple de Jaume Montero tan bèstia. Ivan, quina qualitat, eh?
10: Sí, no estava sent mal a la nostra defensa, el seu llançament era molt llunyà, però clar, un jugador com el Montero, doncs, pot tenir aquesta capacitat, igual que la pot tenir el Cameron, el Ricky, que són jugadors que tenen aquesta capacitat de poder anotar aquests triples que a nosaltres en aquest cas ens ha fet mal. A veure si el Janik anota, i molt bé, important, important aquest triple.
3: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Janik Crec des de la cantonada, era màxim desavantatge del partit pel Joventut, era 38-30, triple de Janik Crec, triple... Subaru!
20: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
3: Se'n torna Cameron Hanna, la banqueta, torna Hackenson. Montero, que sembla que ha fitxat per Olympiacos, demostrant la seva qualitat, tornarà Ricky Rubio, que no és casualitat que seu sobre els dos coixins. És curiós, això, ho preguntarem després.
1: Ai, ai.
16: Estem molt intrigats.
3: Sí.
16: Estem molt intrigats.
3: Sí. I ha entrat de la rea. I Ricky, que està cara a cara, un de la Rea que és realment un jugador molt de futur per davant. De la Rea. De la Rea buscant a Taylor. Taylor està a jugar a 3. Triple. S'ho mira Parker, eh? S'ho mira Parker, Carola. S'ho mira Parker.
16: Sí.
3: Parker, Parker, llença molt forçat. No nota. S'ha precipitat perquè estava picat. Surt en contracop una altra vegada. I ja falta personal de Janik Crec. Si necessites mobles de cuina sanitària i ceràmica o perquè visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns ara al 93-395-0311. Badagrés!
20: Badagrés.
5: Badagrés.
20: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
3: Doncs falta personal de Janik Crec amb bonus. La Janik Crec en porta dues. Se'n va a la banqueta, s'entra Adam Hanga. I seran dos lliures per l'amic Cárdenas. Carola, estem a 8 punts, poden ser 10. El Joventut ha baixat una miqueta al nivell físic i el València agafa la màxima, eh?
16: Jo abans deia que ofensivament ho estava portant bé la penya. No ho està portant bé. Sí, és evident que no.
3: Però, Daniel, és que queden 25 minuts. No ens podem ofegar ja al minut 15.
1: Sí, és que jo crec que la penya està jugant bé, ofensivament està fent un bon partit, i

0: locals, els mitjans no locals estan a la part alta.
1: Potser saben
2: que fem el partit en directe i que fa molts anys que la ràdio fa partits de bàsquet en directe.
0: Sí, ho saben segur. I a més ja la cultura s'ha posat en zona a la penya i ha recuperat la pilota a la penya. A més, atenció, Daniel i Carola, hi ha 7 ràdios de València fent el partit.
3: Carai.
0: En directe. Set. Quin jo no sabia que n'hi havia tantes.
2: No, jo tampoc. Jo sabia que a punt, el canal de ràdio, sí que els havia fet durant un temps, però no sabia que hi havia 7 ràdios.
0: Sí, hi ha algunes d'estranyes que no coneixia, que habitava la ràdio, Hanga, se la juga, 3, triple! Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, d'Adam Hanga, triple, Subaru!
4: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
5: Subaru.
0: Falta Jabari Parker, sobre de darrere. I seran dos tirs lliures, però zona, eh?
6: Sí, sí, les últimes de possessions de l'atac del València, nosaltres ens hem col·locat en zona. La primera hem recuperat la pilota i en aquesta última, doncs, ja estima aquesta falta final del Jabari, que era falta molt, molt clara. A veure si aquest canvi defensiu, doncs, atura una mica el ritme ofensiu del València, i som capaços de fer dubte una mica i amb aquesta defensa zonal, que veurem si és després de cistella, perquè evidentment les últimes dues accions nostres han estat 5 punts consecutius, un parcial de 5-0, i ara el primer tir lliure del Sergio de la Rea, doncs, ha estat errat.
0: De la Rea, que falla el primer 6 lliures, el segon 5 de nota, la penya perdent de 6. I l'ataca de Ricky Rubio, defensat per Cameron Taylor, l'exjugador del Girona i de l'Unicaja, Joan Riqui. Es prepara per tornar a pista Mur i també Brancú Patio, de la plantilla de València. Joan Parker per Riqui. Riqui, revers, la dona per Hanga. I Hanga estava trepitjant línia de banda. Perd la pilota i es produeix el doble canvi. Déu-n'hi-do la plantilla que té el València. En té la zona, Ivan.
6: Sí, semblava que l'Adam i el Hanga són parlant amb el Dani, i per la senyal que han fet semblava que l'equip continuarà amb aquestes de defensa zonal, amb els tres exteriors una mica més d'ara, que sembla que també a l'Adam, doncs, va acabar cap a baix com si fos una 2-3. Des d'aquí no es veu clar si és una 2-3 o una 3-2.
0: Sacco, li roba la pilota a Hanga. Joan Riqui. Riqui davant de la darrera. Hackenson està sol, no el veuen. La dona per Moran per Hackenson. Hackenson perd la pilota, recupera Riqui. 12, segona operació. Riqui, Sacco, la falta és clara. I és la tercera del València en aquest quart. Tornarà Drell, s'anirà a la banqueta. Parker li diu que no. Atenció, Parker li diu que no. Parker li diu que no es va voler anar a la banqueta, li diu que s'esperi. Però Drell es queda mirant a Miret. I ara Parker que diu que no.
3: Tres.
0: Que no. Li diu que no, i Drell s'ha quedat mirant a Dani Miret i li diu que no. Que no vol. I ara s'han hagut d'anar a la banqueta. Parker avui està motivat. Curiosa la imatge, no, Ivan?
3: Sí. Digues, Ivan.
0: Triple de Hackenson. Triple de Cambia, perdó, de Julio de Hackenson. Triple Subaru.
4: Subaru Eco Hybrid, més Subaru que mai.
5: Subaru.
0: Falla de la Real, el triple, rebot és de Drell, la penya només perd de 3, el parcial és de 1-8. Joan Riqui, interior per Moran, que anota, falta en atac. Drell estava a la cantonada i va fent que no amb el cap perquè estava sol.
6: Sí, a lo millor era rebre el Moran, veure la posició defensiva, perquè sí que havia arribat bé al cercle de la Rea, i era una passada directa a la cantonada pel Drell. Però bueno, bones notícies per nosaltres en aquest final del tercer quart, encara que queden 3, que aquesta defensa zonal ha permès aquest parcial i aturar una mica la superioritat ofensiva que estava demostrant el València.
3: Però això no és falta en cap univers, no? Falta en atac. No, jo nota un mínim contacte i es deixa caure com un sac de patates.
0: Riqui, quina cistella de Riqui, quin cistellot de Riqui.

0: Parcial de 1 a 10, quin cistellot de Riqui. Que no, Daniel, com podríem explicar això? És que està amb una confiança increïble.
1: Sí.
2: Perquè està en el seu, jo crec que està en el seu to de joc. Recordeu en a mitjans de temporada que al final del partit el veies fent sèries de sprints i això, perquè buscava el seu to físic. El talent el té i ho sabem tots i és brutal, però el talent t'ha d'ajudar que el cos estigui a punt.
1: Sí,
2: jo crec
1: que físicament
2: es
1: nota molt bé, es nota molt bé físicament.
2: Se sent bé.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors, clar, tot és molt fàcil. Ah. Sí, ets Riqui Rubio,
3: sí, sí.
2: Clar.
3: Ja ho hem comentat al principi, no? Al principi, ja ho he comentat abans, perdó, al principi favorit al València, però sí que nosaltres creiem que arribem en un moment molt bo de forma i de lloc com a equip i, evidentment, encapçalat per lideratge del Riqui, que jo crec que en aquest final de temporada està arribant al seu prime de lloc a tots els nivells, no? I ara doncs, ho està demostrant dirigint l'equip en aquest moment complicat de segon quart, on semblava que el València dominava amb facilitat, ha arribat aquest 10 punts d'avantatge amb aquest marcador de 43-33, però aquest canvi a defensa sonar està fent dubtar al València, i aquest parcial, com bé deia el Xavi, 2-10, doncs es fica una altra vegada molt en partit. Veurem si ara, després d'aquest temps mort, el Dani parla de fer un altre canvi defensiu o mantenim aquesta defensa nacional, que ara em semblava més una defensa nacional 3-2 i al principi una defensa 2-3, a veure el que fem ara. La disposició que sembla és una defensa 3-2 una mica tancada.
0: Doncs a falta de 2 minuts i 39 segons hi ha hagut test mort de Pedro Martínez, test per anar a Badalés. Triple, la penya es posa per davant, triple, l'ho deja que sona en contracop, triple! Su, Hackanson, Subaru!
4: El polígon de les guixeres o a driving.com, Subaru.
0: La penya guanya a 2, anaven 43 a 34, perdó. La falta sobre el Cubadio. Anaven 43 a 33 i el parcial és de 1 a 13, eh? A la zona clau.
2: Sí, sí, els està costant trobar-se còmodes. I em sorprèn que no ho hagin treballat, també.
1: Sí, jo anava a dir que la confiança de Hackanson també ara déu-n'hi-do, Vull dir, veu la cistella
2: home,
1: com una piscina.
2: Venim des de Vitòria, va, la veu, vamos.
1: Porta 3 de 3 avui.
0: Falla de llançament. Continuen havent-hi problemes i on no hi ha problemes segur, si vols estar en forma, on no hi ha problemes és a Club Pilates Badalona, on està l'experiència Club Pilates Badalona, fent classes de pilates reforma, ajudament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classes i treballem per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats, a Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim, 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Guanya la penya d'un. Torna individual. La falta és de Hackanson. Seran dos tirs lliures perquè la penya està en bonus. Riqui ara protesta, però la penya dins del partit.
3: Xavi, ara sobretot el Cameron i el Hackanson parlaven que en aquesta recuperació, semblava que parlàvem una mica també amb el Riqui, que amb aquesta recuperació defensiva després d'una errada, jo crec que és molt difícil, si ells arriben en transició, tornar a intentar col·locar-se en zona, perquè el que s'ha passat és que algun jugador estava intentant ja la recuperació, el balanç defensiu en individual, l'altre volia col·locar-se en zona i havia aquests dubtes, i jo crec que això ho han d'aclarir una mica més. Si hi ha una errada en el llançament i el rebot és molt clar de València, jo crec que és molt difícil col·locar-se en aquesta defensa zonal i en aquella defensa, o en aquesta defensa en aquest cas, s'havia de fer individual i després d'anotar o després que hi ha una aturada, és més fàcil tornar a col·locar aquesta defensa nacional que està fent de mal a l'atac, que està fent molt de mal a l'atac del València i al ritme, sobretot.
0: Joan Hackanson, la penya perdent, la penya perdent d'un, perd la pilota, la recupera Montero i no la pot recuperar. Queden només 11 segons de possessió. Que ràpids que són, sobretot que ràpid que és Montero, que és jugador que estava amb Morabanc Andorra, que ha renovat a Zantabac fins al 2028, i també havia estat a Gran Canària. Tornarà Jabari Parker, substituint a Drell. Ui, Drell. Mira, Ivan.
3: Res a dir.
0: Està renegant, però de quina manera? Daniel Carola, que difícil que ha de ser. Jo l'entenc, està frustrat.
2: Jo crec que ell va entendre que qui arribava anava a la seva posició i li passaria per davant i ho gestiona com
1: pot. Pot renegar cada vegada, és que jo no ho entenc. Cada vegada renega.
0: Doncs ara aquí Parker ha estat una mica passarell perquè podia haver tret dos tirs lliures.
3: Sí, la falta estava molt clara i podia haver llançat. I amb el Henry he dit res a dir perquè ha de conèixer el seu rol i dintre del seu rol donar el màxim. Clar. I un cop ha donat el màxim, si pots fer alguna cosa més, benvingut sigui. Jo sé que és difícil, evidentment, no? Ara parlo amb el Dani, que també és jugador, em dona igual el nivell. Doncs de vegades costa, però quan tu saps quin és el teu rol, doncs has de pensar en l'equip. Estem en uns play-offs, evidentment tothom vol jugar el màxim possible, el millor possible, però al final el que compta és que la penya guanya el partit i que tinguin possibilitats d'arribar primer a la final i després lluita pel títol. I tu has de reconèixer el teu rol i torno a dir, dins del teu rol, ho fer el millor possible al riu que et toca. Aquí a la penya el Henry té un rol i ho ha de fer. I després, si aporta més coses, benvingut sigui i estarem supercontents.
1: Sí, i que jo entenc que és complicat i pot queixar-se de tant en tant, pot parlar amb el mirar dels entrenaments.
0: Daniel, només una cosa, estan fent la revisió del challenge perquè, sí. Perquè és cert, per no fer mal a Montero, ha fet la finta perquè li queia a sobre, no ha fet l'acció de tir i no són tirs. I ha demanat el challenge, per tant, veurem que decideixen, és pilota de banda, però el challenge per mi claríssima que no ho eren, però també era perquè no es fes mal.
2: Sí. Però no he entès per què ha demanat el challenge. És a dir, però que no anaven a pitar dos tirs, em vinc a referir que el Parker renuncia als tirs perquè no vol fer-se mal.
1: Sí, sí.
0: Vives, està sol, tap, sobrevives. Tap de Montero sobre Vives. Moore, contracop. Taylor se la juga a 3. No hi va. A rebotes de Morant. Morant perd la pilota de Morant. Regala la pilota a Morant. Taylor. Es penja. Morant molt malament, nano. Aquest Morant, jo m'esperava que ens donaria més,
2: És una mica intermitent.
0: Molt,
1: La mandarina de passada,
0: Sí. Falta un minut i 8 segons per acabar el primer temps. La penya que perd de 3, tens molt de Dani Miret, tens per anar a Badalés.
3: Sobretot, Carola, Dani, Xavi, perquè aquesta passada és molt tova, és sense cap tipus de tensió, i llavors és molt fàcil per qualsevol defensor poder agafar-la, perquè si t'anticipes, el jugador que està sortint va cap endavant en carrera, en aquest cas, si no m'equivoco, era Hanga. I clar, aquesta passada, si és amb tensió i una mica més forta, per dir-ho, potser el defensor la pot tocar, però normalment surt fora. Si és tan tova, és molt fàcil, com ha passat amb el Pradilla, que l'agafi, i en aquest cas, doncs amb la defensa totalment descol·locada, el València s'ha castigat, però bueno, jo crec que fins ara està fent una bona primera part. És veritat que excepte en els moments d'aquesta defensa nacional, el ritme de partit és una mica més favorable al València, però encara que ells s'estan agarrant amb molta anotació, nosaltres també estem aguantant aquest ritme ofensiu.
0: Ara Ricky Rubio està dient a Pérez Pizarro la situació aquesta de la falta. Diu, si no hi ha acció de tiro, no podem hospitar-la, diu. La penya que perd de 3, 49 a 46. I es posa en joc la pilota, Ricky. Ricky, Hanga, Parker i Brigander. Jo trobo faltar els triples de Parker ara, També de Han, però de Parker sobretot. Ricky. La passada l'ha tocat amb el peu aquí. Jaime Pradilla, a falta de 54 segons per acabar el primer temps. València 49, a Sisa Joventut 46.
4: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
5: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Hans a la juga 3. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, empat al partit. Triple de Han, triple Subaru.
6: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable.
4: Subaru.
0: Que hi torna, que hi torna, Han. Ha recuperat la pilota, el Joventut, Han, que s'ha de jugar a la cantonada de triple de Han. La penya guanya de 3, triple, Subaru.
4: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
0: La penya marxarà al descans guanyant. Ui, falta personal, és la... seran dos pellures, gràcies, Ricky. Gràcies, Pradilla, vull dir. Falta Pradilla a mig del camp amb bonus. És un regal, això, eh?
3: Sí,
2: és pivot, no, Pradilla?
3: No l'he entès. Jo crec que semblava que sí que el Pedro demanava pressió defensiva, però no, aquesta falta ara mateix no l'he entès perquè els dos equips estan...
1: Sí, gràcies.
3: Estem amb bonus, o sigui, gràcies, dos tirs lliures, i es quedarà una última defensa en principi amb 7 segons i 8 dècimes, i si anota el Ricky el segon, es prepara el Guillem per fer el canvi.
0: Està acceptant el repte de l'atac. El Joventut, que guanya de 3, 51-54. La penya porta 54 punts al descans. A València, fora de casa.
2: I amb un percentatge de triples escandalós.
1: 10 de 14, 71%.
0: Hosti, imagina't, eh? I a València?
1: El València, 8 de 19, 42%, que també està força,
2: força.
1: Està
2: molt bé.
0: 7 segons, Montero se l'ajuda a 3. No, nota de rebotes de Parker. I acaba el primer temps amb la penya per davant. La penya, de moment, està fent els deures. Ivan Corrales, valoració, que ha estat aquests primers 20 minuts on la penya guanya 51-54.
3: Sí, Xavi, em quedo en la teva última frase abans de l'últim llançament del Montero, que el nostre equip, que la penya està acceptant el repte ofensiu del València, i aquesta trampa defensiva amb les dues situacions sonals que ha jugat l'equip, que ha preparat el Dani i el seu staff aquí en aquesta primera part, en el segon quart, ha aturat molt bé el ritme ofensiu del València en un moment que semblava que ells dominaven amb la seva màxima, el seu màxim avantatge, que han estat els 10 punts, que era un marcador 43-33. Hi ha hagut una reacció molt bona nostra amb aquesta defensa, amb la direcció del Ricky. Com deia la Carol i el Dani, l'encera en el llançament exterior, el percentatge de triple és boníssim, un 10 de 14. No sé si serem capaços de continuar amb aquest ritme ofensiu, però sí, aquesta és la idea del partit d'avui, doncs endavant, i segurament aquestes defenses o aquests canvis defensius hauran de continuar per al moment que València, doncs, torni a agafar el seu ritme ofensiu, l'equip estigui preparat. Però fins ara, molt bones notícies, i l'equip competint molt bé aquest partit i amb moltes opcions de poder treure. Ja ho he dit abans, no? El primer partit per l'equip que juga fora de casa és importantíssim.
0: Daniel, si mirem l'estadística, veiem aquest percentatge de triple que és espectacular.
1: Sí, com dèiem, la penya porta 10 de 14 en triples, un 71%. Gràcies en boníssima part a Hackenson, que porta 3 de 3 amb 9 punts. Rússic també n'ha sumat un, 7 punts, 3 rebots i 10 de valoració. Enriqui no ha notat de 3, però porta 9 punts, 4 assistències ja i 16 de valoració. Un altre partidàs. Cameron Hunt, que també porta 2 de 2 en triples i 8 de valoració. Virgander, 4 puntets i 3 rebots. Hack, 5 punts, 1 assistència i 4 de valoració. I Guillem Vives, que també en 5 minuts porta 5 punts amb un triple i 3 de valoració. La penya encara domina en el rebot, 18 per 16 del València, i la penya encara ho està detint del València perquè Magrató porta 8 de 20 en triples, un 40%, i 10 de 14 en llançaments de 2, un 71%.
0: Doncs, Carola, la penya que hi creu, eh?
2: Totalment, una penya super orgullosa d'ella mateixa, de les seves capacitats, i plantant cara, a veure què passa en els 20 minuts que ens queden.
0: Doncs el descans, Joventut 54, València Bàsquet 51, fem una petita pausa, us deixem a més destacar que ha donat d'ací la nostra ciutat amb el nostre company Martí Villegas, i tornem de seguida per viure la segona meitat des d'aquí, des de la Roig Arena. Fins ara!
5: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
7: Has de renovar-te el cotxe?
8: Vine als concessionaris Drivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
7: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Dacia Automobiles, Jeep i Subaru.
8: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
7: T'esperem a Drivim.
9: Notícies Badalona.
10: Bona nit. Aprofitem la mitja part del partit de la penya per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a acompanyar els qui més ho necessiten. Des de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, aquest dimecres a la tarda, el pontífex ha advertit que cal assistir les persones més vulnerables per no perdre la dignitat humana. Ho ha fet en un acte on han assistit membres de l'Ateneu Sant Roc de Badalona, entitat que el pontífex va visitar fa més d'una dècada, quan era prior general dels Agustins. També hi han assistit participants de la parròquia del barri. Durant la trobada, el Sant Pare també ha sorprès admetent que de petit no volia ser papa, però que amb el temps va sentir el desig d'entregar la seva vida a Déu. Un discurs que ha començat en català i que a poc s'ha barrejat amb el castellà, però en el qual el pontífex ha fet èmfasi en la figura dels avis i àvies, demanant que no es normalitzi la soledat de gent gran.
11: Los abuelos son muy importantes en la vida de la familia. Nunca deberían quedarse solos. A menudo ellos son los que cuidan a los nietos mientras los padres van a trabajar. Y así, con cariño y dedicación, ayudan a los niños a conocer el amor a Dios y al prójimo, para que eche raíces en sus corazones y un día lleguen a ser hombres y mujeres de bien.
10: A la sortida de la parròquia, una multitud l'esperava per acomiadar-lo, alguns d'ells amb cartes que els bisbes han recollit mentre el papa es dirigia al cotxe que el portaria a la Sagrada Família. Com dèiem, la comunitat agustina de la parròquia de Sant Roc ha estat present a Barcelona aquest dimecres a la tarda, on s'ha pogut trobar amb el papa. Per la seva part, li han fet entrega d'una pintura de l'església de Sant Agustí i, a canvi, també han rebut una còpia signada pel pontífex. Durant el temps que han compartit, han intercanviat unes paraules en què Lleó XIV els ha transmès el seu record sobre la seva visita a l'Ateneu de Sant Roc fa gairebé una dècada. De fet, destaquen que ha estat una trobada personal, íntima i propera. Escoltem a Denis Pineda, rector de la parròquia de Sant Roc.
12: Muy personal, muy íntimo, él muy cercano a nosotros, es como una reunión de familia, una reunión familiar o algo así, ¿no? Sin nada preparado, él ha dicho, no tengo nada preparado, pero hablamos como familia y ya está. He dado todos sus saludos y recuerdos de toda la comunidad parroquial, de las personas que le recuerda su visita y sus buenos deseos para su pontificado.
10: Recordem que l'actual Sant Pare pertany a l'Orde dels Agustins i Denis Pineda és el prior dels Agustins a Catalunya. En Comú Podem, Esquerra Republicana i Guanyem acusen a Xavier García Albiol de fer demagògia de la lluita contra l'absentisme. Asseguren que ja existeixen mecanismes per incrementar l'assistència a les aules i que retirar les ajudes a les famílies que no porten els fills a l'escola, com va proposar l'alcalde fa uns dies, no n'és la solució. Fons municipals, en canvi, asseguren que es troben en la fase final d'aprovació d'un nou pla contra l'absentisme per renovar el que hi ha vigent des del 2014. El govern local també recorda que reforça el vincle entre els centres educatius i els alumnes a través d'activitats fora de l'horari lectiu i diferents casals d'estiu. La líder dels comuns, Aida Llauradó, assegura que la regidoria d'Educació va impulsar durant el darrer mandat un protocol amb l'assessorament d'entitats socials. Defensa que el text hauria d'estar enllestit, però que per interessos polítics el govern d'Albiol no l'ha presentat. Els comuns es lamenten que no s'apliqui aquest recurs. Aida Llauradó és presidenta del grup municipal d'En Comú Podem.
13: La realitat és que aquest alcalde no actua, no està fent res, serveis socials no estan fent res, des d'Educació tampoc, i això és per una decisió política, perquè a nivell tècnic les respostes hi són, les propostes hi són, i del que es tracta és de treballar, d'avançar, de veure com funcionen les polítiques que es fan i d'anar-les millorant.
10: La polèmica arriba dies després que l'alcalde afirmés en una entrevista a la cadena SER que s'haurien de retirar les ajudes a les famílies absentistes. Els republicans consideren que fer-ho pot empitjorar la situació dels menors i aposta per treballar de forma personalitzada cada cas. Recorda que amb el Consorci Badalona Sud ja es va treballar en aquest sentit i es van aconseguir bons resultats. Escoltem Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra.
14: No resolem els problemes i ostres, doncs si hem de fer que els nens de Sant Roc no hi hagi un facin campana un 80%, posem-hi recursos. No desmuntem el Consorci Badalona Sud, com ha fet el Partit Socialista i el Partit Popular. Aboquem recursos i persones i entitats i l'Ajuntament que estiguin casa per casa mirant el que passa. I això també s'havia fet en el passat. Que s'havia de millorar, segur, però l'alternativa no és desmuntem-ho tot i sàlvia-se qui en pueda. I torno a insistir, és que ell ho sap.
10: En el mateix sentit, Dolors Sabater, presidenta de Guanyem, ha defensat que calen polítiques estructurals i recursos als barris i ha acusat el govern local d'haver desmantellat el Consorci Badalona Sud, que era una eina eficaç per combatre l'absentisme.
15: Cal recordar que Albiol és l'alcalde que ha eliminat el Consorci Badalona Sud, que no ha posat una estructura paral·lela i que va dir en un ple que en un barri com Sant Roc s'havia de deixar d'invertir, un del barri més pobre de la ciutat.
10: A Badalona, Sant Roc és un dels barris amb major índex d'absentisme. Escoles com el Baldomer Solà, amb xifres molt elevades d'absentisme, van veure com durant la pandèmia l'assistència a les aules va caure xifres històriques i el desembre de 2021 només el 40% dels alumnes assistia assíduament a classe. La xifra es va poder revertir gràcies a un treball intens de mestres i professors amb les famílies. L'enderroc dels últims quatre blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc hauria d'estar enllestit abans de finals d'any, segons la previsió de l'Institut Català del Sol, l'Incasol. L'operació suposarà tancar un projecte urbanístic iniciat el 1997 per transformar la zona. De fet, aquesta és la segona remodelació més gran executada per l'Incasol per encàrrec de la Generalitat després de la del barri Sant Cosme del Prat de Llobregat. Les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja s'han començat a enderrocar, unes tasques que s'allargaran fins al setembre. Quedaran els altres dos blocs, els números 208 i 210, que, segons el calendari, haurien d'estar a terra abans que acabi l'any. Així ho ha dit Pere Picorelli, director d'habitatge i d'edificació de l'Incasol.
16: Estem licitant i adjudicarem les dues darreres escales, que són les que estan al costat.
17: Per tant, això quan acabarà?
16: Haurem acabat. A final d'any ha d'estar tot acabat i net. Ara hem enderrocat ja les dues escales i estem netejant el solar. És una feina laboriosa. Els enderrocs ja no són com abans, ara s'ha de destriar la runa, s'ha de fer tot un procés de gestió de residus.
10: A banda de garantir la seguretat dels edificis, la remodelació també ha permès actualitzar-los als estàndards contemporanis, resolent problemes com la falta d'aïllament o incorporant-hi ascensors, per exemple. Però, sobretot, el procés ha transformat l'espai públic a la zona, deixant enrere els carrers estrets i amb angles morts, fet que, segons defensa l'Incasol, afavoreix la convivència. Això és tot. Connectem de nou amb València per oferir-vos la segona part del partit de la Penya, que acaba de passar una molt bona nit.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
18: Ningú t'informa com nosaltres.
19: Temperatura a Badalona.
20: 19 graus.
21: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
22: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
21: Més clar, més ràpid, més Badalona.
22: bdncom.cat.
21: Badalona passa aquí.
23: Et caduca el carnet de conduir?
24: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
23: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
24: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
23: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
24: Al costat de Pompeu Fabra.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Aquí Badalona.

0: les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet a Sisa Joventut.
2: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
1: La penya en joc.
3: La penya!
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
5: I tornem des d'aquí, des de València, per viure la segona part d'aquest partit on la penya de moment està guanyant 51 a 54. Amb aquest percentatge, Daniel Carola, inusual. 10 triples de 14 intents, la penya.
6: Sí, la veritat és que la penya, això de jugar a play-off, no sé, deu haver-hi un extra de motivació o no sé exactament quin és el factor, però havent fet una temporada regular on el principal problema, si li podem dir així, era l'encert en els tirs de 3, la penya estava en un 30 i pocs de mitjana.
7: 33.
6: L'últim partit a Vitòria ja la penya va estar molt bé en el tir de 3 i avui ho ha tornat a fer i a més ho ha fet amb jugadors com Hackenson, que és un molt bon llançador i penso que ha llançat poc durant la temporada regular, i amb una persona com Hanga, que portava uns percentatges francament desastrosos, que ell mateix era conscient del desastre.
7: Sí, sí. Sí, de fet, si us sembla, hi podem posar números, perquè és que la penya era el 14è equip de la Lliga, de 18, en percentatge de triples, i el 14è en triples anotats. Doncs normalment feia un 33%, avui porta un 71%, normalment anotava 8 triples per partit, avui a la mitja part ja en porta 10. Per tant, això, per una banda, jo crec que són bones notícies, per una altra, hem de ser realistes i saber que no mantindrem aquest nivell a la segona part ni de conya. Per tant, la penya ha de trobar...
6: És que si el mantenim...
7: Per això, va, llavors seria increïble, però com que no crec que passi, la penya ha de trobar la manera d'incomodar el València, per altres bandes, ser d'un defensa, intel·ligent amb les faltes, tancar el rebot i no deixar-los jugar còmodes, perquè l'encert en triple segurament, evidentment, baixarà.
5: I els 51 punts del València, per on arriben?
7: Arriben també en bona part en l'encert de 2 del València. Porta un 10 de 14, un 71% en llançaments de 2, i en triples, repetim, no està malament, un 8 de 20, són 16 triples de projecció, que és una molt bona xifra, i amb un 40%. Vull dir que el València també està fent un gran partit, però és que abans hi deia la Carola. La penya, fent aquesta primera part, contra qualsevol altre equip de la Lliga que no fos el Madrid i algun altre, aniria guanyant de 15 fàcil. Però com que és un equipàs...
5: Tu creus, Carola? Sí, sí, clar, clar. Tu creus, Carola, que estan prioritzant que València no llanci de 3 i per això té percentatges tan alts de 2?
6: És possible. És possible. Jo crec que a Miret li agradaria jugar un ritme més lent, perquè crec que això afavoriria la penya, però és difícil obligar el València a canviar tot el seu ritme. Llavors, jo crec que són estratègies com paral·leles. Si aconseguís fer el que vol, que és baixar el ritme del partit, la penya jugaria molt més còmoda. Mentre no pot fer-ho, doncs prioritza això dels tirs de 3, que afavoreix el percentatge dels tirs de 2. Si va buscant alternatives consecutives.
5: És que porta 10 de 14 en tirs de 2 de València i 10 de 14 en triples, la penya, o sigui que un percentatge molt alt. Per part de la penya ja tenim els 5 titulars, sortirà començant d'en zona, Ricky, Han, Crack, Parker i Rusic. Jo Parker el veig molt concentrat.
6: Sí. No, però jo crec que no hi ha ningú que no estigui al... És a dir, a mi, i això que diré ara fa de molt mal penyera, vaig pensar, ara un play-off de 5 partits, podent anar a prendre el sol, vols dir, jugadors veterans, molt, molt castigats físicament, vols dir, com estaran mentalment per afrontar tot això? Quina serà la seva motivació? I se'ls veu a tope, o sigui, se'ls veu molt, molt, molt posats.
5: Ha començat el tercer quart aquí al Roig Arena.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Quan hi ha un 1 contra 1, ataquen a Parker, descaradíssim, descaradíssim.
6: Han fet una mena de matchup, no?
10: Sí, sí, calma, sí, sobretot no. Han fet la defensa 3-2, han ensenyat aquesta defensa i després, al final de la possessió, estaven en defensa individual i llàstima que el Cameron Taylor s'ha quedat amb el Jabari i l'ha atacat amb molta facilitat a l'1 contra 1.
5: Branco Badio pot empatar el partit i empata. Triple de Branco Badio és la cantonada, novè triple, i abans hem vist una jugada increïble de Ricky Rubio donant una assistència fàcil a Han, llegint perfectament la situació. Ricky ha telegrafiat la passada i Pradilla roba i acaba esmatxant. S'equivoca Ricky Rubio en aquesta passada, amb molta passivitat en aquesta passada.
10: Sí, una passada que ha llegit molt bé el Pradilla, estava en línia de passada i l'ha robat molt fàcil i era ja 1 contra 0. Hem d'estar atents a aquesta situació i per contra la d'abans, una porta enrere molt a dalt del Cameron Han i una assistència del Ricky, que ara mateix intenta anotar amb un dels seus típics llançaments.
5: Falla en Ricky, el rebot és de Rusic i crac anotant. La penya empata el partit, 58-58. Joan Beixi.
10: El que tu deies, Xavi, el Yannick, a prop de Cistella, atacant la defensa del Jan Montero, i hem d'intentar aprofitar-ho més vegades, o per anotar o perquè el Yannick ataqui el rebut ofensiu.
5: Montero nota. Fàcil, fàcil, fàcil. Quina qualitat que té aquest tio.
6: Però és que no l'ha defensat ningú en aquesta transició.
5: Sí, d'acord.
6: Yannick li ha dit a no sé qui, Rusic diu, però aquest home està sol. No pots deixar sol a Jan Montero.
5: Rusic, cistellot de Rusic. Que bé que està jugant, Daniel. Que bé que està jugant Rusic, eh?
7: Sí, amb confiança, també amb bones passades en molts casos, però el tio, encara que tingui 9 anys, sap que si és a sota i que és una bona opció, que l'ha d'aixecar i és que més les fica.
5: Falla el triple Branco Badio i el contracop anota Pradilla, que agafa el rebot a l'aire i acaba anotant. Falla de Rusic, el llançament de 3, la penya perdent de 2. 62-60, en quin moment podrà descansar Ricky? La falta és de Han, la segona. I Ricky, que porta ara 3 minuts de màxim nivell, jo crec que l'haurien de dosificar. Doncs s'aixeca Vives per substituir a Ricky. Ricky fa allò de veu el canvi, és conscient de que l'han de dosificar, però Ivan vol jugar.
10: Sí, està clar, no? Hi ha una part d'ell que vol jugar més minuts, però amb aquest ritme és normal que el Dani i l'estaf que estan tot el partit xerrant sobre aquestes decisions, doncs facin aquestes rotacions. I ha entrat a pista el Guillem i ràpidament ha demanat aquesta, ha fet la senyal d'aquesta defensa zonal i ha tocat la pilota al Guillem per recuperar-la.
5: Joan Cameron Han. Davant seu, Taylor. Bloqueig lleta, Rusic. Veurem si hi haurà continuació. Han, la doble per Parker. Parker s'ho mira, Parker la doble. Han, el tanca molt bé. Moviment, treu la falta. I seran dos tirs lliures per intentar empatar el partit. Parker, ara Han riu. Han, és, mira que és petitó i que ràpid que és, també.
6: És que si no ho fos, no estaria aquí.
5: Ostres. Sí, és veritat. Dona un nou aire a casa teva amb Badagrés. Decora les teves parets amb art internacional, revestiments, murals naturals, tèxtils, papers vintats o metàl·lics. Fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-los i a veure com la llum juga amb els seus relleus al nostre showroom. Badagrés!
11: Badagrés.
12: Badagrés.
11: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
5: Vinga, un, dos, tres. L'ha fet el primer. Ostres, que millor. La vas a fallar. Aquí hi ha cervegeta, tu creus, abans del partit?
10: Ja prèvia.
5: Falla Han al segon tir lliure. 62-61, València Bàsquet. Joan Montero per Pradilla. Interior per Taylor. Taylor per Costello i per Montero. Montero per Pradilla. Pradilla, extrapàs per De La Rea. No anota. Pilota per la penya. Vives, és un 4 contra 3. Yannick Crac, a punt de fer passes. No anota, falla, rebot de Rusic una altra vegada. Crac se la juga a 3. Tampoc anota, rebot és de Pradilla. Crac fallant, tot i que se l'ha jugat. De La Rea per Taylor, extrapàs per Montero. També falla. El rebot és de Yannick Crac. Cau al terra, amb De La Rea. I tercera falta personal de Yannick Crac. Tercera. Llàstima. Llàstima, llàstima, Daniel, perquè Yannick Crack, com a mínim, ho ha intentat. Es prepara Hanga i Virgander. Se n'anava en aquest Crack i Rusic. L'altre dia parlàvem, Carola, Crack, tu creus que continuarà o no?
6: Té contracte, no?
5: Sí,
6: sí. Sí, sí. Diem com vulguem dir que se'n vagi rotllo als Estats Units.
5: Oh, sí, no sé. Jo crec que es quedaria, jo crec que es quedarà, però... Hanga entre això a dir, després Rusic que marxa, Han que té contracte, però... Devotion... I no n'hem parlat, que la penya l'any que ve jugarà a FIBA Champions League. No és oficial.
6: No és oficial, oi que no? Però sembla que no està més en aquest cantó, diguem.
5: Bueno, ho diem nosaltres.
6: Llavors?
5: En principi, si no hi ha allò que dius que no hi haurà...
6: D'acord, és.
5: A vosaltres us agrada o no seguir la FIBA?
7: Sí. A mi sí, perquè crec que a l'Eurocup a vegades hi havia partits que li feia mandra a tothom, a jugadors, aficionats i a tothom.
6: I nosaltres.
7: I no, però llavors no tenia sentit, els jugadors arribaven més cansats. Jo crec que la penya està fent millor play-off perquè no està tan desgastada.
5: Doncs atacant la penya, Hanga, Cistellot. Hanga, no sé si es vol retirar o no, ell ho va dir, que li agradaria jugar un any més, però que si no es retira... Però és que de bàsquet en sap, punt 1, eh?
6: Sí, és un fet, això.
7: I se'l veu bé físicament, sincerament.
6: Sí. Fa dies que Dani Miret no ens comenta, perquè a la roda de premsa solia comentar-nos al principi, li fa mal no sé què, li fa mal no sé quant, fa temps que no ens ho comenta, això.
5: L'afició de la penya està a la part alta del Palau del Roig Arena.
6: Sí, hi ha hagut un tema. El Dani té més informació sobre això.
7: Sí, veig per Twitter que la Mireia Gutzens, que és aficionada i il·lustre a la penya, es queixa que no els deixen, a la zona on estan, no els deixen posar-se a les primeres dues files d'aquella zona en el pavelló. I, a més, els diuen, des de Prosegur, que no es poden posar drets. Per Twitter, el València respon i diu que si no es poden posar les primeres dues files del seu lloc és per seguretat, però no sé qui ho diu,
6: no
7: això,
6: sé, no.
7: I que si no es poden posar dempeus, que això és cosa que els Prosegur, que ells no hi tenen res a veure. Per tant, aquí,
6: en
7: tant
6: fi,
7: València com Prosegur s'espolsa les culpes.
6: Hi ha dues files de cadires buides. I els aficionats de la penya no poden estar drets. No sabem què passa.
5: M'estàs dient que com van venir els aficionats de penya i cos van estar asseguts?
6: Home, i tant! No ho recordes?
7: Exacte, vull dir, no s'ho creu ningú, evidentment. Les dues primeres files buides ja de què serveix? És que...
5: Bàsquet de Hanga, bona assistència de Cameron Hunt, trencant la zona i es manté la zona del joventut. De darrere, la penya només perd un, 5 minuts per arribar al final de tercer quart, 66-65.
12: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
5: Hanga sol, se la juga de 3, no hi va, el rebot és de Key. I Virgander està anant amunt i avall, aquest ritme no li convé, eh?
10: Sí, al principi... Aquest ritme és un ritme alt, però bueno, nosaltres estem defensant, jo crec, força bé i estem aturant moltes situacions del València, del ritme de València, amb aquesta defensa sonora, que jo crec que l'equip l'està fent molt bé i en aquest moment el València no està anotant en aquest tercer quart tants triples i això també afavoreix aquest tipus de defensa que jo crec que intel·ligentment estem plantejant des del segon quart.
5: Cameron Hunt, la vas a fallar i anota 66-66, empat al partit, tot està preparat per tornar. Hackenson, com anem de tema de triples? De la penya a la segona part, Daniel.
7: Doncs em porta 0 de 3, ara mateix.
5: 0 de 3. I anota la penya per davant, 66-66, Hunt, que se'n va a la banqueta, torna Hackenson, a Carola. 25 minuts i mig, la penya per davant.
6: Està fent un partit molt seriós, la penya. Aquí l'important és que no s'acabi la benzina abans d'hora.
5: Zona 3-2, retant el llançament de fora, Costello, triple. Triple de Marc Costello. Ivan, és aquesta la situació, no?
10: Sí, hem d'estar més a prop d'aquestes situacions, sobretot ara amb el Costello. Si el Braxton Key llança triples, bueno... Encara per nosaltres, els jugadors que estan a pista del València, doncs millor, però per al Costello no, perquè alguna de les principals virtuts del Costello és el llançament triple, no? I molt bé l'Adam ficant la mà i després el Michael lluitant per aquesta minuta. Aquests detalls són els que demostren si un equip està ficat o no en partit, i ara s'ha demostrat creixement que tots els nostres jugadors estan molt, molt concentrats per la importància que té aquest primer partit d'aquesta eliminatòria de les semifinals.
5: Per mi hi havia una falta claríssima sobre Rússia, però el més important és que Rússia s'ha llançat com si...
6: No hi hagués un davant.
5: Fos allò l'última jugada. Sí, sí, sí, sí. Però, escolta, és que no havia tocat ni la pilota, pràcticament l'estan agafant per darrere, a Rússic. Vives per Hanga. Sortint de bloqueig, que cançonaran a l'1 contra 1, difícil de desequilibrar. No hi ha Ricky, no hi ha Han. I Hackenson s'haurà de jugar. Hackenson buscant a Jabari. Jabari fa estona que no busca el llançament. Doncs sí, ara sí. Triplaco, triplaco, triplaco, triplaco, triplaco, triplaco, triplaco, triplaco! Triple de Jabari Parker. La penya guanya d'un triple. Subaru!
13: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
14: Subaru.
5: Cárdenas fallant el llançament, el rebot és per Hackenson. S'endú un cop a la cara Virgander. Surt en transició Parker, Parker, Parker. Se la juga a dos. I seran dos lliures. No, serà pilota de banda. Pilota de banda. Virgander i Costello queixant-se dels cops que estan rebent entre ells. El partit està sent duríssim. Camp Bertran, més de 100 anys, a la Branca, dia Sobrador, croissants, encemades, tornemis i el millor pa de Badalona, a Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar, amb un supercafè, infusions subnaturals o la teva beguda preferida. No us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Canonge Barària, cantonada carrer del Carme, que és el mateix. Camp Bertran, carrer en Cueta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
15: Tot ho fem amb el millor producte.
16: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
5: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, Jabari Parker, triple, Subaru!
17: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
15: Subaru.
5: 71-73, perquè ara es penja aquí. Hi ha hagut una porta enrere, la penya per davant, tot i els percentatges d'encert que està tenint. En el triple, Hackenson. Hackenson, davant de Cárdenas, de Dileharrea. Ara Montero està a la banqueta. Hackenson, Hackenson, perd la pilota, l'1 contra 1, llença un ganxo, no nota, el rebot és per Cárdenas. Déu-n'hi-do, ara se l'ha menjat la penya. Quanta estona tardarà en Ricky a tornar a pista? Doncs jo crec que no massa. Key, Key, atacant a Hackenson, falta d'atac, molt bé, molt bé l'Ude. Molt bé l'Ude, molt bé l'Ude, molt bé l'Ude, molt bé l'Ude, molt bé l'Ude. Falta d'atac d'aquí i es produirà el canvi que estàvem demanant, eh? Tornarà Ricky. Anem un segon abans, no per delay, sinó perquè llegim el partit, eh?
6: Tens un superpoder.
10: Totalment, però no només avui, no? Ja,
6: no, ja... ja el coneixem, oi, Ivan?
10: Ja el coneixem, no? Ja fa temps, no? Però, bueno, jo crec que ara ja una mica sencer, gaudint del joc del nostre equip, gaudint del joc de la penya, que jo crec que fins ara està plantejant molt bé el partit, donant molt bona resposta a la intensitat i al ritme del València, i en aquest tercer quart jo crec que dominant el partit, sobretot amb aquestes últimes dues cistelles del Jabari des de la línia de 3, molt importants per continuar amb un encert en el triple que està sent clau per portar el partit per endavant per nosaltres.
5: Falla el triple Cameron Hunt, al límit de la possessió, surt ràpid Jan Montero i anota. Empat al partit. 73-73. Que ràpid.
10: Sí, sí, en aquestes situacions València és molt perillós i ja ho han demostrat. Dominen hem fet un atac massa llarg, un mal llançament, i el balanç defensiu no estàvem ben col·locats.
5: Hunt, no li xiuen la falta. La falta és claríssima, no, havia tocat. I Hunt demana la falta, que és claríssima.
10: Molt clara la falta. O aquí a... Aquí, des d'aquí, semblava que era molt, molt clara la falta. Porta enrere, les últimes faltes, protestes en contra de les faltes xiulades a València, i aquesta última jo crec que se l'han menjat una mica.
5: No han xiulat la falta, pilota per la penya. Hanga. Porta enrere Virgander. I la falta personal és de Sacco. Falta personal de Sacco, seran dos lliures per Virgander, la penya empat a 73 a un minut i mig per acabar el tercer quart. Jo no sé, Daniel Carola, si tindrem l'oportunitat en el segon partit que tenim avui de poder guanyar aquí, eh?
6: Jo, és allò de... Ara, si siguem xolistes, concentrem-nos en aquest.
7: Sí, però jo crec que té raó en Xavi, que avui és una grandíssima oportunitat i que ara la penya ha d'anar a morir i que el València li pugui jugar en contra la pressió, perquè és que és una oportunitat molt bona, realment.
10: Sí, sí, hem de pensar en el partit d'avui i jo crec que l'equip ho està portant molt bé i aquest marcador, si el mantenim fins als últims minuts, pel que sembla que serà un partit molt, molt igualat als últims minuts de l'últim quart, potser això ens afavoreix, perquè hem de reconèixer que, entre cometes, la pressió per guanyar aquest partit el té València, i la importància per nosaltres seria molt bona treure aquesta primera victòria.
5: La penya guanya de dos tilluides de Simon Virgander. Ja, si la penya és capaç d'agafar una miqueta d'avantatge, encara que siguin 4 punts. Mor, s'esgota la possessió, queden 10 segons, bona defensa. Oh, la falta de Cameron Hunt és en bonus i són dos tirs lliures. És la falta tercera de Cameron Hunt, que se'n va a la banqueta. Aquesta falta no feia falta.
6: Era innecessari, estava ben defensat,
7: però
6: per Jabari.
7: Ho és?
6: I a part, sí, però no vagis a buscar aquest risc a un minut pel final del tercer quart.
10: Aquí a prop de pista sí que semblava falta. No sé vosaltres amb la...
6: Ara la repetició sí. En el general, però aquí, no, però li donen el braç.
10: Sí, aquí la falta semblava molt clara, això s'ha de reconèixer, no sé, per això dic que no sé la repetició. I clar, ens la podíem estalviar perquè la defensa estava sent molt bona i l'atac del València només estava en una cantonada i no sortien d'allà, saps?
5: Falla Pradilla a l'1 contra 1 i la penya guanya d'un, quedant un minut per acabar aquest tercer quart. Uneix-te a l'experiència de Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reforma juntament amb altres aparells, tot de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells. Opcions de classes privades, triple, tercer triple consecutiu de Jabari Parker, triple Subaru!
14: Polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
5: I a Club Pilates Badalona, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Quin ritme ofensiu que porta la penya. Tercer triple de Jabari Parker, que està en un nivell increïble. Està demostrant el seu talent. La penya guanya de 4. Queden 41 segons. Ara guanya de 3. Perquè Pradilla anota el primer dels tirs lliures. Però, Ivan, el partit està aquí, eh?
10: Sí, la mesera, el triple, no sé si... El Dani, a veure si em corregeix. Dani, 13 de 20 o alguna cosa així?
7: 13 de 21, sí. De 21.
10: De 21. O sigui, està, que continuem en un percentatge de triples molt... molt alt, i evidentment això importantíssim per anar per davant amb el marcador i continuar així, i després amb aquesta alternança de defenses, doncs estem fent dubtar una mica aquest a l'atac del València i el seu ritme, i benvingut sigui això també.
5: Passada de Ricky per Virgander, que falla, contracop. Branco Batio li roba la pilota a Ricky, la recupera Montero llança dos. Bàsquet de Jan Montero sobre Ricky. És un cistellot. Li treu la falta per empatar el partit. Ricky, que s'enfada amb ell mateix, ho porta per dins perquè ha fet la finta, li ha fet la falta i ha anotat el bàsquet. Queden 18 segons. Parcial de 4-0. I la sisa, la sisa joventut, que empata a 78.
10: Sí, Xavi, entra Cameron ara pel Janit per l'última possessió. Serà un llançament del Jan Montero i després ens quedarà un atac amb 18 segons i 4 dècimes.
5: Daniel, cabo que és Montero, eh?
7: Sí, és que és el que he dit abans, és rapidíssim. Tècnicament molt fi, molt ràpid i una maneta increïble.
5: Més ràpid que Ricky, eh?
7: Com?
5: En aquesta, més ràpid que Ricky ha estat en aquesta...
7: Sí, a veure, que més elèctric ho és, eh? El que passa que Ricky té altres virtuts i és més intel·ligent, té més visió de joc, però Montero, si no és el jugador més ràpid de la Lliga, però li falta.
5: Amb aquests tres triples, l'Uri Sunyer ho diu clarament, eh? Jabari vol la paella.
6: Sí. És que jo estava pensant això.
7: És que és una gran notícia, tenir Jabari així d'endullat a la segona part, perquè és un tio que no s'amagarà, que en els moments importants pot anotar un triple així i anotar-lo. Vull dir que això és una gran notícia.
5: Falla Ricky l'últim triple per tancar el tercer quart. Al final del tercer quart, València Bàsquet 79, Joventut 78. De moment, la penya perdent d'un. Carola, jo crec que hem fet el més difícil, que és aguantar el València. I torno a dir el mateix que vam dir a Vitòria. Si el Joventut ara és capaç d'aguantar i agafar, no és tipus agafar 10 punts de diferència, sinó de generar nervis al València, aquí pot ser la clau.
6: És que, evidentment, el que s'està jugant el tot pel tot és el València. O sigui, la penya té molt poc a perdre. És a dir, hi ha les declaracions de Dani Miret abans del partit, no? Diu, fins i tot si perdem els dos partits a València, ja veurem què passa. No donarem res per perdut en cap moment. Per tant, la pressió, qui la té és el València. Perquè és el que avui ha de guanyar, perquè és l'equip bo. És el que té una plantillota, que té el Jan Montero, no sé què, no sé quants. Són ells els que tenen la pressió, no la penya. La penya està jugant molt bé, molt seriós, està notant bé de fora, i té a Parker, que jo crec que... Sabeu allò de l'animal ferit? O sigui, el partit contra l'AEK, jo crec que el té allà com una mica com... M'he de... O sigui... M'he de recuperar d'aquella pilota que li pispen i li fan falta i d'aquell tir que no entra. I això és una molt bona notícia per la penya.
5: Tot això, Daniel, sense Ante Tomic, i això sí, amb un ambientàs al Casal, eh? No sé si aniràs després, Daniel, però ambientàs.
7: No, segur que hi ha un ambientàs, m'ho imagino. I el de Tomic, intento no fer-me mala sang, jo, sincerament, perquè crec que primer que em sap greu per ell, perquè no s'ho mereix després de tantes temporades a la penya fent-ho tan bé, aquest final de temporada tan bo, que ell no hi pugui ser, em sap greu, i després perquè penses, ostres, i què faríem amb Ante Tomic en lloc de Morant, que em sap molt de greu, perquè segur que és una bellíssima persona, però no es pot comparar amb el talent que té i el que té Tomic. Digues, digues.
5: Realment Morant et dona molta més electricitat, és veritat, però si diuen que no ha estat al partit, t'ho creus?
7: Sí, a veure, ha jugat 5 minuts, pobre, però ha fet menys 6 de valoració, en aquests 5 minuts. És gros i jo crec que encara en alguna cosa ajuda, però és limitat.
5: Comença el darrer quart amb la penya en zona 3-2, aquí al Roig Arena.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
5: I el primer triple és un triple fallat per Branco Badio, l'ex de Manresa, atacant a Ricky Rubio. El rebot havia estat de Morant. Ricky, cistellot. Per mi hi havia falta. Intentaven allò, treure la falta en atac. Per mi era clara la falta en defensa, perquè ha rectificat la posició i s'ha quedat a mitges.
10: Sí, sí, sobretot em semblava clar el contacte. Després que en aquesta situació de mà a mà, el Ricky ataca molt bé cap a la seva mà dreta, i aquesta situació i aquesta jugada ja l'hem vist moltes vegades en aquesta temporada. Molt ben jugat per part del Ricky i la penya amb un per davant.
5: Ricky es posa la mà al genoll perquè havia rebut un cop en la penetració anterior. Ricky podrà continuar, però s'estava dolent. La penya guanya d'un. 79-80, havia recuperat la pilota Adam Hanga. I serà pilota de fons.
7: Està agradant la zona aquesta, de dir. Crec que l'està avançant bastant bé la penya.
5: No està permetent jugar còmode a València.
6: Amb la dificultat que té després l'acció del rebot.
5: Triple. Hackenson. Triple. La penya guanya de 4. Triple de Hackenson. Triple. Subaru.
13: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorecargable.
15: Subaru.
5: El tap de Rússic, per mi, claríssim. Això no es pot xiular amb una semifinals de CB. Ja. Això que juguis a la primera fet, val, però no es pot. Atenció que Ricky es continua dolent del genoll. Ara parla amb l'àrbitre. Per mi, el tap de Rússic és increïble.
7: És insultant que pitin
6: falta. Que pitin això, o sigui, és perquè... Vaja.
5: Doncs Pradilla disposada dels tirs lliures. 8 minuts 50 segons. Se nota el primer. No fallen tirs lliures. Quin percentatge porten triples a la València? No, ai, en tirs lliures.
7: En tirs lliures porta... 16 de 20, un 80%.
5: Bueno, pensava que portava millor. 16 de 20. Pradilla, que no falla ni un mai. Torna a notar. I es situa a 2. La penya, recordo una mica el partit de Baskonia, eh? Amb Hackenson, avui, on falla una altra vegada. Porta 4 de 4. A Baskonia va fer 5 de 5. Ricky, davant de Branco Badio. Llançament de 2, 2 més 1. Cistellot i bàsquet. Això de Ricky...
7: Bueno.
5: Ricky, ets un abusón. Riqui, riqui, riqui, a Busona, a Busona, a Busona. Mare meva, tu, Riqui, li fa mal al genoll, diu. Però Riqui acaba de fer una jugada increïble. Llença, li xoca la mà a Branco Badio i ell anota el bàsquet, és un 2-1. La penya guanya 4 potes, fa 5 punts de renda. Daniel Carola, és que ara ja m'està entrant aquí...
6: Aquella
5: tremolor tonda. Sí, aquell riure tonto, eh?
7: Ai, ai.
5: Allò aquella trampea... 88-86, anota Riqui del tir lliure. La penya guanya de 5. Costello. Clar, València ha de seguir fent el seu joc, llançant aquells triples precipitats, perquè per percentatge en tenen molts i tenen més possessions. Falta ara de Hackenson.
10: Sí, però Carola, Dani, Xavi, si veieu, l'atac del València contra aquesta zona és un atac molt estàtic. No? Són passades, però clar, estan col·locats d'una manera que els nostres jugadors s'acoplen molt bé a aquest atac que està intentant fer el València. Fins ara estan forçant uns llançaments triples que no són tan còmodes o tan fàcils o tan lliurats pels jugadors de València. Jo crec que aquesta zona ells se l'estan menjant una mica, però nosaltres l'estem defensant molt bé.
5: Falla el triple Mur. Que llenci Mur i no llenci Montero. El rebot és per la pella, que guanya de 5. Ataca Riqui. La porta enrere per Hakan. Hanga falla des de sota. Una miqueta amb...

0: divisió. Anem a repassar l'estadística de Ricky amb aquesta nova assistència.
1: Porta en 20 minuts 14 punts, 5 de 8 de llançaments de 2, 2 rebots, 8 assistències, 2 recuperades i 22 de valoració.
0: I ara 23 perquè acaba de far rebot, ha llançat el triple a Pradilla, que ha fallat. Rusic per Moran, fa salta... Què fas, Moran? Ricky, se la juga a 3, no hi va, rebot des de Rusic, s'ha de jugar llarg, s'ha de jugar llarg. Tranc, calma, calma, calma. 6-48, la penya guanyant de 5, falta personal sobre Rusic. És de Jean Montero, segona. Ricky està mort. Ricky està mort. Ricky està mort. Ricky està mort. Ricky està mort. Jo crec que necessita anar-se a la banqueta. Es queda mirant Han a Dani Miret. I sí, sí, se'n va Ricky a la banqueta, però es queda a descansar. No hauria de descansar, però és que ha d'anar a la banqueta. Ha d'anar a la banqueta.
1: Porta,
0: Han, que es lamenta el que ha fallat.
1: Porta 21 minuts de pista. És el segon jugador amb més minuts. Després de Han, no acostuma a jugar tant.
0: Ja tens mort de Pedro Martínez. Tens per anar a Badalés.
2: Ara, amb aquest última situació de canvi, estarem amb el Hackenson de base i entrarà també, perquè entrava Han i Han als costats. I llàstima aquesta última jugada que comentàvem de Hanga, perquè estava molt ben jugat, però sense encer en la finalització. Aquests petits detalls són els que hem d'estar capaços de treure coses positives, perquè en un partit igualat totes aquestes situacions seran molt importants, però fins ara l'equip molt bé, el València amb molts dubtes i jugant, jo crec, massa estàtics amb aquesta defensa nacional, però tot això per nosaltres és boníssim. En defensa després el que hem de fer és tancar bé el rebot, i ofensivament fins ara jo crec que l'equip està jugant molt bé i trobant molt bones posicions de diferents jugadors. Si veiem la notació, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadors amb 10 o més punts. Això parla molt bé de l'equip, sí. I parla molt bé de com s'ha compartit la pilota.
0: Jabari Parker molt concentrat. Jabari Parker molt concentrat. Hackenson molt concentrat. Han molt concentrat. Moren, espero que quan hi arribi una sola pilota a dins, l'esmaixi. No que faci el toia com ha fet abans, dubtant. Sí. Hanga, no hi ha moments per ser toia. Parker se la juga de 3!
3: Triple,
0: però la penya està dins, queden 6 minuts per acabar el partit. Joan, Han, amb la pilota, bloquejeta, Moran. Han, per Hanga, se la juga de 3. No nota el triple, rebot llarg, és per Branco Batlló. Hi haurà falta tàctica? Sí, falta tàctica. Si necessites mobles de cuina, sanitaris o ceràmica o parquet, visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns ara al 93-395-0311. Badagrés!
4: Badagrés.
5: Badagrés.
4: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: A falta de 5:50 per acabar el partit, Joventut 91, València 86.
5: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Mur, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, de Moren sobre Mur. Hanga, Hanga, Hanga, Hanga. Llàstima! Havia tret la falta. I semblava un 2-1, amb contundència, molt bé. Adam Hanga, això sí que ho ha fet bé, eh? Però ara, Daniel, contundència.
1: Sí, i Moran s'ha de dir que ha defensat molt bé ara aquesta acció de tir, crec que era de Mur, també l'ha defensat molt bé.
2: Sí, sí, aquestes últimes situacions són les que demostren, torno a dir, que l'equip està ben preparat. El Xavi demanava aquesta falta tàctica, el Hackenson l'ha fet molt bona. Després el Moran, el tap, i molt bé el Hanga davant la defensa del Cárdenas, amb balanç defensiu no del tot ben col·locat, ha anat, evidentment, a treure la falta. Doncs tots aquests petits detalls són els que sumen, i si recordem, són aquestes coses que eren les que demanava el Dani, de trobar cada cop més jugadors que suméssim, i avui ho estem aconseguint, i per això podem portar el partit com el puc.

0: content per poder guanyar en una pista tan difícil com és a València en el primer partit d'una semifinal.
1: Havia apartat la, havia tret la pilota aquí, l'àrbitre ha donat la cistella i ara Pedro Martínez revisa. Com ho heu vist vosaltres?
2: No ho hem vist bé, a veure.
3: Ara, ara ho tornarem a veure.
2: Uf, jo et diria que potser... La repetició que hem vist ara et diria que potser està ben escombrada, però no, no era molt bon angle, també, crec.
1: Damn, sí, estava...
3: Entenc que la pot anul·lar, eh, l'àrbitre, aquesta acció.
1: Sí.
3: Pot anul·lar doncs, no, la
1: cistella. Doncs molt en compte perquè està una part dins, eh? Tu què dius, Joan?
0: Sí, a la repetició dels àrbitres han de veure exactament on toca la pilota, és perquè que... si la pilota
2: clar,
0: ja,
2: no poden ja veure... està... Perdó, digues, digues, Ivan.
0: No, no, no, perquè si la pilota ja... És una mica diferent al que és, al, a la norma fins ara, saps? Si la pilota ja està tan, tan al mig, en principi, jo crec que ara no, no, no es podria tocar. És que els àrbitres vegin exactament on creuen que és el moment del contacte exacte amb la pilota per veure si... Si són dos punts o un només. Només donaran només un.
1: Donen només un tir lliure.
2: No.
1: Un, sí.
2: No, però...
1: Ah, diuen que els dos. Però... què diuen?
2: No, però... Ah, vale.
1: Ah, no, els dos, els dos. Els dos,
2: els dos, els dos vale.
1: Perfecte. Els dos, els dos. Val el bàsquet. 86-93. La penya guanya de 7. Queden 5 minuts i mig. Si queda moltíssim, però la zona aquesta se'ls està posant en problemes. Jo crec que Montero haurà de sortir ja perquè... El València està patint, eh? Sí, no hi ha falta i Parker agafa rebot. Molt bé, Parker. Calma, calma, calma. Problemes. Pedro Martínez crida al seu Salvador Montero. Ja va salvar el partit contra el Bilbao Bàsquet en polèmica. Veurem si avui la penya és capaç de trencar el partit. Hanga, buscant el bloqueig de Moren, que no hi hagi falta en atac. Hanga, per Parker, està sol. Se la juga de 3. No hi va el triple, rebot és de Cárdenas. Parker va ajustar de forces. Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas, obrint per Moore, Moore, la dona per Brancú Batlló, Batlló que penetra, finta, la dona per Key, Key amb dubtes, ara Brancú Batlló, la doble per Cárdenas, Cárdenas que penetra, llença dos, no hi va, no hi va, rebotes de Sacco i la falta és la quarta de la penya.
2: Jo la trauria Morant i Rússic, la veritat. Ai, perdó, vull dir Virgander i Rússic.
1: Jo ara veig a... Jo de Rússic ja estic 1000% d'acord amb tu. I en quin moment ens guardem la carta de Ricky?
3: L'està aguantant...
2: Mig minut... Però, bueno, o sí, ja podria entrar, 4 minuts i mig.
3: Podria entrar ja, jo crec que està allà, allà, allà, eh?
2: Si va estar jugant bé sense ell, doncs l'aguanta. Però ja sortirà ja mateix, eh?
3: Si hagués aviam, ficat jo, el triple Parker...
1: Que tapin a Montero com sigui, que tapin a Montero com sigui, perquè per mi és l'home que pot canviar el partit, eh?
3: Sí, sí.
2: Home, i tant.
1: Montero per aquí es penja. Es penja. Ataca la penya guanyant de 5. 88-93. Queden 4 minuts i mig. De moment no entra Ricky. Aguanta Hang. Ara tenim problemes per generar en atac. Parker, Parker, Parker. Cistellot de Parker, vale. Cistellot de Parker, cistellot de Parker, cistellot de Parker. La penya guanya de 7. Montero, l'hem de frenar, l'hem de frenar aquest tio. Que no, sobretot que Montero no hi sigui. Sí, se l'ajuda, no, fin, amb dubtes, amb dubtes, qui? Amb dubtes, amb dubtes, amb dubtes, amb dubtes, falla aquí, el rebot torna a fallar Morant, que surti ja Rússic o Virgander, sisplau, Mur se l'ajuda a 3, triple. Que surti Rússic o Virgander, hem d'assegurar aquí Morant,
2: sí, és
1: que,
2: no que
1: està sent molt tolla. Prepara Ricky, la penya guanya de 4, guanyava de 7, ara ho fa de 4, Hanga, Hanga per Parker. Parker finta, Parker se la juga a 3, forçadíssim, no, no, rebot de Morant, anota, molt bé Morant, sort que no s'han canviat. Pilota que havia quedat morta, ha agafat la pilota Morant i anota des de sota el cèrcol de 6. Jan Montero anota ràpid. 3 minuts, 20 segons, la penya de 4. No entra Rússic, no entra Virgander, jo entraria Rússic ja. Hackenson, la penya guanyant de 4, queden 3 minuts encara, queda moltíssim. Ricky preparat per entrar. Han, Han, Han, la treu. La dona per Hackenson. Queden 7 segons. Molt en compte amb les passes de Hackenson. Hackenson. Forçadíssim. Hackenson, queda un segon. Se la juga. 3. Aigua. Aigua. Contracop i Sacco es penja.
3: La penya...
1: La mat és mort d'Ani Miret.
3: És que la penya no es pot permetre no tenir coses positives en cada atac.
0: És que aquesta última situació estaven jugant molt, molt, molt lluny, molta estona, i no hem estat capaços de percutir una mica, de ser agressius cap a, cap a Cistella.
1: Hi ha hagut temps mort de Dani Mirel, la penya ara només guanya a dos. Temps per anar a Badalés. Coneixer l'experiència del Club Llates Badalona. Fem classes de plata, reformes, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classes, treballem per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Llates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Llates Badalona. 95 a 97, la penya guanya de dos. Però Daniel Carola no hem sabut gestionar aquests últims segons, i és més, crec que potser els canvis havien de ser una mica anteriors.
3: Veurem com acaba, però sí, jo la sensació que tinc és que potser l'entrada de Rússit s'hauria d'haver avançat una mica. Entenc que ha aguantat amb Ricky perquè s'ha donat un cop i arribés una mica millor, però a veure, veurem si encara hi som a temps. Jo estic molt d'acord amb el que estàs plantejant. Jan Montero no s'ha de sentir líder del partit, és a dir, no s'ha de deixar créixer. Potser has de posar algú cara a cara amb ell, potser has de fer alguna falta més contundent, i entengueu-me quan parlo de contundència, parlo de que el jugador no se senti còmode rebent la bola.
1: Daniel.
2: Sí, i jo crec que ara sobretot la penya ha de ser intel·ligent ofensivament, que totes les pilotes, absolutament totes, passin per Ricky i que ell decideixi, perquè sabrà perfectament què fer.
1: Entre Rússic, entre Ricky, per tant ja tenim els 5 que volíem a pista. Ricky, Hanga, Parker i Rússic. Hanga per Ricky, se la juga a 3. Ricky, a Busón, triple de Ricky, triple Sobaro!
4: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
5: Sobaro.
1: Anota triple Branco Badio, la resposta immediata, 98 a 100. No poden estar sols ni Montero ni Bratio, no poden estar sols. Queden encara 2 minuts de partit. Joan Han, per Ricky, finta, paneta de Ricky, podia haver llançat perquè se la juga a 3.
3: Brutal.
1: Sí, Parker! Cinquè triple de Parker, triple! Subaru!
4: Subaru Eco Hybrid, més Subaru que mai.
5: Subaru.
1: Camp Bertran, més de 100 anys, el gran cadí, el sobrador, croissants, en setmanes, tornem i ser el millor pa de Badalona. Tot això podreu gaudir al bar amb un supercafé, infusions, sucs naturals o la teva beguda de preferida. No us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Canonja Manera, cantonada carrer del Carme. Camp Bertran!
6: Tot ho fem amb el millor producte.
7: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
1: Falla el triple Ricky Rubio, la penya guanya de 3, queda un minut. Està sol, Branco Badio, se la juga a 3. No nota el triple, rebot és de Taylor. Taylor, finta el triple, no el llença. Molt en compte amb Montero. Montero, 1 contra 1. Penetra, anota. 102-103. La penya guanya d'un. 56 segons.
0: La veritat que està sent un partidàs increïble dels dos equips, eh?
1: Joan Ricky. Ricky, 50 segons per acabar. La penya guanyant d'un. Ricky, Parker a la cantonada. Ricky, els dos equips amb bonus. Perdó, València en 3. Han. Cistellot, 2-1! Bàsquet de Cameron Han! Quin cistellot que acaba de clavar! Quin cistellot davant de Saco! 2-1 de Cameron Han! A falta de 37 segons per acabar el partit! Juventut 105! A 6 a Juventut 105! València 102!
8: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
9: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: 105-102, la penya guanyant de 3. Queden 37 segons. 37 segons per acabar el partit.
2: La penya ha fet el seu rècord de triples en un play-off ACB amb 17 anotats. L'anterior era 16, amb Kyle Gall per allà. I el rècord són 18, vull dir que pot superar el rècord.
1: No cal rècord, eh? Han. Falla el tir lliure, Han. Mare meva, 35 segons. Defensa individual, defensa individual. Branco, Barrio, davant de Riqui. Branco, a punt de robar Rosic. La recupera Costello. Queden 24 segons, 10 de possessió. Taylor, la guanya, penya guanyada, 3. Taylor, l'obre. Per Pradilla, se la juga, 3. Triple. Queden 17 segons per acabar el partit. 17 segons per acabar el partit. Empat de Pradilla, el triple. 105 a 105. Queden 17 segons per acabar el partit. Temps mort de Dani Miret. Temps per anar a Badalés. El tir lliure de Han, avui 4 de 7. El tir lliure de Han, 4 de 7. El tir lliure de Han, 105 a 105.
0: Aquell, en Xavi, en un partit tan igualat, els petits detalls són importantíssims, però bueno, ara en això no hem de pensar. Temps mort, moment per preparar una última jugada. El València està en bonus, això també hem de tenir-ho en compte, i tenim 16 segons per poder notar. No sé si el València voldrà fer algun tipus de falta per tenir l'última possessió o defensarà fins als últims segons. Veurem, nosaltres com a mínim tindríem assegurada la pròrroga, però hem de tenir confiança per anotar en aquesta última possessió i portar-nos un partit que jo crec que podem dir que és un dels millors últims partits que s'han vist en aquesta competició de la Lliga CB.
2: I el millor de la temporada que... de la penya, segur.
1: Segur, segur. Carola, Daniel, creieu que València anirà a fer falta per tenir l'última o no?
2: No.
3: Estava mirant que la penya porta 16 de 20 en tirs lliures i acabes de dir tu 4 de 7. És a dir, hi ha un candidat.
2: Sí.
3: Seria Cameron, si anirà a fer falta.
2: Jo crec que no farà falta. A més, em sona, però no n'estic gens segur, però em sona que Pedro Martínez en aquestes accions no acostuma a fer falta.
1: Sí, va a defensar. Va a defensar la pròrroga.
2: Exactament, sí. Sí, sí.
1: Em sorprendria.
0: Traiem de camp defensiu per tenir tota la possessió per nosaltres.
2: No, clar, però ara haurà de fer falta perquè és que si no... No ho sé, a veure.
1: Jo crec que han d'anar a robar a bola i fer falta, crec.
2: Però com fiquis tir lliure...
1: No sé. Llavors vas a la pròrroga.
3: És
1: perds o pròrroga? Anem a veure. Riqui, Hackenson, Parker, Han i Rusic. Entra Hackenson. Rep Hackenson, la torna per Riqui. Riqui amb la pilota. Davant seu Taylor. No fan falta. Riqui, 10 segons. 10 segons, Riqui. Riqui amb la pilota. Riqui, buscant a Han. Han, que se la jugarà. Han, la torna per Riqui. Riqui, a punt de perdre la pilota. 3 segons, 6 dècimes. Per al Joventut. Serà pilota de banda. Veurem si revisen. Sí, demana revisió. Pel temps. Demana revisió pel temps. Ara queden 3 segons, 6 dècimes. Tindrà el tir guanyador la penya. Està en bonus de faltes a València.
2: És clar, per
1: 3 segons, 6 dècimes.
2: Qui ha de tirar, això?
1: 3 segons, 6 dècimes. Treurà davant de Riqui. La vol rebre Han. Cameron Han. Esperant la pilota, també Parker. Però ara davant de Riqui. Riqui, rep la pilota. Hackenson, se la juga forçadíssim. Falla, pròrroga. Desinflada absoluta, perquè la penya ha llançat fatal. La penya s'ha tancat. Hackenson. Anem a la pròrroga, 105 a 105. És cert que és un partidàs, però jo això m'és igual. Jo que volia era la victòria.
2: Sí, i sí. Molt mal jugada aquesta última acció, sincerament. La primera opció de ser Han, perquè rebi, i si no, llavors ja busques a Hackenson, el que sigui, però el primer jugador que ha fet el carretó per rebre és Hackenson, i Han ja no tenia angle, ha sigut una molt mala acció.
0: Sí, però també hem de reconèixer que el València ha defensat bé.
2: Sí.
0: Ja estima la primera jugada, amb aquesta última passada del Riqui a la cantonada, crec que era pel Hackenson, que estava lliurat, però jo crec que aquesta primera jugada s'ha jugat bé. És veritat que els últims 3 segons, estic d'acord amb vosaltres, que no hem trobat un bon llançament, però, bueno, per una part dona molta ràbia, perquè jo crec que l'equip ha portat molt bé el partit i hem tingut opcions per tancar-ho abans i no arribar a aquesta pròrroga, Però bueno, ara hem de pensar que tot el que s'ha fet fins ara es deixa enrere i ens hem de concentrar en aquests 5 minuts. Tenim 5 minuts per treure el primer partit d'aquesta semifinal a casa de València, que seria increïble. Un partidàs, com d'acord amb el Xavi, amb el que hem dit tots, evidentment el que volem és guanyar-ho. Si és un partidàs o no per la història de la Lliga, tal, bla, bla, bla, bla, però el que volem és guanyar-ho. Jo crec que l'equip està preparat per guanyar-ho, ara mentalment, ara ser fort, perquè en principi el València ve per darrere, ha remuntat una mica per poder forçar la pròrroga, i veurem si nosaltres ara, en aquesta pròrroga, tornem a utilitzar aquesta defensa zonal que en els últims moments no hem utilitzat tant, però potser ara en tornem a fer o tornem a necessitar.
1: Doncs, Daniel, no, això no va de rècords, va de victòries, i per tant, tornem a començar de nou.
2: Sí, això del rècord el que diu és que la penya està fent un partidàs i que mai a la vida havia notat tant de 3 a play-off com avui. I mira, si tot i així avui no t'ho portes, vol dir que jugues contra un equipàs.
1: Comença la pròrroga!
5: Et caduca el carnet de conduir?
10: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
10: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Riqui se la juga de 3, no hi va. Rebotes de Rugic, molt bé, Hanga. Molt bé, Hanga. Ataca Parker per Riqui. Bon rebot ofensiu. Riqui buscant a Rusic. La que trobes a Parker. Parker finta. Parker se la juga a 3. No hi va. Llançament curt. Rebot de Taylor. Està fent un partidà Rusic. S'està desgastant moltíssim, eh?
2: Sí, tant.
1: Però moltíssim, eh? Montero. La dona per Taylor. Taylor finta. I salta Han. Bàsquet. Bàsquet de Taylor, la penya perd de 2. Quina llàstima desaprofitar aquesta ocasió que hem tingut, eh? Si hem tingut el partit, jo crec que el tir lliure de Han ha sigut importantíssim.
3: Sud clau.
1: Hanga per Riqui. Riqui per Hanga. Hanga per Han. Han se la juga a 3, forçadíssim, no hi va. A rebot des de Taylor.
3: 3 tirs molt forçats aquí de la penya, eh?
0: Sí, aquests primers atacs d'aquesta pròrroga, uns llançaments molt forçants i gens lliurats. Potser estem una mica cansats, però ha d'haver una mica més de circulació de pilota per trobar llançaments lliurats i no ens oblidem. El València i nosaltres estem els dos en bonus.
1: Atacant Cameron Hunt, buscant a Riqui. Riqui la pilota. Riqui per Hunt. Ara sí, Hunt. Han, 2-1. Cistella i bàsquet, 107-107, atacant a Branco Badio, boníssim aquí, eh? Boníssim.
0: Aquesta situació molt millor jugada que les primeres que comentava la Carola, en llançaments forçats, de donar-li la pilota a un jugador que al final fa un bot i llança, que si la fica, evidentment, és un cistellot, però en principi ara una jugada una mica més elaborada i evidentment si la defensa del València està tan oberta perquè té una mica de por a llançaments exteriors nostres, sobretot amb el Javari a la cantonada, doncs sí que pot atacar el Cameron, com ho ha fet molt bé, a la seva esquerra.
1: Ara sí, la nota 5 de 9, 5 de 8 en triples. La penya guanya d'un 108-107. Vinga, s'ha de continuar.
0: Ha entrat el Simon pel Javari, estem en dos grans a pista, en aquest cas el Michael jugarà de 4 i s'emparellarà amb el Pradilla.
1: Falla el triple de Costello, el rebot és per la penya que guanya d'un. 3 minuts per acabar la pròrroga. Joan Hanga buscant a Cameron Hunt, però no li pot donar la pilota. Aquí trobes a Riqui. Riqui davant de Taylor. Riqui, finta. Per mi hi havia falta. Per mi hi havia falta. Aguanta Riqui, li fa un cistellot davant de la In Your Face a Taylor. Montero obrint per Costello, se torna a jugar a les 3. Està sol, triple. Empat al partit. 110-110. Quin partidàs.
0: Aquest és una mica el problema, no? Si ells arriben en transició, estan trobant que la nostra defensa està descol·locada i ja hem de pensar que facin un llançament totalment lliurat com ha estat aquest últim del Costello. El nostre balanç ha de millorar una mica.
1: Virgane traient-la per Hanga. Hanga se la juga a 3. No, no, tot triple. Rebot és de Pradilla. Sol ràpid en transició el València. Cau al terra Riqui. No hi ha falta. Branc, tap de Rússic sobre Montero. Com està jugant Rússic? Entrarà Vives per Riqui, segurament. Però quanta estona?
3: Un minut.
1: Sí, entra per Riqui.
2: Una defensa.
3: Sí, una o dues defenses.
0: Sí, està clar que en algun moment d'aquesta prova havíem de donar una mica de descans al Jabari. El Jabari ja ho ha tingut i torna a pista, i el Riqui doncs ara segurament serà una petita estona, perquè evidentment l'esforç que s'han fet en l'últim quart i la segona part que ha fet l'equip i l'encert del Jabari, del Riqui, del Han i de tots, està sent increïble, i és veritat que es necessita una mica d'escans, no? Però serà curt.
1: Branco, Batio, veurem per Pradilla. Pradilla finta, Parker salta, s'equivoca i es marxa. Error defensius que va Riqui per tornar a pista. 112-110, la penya perdent de dos, ara.
0: Aquesta situació ha estat una mica el que es diuen canvis de handball, no? Intentar doncs donar un aire al Riqui en defensa amb la sortida del Guillem, i ara que torni a pista per atacar. Veurem si amb les situacions del Jabari Parker fem el mateix, perquè el Jabari s'havia quedat amb el Pradilla i ja torna a atacar.
1: Joan Riqui, 1 minut 40 segons. Riqui per Han, Cistella. Sí. La penya empata, 112-112. Com està jugant de bé la penya, eh?
2: Increïble.
1: Com està de bé jugant la
3: no
1: penya.
3: No li està perdent la cara al partit, i això és molt important. Sí.
1: Increïble, és per estar orgullós, eh? És per estar orgullós de la penya, perquè a més com m'agrada la penya com està jugant. Pradilla, atacant. Recupera la pilota, la penya no, se la queda Taylor sols, els jugadors, no, anota. 114-112, se està escapant aquesta pilota. 114-112, 1 minut 19, la penya ara sempre per darrere. Ara la penya sempre per darrere. Riqui, per Han, Virgander, Riqui, se la juga a 3. Riqui, triple de Riqui, triple! Subaru!
11: Al polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
1: Falla el triple ara a València, però torna a agafar rebot. I Montero agafa un cistellot. 44 segons, la penya perdent d'un. 116-115. La penya... que ha igualat el rècord, si no em diu el contrari el Daniel, de triples.
2: Sí, sí. I tant.
1: I perd un. Riqui, Parker està a la cantonada esperant la pilota. 116-115, Riqui, per Virgander, i es penja! Sí. I la falta. 26 segons, la penya guanya d'un. Si València falla, la penya tindrà mig perill de la butxaca. Montero que deixa passar segons, aguanta per fer una jugada guanyadora. Deixa passar segons, vol la pilota guanyadora, Montero. Montero, li salta Parker, tothom està pendent de Montero. La falta sobre el Montero. És a baix, però són dos tiros, perquè estan bonus. Quedaran 7 segons, 4 dècimes. 7 segons, 4 dècimes.
3: I Miret té un temps mort encara.
1: 116-117. Segons el videomarcador no en té cap, Dani Miret.
3: Vale.
2: Montero té un 87% en tirs lliures. No crec que falli.
3: No, jo tampoc.
2: No fallarà, però de cap manera.
3: Un tio que té un 87% no fallarà.
1: I més d'un moment així. Home, per favor. I més si mitja per l'Olimpiakos. Montero llança primer, anota neta. Empata el partit, 117-117. Sí, li queda un temps mort.
0: Sí, encara que no ho fiqui, té un temps mort de la pròrroga.
3: De la pròrroga, no?
0: Clar.
1: Al final el videomarcador li posant que no en té cap, posa 0 temps morts. Montero, aviam si falla aquest segon. Anota, i hi haurà temps mort de Dani Miret, a falta de 7 segons, 4 dècimes. La penya tindrà la pilota per tornar a guanyar el partit. València Bàsquet, 118. Joventut, Assisa Joventut, 117. Ja tens mort de Dani Miret. Tens per anar a Badalés. Com ho veieu?
0: Ara està clar, Xavi, que evidentment ells defensaran per no anotar, no, evidentment no voldran fer falta, En principi nosaltres amb 7 segons treurem de camp ofensiu i tenim una mica més de temps que, o el doble, que els altres 3 segons i una mica més que teníem al final de l'últim quart, i a veure si som capaços d'elaborar una mica millor aquesta jugada, com a mínim per trobar un llançament lliurat o si no treure una falta, perquè continuo dient que no fa falta en aquest cas llançar un triple perquè podem anar a intentar trepitjar pintura perquè ells estan en bonus, i si no podem anotar o treure la falta, després fer una passada exterior per llançar aquell triple, que en principi serà de més percentatge que un després de bot o cap enrere.
1: Doncs Carola, Daniel, la penya tindrà la pilota per guanyar el partit. 7 segons, 4 dècimes. Si abans l'havia defensat, ara també ho farà. 7 segons, 4 dècimes. I ara sí que Hakanson no es pot equivocar. Han, Ricky, a pista. Han, Ricky, Hanga, Parker, Birgander. Aquests són els 5 homes. Han, Parker, Hanga, Ricky, Birgander. Traurà de banda. Jo crec que ara vol que rebi Han, eh? Ja està dient, però molt en compte amb Parker.
0: Clar, està aquí Han i Parker serien, diguem-ne, els jugadors principals per rebre la pilota, o el Ricky passar-li un jugador i anar mà a mà per intentar atacar el seu defensor.
1: Si hi ha falta, són tirs lliures. 7 segons, 4 dècimes. Traurà de banda Ricky. Brancú Badio agafant a Han. Han, que rep la pilota. Han se la jugarà. Han. Llença, no, i s'acaba el partit. Havia trepitjat la línia de fons. I el rebot de Javaria i falta. Dani Miret, que s'enfada. Ha perdut el Joventut a la pròrroga. Final de partit. Joventut 116, València Bàsquet 117. I aquí no han xiulat res.
12: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
13: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
12: La penya en joc.
1: Doncs Ricky i Dani Miret s'estaven queixant perquè quan havia agafat el rebot, Pratilla havia caigut fora i per tant era pilota per la penya, però la impotència és que el Joventut no ha pogut guanyar el partit per la pròrroga en un partidàs. Ens quedem amb la imatge de l'equip, però no és suficient perquè avui teníem una oportunitat d'or i per circumstàncies, per petits detalls, l'hem acabat perdent contra un equipàs com és el València Bàsquet aquí al Roig Arena. No sé si demà passat tindrem opció, però avui ens traiem el barret per la partida que ha fet la penya, però, Ivan, no ha estat suficient.
0: Sí, ara, doncs, les dues sensacions, no? Treure's el barret pel partidàs, pel nivell, el que ha estat capaç de jugar l'equip, pel plantejament amb aquest canvi defensiu, i per l'altra part, doncs, la decepció de tenir el partit tan a prop en els 40 minuts, en l'últim quart, i al final, doncs, se t'escapa un partit amb un esforç increïble per part de dos equips, evidentment, també s'ha de parlar molt bé del València, però evidentment nosaltres parlem del nostre equip, i llàstima que aquest esforç no es converteix en una victòria, que com he dit des del principi, no? per l'equip que juga fora, d'aquestes nosaltres, una primera victòria aquí hagués estat increïble. Doncs bueno, ara analitzar una mica més el partit, parlar amb el... escoltar els entrenadors, parlar amb els jugadors i que l'equip descansi i es prepari, sobretot mentalment, pel següent partit. Jo crec que hem demostrat que en aquesta eliminatòria el nostre equip té moltes coses a dir, i llàstima que aquest partit no s'ha aconseguit guanyar, que aquest partit s'ha perdut, però ja s'ha de pensar en el següent, i l'objectiu aquí a València era intentar treure un partit, doncs ara hem d'anar pel segon.
1: Carola, ens ha faltat alguns detalls, però sobretot el que ens ha faltat, crec jo, és que el tram final potser hem estat previsibles en el tema Han, això una, S'han tancat tres jugadors amb Han, tots han anat cap a Han. No ens podem queixar de si ha estat falta o no, perquè jo no ho he vist precisament, però crec que el partit podíem haver resolt, crec, una mica abans, perquè amb el triple de Pradilla aquell, després del triple fallat per Han, i després de la pròrroga també crec que hi ha hagut alguna situació que no sé si podríem haver flotat una mica més a Montero perquè no rebés la falta a ell en aquella acció.
3: És evident que quan un partit es espera així, sempre acabaràs anant a buscar els petits detalls, no? I avui penses en aquests tirs lliures que ha fallat Han, sobretot el del 2-1, el tir de sota cistella que ha fallat Han, així com per dir-te dues jugades que més o menys ràpidament podem tenir a la retina. Era previsible en els 7 segons qualsevol. Si l'hagués tingut Ricky, també Ricky hagués tingut la missió d'anar fins a cistella i intentar-ho. I si l'hagués tingut Parker, doncs 3 quarts del mateix. Sí que penso que no ha estat uns 7 segons aprofitats de forma fluida, però tenia la pilota l'home que en l'aspecte anotador més regular ha tingut la penya tota la temporada. Per tant, la pilota la tenia un jugador dels importants de l'equip. És injust, i ara mirant les estadístiques, per exemple, hi ha un factor que per mi crec que segurament explicarà coses, que és el rebot. El València n'ha capturat 11 més que la penya, i això crec que marca també una miqueta el que ha estat el partit. Deia l'Ivan, diu, ara diu, ja cal pensar en el segon partit. Jo els hi donarem, Ivan, si et sembla, un marge d'una hora, una hora i mitja, que és el rebot monumental que deuen sentir ara els jugadors d'haver-ho remat tant i haver-se quedat allà a les portes. I després, sí, evidentment, hauràs de pensar en el següent partit, no? T'hauràs de recuperar física, perquè l'esforç físic ha estat molt gran, i mentalment, per poder afrontar el segon partit. Però jo crec que d'aquí sí que te n'has d'endur una cosa, és que la penya pot amb el València. Fins ara, la meva sensació en els partits anteriors de la temporada és que el València estava en un altre estadi. El mateix Dani Miret feia broma al dia de Girona, que deia, jo no vull veure el València ni en pintura. I ho deia quan encara no s'havia acabat la Lliga regular i encara no sabia qui seria el seu rival en el play-off. La penya li ha jugat de tu a tu, per tant, la penya té possibilitats de fer saltar la banca.
0: Sí, sí, totalment, no? I el que deies, no? Evidentment, ara es necessiten unes hores per pair aquesta derrota, i després, el que dèiem, sobretot, a partir de demà, fer un treball mental des dels aspectes més positius, perquè això no s'atura, i demà passat estem aquí una altra vegada a les 8 de la tarda per afrontar el segon partit, i treure les coses positives vol dir això que tu comentaves, no? Que l'equip ha demostrat que està preparat per competir i per dir moltes coses en aquest play-off de semifinals, no? Tothom donava per favorit al València, i segurament amb més superioritat del que evidentment s'ha vist, perquè el partit ha estat molt, molt igualat, i al final ha estat un cara o creu que podia guanyar qualsevol dels dos, i a partir d'aquestes pestes, corregint coses que s'han fet, pensant en coses al millor diferent, perquè avui hem ensenyat aquesta zona, o hem fet aquesta defensa nacional, o millor pel divendres s'ha de fer una altra cosa, però des dels aspectes positius doncs estar preparats pel següent partit.
1: Nosaltres fem una petita pausa, tornem a seguida des de zona de vestidors. Fins ara.
14: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
15: Has de renovar-te el cotxe?
16: Vine als concessionaris Drivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
15: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
16: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
15: T'esperem a Drivim.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: La penya en joc.
5: Són un quart d'onze de la nit. Aquest primer partit de les semifinals de play-off, la penya no ho ha aconseguit. Ha perdut d'un punt a la pròrroga. Tornem cap a València, Xavi.
6: Doncs estem amb Adam Hanga. Hanga, quina llàstima!
7: Sí, però ja s'ha passat. Jo no quiero ni pensar en esto. Al final, lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo, lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte, pero da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de cinco. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también. Así que vamos por el siguiente. Ahora un día de descansar, recuperar y por el siguiente.
8: Adam, es de los mejores partidos de la temporada. No només vostre, sinó de la Lliga CB, però sobretot vostre, eh?
7: No sé, bueno, no, porque hemos perdido, pero al final sí, yo creo que ha sido un partidazo, obviamente, sobre todo el aficionado, seguro, porque muchos puntos, esto a ellos les gustan, yo no tanto, pero bueno, como he dicho, estoy súper orgulloso de trabajo, yo creo que no podemos pensar que hemos dejado algo guardado, yo creo que hemos dejado la alma, piel y todo en la cancha. No podemos pedir más. Al final fallamos, metemos, esto puede pasar, pero yo creo que el trabajo, pues dicho, esto lo ha hecho y por el siguiente. Queremos seguir, tener esta fe, que podemos ganar y podemos clasificarnos para el final.
8: Adam, ¿els detalls? ¿Han sido los detalls?
7: Bueno, al final, un triple al final, sí, pero bueno, si queremos analizar, pues hay muchos detalles, hay muchos errores, hay muchas cosas, pero como he dicho, ya para mí esto es el pasado. Yo creo que una victoria así, no hay mucha historia de hablar de esto, porque es el pasado, ya no podemos cambiar. Cada dia s'estàs jugando un partido, cada partido es diferente, ahora volvemos al siguiente.
8: És molt difícil de dir, però com a aficionat de la penya, Adam, perdre un partit, està molt rabiós, però està molt orgullós també de l'equip.
7: Por eso no tenemos que ser, yo creo que, obviamente, nadie gusta perder, pero como he dicho, la victoria no está perdido, tenemos que volver a jugar en Badalona también, y ahora vamos por el siguiente. El objetivo es ganar un partido aquí. Obviamente sería muy bien si ganamos esto, pero no puede ser posible, vamos por el siguiente.
8: La última, ¿estareu recuperats en 48 hores?
7: Bueno, ya llegamos ya 2 semanas jugando así que espero que sí. Tenemos un staff bastante bueno. Mañana prácticamente todo el día descansando y no es el primer rodeo que estoy haciendo así.
8: Adam, felicitats.
7: Gràcies.
8: Les proves d'Adam Hanga de seguida. Intentarem tenir a Simon Birgander, que l'estem esperant que surti del vestidor, perquè just a la zona de vestidor no hi ha cobertura, tot i que estem en el Roig Arena, no hi ha cobertura i nosaltres, per tant, el que volem és poder parlar amb Simon Birgander, avui multiplicant-se un dia més. Simon fent molt bona feina. Si us sembla, demanem pas de seguida perquè vaig a dir-li que surti Simon.
5: Doncs el Xavi, que com que no hi ha cobertura a la porta del vestidor...
8: Simon.
5: Som-hi.
8: Simon, doncs tornem... Ja tenim Simon Birgander, li agraïm que surti del vestidor sense bambes. Simon, quina llàstima.
9: Sí, mucha lástima. Yo creo que lo tuvimos en nuestras manos, pero al final nos resbaló, ¿no? Dices? No sé com es dice en español, resbaló.
8: Ens ha escapat.
9: Escapat de les manos, sí.
8: Simon, però el que heu demostrat és que jo m'he quedat sorprès del nivell de joc que heu jugat avui contra un equipàs d'Euroliga. Un equip de Final Four.
9: Yo no, yo creo que eso es nuestro equipo y hemos enseñado en Baskonia, hemos enseñado hoy y ahora vamos a seguir enseñando a todo el mundo qué equipo somos. También es verdad, hemos tenido mucho acierto hoy, no es normalmente que metemos más de 110 puntos, pero como estamos defendiendo, como estamos juntos, como estamos jugando en ataque, eso es nuestro equipo, eso es, tenemos que seguir en este camino.
8: València es un equipo muy físico, muy duro, muy agresivo, y tú sortías de una lesión, ya no tenías dolor en los últimos días, ¿cómo estás tú?
9: Estoy bien, pero hoy he fallado demasiado para mí. He hecho buenos moves, pero al final han caído las manos o con la izquierda, pero así es el básquet. Próximo partido mejor y nada más.
8: Déu-n'hi-do, com està jugant Ricky, com està jugant Parker, com està jugant Hanga, com està jugant la penya.
9: I Michael Rusich. No, creo que todos estamos súper bien, todos estamos aportando. Lud ha metido 4 triples, Hangars su defensa con todo. Todo el equipo está aportando y los que no están jugando también están aportando en el banquillo, están ayudando en el vestuario y todas las cosas. Es muy importante en un series como esta de 5 partidos en playoff.
8: I l'última, deies això de Rusich, perquè no només són els punts que fa, sinó com està d'intens, està tot arreu, es llença. I el teu compatriota, Lud, quina, està amb confiança, eh?
9: Sí, está con mucha confianza. Ese es el Lude que conozco yo, que solo tira triples, ¿no? Ya está. Pero sí, es muy, muy, muy, muy buen tirador y tiene que seguir tirándolos. Y si falla 4 próximos, da igual. Tienes que seguir tirándolos y es lo más importante, que tiene que tirar para el equipo y para él mismo.
8: Sí, bueno, pasa rápido la página porque en 48 horas torneo hasta aquí a competir y en mes de afición vuestra.
9: Sí, pues ojalá que viene misma gente en la... o más, y es que nos sigue animando como han hecho hoy. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, y muchas gracias por venir a todos, y nos vemos el viernes.
8: Simón, gracias.
9: Gracias.
8: Las palabras de Simón Birgander, el jugador suec, com sempre, tan amable, sortint directament des del vestidor. Nosaltres ens esperarem que torni Dani Miret, el tècnic de la penya, per poder parlar amb ell. Però, com a mínim, jo crec que des de dins del vestidor la sensació és, sí, sí, oportunitat perduda, sí, sí, caduques, però sí, sí, hi som. No sé si esteu d'acord.
5: Exacte, aquesta és la qüestió, no? Que sí, que ara estàs enfadat o dolgut, que és evident que, com deia Hanga, pots mirar 200 detalls per justificar, però has perdut d'un punt i diu, és igual guanyar o perdre. Home, Adam, que tenim molt de respecte i molt d'afecte, però no és igual guanyar o perdre, però sí que és veritat que li has jugat de tu a tu al València i que pots, i això és ha quedat palès en el partit.
10: Sí, a mi m'ha agradat que realment estan més sencers ells que no sé si tu, però que jo, sincerament. I això està molt bé, perquè la mentalitat i que no s'enfonsin després d'aquesta derrota tan dura és importantíssima, perquè, com diuen ells mateixos, encara queda eliminatòria.
8: Deixa'm dir diferents dades que em passa el nostre assistent professional, Enric Ribó. 235 punts entre els dos són tercera màxima nota del conjunt de play-off. Els 29 assistències del València són rècord de play-off. Els 18 triples igual al rècord absolut de play-off i supera els 15 que tenia el Joventut. El 150 de valoració del València és la segona millor valoració d'un equip en play-off, a un del rècord, i el Joventut 117 punts és la segona màxima notació del club en play-off. Quin partidàs.
10: Déu-n'hi-do.
5: És que ha estat un
8: partidàs. T'imagines aquest mateix partidàs guanyant?
10: És que és el gran ràbia.
5: Clar, és que aquest és el tema, no? És allò de tanto remar per no llegar a l'orilla.
10: No podem estar contents mai, els penyeros, és una cosa.
8: I també tinc una altra cosa. Ara això sí que és d'aficionat d'equip petit, eh? Ostres, és que aquest el teníem, eh?
10: Sí.
8: Aquest el teníem.
5: Sí, perquè
8: és que
5: el València no
8: jugava,
5: oi?
8: És que mira que hem tingut mala sort, perquè just en aquella... També és veritat que l'altre dia li va passar al Bilbao. No deu ser casualitat que arribes al final, guanyava de 13 al Bilbao i va acabar perdent. Que això ha de frustrar moltíssim, que és la frustració que ha tingut avui el Joventut. Que no per el tir lliure final de Han, que sí, perquè jo crec que aquell ha estat decisiu, sí, sinó perquè en certs moments ha tingut un avantatge de 5-7 punts, que el València ha notat aquell bàsquet que dius, ostres, ara aquí aquest ha fet molt de mal, com el llançament de Pradilla al final, eh?
5: Clar, però per això el València és el favorit i la penya no.
8: Sí, sí, sí, sí, i per això estem jugant en el Roig Arena, eh?
5: Clar, clar, clar, és així. O sigui, al final ells tenen una plantilla molt més àmplia i que, a priori, molt millor que la penya. La penya ha fet un partit jugant molt seriosament. Ha fet, jo crec que cal destacar la feina de l'staff i de Dani Miret amb aquest plantejament zonal que li ha costat molt a Pedro Martínez resoldre, però molt. que ha hagut de, jo crec que ha partit bastant de les individualitats per resoldre-ho en situacions molt estàtiques. Després una penya molt connectada amb el tema de l'encert en triples, deia l'Enric Ribolo del rècord, però és que clar, ha sigut molt evident que havia de ser si no rècord pràcticament, perquè tal com han jugat aquesta temporada el tema del tir de 3 no ha estat la seva millor carta.
8: Avui parlàvem amb el Nil Llobet i em deia, ostres, que els plantejaments tàctics que ha fet Dani Miret en tota aquesta sèrie contra el Baskonia, i avui també a València, hi ha hagut moments que s'ha desactivat. Tenim ja a Dani Miret, estàvem parlant d'aquests plantejaments tàctics que havia gestionat el Joventut. Dani, ja sé que heu perdut, però felicitats, perquè quin partidàs heu fet.
9: Merci. Hem fet un partit de molt de mèrit, de molt d'esforç. Penso que hem fet un partit molt, molt, molt bo i ara hem de continuar creixent i recuperar-nos per la propera batalla, perquè al final això és un 1-0 i el divendres tornem a tenir una altra oportunitat per guanyar aquí.
8: Dani, per petits detalls?
9: Evidentment, hem tingut un tir per guanyar abans de la pròrroga, hem tingut un avantatge que ells al final doncs, han tingut alguna cistella que és de mèrit, no? També jugant en una semifinal de CB i ha anat per petits detalls i per la mínima diferència, però realment la nota general de l'equip i el mèrit del treball que hem fet està allà i tot i això, ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0 i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
8: La visió de la penya està molt orgullós de l'equip, Dani, no sé tu.
9: Jo estic molt orgullós de la gent. Per nosaltres és molt important que la gent ompli els busos i vingui aquí. Avui ha vingut molta gent de la penya. Sabem que divendres també vindrà molta gent de la penya. I el diumenge, passi el que passi, com porto des del primer dia, la gent ha de veure el gran moment de la penya. I nosaltres a la pista, que és la nostra responsabilitat, crec que és molt clar que ho donem tot, i ara doncs continuarem així entre nosaltres, entre els jugadors veterans, l'estaf, la nostra gent, no permetrem que ens caiguem, perquè realment és una temporada que no volem que s'acabi i que confiem en que ho puguem allargar fins al final.
8: Una última pregunta per part meva. La situació tàctica que has plantejat avui també amb aquesta situació zonal, creus que encara es poden sorprendre el València? I després esteu arribant amb molts jugadors que saben jugar partits d'aquest tipus i que estan amb molta confiança perquè estan coincidint molts, jugant molt bé, no? És perquè saben jugar aquests partits?
9: Crec que l'equip està en un bon moment. Hem jugat, amb, com dius, amb confiança i amb encert. Al final també, com vaig dir després del partit del Baskonia, la línia 3 doncs està sent diferencial. Avui hem anotat triples de mèrit. I sí, crec que tenim jugadors que saben que l'equip doncs, té recursos per poder competir aquests partits i és el que més hem de continuar cuidant. Vull dir que al final estem jugant contra un equip que és dels 4 millors d'Europa i nosaltres sabem que si nosaltres estem bé tindrem opcions amb la qual cosa els jugadors que tenim ho estan fent molt bé i crec que continuarà sent així.
11: Pues una pregunta, Dani. De cara als vostres aficionats, al rival i a la resta de la Lliga, quin missatge creus que heu donat avui després del partit que heu fet al Roig Arena contra l'únic cap de sèrie que queda viu?
9: Crec que contra el Baskonia ja ho vam fer molt bé, que té molt de mèrit, i avui hem tornat a repetir un gran partit. Tothom, o especialment la gent de Badalona, entén que el missatge és que l'equip doncs, té l'ambició de venir aquí i creure's que pot guanyar. I això és una cosa que s'ha de demostrar, que les paraules se les emporta el vent i nosaltres amb fets, doncs, està aquí el partit, no? Per treure'n l'orgull i per mostrar, no?, aquest punt que volem que se'ns defineixi, que som un equip, que amb els recursos que tinguem o les coses que ens passin no posarem excuses i intentarem mantenir aquest màxim nivell perquè sabem que la nostra gent està superorgullosa de com està responent l'equip a aquests grans reptes.
8: Doncs les paraules de Dani Minec, gràcies, Dani.
9: Ens veiem divendres.
8: Ens veiem divendres, evidentment, perquè volem estar aquí per explicar la primera victòria de les semifinals. Avui no ha pogut ser, avui no ha pogut ser, però ens hem quedat tan a prop que, Daniel, encara estic rabiós, ho he de reconèixer, em durarà, això em durarà. Això em durarà,
10: eh? Jo igual, o sigui, me n'alegro que ells estiguin més tranquils i més confiats i amb una mentalitat més bona que jo, perquè jo avui me n'aniré a dormir calentet.
8: Carola, que no queda res més que mirar endavant, que queden 4 partits per davant, en queden 3, veurem si la penya és capaç de guanyar el segon partit i decidir Badalona, però en tot cas partidàs, eh?
12: Ha estat un partidàs, els que ens agrada el bàsquet l'hem gaudit al màxim. Sí, és veritat, jo també estaré de mal humor. Segurament demà el meu company de taula m'odiarà profundament, però és el que hi ha. Un és de la penya i no pot evitar això.
8: Doncs veurem, m'agraïm moltíssim al Jordi Barbí i les Vies de Sona, si voleu afegir alguna cosa més.
12: Res, que com deia Adam Hanga, això ja està acabat, ja no li podem donar més voltes, així que mirem endavant i divendres una nova oportunitat.
8: Doncs agraïm moltíssim al Daniel Muñoz i també la Carola Barriga, al Jordi Vila a les Vies de So i a l'Ivan Corrales com a comentarista des del Roig Arena. Una llàstima, però hi tornem. Allò com m'ha dit, resiliència? I tornarem.
12: Resiliència.
8: I tornem. Resiliència, doncs hi tornarem, perquè la penya aquest any no se'n vol anar de vacances. Nosaltres tampoc. Serem aquí divendres per explicar el segon partit. Des d'aquí res més. Ha perdut la penya d'un a la pròrroga. No ràbia! Però tornarem. Bona nit.
13: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit.
14: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
15: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
16: La penya en joc.
15: Aquest divendres a les 8 del vespre i des de València, segon partit de la competició. València Bàsquet a Sisa Joventut.
17: Aquí Badalona.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: I l'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'Hospital de Badalona lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra aquesta malaltia. Un veí de Badalona, de 67 anys, ha estat el primer pacient operat, diagnosticat ara fa poc més d'un any. En només 3 mesos, el seu estat d'ànim i també les seves capacitats cognitives han millorat de manera considerable. Avui en parlem amb Pau Pastor, que és neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives i Trastorns del Moviment dels Germans Trias. Què tal? Molt bon dia, doctor.
5: Bon dia.
4: Per què el drenatge limfàtic, la seva acceleració, pot frenar els símptomes de l'Alzheimer? Quin paper juga?
5: Bueno, tenim el cervell, no? Pues tenim un sistema de neteja de diverses proteïnes, de totes les proteïnes i productes de tòxics, no?, que tenim al cervell, i hi ha dos especialment que són importants per la malaltia d'Alzheimer, que són la proteïna beta-amiloide i la proteïna tau. Llavors, aquest sistema, amb l'edat i l'Alzheimer i altres malalties degeneratives, s'ha vist que pot estar alterat. Llavors, la idea que vam tenir per iniciativa del Departament de Cirurgia Plàstica, que són molt experts en una tècnica que és una tècnica vascular, no? Del coll, que consisteix en un drenatge, no? En fer com un bypass del sistema limfàtic de neteja del cervell al sistema venós. Llavors, aquesta tècnica pot augmentar, no?, el flux de drenatge, no? És com obrir una altra xeta adicional al cervell.
4: Uh-huh. I per tant, accelerar aquest procés de neteja de proteïnes que són tòxiques pel cervell?
5: Aquesta és la hipòtesi, i hem de veure si això també és efectiu, però en primer lloc, a veure si és segur amb malalts amb Alzheimer que amb demència inicial. O sigui que hem establert uns criteris de selecció molt estrictes, uh-huh, perdoneu, i realment la idea és, en primer lloc, veure la seguretat del procediment. Mm-hmm. És a dir, veure que aquest procediment fet al nostre hospital, que per sort hi ha molta experiència, amb malalts molt ben seleccionats, amb evidència biològica, és a dir, amb marcadors diagnòstics biològics d'Alzheimer, confirmat, mm-hmm, i excluint moltes condicions mèdiques acompanyants, en un estadi de la malaltia molt al principi, veure si poden, si és segur. És a dir, serà un seguiment a un any, serà un seguiment només per 10 malalts, i bueno, si aquesta tècnica és segura, que encara ho hem de demostrar, pues ja probablement en el futur es dissenyaran assaigs clínics més ambiciosos.
4: Uh-huh. Aquesta tècnica s'utilitzava ja en altres patologies? D'on neix o és pionera?
5: Sí, no, o sigui, realment és una, bueno, és una tècnica quirúrgica especialitzada, eh? Jo no soc cirurgià, però amb tota la col·laboració que hem tingut amb el Servei de Cirurgia Plàstica ens han posat al dia. Això es fa servir, per exemple, per processos, per exemple, cancerosos del coll o del cap, per augmentar el drenatge de la limfa, o sigui, per netejar els teixits més ràpid. Uh-huh. O sigui, té altres aplicacions. Hi ha altres parts del cos, doncs es fa pel drenatge del càncer de mama, que perquè no s'acumuli la limfa, o càncers de les cames, no? Uh-huh. Llavors, el nostre equip de cirurgia plàstica, la doctora Maria del Río i Carmen Higueras, s'han especialitzat en aquesta tècnica, inclús van anar a l'Àsia, que han fet uns quants malalts ja. I i van aprendre i entrenar-se més amb aquesta tècnica, i ara, de moment, és una tècnica, o sigui, que ja tenen experiència. Ara és una tècnica, jo no soc cirurgià, però us puc dir quatre detalls. És una cirurgia que és de 3 hores, amb anestèsia general, és microcirurgia, s'uneix amb vasos d'un calibre microscòpic, una a cada cantó del coll, i és una operació que es fa aquí, o sigui, a la part més baixa del coll. Ara, en primer lloc, com us dic, el més important és saber si això és segur o no, o sigui, que no volem tenir, o sigui, esperem que no, això és l'objectiu de l'estudi, veure que no hi ha cap malalt que fa una complicació greu perioperatòria o postoperatòria, i després per això un altre punt és que no empitjori l'Alzheimer, saps? Perquè estem en un moment molt preliminar i hem de veure si aquesta tècnica és segura o no per l'Alzheimer, en primer lloc. I estudis més endavant que es plantegin es veurà amb aquests estudis si realment és útil per frenar la malaltia o no. Però encara estem al pas 1, no? Encara falta el pas 2. O sigui, no és una cirurgia per Alzheimer, és un estudi que s'està veient si aquesta intervenció pot ser segura primer per l'Alzheimer i en futurs estudis si és útil o no per frenar la malaltia.
4: Per tant, és un pas més en aquesta cursa que s'està disputant, no? També la lluita per aconseguir una cura contra l'Alzheimer. Doctor, quin paper té la limfa, el sistema limfàtic, no? I per què s'acumula aquesta quantitat de proteïnes tòxiques, no? Pel cervell, com intervenen en el procés de l'Alzheimer aquestes proteïnes?
5: O sigui, l'Alzheimer té moltes causes. O sigui, per una banda, hi ha una producció anormal, vale?, de dues proteïnes que són fonamentals pel cervell, que són la beta-amiloide i la tau, i després aquestes proteïnes estan mal processades, és a dir, que ja s'han de dividir en fragments o han de sofrir uns canvis metabòlics, i l'Alzheimer es fa malament. Ja sigui per factors tòxics d'altre tipus, per factors genètics, per altres problemes sistèmics. Llavors funciona malament la maquinària d'aquestes dues proteïnes. Llavors, a part de la forma normal d'aquestes proteïnes, també es produeix una acumulació al cervell d'aquestes proteïnes. O sigui que no només és que funcionin malament, sinó que s'acumulin aquestes proteïnes, és com un precipitant més de l'Alzheimer. Llavors, això, a tots els teixits del cos, tenim un sistema de neteja, que és la limfa, vale? Que són els ganglis limfàtics, no? que purifiquen tots els productes de desfet de tots els teixits, actuen els leucòcits, els limfòcits, no? I netegen tot el líquid, no?, que va passant a través dels teixits per tornar-ho a la sang. Llavors el cervell, com és un santuari del cervell, és a dir, del cos, perdoneu, és un òrgan lògicament molt protegit, aquest sistema és més complex. Llavors què passa? Que petites fallides en el sistema de neteja poden augmentar l'acumulació d'aquestes proteïnes. De fet, té un nom especial al cervell que es diu sistema limfàtic, amb G, perquè és especial, funciona sobretot a les primeres hores de la son, o sigui, és important dormir bé per prevenir l'Alzheimer i totes les malalties degeneratives, i el més important és que amb l'edat també envelleix aquest sistema, no? Envelleix l'Alzheimer, envelleix altres malalties degeneratives, o sigui, que és un sistema que és important que funcioni bé malgrat no és el cervell pròpiament, no és teixit cerebral, sinó és com el sistema de neteja del cervell.
4: Que és igualment important, eh? En aquest estudi, quants pacients hi han participat?
5: Bueno, de moment hem reclutat 3 pacients, 2 ja han passat pel quiròfan, hem de dir que no hem tingut cap complicació important, per sort, i, bueno, estem reclutant més malalts. A la meitat de l'estudi, quan portem 5 malalts, hem de revaluar l'estudi al comitè ètic, o sigui, hem de fer un anàlisi dels resultats per veure si podem seguir o no reclutant malalts. O sigui que això indica la importància de la seguretat en aquest estudi. I, perdona, i llavors el seguiment serà un any. O sigui, si anem als bars en un any, no?, que és un temps raonable, per veure si no hi ha efectes importants.
4: De fet, en concret, en el cas del pacient badaloní Toni Reyes, que ja ha estat operat, ja s'han notat algunes millores, no? Quines? Com va arribar a Can Ruti? Quins canvis ha experimentat després d'aquesta intervenció?
5: A veure, jo estic encantat de com es troba ell. Hem estat parlant molt temps l'altre dia. L'únic que, el que puc dir és res. A veure si m'explico. No podem treure conclusions amb els resultats d'una persona, d'un sol malalt, perquè per això es fan els estudis, per intentar tenir més informació i a partir de l'anàlisi de com han anat tots els malalts podem dir si és segur o no. És difícil trobar una milloria quan tens una mostra de malalts petita, és difícil trobar diferències importants. I jo no puc fer cap judici sobre com està el malalt en aquest moment, perquè de moment necessitem més.
4: S'ha de ser prudent.
5: Més, sí. No, i necessitem més pacients, des del nostre punt de vista, per treure conclusions encara.
4: Quina incidència té l'Alzheimer en la població? Quin tant percent de la població el patirà?
5: Bueno, a Espanya es pensa que hi ha 800.000 malalts amb Alzheimer. Jo crec que i que és una malaltia infradiagnosticada. La freqüència va des del 5% fins als 65 anys, a partir dels 65 anys, que augmenta fins al 30-50% a mesura que ens fem grans. O sigui, realment la malaltia d'Alzheimer és una malaltia superfreqüent, que està afectant a tota la nostra població, que té una edat, sobretot amb edat avançada. I res, o sigui, és un problema de salut actual que està realment afectant moltíssim a les nostres generacions, no?
4: Deia un 5% fins als 65 anys.
5: Bueno, a partir dels 65 anys, perdona. Sí, sí.
4: Per tant, és una malaltia, diguéssim, que no afecta generalment a la població jove, o sí que estan notant més casos?
5: Bueno, hi ha alguns casos que es concentren als hospitals que poden ser presenils, afortunadament són poc freqüents, i normalment van lligats a alguna mutació en algunes d'aquestes proteïnes que hem anomenat, no? O que participen en el metabolisme d'aquestes dues proteïnes. Afortunadament són poc freqüents, però normalment l'Alzheimer amb gent jove és molt més agressiu també. O sigui que això passa en moltes malalties degeneratives. O sigui que quan més joves comences, més ràpid van, no?
4: A més, és una malaltia que té un impacte molt important en el malalt, però també en el seu entorn, no? I, per tant, entenc també aquesta crida una mica a la cautela, no?, que feia, malgrat ser una notícia destacada, perquè fàcilment, no?, amb una malaltia, amb una prevalència com la que ens està indicant, genera o pot arribar a generar falses esperances, no? Esperances segur, esperem que no siguin, que no quedin en paper mullat.
5: Correcte, sí, sí. O sigui, hem de ser cautelosos, no? Això és un estudi pilot. És preliminar. Encara no hem acabat l'estudi. És un estudi que està en marxa. O sigui, que jo crec que hem d'esperar uns mesos per veure els resultats, sobretot de seguretat.
4: En qualsevol cas, diguéssim, corroborar-se aquesta seguretat, no?, de quedar garantida, l'objectiu de l'estudi seria o podria arribar a obtenir una cura de l'Alzheimer o alentir la malaltia?
5: Jo crec que és més la segona part, alentir la malaltia. O sigui, quan nosaltres diagnostiquem l'Alzheimer, inclús en fases inicials, ja tenim molta càrrega proteica tòxica al cervell i molt neuronal. Llavors, hi ha moltes neurones que ja no funcionen. Sí que és veritat que hi ha neurones que estan una mica afectades que potser es poden recuperar en el futur. Però o sigui, l'objectiu de tots els estudis que es fan ara és sobretot parar la progressió. O sigui, revertir la situació és molt difícil. Per això nosaltres volem actuar en fases inicials, perquè és quan més pots recuperar. Però avui per ara, a part dels anticossos que sortiran, esperem, en els pròxims mesos o anys, no? Pendents de regulació, no hi ha res que pari la malaltia.
4: Una malaltia doncs, que avui ens ha portat a entrevistar el doctor Pau Pastor, no? I molt important, em quedo també amb aquesta necessitat de dormir prou i de dormir bé, no? Com una, diguéssim, de les receptes per mirar de prevenir, en la mesura del possible, la malaltia de l'Alzheimer. Això és molt important, oi, doctor?
5: Sí, sobretot dormir a la nit, o sigui, perquè bueno, hi ha molts estudis d'això, estan sortint innumerables projectes per veure com l'estudi, com el son, la son influeix amb les malalties degeneratives. Jo crec que no només té que veure amb la son, sinó amb una vida una mica, saps, com la van ensenyar els nostres pares, ordenada, portar un horari, anar a dormir aviat. No, la migdiada treu la son de la nit, o sigui, és millor dormir a la nit que no fer migdiades, però tampoc passa res per fer una migdiada. O sigui, és un ordre propi de la vida sana que ens han ensenyat, no? Com dic, les nostres famílies, que funciona, no? Per la salut general. O sigui, la salut del cos també reflexa la salut del cervell. O sigui, això sí que és un tema que els estudis de dieta, de cuidado de la son, de l'exercici físic, són realment teràpies, bueno, preventives, d'alguna manera, o que poden millorar la salut global i també la salut del cervell.
4: Pau Pastor, neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives i Trastorns del Moviment de Germans Trias i Pujol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé.
5: Vale. Adéu-siau. Gràcies.
4: Adéu, bon dia.
1: Adéu. Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: I ara és moment de repassar tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal d'Esquerra Republicana. Avui ens acompanya el seu president, l'Àlex Montornès. Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia i aprofito per saludar els alumnes de la Llauna que avui ens acompanyen i és més pressió.
4: Doncs sí, sempre és pressió i alhora doncs, impressionant el fet de poder comptar amb jovent, que s'interessa també pels mitjans públics locals. Per
0: espero
4: tant,
0: que ho trobeu
4: agraïts també que ens hagin visitat. Vinga, comencem parlant de la justícia que ha arxivat la causa administrativa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. La resolució considera que el govern municipal va prestar, diu, l'atenció adequada a les persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Què en pensa d'aquest arxivament?
0: Jo sempre ho dic que no opino sobre les decisions judicials. De fet, Esquerra Republicana no ho vam judicialitzar, això, malgrat que l'alcalde ara ens posa a tots al mateix sac perquè vol fer el polèmiques com sempre. Nosaltres treballem d'una altra manera, ho vam denunciar a les institucions europees perquè pensem que políticament les coses no es van fer bé. Vam veure que hi havia entitats que això ho denunciaven i vam pensar doncs, que ja un jutge decidiria. Més enllà del que hagi dit el jutge, jo crec que una cosa és la justícia i l'altra és la moral. I jo crec que existeix el bé i existeix el mal. I en aquesta ciutat vam veure el que és el mal. Perquè deixar 400 persones al carrer en ple hivern sense cap alternativa, això és el mal. I després n'hi ha que se'n van a primera fila a veure el papa de Roma. Però això és el mal. I torno a dir el que he dit sempre. Esquerra Republicana, pensem que els veïns del Remei van patir molt. I els veïns del Remei tenien tot el nostre suport. I també sabem que 400 persones en un equipament públic és un poble i que això crea problemes de convivència, crea problemes del dia a dia amb els veïns i que s'havia de trobar una solució. I nosaltres ho hem dit sempre, que els veïns els havíem d'ajudar i que 400 persones no podien viure en un equipament municipal. Però la solució no era anar per la força bruta a fer-les fora. I torno a dir el mateix. Jo era el responsable del B9 i a mi mai me'l van ocupar. En Xavier García Albiol, després d'un mes de ser alcalde, ja li van ocupar una vintena de persones al B9. I en lloc d'intentar buscar una solució, en lloc de parlar amb les entitats del tercer sector, en lloc d'intentar fer un cens i tal, no, va fer força bruta i se'n va anar a tots els mitjans estatals a dir, ei, hi ha un edifici enorme a Badalona que hi ha 20 persones que l'estan ocupant. Això va fer efecte crida i en 6 mesos hi teníem 400 persones. I aquí és on es veu que el model aquest d'anar a les teles a picar-te el pit com si fossis un goril·la no serveix per res i no resol els problemes. I per tant, la justícia diu que podem fer fora 400 persones, també va dir que podia podíem llegir expedients mèdics de difunts en el ple i que no passava res. Jo no hi estic d'acord, perquè crec que existeix el bé i que existeix el mal.
4: Deia que no els agradava judicialitzar aquest cas, però alhora també explicava que van denunciar-ho institucions europees. Quin recorregut té aquesta denúncia?
0: Jo vaig escriure un informe pel comissari europeu de drets socials del Consell d'Europa, que el va rebre amb molt d'interès, el va portar una senadora nostra, que també és representant del Consell d'Europa, la Laura Castel, però no em vaig fixar només amb el B9. Vaig recollir totes les polítiques que ha fet el govern Albiol, des de tancar Can Bofivell, des de sortir a la taula sense llar de Badalona, desmantellar els serveis socials, no ajudar els 80 desnonaments a Badalona. Hi ha 80 desnonaments al mes. I aquest govern què fa? No fer res, tenir una regidoria antiocupacions amb 10 milions d'euros, que no sabem què fa, perquè a Badalona segueixen a 2400 ocupacions. Tot això li vaig explicar, perquè crec que és important veure la imatge global, no només una cosa en particular, per molt que aquella cosa en particular ens remogués l'estómac. I li vaig intentar explicar al comissari que políticament el Partit Popular estava fent de Partit Popular i que estàvem veient el Partit Popular més salvatge, el d'Ayuso o el d'Amazon, aquí a Badalona.
4: Posava ara sobre la taula, no?, aquesta regidoria antiocupació, que diu disposa d'una partida pressupostària, entenc, de 10 milions, no?, del que explicava, i diu que a Badalona hi ha 400 ocupacions. En aquest moment, anualment...
0: Dades oficials no n'hi ha perquè el govern no les té. Vull dir, tenim una regidoria antiocupacions que no sap quantes ocupacions hi ha. Després diu, aturem 6 de cada 10 ocupacions, ja, però si no sabeu quantes ocupacions hi ha. Per tant, hi ha estimacions que fan entitats del tercer sector que apunten que n'hi ha unes 400, la majoria de les quals estan a habitatges de grans tenidors, i també una part molt petita d'aquestes 400 són conflictives, que torno a dir-ho de sempre. Esquerra Republicana no volem ocupacions, que hi ha gent que sembla que no en vulgui entendre. I si són conflictives, encara menys. Però també és veritat que a Badalona hi ha 80 desnonaments al mes i que no tenim regidoria d'habitatge. I per això és molt important que d'aquí un any, si aconseguim que en aquesta ciutat hi hagi un canvi, Badalona torni a tenir una regidoria d'habitatge per ajudar a les 150 famílies que hi ha a la taula d'emergència, per ajudar a les 80 famílies que cada mes perden casa seva i que gràcies a entitats com la plataforma Sant Roc Som Badalona, Badalona Acull, Càritas, la Fundació Roca i Pi, moltes d'elles se salven. Però l'Ajuntament hi ha de ser, i l'Ajuntament ho ha de treballar, i això ha de ser una prioritat de l'Ajuntament de Badalona, perquè és més probable a Badalona que et desnonin que no que t'ocupin un pis.
4: Parlem ara de seguretat, perquè la criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en aquest primer trimestre del 2026 respecte a aquest mateix període, el primer trimestre de l'any passat. Com valoren aquestes dades?
0: És que l'alcalde es fa trampa del solitari. El 2022 governaven les esquerres. En aquesta ciutat hi havia 14.000 delictes, 13.900. El 2024 aquesta ciutat va tenir un rècord de delictes, amb 15.100, és a dir, gairebé 1.200 delictes més que quan governàvem les esquerres. I ara, el 2025, no?, i 2026, ha baixat una mica. Però encara estem per sobre els 14.900. Per tant, hem baixat uns 200 delictes respecte al màxim històric. Mai hi havien hagut tants delictes a Badalona com l'any 2024. I clar, l'alcalde Suri diu, he baixat els delictes. Home, ja, però és que vas tenir un rècord. És a dir, els alumnes que aquí ens estan escoltant, doncs si un trimestre suspenen física amb un 0 i el següent treuen un 1, diran, hòstia, he pujat un punt. Home, sí, però és que vens d'un 0. Doncs això és el que li passa a Xavier García Albiol. I el seu model ha fracassat, perquè quan governem les esquerres, les dades diuen que hi ha menys delictes que quan governa el Partit Popular. I el seu model, em sap molt de greu, però ha fracassat. I a dia d'avui, la ciutat té més sensació d'inseguretat que l'any 2022.
4: De fet, aquesta davallada trimestral es deu sobretot a aquest decreixement, diguéssim, d'homicidis consumats i també de ciberdelictes. Però veiem que, si entrem en detall a les xifres, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i també baralles tumultuàries. Els preocupen aquest tipus de delictes que creixen?
0: I tant, a mi em preocupa que aquesta ciutat no sigui segura. Jo vull que Badalona sigui segura i hem de posar tots els recursos possibles perquè Badalona sigui segura. Però també és veritat que fent vídeos estil Hollywood que emociona Steven Spielberg no se solucionen els problemes de seguretat a Badalona. Com se solucionen els problemes de seguretat a Badalona? Doncs fent que la Guàrdia Urbana treballi en els barris, que conegui què passa a cada comerç del barri que els hi toca o que està assignat, que coneguin quins són els petits delinqüents del barri i que sàpiguen que li passa a la Fina, que viu en segon tercer, a la Juan Valera, sense ascensor. Aquesta és la Guàrdia Urbana que nosaltres tenim. I és una Guàrdia Urbana que ja teníem fins a l'any 2011 i que era referent a Catalunya. I les Guàrdies Urbanes d'arreu de Catalunya venien a Badalona a aprendre com fèiem les coses aquí. I què va passar? Doncs que el 2011 va governar un senyor, que ara també governa, que ho va destrossar tot, i que es demostra que el seu model no funciona i que a dia d'avui, insisteixo, la gent té una sensació d'inseguretat molt més gran. I llavors, quan en Xavier García Albiol, que fa 35 anys que és regidor i que ha sigut alcalde, 8 anys i mig dels últims 15, 4 anys i mig dels últims 6, em diu que la seva prioritat electoral és la seguretat i la seguretat va com va, doncs ha fracassat. I no fa cap tipus d'autocrítica. La culpa sempre és de tothom. És de les esquerres, que ja fa 3 anys que no governem, és del Pedro Sánchez, que està allà a Madrid, però ell mai assumeix cap culpa. I, per tant, jo el que li demanaria és que es deixi de fer aquests anuncis, que deixi de fer el ploramiques i que comenci a treballar. En lloc de ballar, que treballi.
4: Dies després, no ha passat ni una setmana de la celebració de la Shopping Night als carrers de Badalona, parlem ara de comerç de proximitat, en concret dels mercats, perquè la primera tinent d'alcaldia, Cristina Agüera, assegurava ahir, en aquests mateixos micròfons, que les obres de remodelació dels mercats Turner, Magnon i Llafià estaran iniciades abans que finalitzi el mandat. Què en pensen? Aquestes són unes obres molt esperades. Confien en aquest compromís?
0: Jo, tot el que sigui ajudar als mercats, me n'alegro, m'hi trobaran i jo no faré com la senyora Agüera. Jo vaig treballar la remodelació del mercat a Turner i ha estat guardada 3 anys en un calaix. I no ho dic jo, ho diuen els paradistes també, que han vingut al ple, han parlat amb vostès, i per què va quedar guardada en un calaix? Oh, no fos cas que algú pensés que Esquerra Republicana havien fet una cosa bé, no fos cas que algú pensés que el Montornès treballava. I ara que venen les eleccions, han obert el calaix i estan fent el projecte. I me n'alegro que s'estigui fent el projecte, perquè per sobre del meu ego o de que Esquerra Republicana li vagi bé, hi ha Badalona. I si s'arreglen els altres mercats, a nosaltres ens hi trobaran. El que jo vull conèixer és el model, perquè, per exemple, doncs crec que el mercat Turner no necessita, el mercat Magnon no necessita uns restaurants d'estrella Michelin, no sé què, no sé quantos, no, necessita un lloc on els paradistes treballin. La nostra proposta era arreglar la carpa i poder dedicar l'edifici antic a tenir tot el bestiari de la ciutat exposat, que els castellers poguessin assajar i que això fos un pol d'atracció de moltes persones que vinguessin al comerç de la ciutat. Aquesta era la nostra proposta, que l'havíem treballat amb els paradistes. Bueno, si el Partit Popular en té un altre, que ens l'expliquin, que jo, de moment, a part del que expliquen vostès, a mi no m'han explicat res. I el mercat de Llafià, que jo havia escrit els plecs al despatx perquè no hi havia funcionaris que ho poguessin fer, doncs també me n'alegro molt perquè m'hi vaig comprometre que això ho faria en realitat. Però també penso que estem perdent una oportunitat, perquè Llafià necessita un equipament esportiu nou. Perquè, per exemple, l'Unió de Llafià té molts equips i cada cop en té menys. Perquè el barri de Llafià viuen 60.000 persones per quilòmetre quadrat, que és més que Calcuta, i no hi ha equipaments. I aquesta és una oportunitat, i nosaltres ho volem fer en la mesura que ens deixin participar, doncs crec que hi cap un operador que porti a clients al mercat, que hi caben els paradistes que puguin seguir treballant, i que hi cap un poliesportiu nou perquè els equips de Llafià tinguin un lloc on jugar, i aquesta era l'oportunitat per fer-ho, perquè no hi ha més terrenys a Llafià i com que no m'expliquen el que volen fer, crec que estem perdent moltes oportunitats.
4: Ahir deia la regidora sobre el mercat de Llafià, la primera tinent d'alcalde, que el 60% de l'espai anirà a parar o serà gestionat per un operador i que el 40% restant l'ocuparan les parades del mercat. Sí, troba que és excessiu.
0: Bueno, és que això ho diu la llei. Vull dir, no ho diu ella. No és que ella sigui magnànima i avui s'ha llevat i ha dit farem... No, és que jo també ho estava fent. Com dic, jo picava plecs a la nit i estàvem fent
4: però
0: això.
4: Però tot i així creu que hi cap un equipament esportiu també.
0: Perquè pot haver una planta una cosa i una planta una altra. Perquè aquesta ciutat l'hem d'aprofitar al màxim. I crec que no ho estem fent prou. I que un barri que hi ha 60.000 persones per quilòmetre quadrat que no hi ha equipaments, doncs en necessiten, i és l'oportunitat en aquest espai perquè l'Unió de Llafià i altres equips de la ciutat tinguin un espai on jugar.
4: Anem de Llafià cap a Artigas, perquè aquest serà el primer barri de Badalona que comptarà amb zona verda d'aparcament per residents. Una decisió que, diu el govern, ha consensuat amb els veïns. Creuen que és una necessitat pel barri, que podria ser extrapolable aquesta mesura també a altres indrets de la ciutat?
0: Crec que hem de trobar com compatibilitzem l'aparcament en aquesta ciutat i perquè els veïns hi puguin aparcar. I, per tant, totes les propostes que vinguin cap aquí, a nosaltres ens semblen molt bé. Si són consensuades amb els veïns, millor. Però crec que falta un pla ampli de com fem això a tota la ciutat, perquè anem posant pedaços en aquesta ciutat, no? Ara els veïns em demanen això, vale, doncs fem això. Ara els veïns em demanen això altre, fem això altre, per arreplegar 4 vots o milers de vots, no ho sé. Però no hi ha una visió de com ha de ser aquesta ciutat. L'altre dia vaig fer una conferència de ciutat i jo els hi preguntava a la gent una cosa que a mi em preocupa molt. Els nois i noies que avui ens acompanyen, el 2040 tindran uns 30 anys. On viuran? Podran viure a la ciutat de Badalona? Tindran feina a la ciutat de Badalona? Podran anar a calar-nos o ja l'haurem destrossat del tot? Podran anar a la platja o ja haurà desaparegut la platja? Podran anar a la ciutat? Podran anar a la ciutat? Pensar com treballem els propers 4, 8, 15 anys perquè les persones que d'aquí 15 anys tinguin 30 anys es trobin una ciutat millor que la nostra. I això no ho fem, anem posant pedaços. I tant de bo que el 2011 algú hagués pensat com havia de ser la ciutat del 2030, perquè avui no tindríem tots aquests problemes. Perquè la ciutat del 2040, que afectarà aquests nens, quan l'hem de decidir? L'any 2039, com estem fent ara aquestes coses?
4: Ens queda un minut d'entrevista. Amb aquest minut m'agradaria fer referència també a aquest acte que celebraven, que ara mencionava, el Teatre Margarida Xirgo, on deien que Badalona mereix més. Aquest és el lema. Què mereix la ciutat i no té?
0: Ah, jo crec que Badalona mereix que les escoles no tinguin goteres, que Badalona mereix no tenir un superàvit de 80 milions d'euros, que Badalona mereix pagar les empreses que treballen per l'Ajuntament quan toca i no 200 dies després, que Badalona mereix que la gent de Badalona hi pugui viure i no que tota la gentrificació de Barcelona i els expats de Barcelona vinguin a viure a la nostra ciutat. Jo crec que Badalona mereix que la gent pugui treballar a la nostra ciutat i aprofitar els polígons que tenim al Catalunya Media City i Can Ruti, que Badalona mereix, els ciutadans de Badalona mereixen poder viure, treballar, estudiar i gaudir de la nostra ciutat, una cosa que malauradament avui no tenim. I jo crec que Badalona ho mereix tot, ho necessita tot i nosaltres li volem donar tot.
4: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra, gràcies per haver-nos acompanyat
0: avui. A vosaltres i bon estiu.
4: Adéu igualment.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: I avui doncs, també volem aprofitar per fer una miqueta de balanç de tot el que ha viscut aquests mesos, aquesta temporada a Conreu Sedeny. I ho fem una vegada més de la mà de la Dolors Clotas. Què tal, com estàs?
3: Bon dia, moltes gràcies. Bé.
4: S'apropa l'estiu, que és una de les èpoques més esperades també a l'hort, no?
3: Sí.
4: Com es presenta aquesta temporada?
3: Bé, es presenta bé, a veure com anirà tot el tema de la calor, les supercalors i així, que també doncs, tenen l'efecte amb l'estrès que fan a les plantes. Uh-huh. Però vaja, ja sabem que l'estiu és aquest... Cada temporada sempre diem que té els seus productes, macos, però l'estiu amb les tomates, pebrots, esverginies, etcètera,
4: mongeta tendra, no?, també.
3: Tot això sempre és com aquesta explosió, no? A l'estiu, la primavera comença, però l'estiu és... una bona explosió, sí.
4: I per les persones de l'ús que tenen un petit hort, hortet a casa, algunes jardineres, fins i tot, quins consells bàsics donaríeu per cuidar-los aquests mesos de més calor? I que a vegades doncs, ens agafem uns dies per anar de vacances i no hi estem tan al damunt, no?
3: Clar, la terra ben abonada, sobretot, també que tingui la necessitat d'aigua que hagi de tenir, no? Que segons allà on estigui... Si hi ha menys volum de terra, més, etcètera. Uh-huh. I si és un lloc que toca molt el sol d'una manera molt gran, doncs posar-hi si alguna o una mica d'ombracle, que hi ha aquestes malles del 80% o del 50%, potser el 50% si és molta calor, però això ajuda molt a que tenen la seva també radiació, però també els ajuda que no tinguin
4: aquest estrès, no,
3: a mitigar una miqueta, exacte.
4: I amb l'arribada de l'estiu, el que també feu a Conreu Sedeny és una pausa, no?, pel que fa a l'acompanyament de diverses escoles del municipi.
3: Exacte.
4: A quants centres escolars heu acompanyat aquest curs?
3: De tres de Badalona, l'Anglada, el Sant Jordi, l'Escola Monticalà... Sí, que hem començat, i bueno, hi ha altres coses puntuals amb algun altre centre.
4: Uh-huh. I quin balanç feu, una mica?
3: Pues és molt enriquidor, la veritat, perquè veus com l'il·lusió de tocar la terra, no? És que tocar la terra sempre és alguna cosa que et dona vida, perquè, esclar, produir aliments és com et preguntes moltes coses diferents, no? Veure que una cosa que tu has plantat o has sembrat surt, que com l'has de cuidar perquè surti, no?, la cura, no?, de totes les coses de la vida, que és l'essencial, no?, de la nostra vida, vaja.
4: De fet, sovint es diu que els nens, sobretot a ciutat, no?, i les nenes estan molt allunyats de l'origen dels aliments,
3: sí,
4: i això ajuda també a canviar una mica aquesta percepció.
3: Totalment,
4: no?
3: Totalment.
4: Sí, també feu acompanyament a persones nouvingudes.
3: Sí, cada any fem un curs, que això fem amb una altra entitat, que es diu FEDA, que ells és una entitat catalana-uganesa, això amb el suport de la Fundació Roca i Pi també, i altres entitats, l'Ajuntament i altres així, però és sempre aquesta formació amb persones que ja saben molt del seu país, de com va l'agricultura. Per tant, és saber una mica el per què es pot produir també amb bones pràctiques, que no cal tirar, doncs, segons què, perquè les coses tirin, no? Perquè surtin bé, doncs, el que plantem o sembrem. I és un intercanvi

0: una lectura. Arrels rebels, de l'Agnès Batlle.
1: És molt maco, perquè l'Agnès Batlle, bueno, el seu fill, diguem que el pare de l'Agnès Batlle és pagès, per tant, el fill de l'Agnès, doncs, ha pogut tornar a les arrels i ser pagès. I aprofitant aquesta avinentesa, com que ell és periodista, ha aprofitat, doncs, d'entrevistar a joves que volen seguir en el camp, cadascú amb la seva realitat, de tot arreu de Catalunya, no? I és molt bonic perquè això, el nom ja ho indica, no? Arrels rebels, vull dir, la realitat no acompanya massa a tota aquesta manera de viure i en canvi ells, doncs, estan decidits
0: a mantenir aquesta tasca de treballar la terra.
1: A mantenir, exacte, perquè hi va molt, aquí hi ha el nostre aliment quotidià, eh?
0: Molt bé. Acabem amb una recepta,
1: d'acord,
0: darrerament.
1: Val. Sí. Pues mira, ja que venen tant temps de pebrots, esvergínies, tomates i així, pues una, a vegades amb les esvergínies, els carbassons i els pebrots fins i tot es poden fer servir de base de pizza. Uh-huh. Fent-los una cocció prèvia abans, pues amb sal, pebre...
0: Salteges una miqueta abans i després
1: saltejant,
0: al foc?
1: Bueno, potser una mica, depèn del gruixut que ho facis, és clar, saltejar o una precocció una miqueta i així, i llavors si tens ceba ofegada o i tomata ja que estigui una miqueta ja... també no, poder no sofregida, però sí, aquell mig-mig que diuen... I ja està, això amb tomata i...
0: Et fas una pizza vegetal,
1: una pizza
0: ben bona i sana.
1: Doncs ben bona i sana, sí.
0: Doncs Dolors, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Bon estiu a vosaltres i gràcies també per donar-nos l'oportunitat, vaja.
0: Gràcies a tu. Adéu.
1: Vinga, adéu-siau.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: I ara toca retrocedir en el temps i parar, ni que sigui durant uns minutets, a la Badalona del juny del 1926. I ho farem un cop més repassant les pàgines de la premsa de l'època, de l'Eco de Badalona. I ens acompanya per fer-ho en Jordi Martí. Què tal, com està, Jordi?
3: Bon dia, Núria. Molt content aquí d'estar fent ara el resum del que passava a Badalona fa 100 anys. Avui mateix fa 100 anys, el 1926.
0: Del mes de juny, eh? De fet, ja fa un temps que anem fent aquest repàs també de premsa.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I de crònica de l'època. Vinga, va. Doncs som-hi. I avui comencem parlant d'accidents de cotxe a Badalona, perquè l'any 1926 n'hi havia molts d'accidents a la ciutat, però l'ira dels ciutadans es va acabar desfermant amb un accident mortal on la víctima, en aquell cas, va ser un nen de només 9 anys.
3: Sí, tot va començar, Núria, el divendres 4 de juny de 1926, al vespre. Així ho va explicar el Eco de Badalona l'endemà.
4: Ayer a las 8 de la noche, un auto que iba en dirección a Montgat atropelló en la carretera real, frente a la Fonda de España, al niño de 9 años, Joaquín Cusí Casas, vecino de Badalona y con domicilio en la calle de la Merced, número 4. El infortunado niño falleció a los pocos momentos. El autor del atropello, como muchas veces ocurre en semejantes casos, diose vertiginosamente a la fuga.
3: El nen va morir i el conductor va fugir, com acabem d'escoltar, però els detalls donats pels veïns, com ara el model del vehicle i la seva matrícula, van fer pensar que potser més tard el podrien detenir.
0: De fet, per això explicàvem, que aquest accident va causar indignació perquè la víctima va resultar ser un infant de només 9 anys. Imagino, doncs, que hi hauria reacció de la ciutat.
3: Sí, com que els accidents amb cotxe sovintejaven a Badalona, l'Eco va començar una campanya ciutadana a les seves pàgines perquè els rectors aportessin solucions al caòtic trànsit que hi havia al centre de la ciutat el mes de juny de 1926, fa 100 anys. El perill pels vianants era gran.
4: El desusado tráfico de todo tipo de vehículos por la carretera real hacen más inminente el peligro. Es casi imposible que circulen niños y ancianos. Ante el peligro extraordinario hacen falta medidas extraordinarias.
3: I aquí és on arriben les propostes dels badalonins per pacificar el trànsit. Escoltem-ne una.
4: Un amigo nos comunica una idea. Llega un auto de la parte de Barcelona. Al cruzar la línea fiscal, se le obliga a parar y se le proporciona al chofer un ticket con la hora exacta de paso. Cuando sale hacia Montgat, por ejemplo, en las mallorquinas,

0: el chofer entrega el ticket en la línea fiscal. Se ha tardado menos tiempo del previamente fijado, es decir, ha ido muy rápido, se le para el coche algunas horas. Ello se hace claro, está en todas las entradas y salidas de la ciudad.
1: Aquesta, Núria, era només una proposta, però l'Econ recull d'altres, per exemple aquesta.
0: Se trata de colocar fuertes vallas en las entradas de la ciudad, dándose paso libre de 5 en 5 minutos. Como los fielatos y el ayuntamiento tienen teléfonos directos, podría de modo rapidísimo transmitir cualquier orden de detención por exceso de velocidad.
1: En fi, eren només algunes de les idees dels veïns de Badalona pel reduir l'elevat nombre d'accidents que hi havia a la ciutat. L'Eco al final en va fer aquesta conclusió.
0: L'alcaldia, el ayuntamiento, son los que tienen el deber de velar por la seguridad pública y deben seriamente preocuparse de este asunto y resolverlo.
2: Ens ha quedat prou pendent saber si es va poder acabar de tenir doncs aquest conductor, el culpable de l'atropellament mortal del nen de 9 anys, que obria aquest trist capítol, no?, del mes de juny del 1926.
1: La resposta la tenim en l'Eco de Badalona del 19 de juny. Escoltem-la.
0: Se ha presentado al juzgado de instrucción el chofer que hace unos días atropelló con su coche al niño Joaquín Cusí Casas, matándolo. Por orden del juez, dicho chofer ingresó en la cárcel.
2: I passem ara de parlar dels automòbils a parlar de tramvies, perquè el servei era, com ja hem dit en més d'una ocasió, aquí realment dolent, eh?
1: Sí, més que dolent, el servei de tramvies que unien Badalona i Barcelona era, segons l'Eco de Badalona, pèssim. Així ho explicava en portada aquest setmanari el dia 5 de juny de 1926.
0: En la penúltima sessió que celebró la Comissió Municipal Permanente se trató el pésimo servicio tranviario. Y se acordó que la compañía adoquinase la entrevía entre la riera de Jornet hasta el límite del término municipal. Ello debiera haberse hecho hace ya bastantes años. Veremos si se hace ahora, pero lo ponemos en duda.
1: Des de l'Ajuntament també es demanava una modernització dels tramvies, és a dir, dels vagons que circulaven per les vies. Hem de recordar que el tramvia, ara fa un segle, era el mitjà més utilitzat per anar a Barcelona. I l'Eco de Badalona no s'estalviava crítiques a l'hora de parlar de l'estat de la línia.
0: La línia està impossible i el servicio de tramvies actual no puede admitirse. Con el material móvil actualmente en circulación, se sufren cada día accidentes y estamos abocados a una probable catástrofe. Los frenos no funcionan, las vías están deterioradas, los coches inservibles. Es de imperiosa necesidad acabar con todo esto.
1: Certament, Núria, era un panorama desolador i no era en absolut exagerat el que acabem d'escoltar. Aquí ens hem referit sovint a accidents amb el tramvia. Per exemple, una setmana després d'aquest text, el 12 de juny de 1926, l'Eco parlava d'un nou accident de tramvies.
0: El tramvia chocó frente a la calle del Templo con un auto de la Casa Segura de esta ciudad. El auto resultó con algunos desperfectos.
1: En definitiva, Núria, que la barreja de molts cotxes circulant en tots els sentits pels carrers bicèntrics i enmig dels tramvies, uns vagons que ni tan sols frenaven bé, era la barreja perfecta per acabar sempre en accidents.
2: Si a Badalona hi ha una institució coneguda, és la que popularment se'n diu la Casa Amparo, tot i que oficialment és el centre educatiu d'acollida per a infants i joves, sí. Maria Assumpta, que està ubicat al carrer Sant Bru, a tocar de la gasolinera del carrer d'en Prim. Doncs fa 100 anys ja era notícia també, perquè s'hi feien obres de reforma en aquest espai.
1: Sí, aquest centre acull avui en dia nens i adolescents desemparats i fa una gran tasca social. Fa un segle la situació de l'immoble era molt dolenta i s'hi feien obres, tot i que només feia 13 anys que s'havia inaugurat l'any 1913. Això va explicar l'Eco.
0: El senyor alcalde, departiendo con los periodistas, les ha hablado de las importantes obras de reforma que se realizan en la Casa Amparo. Estas obras consisten en levantar en el interior del inmueble un edificio de planta baja y piso. La planta baja destinada a comedores de hombres y niños, de 50 plazas cada uno. La planta piso destinada a enfermería y dormitorios capaces para 15 plazas.
1: Però a què es devien aquestes importants obres de la reforma de la Casa d'Amparo? La resposta la tenim en la següent crònica.
0: Estas obras han debido realizarse por amenazar ruina inminente parte del edificio que ocupa la Casa Amparo. Mas al irse ejecutando estas obras, se ha visto que la parte del edificio contiguo se encuentra también en estado bastante ruinoso, con las vigas podridas y las paredes sin cimientos.
1: Ha passat un segle i és moment de recordar que el 23 de juny de 2010, sent alcalde de Badalona, Jordi Serra, es va obrir la Casa Amparo totalment reformada, amb el nom de Centre Residencial d'Acció Educativa, CRAE Maria Assumpta, i que avui funciona perfectament.
2: I atenció, l'estiu ja és aquí, com ens fa notar en Jordi Cuixart a les vies de so. Avui, i fa 100 anys, el 1926, l'estiu va arribar puntual a Badalona. I si alguna cosa era popular al mes de juny, ara fa un segle, eren, llàstima que ja no hi són, els banys Titus.
1: Aquest nom, banys Titus, va lligat a la història de l'oci a Badalona. Ara parlarem dels banys de la platja. L'Eco del 19 de juny de 1226 informava l'Eco de Badalona del projecte d'uns banys permanents a la platja. Escoltem.
0: Ha sido remitido al Ministerio de Fomento para su aprobación un proyecto de establecimiento de baños de pila y oleaje de carácter fijo. El edificio será construido a base de hormigón y dividido en tres secciones, existiendo baños calientes, vestíbulo, sala de máquinas y montándose en verano 82 artísticas casetas de madera.
1: Aquesta és la introducció de la notícia, però enlloc surt el nom del promotor dels banys. Hem d'anar fins al tercer paràgraf de la informació on hi apareix un nom que avui tothom coneix a Badalona. Escolteu.
0: La propiedad del establecimiento será de don Juan Fonollà, Titus, quien posee los baños que en 1880 montó su padre Francisco Fonollà. En el año 1922 intentó realizar un proyecto de carácter permanente que fue denegado por falta de apoyo local.
1: En el cas del juny de 1226, el projecte va tenir el suport dels pescadors i les autoritats. Per tant, Badalona construiria els banys Titus a partir d'aquell moment.

0: Home, Jordi, doncs amb aquesta cançó no hi ha cap dubte, que ara toca parlar de l'alcalde de Badalona de 1962, que era en Pere Sabater.
1: Però m'he equivocat en el text, era del 1926. Pere Sabater, sí, sí.
0: És que 1926, exacte.
1: Com va passar el mes passat, Pere Sabater va oferir una conferència multitudinària en el local de la Unió Patriòtica. Cal recordar que aquest era un partit polític de caràcter institucional fundat per Miguel Primo de Rivera. La intervenció de l'alcalde va ser molt aplaudida pels assistents. Es va queixar de la desorganització de l'Ajuntament quan ell hi va arribar amb aquestes paraules.
2: En el ramo de urbanizaciones era una verdadera anarquía. Fueron más de 500 los permisos de nuevas casas que debimos aprobar, todos ellos de construcciones de hace ya algunos años. No hago de tal cosa responsable a los ayuntamientos pasados, sino a los técnicos municipales, que son los que tenían la responsabilidad y a quienes debería serles exigidas.
1: Fixem-nos, doncs, que l'alcalde no dona la culpa del desgavell als alcaldes i als regidors, sinó als tècnics municipals. Però, de fet, el que hauria de saber l'alcalde és que els tècnics fan el que manen els polítics.
0: I Badalona ja era una ciutat important fa 100 anys, de fet amb molts menys habitants, però sí reconeguda pel seu potencial industrial. De tant en tant hi venien visitants il·lustres. Per exemple, el mes de juny de 1926 va ser el torn del president del Consell de Ministres, que era el general Miguel Primo de Rivera, que va ser aquí a Badalona.
1: Sí, sí, el dictador Primo de Rivera va arribar a Badalona el dissabte 31 de maig i l'Eco va publicar la notícia el dissabte 5 de juny. Ho va fer dient el següent.
2: A eso de las 11:30 de la mañana del domingo anterior cruzó por esta carretera de paso para Arenys de Mar el presidente del Consejo de Ministros, general don Miguel Primo de Rivera. En la plaza del ayuntamiento le esperaban el alcalde, señor Sabater, y diversas autoridades.
1: La comitiva presidencial es va aturar a la plaça de la Vila i el dictador Primo de Rivera fins i tot va arribar a baixar del vehicle oficial.
2: Además de las autoridades, también aguardaban distinguidas señoras y señoritas y numeroso público que ovacionó al general al pararse unos momentos en Badalona, sorprendido por el recibimiento que se le tributaba. El alcalde le saludó en nombre de la población. Al proseguir su viaje, el general fue nuevamente ovacionado.
0: Deixem ara la política de banda i parlem una mica de llibres, perquè un badaloní volia escriure ara fa 100 anys un llibre que recollís la història de Badalona i buscava diners per tot arreu, no?, per fer-ho.
1: Sí, es tractava del badaloní Baldomer Blanc Escolter, que volia publicar el volum Anàlisi de Badalona, un projecte que feia anys que tenia en ment, però li calien diners per publicar l'obra. Això va explicar l'Eco el 12 de juny de 1926.
2: El conocido badalonés don Baldomero Blanc Escolter ha presentado una instancia al ayuntamiento solicitando su apoyo moral y material para editar una obra que hace meses, quizás años, tiene en proyecto. Se trata del libro Anales de Badalona, un compendio de toda la vida local desde finales del siglo XVIII.
1: L'obra que es volia publicar tenia 10 capítols que feien referència a l'origen romà de la ciutat, les indústries, els comerços... En fi, un resum del que era la Badalona del juny de 1926. El Eco defensava la publicació del llibre.
2: A Anales de Badalona han prometido su apoyo diversas entidades y particulares y es de desear no se lo regatee el ayuntamiento.
1: Hores d'ara desconeixem, ja ho mirarem més endavant, si el llibre es va publicar, però de moment no n'hem trobat cap informació.
0: I acabem ara amb una notícia que demostra també quins costums hi havia a Badalona ara fa 100 anys i com el recollia l'Eco. Era la informació d'una noia que feia una festa a casa seva perquè vestia per primer cop un vestit llarg.
1: Sí, el tema no és transcendental.
0: Ara que estem en època de graduacions i també es porten els vestits llargs.
1: No, el tema no és transcendental, excepte per aquesta noia, perquè hem de parar, però atenció, com ho va explicar l'Eco de Badalona. Pareu bé l'orella.
2: El domingo por la tarde tuvo lugar en la morada de nuestros buenos amigos, el matrimonio Gaspar Janer y Elvira Sureda, una simpática fiesta íntima con motivo de haber vestido el primer traje de largo la gentil señorita Ana María, hija mayor de los señores Janer. Con tal motivo se congregaron en el domicilio de dichos señores muchas de sus amistades.
1: Òbviament, Núria, l'Eco posava la llista llarguíssima dels assistents, que aquí ara mateix obviarem, que van gaudir i xalar de debò.
2: En la fiesta hubo música y la gente joven bailó, sirviéndose luego a los invitados un espléndido lunch. Ana María recibió de sus amistades numerosos obsequios y buquets.
0: Semblen els Bridgerton de Badalona,
1: sí,
0: no? Una mica.
1: Sí. Una mica com ara fem, com tu has dit, amb les graduacions escolars, però 100 anys enrere perquè la noia vestís de llarg. En fi, molts anys li desitgem a aquesta noia perquè gaudís d'aquest vestit llarg i de la seva vida.
0: I tant que sí. Doncs, Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres. Seguirem la temporada vinent, repassant què passava a Badalona també, doncs, ara fa 100 anys.
1: Sí, senyor.
0: Ja serà la temporada 26-27, ja.
1: Exacte, sí. Bon estiu, eh?
0: Vinga, que vagi bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
2: Els millors moments.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
0: I anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui amb en Jorge Valenzuela, la Carme Martínez, amb Arantxa Saborit i en José Gómez. Què tal? Benvinguts.
6: Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: No sé si coneixeu de prop l'impacte de la malaltia de l'Alzheimer. Avui en parlàvem ara mateix amb el doctor Pau Pastor, neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives de l'Hospital Germans Trias i Pujol, centre sanitari que ha estudiat, ha estat pioner en l'estudi d'una cirurgia a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer. De moment ja s'ha sotmès a aquesta intervenció quirúrgica un pacient badaloní. Ell és un pacient de Badalona que es diu Toni Reyes i que ja ha notat algunes millores que són esperançadores, tant pel que fa a l'estat d'ànim com també a les seves capacitats cognitives, 3 mesos després d'aquesta intervenció que permet, en certa manera, fer que funcioni millor. A veure si m'explico bé, perquè no és fàcil, El sistema, diguéssim, limfàtic de drenatge, diguéssim, que proporciona aquest sistema també de neteja de proteïnes tòxiques que s'acumulen al cervell i que és un dels detonants de la malaltia de l'Alzheimer, Això és esperançador tenint en compte que hi ha 800 malalts d'Alzheimer a Espanya. Deia el doctor que aquesta és una malaltia molt infradiagnosticada, amb un 5% de prevalència en menors de 65 anys, però una progressió, diguéssim, de la seva prevalença. 800.000 malalts a Espanya, 800.000. No, ja ens agradaria que fossin 800. Perdó, no me n'he donat d'aquesta manca de zeros. I deia això, que hi ha una prevalença doncs, del 5% abans dels 65 anys, però que després augmenta considerablement a mesura que ens anem fent grans. Se situa entre el 30 i el 50%. Per tant, és una malaltia molt present a la nostra societat i que demana també doncs, de molta recerca. No? Us demanava això, si teniu doncs, coneixement de l'impacte d'aquesta malaltia i del que pot suposar un estudi clínic per ara com aquest que s'està portant a terme.
8: Sí. Jo crec que qui més qui menys, no?, ha tingut o un familiar o algú molt proper amb aquesta malaltia. I realment, doncs, està clar que, diguem, el cervell és poc conegut i que, bueno, que ens fem, que la gent es fa gran, ens fem grans. I que i és un símptoma d'envelliment, no? Per tant, bueno, jo crec que qualsevol bueno, investigació o avenç que pugui haver-hi en donar millor qualitat de vida a les persones al final de la seva vida, perquè cada vegada vivim més anys, doncs molt millor, no?
0: De fet, l'envelliment de la població serà el repte segurament d'aquests pròxims anys, si no ho és ja.
6: Sí, no, jo no tinc familiars directes, per sort, però sí que tothom, jo tinc amics que tenen, si han tingut familiars amb aquesta malaltia i no és dolenta només per la persona que la pateix, sinó també per tota la família, doncs, que ha de viure segons quines situacions molt dures i complexes, no? Si s'ha avançat en això, doncs és una grandíssima notícia i més encara si aquí ha tingut que veure Can Ruti, no? Doncs per mi és que Can Ruti doni aquestes bones notícies, a mi m'agrada.
0: Es un motivo de orgullo,
9: Totalmente de acuerdo. El mejorar la calidad de vida de las personas cuando padecen este tipo de enfermedades pues es una gran noticia. Estábamos comentando antes, parece ser que es una operación que no requiere ingreso hospitalario y que favorece mucho. Entonces, como prueba piloto, pues también que sea Canruti es una buena noticia para la ciudad, y esperemos que vayamos avanzando en esta línea para poder alargar los años de vida, que ya estamos en una media de 80 y tantos años, y eso son buenas noticias. Uh-huh. Siempre.
0: Amb qualitat, poder-los allargar amb qualitat, que és el que desitja tothom.
7: Però jo sí, tinc una experiència molt directa amb ma mare, i van ser 7 anys duríssims. Jo us puc dir que l'Alzheimer és molt pitjor que la pèrdua de memòria, que és molt pitjor que no coneixes la gent, que és la destrucció de la persona, i acabes... Clar, jo em pregunto quin dia va morir ma mare. Va morir el 2 de maig? Uh-huh. O va morir molt abans, perquè ja feia molt de temps que no hi era? És duríssim. Uh-huh. Més comentaris. Per lo que vaig anar, clar, quan tens algú tan proper, vulguis que no, saps coses, no? I amb l'Alzheimer l'ha castigat molt la manca d'honestetat. M'explico. A primers dels anys 2000, la revista Science va publicar un article que va marcar 20 anys d'investigació de l'Alzheimer, que era un article fals, deshonest. Han trigat 20 anys en adonar-se'n.
0: En quin sentit?
7: Bueno, que apuntava en una direcció i en uns tractaments que no tenien res a veure amb la naturalesa profunda del mal que representava l'Alzheimer. Uh-huh. És a dir, la manca d'honestetat fa mal a tot arreu. I la gent que coneix això ho sap, en podria parlar, vull dir, si vols, diguem, pots convidar algú que t'ho explicarà. Però que una revista com aquestes, que té les seves verificacions, es deixés marcar aquest gol, que ha marcat 20 anys d'errors amb Alzheimer, és molt bèstia. Un últim comentari. Canruti és una joia. Si l'Ajuntament té 344 milions d'euros de superàvit, home, seria bastant fàcil dir, a part d'arreglar carrers, arreglar voreres, arreglar centres cívics, collons, si us sobren diners, perquè Badalona és l'Ajuntament més ric de Catalunya, La ciutat té pobresa. Sempre ho matiso, això. La ciutat no és pobra, la ciutat té molta pobresa. Però té un ajuntament ric. Punyeta, hi ha moltes coses a fer. I una idea que llenço. El solar de Can Llames, que es parla, que si es farà ciutat de la justícia, que si es faria consultes externes a Canruti, fes una oferta d'habitatge, de lloguer, el personal sanitari de Canruti, que té molts problemes per trobar habitatge, perquè està mal pagat, Perquè tota aquesta gent, aquests MIRs que tenen 27 anys, estan cobrant poquíssim, I sobretot estan cobrant poquíssim en relació a l'aportació que fan a la societat. Aquí hi ha un projecte polític, en el sentit que és una decisió pública, que pot ser tremendament útil. I Can Llames fa 30 anys que està d'aquella manera. Tothom sap el que és Can Llames. És un solar en el que s'hi podrien fer moltes coses, entre dalt de la vila i Coll i Pujol, i allà està.
0: Una de les passades segurament més grans.
7: Fes algo seriós per Canruti, perquè és una autèntica meravella, Canruti. És extraordinari. Quanta gent no li ha salvat la vida, Canruti? Bueno, jo sé què dir.
0: Anem a un altre tema, segurament un dels temes més comentats de la setmana. Això ens porta a la visita del Papa a Catalunya, és el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins de Catalunya, el qui també ha tingut unes paraules referint-se a aquesta visita del Pontífex. Denis Pineda ha reivindicat el seu estil. De fet, l'Ateneu de Sant Roc serà una de les entitats també que reunirà amb el Papa avui mateix durant la seva visita a Catalunya. Tindrà lloc aquesta trobada a la tarda, en la segona jornada del Pontífex a la capital, després d'haver visitat la catedral de Barcelona i d'haver fet la pregària conjunta també amb més de 40.000 persones a l'estadi olímpic de Lluís Companys. Serà a la parròquia del barri del Raval de Barcelona, on es reunirà amb representants de prop d'una norantena d'entitats. Una d'elles, precisament, l'Ateneu Sant Roc de Badalona. I em feia referència al programa Badalona 360, com deia el rector de la parròquia de Sant Roc, que deia que les trobades que ha anat fent el Pontífex marquen una mica també aquest tarannà, deia, d'una espiritualitat que segons ell està orientada a sortir a trobar la gent, especialment, diu, els col·lectius més vulnerables.
10: La gente son muy muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo San Roque. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
11: ¿En San Roque?
10: Sí, él ha dicho.
0: El rector de Sant Roc subratllava que aquesta visita té un marcat caràcter, diu, pastoral i no pas polític. No sé si ja esteu d'acord després també de la visita o del pas del Papa pel Congrés dels Diputats.
6: Sí, mireu, jo no sóc religiós, no em considero creient. Sí que sóc respectuós amb cada persona que vulgui. Sí que m'agradaria, doncs, que aquest entorn també fos respectuós amb la resta que no ho som o que tenim altres, no? Per exemple, jo tinc moltes discrepàncies amb les religions, amb diverses religions, i, per exemple, la no acceptació del col·lectiu LGTBI o del matrimoni igualitari, no? De l'avortament, de l'eutanàsia, doncs tot això. I, clar, sempre va sobtar la rebuda al Papa al Congrés dels Diputats, perquè al final jo crec que aquestes institucions públiques estan per representar a la major part, a la majoria de la ciutadania, no? I són llocs on la gent ha votat perquè els representants estiguin allà. Aleshores, el Papa en aquest cas no ha sigut votat per ningú, i sí que, tenint en compte les dades, un 40% de la població d'Espanya no es vincula a cap religió, un 40%. I després sembla que li llegia que un 18% sí que es considera practicant. Aleshores, portar allà el Papa com si fos la màxima representació, no?, d'Espanya, doncs a mi em va saber greu, perquè crec que no representa a Espanya. Espanya és un país molt plural, amb diversitat, i aquestes són les dades, no?
0: Mm-hmm. Carme.
8: Sí que és una visita política. No, no en el sentit partidista que entenem, no?, normalment quan parlem de política, però sí que efectivament té una transcendència política la visita del Papa, que crec que ningú pot obviar en aquest sentit, sobretot perquè està donant un missatge en un moment de màxima... no sé com dir-ho, no?, de crispació política, un missatge de diàleg, un missatge d'entesa, de proposta, i que, a més, d'una manera clara, s'està oposant a les polítiques més neoliberals d'extrema dreta, perquè, no?, està parlant de temes, no?, de la col·lectivitat, dels més vulnerables, no?, s'ha posicionat clarament a favor del dret internacional, d'una pluralitat, del diàleg, i per tant, sí, jo considero que la visita del Papa, per molt que segurament l'Església Catòlica no vulgui que sigui un acte polític, ho és de primeríssima magnitud, de fet, posaves la tele i no hi havia cap canal que no veiessis el Papa, per tant, té una transcendència política de primeríssima magnitud, i té un missatge que, en els temps que corren de crispació política, crec que és molt contradictòria, i és com molt, no sé com dir-ho, no? O sigui, estem acostumats a la crispació i resulta que ve una persona a parlar de la necessitat de diàleg, la necessitat de, no?, de tenir en compte els més vulnerables, defensar la regularització de la immigració que s'ha fet en aquí, etcètera, etcètera. I, per tant, sí que per mi té una transcendència política. Després ja poden haver-hi les lectures més religioses sobre aquesta qüestió, no?, que cadascú les farà en funció de les seves creences, de la seva realitat i del seu entorn més concret. Però efectivament, si això, aquesta transcendència política conjuntural, no?, del moment de la visita del Papa, té conseqüències posteriors amb com s'interpreta la política o no, això és un tema que ja veurem, que jo crec que no, però perquè ja dic, però és sorprenent veure com persones que estan dient que prioritat nacional, no?, estan aplaudint 7 minuts al Papa. És una mica contradictori, no? És una mica...
7: Cinisme?
8: Cinisme, exacte. Per tant, segurament no quedarà res, perquè això tornaran a ser els que eren, no? Ara han fet un parèntesis a la seva identitat d'allò, però tornaran a ser els que eren. Però, efectivament, crec que té... I que després, efectivament, el Papa no és una persona progressista, d'esquerres, etc, però sí que defensa valors humans, de drets humans, que segurament avui costa d'escoltar de determinades formacions polítiques, i per tant, doncs, bueno, s'agraeix una mica també.
9: A mi me gustaría poner en valor la Fundación Ateneo de San Roque, una fundación que es laica y que el Papa, cuando estuvo aquí en San Roque y pudo ver el cariño y el amor que se desprende hacia estos niños y niñas que le brillan los ojos, pues de alguna manera se pone en valor que son entidades que están, también son valores religiosos, que defiende el Evangelio, y en ese sentido celebro que hoy puedan estar en la visita del Papa y que se les pueda pues tener en valor por su trabajo que realizan con la sociedad que tanto lo necesita.
0: Balancé. Una visita del Papa que la Generalitat xifra, pel que fa també al cost que ha suposat per les arques públiques, en 2,3 milions d'euros.
7: A veure, Ateneu de Sant Roc, els catòlics de Sant Roc són una minoria. És a dir, el culte dominant a Sant Roc és l'evangèlic. Mm. Són cristians, però no catòlics. Mm-hmm. La majoria de la comunitat gitana de Sant Roc no és catòlica. N'hi ha alguns, però no és catòlica. A Sant Roc també hi ha molt de musulmà, hi ha molt d'islam. És a dir, és una minoria radical que fa una bona feina, però no perdem de vista que la societat de la que estem parlant, els catòlics allà poden ser del 5 al 10%, només, eh?
8: Sí, sí.
7: En quant a la figura del Papa, és contradictòria, però si mires a l'Església en perspectiva, jo aquests dies estava llegint un llibre del Fontana que sobre el franquisme. Clar, tu mires la carta col·lectiva dels bisbes espanyols de l'any 37 en defensa de Franco, la cruzada i tot el que va fer, i dius, home, hem millorat. O sigui, sí, tu sí. Mires el que van fer, hem millorat. És cert que des del meu punt de vista el Papa té algunes ombres, sobretot per lo que fa al que tu deies, no? El tractament de la igualtat radical de les persones, és a dir, a l'Església què li importa la sexualitat de les persones? Què li importa? Que es fiqui en temes d'eutanàsia, que és un tema molt delicat, molt dolorós, i que s'hi fiqui, diguem, com el setè de cavalleria, vull dir, des de la veritat absoluta, un poquito de calma, eh? Perquè la cosa és molt més complicada. Amb el tema de l'avortament, és un tema sempre molt delicat, sempre molt delicat. L'avortament sempre és un trauma. Però de debò, una congregació feta per homes ha d'entrar com el setè de cavalleria en un tema que afecta bàsicament la dona? Tinc els meus dubtes. Dit això, bueno, tinc els meus dubtes, és a dir, crec que no. Dit això, el discurs polític del Papa en termes socials, home, en aquest moment és un referent. És un referent perquè el president dels Estats Units està com una cabra, està boig, és un ignorant, és perillós, és un incendiari. L'exèrcit més poderós del món, de llarg, de la història, està sent incapaç de derrotar el règim dels ayatolàs que políticament estan guanyant. És al·lucinant. Cal ser incompetent per fer un disbarat així. I el Papa, davant d'això, es posiciona des del sentit comú, com el Pedro Sánchez, eh? És a dir, no són uns revolucionaris perillosos. Mm-hmm. Contràriament al que diu l'Ayuso i el PP, Espanya no és una dictadura comunista. Explica'm com una dictadura comunista té l'Ibex pels núvols. No té cap sentit. Vale? Aleshores, el Papa, no sé si volguent o sense volguer, s'ha configurat amb una mena d'estrella polar de la pau, del sentit comú. I això, doncs, li reconec i penso que ho està fent dignament. Insisteixo, si tu mires 80 anys enrere, ostres, l'Església ha canviat més el Vaticà que la Conferència Episcopal Espanyola, que hi ha cada carca que Déu-n'hi-do. Però, bueno...
8: I, a més, també diríem que el Vaticà diria, necessita... O sigui, Espanya és com la clau que lliga el Vaticà amb Llatinoamèrica, on allà estan creixent les... les confessions evangèliques...
7: El catolicisme està en regressió.
8: Per tant, el catolicisme està en regressió. Per tant, o sigui, que tot és una mica molt complexa, com deia el Venanci, i segurament doncs, també aquesta visita al Papa a Espanya té una transcendència que va més enllà de la visita, o sigui, que ho aposseix, no? Sinó que té un interès, perquè efectivament el catolicisme està en retrocés a Llatinoamèrica i Espanya sempre ha sigut aquest pont entre el Vaticà i Llatinoamèrica i els cristians de catòlics, cristians catòlics de Llatinoamèrica.
0: Els que ahir tornaven a sortir al carrer demanant fets i no miracles, precisament, no? I a més aprofitant també doncs, la pressió que atorgava la visita del Papa també per fer-ho coincidir amb una jornada, diguéssim, de vaga, eren els docents. Tot i així, Educació ha xifrat el seguiment de la vaga d'ahir en un 12%, amb dades, diuen, doncs, del 90% dels centres consultats. El departament deia que la convocatòria havia punxat, l'última convocatòria de vagues d'aquest curs, s'haurà de veure si la darrera d'aquest període, ho dic perquè els sindicats ja amenacen que de cara al pròxim curs poden continuar les mobilitzacions si no s'arriba a un acord amb el Departament d'Educació. Recordem que més enllà de les millores laborals, el que demanen també és un canvi en el sistema educatiu que el reforci després, diuen, de molts anys, no?, d'aquesta minva de recursos. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ahir insistia en garantir que el curs escolar arrencarà amb total normalitat davant de la possibilitat, doncs, com deia, de noves vagues per part del professorat. Quin balanç en feu vosaltres d'aquest tancament de curs, podríem dir? Perquè amb la jornada intensiva i diguéssim, la finalització d'aquest procés de vagues, tot i que hi ha manifestació convocada pel dia 14 del col·lectiu docent i fan una crida també al conjunt de la comunitat educativa, doncs encara se'n parlarà d'aquesta qüestió.
9: Yo quisiera decir que el balance ha sido un desastre. Este final de curso con la comunidad educativa, el gobierno de la Generalitat, desde un inicio no ha sabido llevar bien una negociación colectiva y a las pruebas me remito que ya ha tenido que salir el presidente de la Generalitat para apagar un poco el fuego. Y es una pena y una lástima que todavía estemos en esta situación, donde al final, como siempre hemos hablado, los que se perjudican son los alumnos, las familias, y de una vez por todas hay que dar una solución definitiva para que no volvamos a tener más manifestaciones.
8: Bueno, la vaga no va ser molt seguida. Els mateixos sindicats convocants parlen d'un 20% de seguiment, És a dir, que, per tant, no va ser molt seguida. Segurament hi ha un cansament en aquí, però sobretot, i parlen d'una altra cosa, que jo crec que afortunadament està bé que em comencin a parlar, de dir que han de tenir clars objectius i no els tenen clars. Aquest és el greu problema que jo vinc dient des de fa molt de temps. Si cal un canvi del sistema educatiu, no? Aleshores aquesta vaga ha estat un error per allongar-la tant de temps, perquè el canvi d'un sistema educatiu passa per un acord i un pacte social ampli, polític, social, on hi hagi molta gent implicada, però també els docents, que fins ara no han estat implicats en cap de les reflexions sobre cap a on ha d'anar l'educació. Perquè l'educació està canviant molt, en una societat que està canviant molt, i hi ha un malestar docent, és evident, això no es pot negar. Val? Per tant, l'educació té un problema. No la té per les vagues, la té perquè el sistema educatiu té un problema. I té un problema que va més enllà de moltes coses, segurament amb molts errors comesos. Lo de la inclusiva, jo em sembla que ja ho he dit mil vegades, això, va ser un error. Va ser un error aplicar la inclusiva sense saber com estava el centre, quines són les necessitats que tenia el centre, quines els alumnes, sinó que es va aplicar quasi bé per un anunci, per a què ens entenguem. Per tant, això s'està arrossegant més, les retallades, etc etc. És bo que hi hagi una reflexió calmosa i amb seny sobre cap on ha d'anar l'educació, i segurament un moment de crispació i mobilització i molt malestar docent, doncs no s'ha... fa pensar que aquesta reflexió serena amb implicació de molts sectors, ja dic sobretot del sector docent, doncs avui a final de curs no sigui possible, i segurament, espero, desitjo que hi hagi aquesta reflexió àmplia de tothom a l'inici de curs, perquè està clar que l'educació necessita canvis profunds, amb poca, diríem, estir i arronsa de veure a nivell polític qui s'emporta el gat a l'aigua, perquè recordem la quantitat de reformes educatives que hi han hagut, cap valorada, i que podem dir que, francament, això sí que ha estat un fracàs rotund.
6: Sí, jo crec que aquesta baixada de participació, no?, és deguda també al que deia la Carme, del desgast d'aquests dies que porten, però també...
8: El desgast és que no saben què volen, o sigui...
6: No, i també que estem en una fase de final de curs, per tant, el que comporta avaluacions, tot això, doncs requereix molta més feina per al professorat. També que la penalització pel dia de falta a classe són, o sigui, són 100 euros. L'altre dia parlava amb 125. Una professora, 125 euros.
8: Com,
6: o sigui,
8: a todo hijo de vecino que fa vaga, eh? Jo,
6: sí, o sigui, sí, no, totalment.
8: Perquè no és una penalització, és una conseqüència lògica d'un dia no treballat.
6: Segurament hi hauria molta més gent, no?, si no fos aquesta barbaritat de penalització, que és... Estic d'acord que...
8: Tothom que fa vaga, que si no, li treuen el salari del dia que fa vaga.
6: Estic d'acord, era això, però que és una causa, no?, al final. I després, parlaven de no, ja no reclamar a nivell salarial, també del sistema educatiu, però també hi ha altres temes, com per exemple la climatització de les escoles, que és un dret laboral que a Badalona, per exemple, la major part de les escoles no tenen climatització. Tant els professors com els alumnes estan patint. Ara hem tingut una setmaneta fresqueta, però estem patint temperatures de les 9 del matí, 30 graus. Per això nosaltres, jo, des de Badalona en Comú, hem fet una campanya de recollida de signatures, que en 3 dies portem més de 1.100 signatures, i ara estem fent una rodada de trobades amb els centres educatius, precisament per reclamar tant l'Ajuntament com la Generalitat que d'un cop, doncs, impulsi allà la climatització de les escoles, ¿no?
0: Jorge.
9: Yo quiero decirle, sabes perfectamente que quien tiene competencias en materia educativa es la Generalitat de Cataluña, y en la inversión que comentó hace poco salió la noticia de los 100 centros públicos educativos, si sabes cuántos son de Badalona, pues me lo podrías decir, pero me parece que cero. Por lo tanto,
0: no se invertirá, pues sí, en materia de
9: climatización es cierto que tenemos...
8: Pero Badalona no es noticia lo de la climatización, porque no ni en loco.
9: No,
8: sé
9: que lo que pasa es que la Generalitat de Cataluña, pues sí, hay centros educativos y colegios que tienen ya 40, 50 años, que son edificios antiguos, que se han, a nivel local, yo recuerdo de que se intentaban hacer un tipo de ventilación para que el aire fluyera, pero es cierto que cuando se llegan a temperaturas de 30, entre 30 grados y 34, pues afecta muchísimo a la enseñanza, a la educación, y por eso muchas veces decía, están mejor los que están en los módulos que están súper climatizados, que a veces en edificios tan antiguos de 50 años, porque yo he visitado, por ejemplo, los módulos del Badalona Port, que estaban súper equipados y estaban con su climatización. Entonces he visitado, por ejemplo, el colegio Llorenç Artigas, por poner un ejemplo. Uh-huh. Y efectivamente, pues se necesitan ese tipo de climatización. El ayuntamiento va a colaborar en todo lo que se pueda, pero sí que hay que instar a la Generalitat de que se ponga las pilas y que empiece a hacer inversiones.
0: Balanci.
7: Bastantes coses, eh? Intentaré resumir. L'Ajuntament de Barcelona climatitzarà 100 escoles en càrrec a la taxa turística que Barcelona té i Badalona no vol tenir, l'actual govern. Uh-huh. És a dir, ho pot fer l'Ajuntament. I un bon ús de la taxa turística és climatitzar escoles.
8: 340 milions.
7: Aquesta una.
8: No, té l'Ajuntament de Badalona.
6: De fet, Barcelona té el consorci aquest,
7: el consorci
6: que a través d'aquí, que és el que no tenim a Badalona.
7: Clar, Barcelona és molt més potent, i pren decisions. Més coses. Aquesta vaga no era només per diners. El sector educatiu està cremat. Mira, si serveix una anècdota que a mi m'ha impactat, m'explicava una professora de Biologia de Badalona, d'un institut de Badalona, que els adolescents, perquè són adolescents, estem parlant de criatures de 15 anys, en el laboratori, un tub d'assaig, li va caure i es va trencar. Val 4 euros. I li va dir... com que has fet el tonto, que no ha sigut un accident, el pagaràs. Els pares van anar a la direcció, li van muntar un pollastre, un aquelarre, i la professora defensant-se. Aquest és el nucli del problema per mi. Encara més, la Generalitat s'ha gastat molts diners amb ordinadors per estudiants. Els hi cauen. Els hi cauen a terra. Vale? I el professorat no té mitjans per dir fins aquí, noi, perquè s'ha destruït, s'ha eliminat l'autoritat del professor. Estan perduts. És continu que els professors tinguin problemes amb l'agressivitat de cert sector de pares. Mai els protegeixen. Com a molt, els canvien. Per no parlar de la inspecció educativa, que sistemàticament mira cap a una altra banda. Per no parlar que un Esther Niubó no en té ni idea del que és una escola pública. Perquè és una pija que porta els fills a escoles pijes com Déu mana. És a dir, el que hi ha hagut és un desconeixement de la problemàtica real de l'escola pública. Perquè, a més de la història aquesta de la integració, que és un frau per tothom i que s'ha fet per estalviar diners, perquè hi ha criatures que si tu les poses en una aula amb una sola professora, et desmunten l'aula. I què fas amb els altres? I una cosa que em fa molta pena. En una aula sempre hi ha un 10, un 20% de criatures molt bones. Què fas amb aquests? Els hi fas perdre el temps? I encara queda un altre element, la famosa matrícula viva. És a dir, a mig curs t'arriben tres criatures que no saben ni català ni castellà. Criatures molt castigades. I apa, vinga, vinga, tens 25 alumnes, n'acabes en 30. El que hi ha hagut és que l'escola pública se l'ha castigat, se li ha posat una càrrega que l'ha aixafat. Aquest és el problema. I això ningú està agafant. I sí, Carme, estic d'acord amb tu. Com que el problema és tan gran, si cal parlar amb serenitat de quin acord de país fem perquè ens hi juguem al futur. I això no ho estan entenent.
8: No, és, jo crec això... que... Clar, són tants factors que... però factors també en una societat que cada vegada més delega l'autoritat, o sigui, cadascú. És a dir, això que parlava el Venanci del tema de l'autoritat, i no és un problema de si es declara autoritat pública o no, el professorat, és un problema de que la societat acaba dient això a l'escola, això a l'escola, això a l'escola. De manera que al final les famílies diuen vols l'educació a l'escola? Quan la primera responsabilitat de les famílies és educar els seus fills. Val? I educar vol dir posar límits, no? Que no és fàcil, fer això, però que és la responsabilitat de les famílies. Doncs tot s'ha barrejat tant, no? Jo insisteixo en el tema de la inclusiva. La inclusiva va ser un error. Perquè, a més, més enllà del que diu el Venanci, hi ha alumnes que en una escola d'educació especial segurament evolucionarien i avançarien molt més que en l'escola ordinària. O sigui, és un mal absolutament per tothom. Per què? Pues perquè realment una escola sigui inclusiva, estem parlant d'un sistema que no és l'actual. Ha de ser una altra cosa. Ha de ser una altra cosa.
6: Jo
8: no
6: que
8: sé
6: vaig
8: quina,
6: treballar...
0: Si és aquesta reformulació, que jo està demanant treballar... el col·lectiu docent, també.
6: Vaig treballar un parell d'escoles a Badalona, públiques, i una d'elles era inclusiva. I he de dir que hi ha casos i casos. O sigui, l'escola inclusiva...
0: No ho són totes? Pregunto.
8: Totes, sí.
0: Totes ho són, no?
8: Absolutament
6: bueno, però,
8: totes.
6: Sí, però
7: pateixen més que unes altres.
6: Jo anava a l'escola Bufalà, treballava allà, i allà hi ha CIA, que és una aula especial, també, i feien... hi havia hores doncs, que alguns nens de la CIA doncs, pujaven a la classe ordinària, no? He de dir que hi ha casos, que sí, que estic totalment d'acord, que han d'anar a una escola... de, com la,
0: d'educació especial.
6: D'educació especial. Però sí que és cert que també hi ha certs graus d'alumnes que sí que els hi va molt bé també aquesta relació. Entonces, aleshores, jo crec que hem de s'ha d'analitzar. És impossible i és molt difícil, cas per cas, però...
8: No, impossible no.
6: Bueno, és
8: impossible no. O sigui...
6: Impossible no, però ja és molta feina i s'ha d'analitzar cas per cas. Segurament el professorat podria explicar molt bé cada cas, com el veu, i valorar, juntament amb especialistes, doncs, què fer amb cada alumne, no?
7: És un problema de plantejament. Jo, abans d'acabar, com que és l'últim dia, voldria dir una cosa diferent, que no estava a l'ordre del dia.
0: un ordre que fem i desfem, Venanci?
7: Un dels recursos importantíssims que té Badalona és la Serralada Marina, junt amb la platja. La Serralada Marina, hi ha un grup de persones a Badalona que no responen a aquest cicle polític, sinó que s'han autoorganitzat en defensa dels camins públics de la Serralada, que l'Ajuntament n'ha reconegut 4. Bé, amb recursos de tothom han fet un Verkami, s'ha aconseguit presentar un contenciós administratiu que demostra que hi ha 37 camins públics, i quan l'Ajuntament només en reconeix 4. Aleshores, aquest grup ha presentat un contenciós i el tribunal acaba d'admetre, la informació és d'ahir, l'admissió de totes les proves proposades. La data per anar al jutjat, per oferir els testimonis, és el dia 7 de juliol, a la 1 de la tarda a la Ciutat de la Justícia. Què està passant aquí? Que un grup de ciutadans de Badalona estan treballant perquè l'Ajuntament reconegui que no hi ha 4 camins públics, sinó que n'hi ha 37. Mm-hmm. I aquí el que vull lamentar profundament és l'actitud de l'Ajuntament de Badalona i els advocats de l'Ajuntament de Badalona, que estan treballant en contra de l'interès comú de reconèixer els camins públics. Què passa amb aquests camins públics que travessen propietats privades? Què està fent l'Ajuntament de Badalona? Defensar la propietat privada en contra de l'interès públic històric, pel que s'ha pogut aclarir, posar negre sobre blanc en aquest contenciós, és que hi ha un dret de pas en 37 camins, no en 4. Uh-huh. Lamento profundament l'actitud professional dels advocats de l'Ajuntament de Badalona, que de manera cega i reflexiva i molt poc professional estan defensant l'interès privat en contra de l'interès públic. Tinc l'esperança de que el tribunal, com que això s'acreditarà bé, digui no, aquí hi ha 37 camins públics. Vale? I vull lamentar, insisteixo, l'actitud de defensa de l'interès privat de l'Ajuntament de Badalona i dels seus professionals.
6: Sí, aquí va arribar.
8: Sí, no. És tan incomprensible, és tan incomprensible l'Ajuntament, que a més condiciona la mobilitat en la pròpia Serra de Marina i la gestió que després, posteriorment, se'n pugui fer el fet de tenir...
7: És un parc natural.
8: És un parc natural. Per tant, totalment d'acord, i totalment d'acord en què l'Ajuntament està per defensar l'interès públic.
7: I està defensant el privat.
8: I està defensant el privat. Això és gravíssim.
6: Sí. S'ha de dir que fa anys, quan la Rosa Trenado era regidora d'aquesta àrea, va arribar una denúncia d'Ecologistes en Acció, vale, que era precisament perquè l'Ajuntament no tenia aquest inventari de camins públics.
0: De camins,
6: no?
0: Públics.
6: Juntament, aquesta denúncia d'Ecologistes en Acció doncs incluïa a diferents municipis que no complien amb aquesta normativa, que és obligatòria tenir-ho. Aleshores, la Rosa va posar en contacte amb aquesta entitat, amb Ecologistes en Acció, van parlar, van començar el contracte i es va dur a terme, i quan l'entitat va veure que el portal de contractació estava el contracte en marxa, doncs va retirar Badalona de la denúncia. Va retirar Badalona de la denúncia i no va entrar aquí. Aquesta empresa que va guanyar, o sigui, que va fer l'inventari, va incloure, el que diu el Venanci, tots aquests camins, i l'Ajuntament després només ha reconegut aquests 4 que diem, no? O sigui, que aquesta és la història, no és una cosa... És una cosa d'aquest govern que no ha volgut reconèixer doncs, tots els camins que una empresa va detectar.
9: Bueno, esto es un tema que tendrá que dirimir la justicia y tendrá que dejarlo bien claro. Lo que sí que es cierto que en la Serralada de Marina, pues efectivamente no solamente hay 4 caminos, hay muchísimos caminos, y en el tema de la propiedad privada y el derecho de paso, pues tendrá que ser un juez el que dirima dónde está la frontera entre... Pero supongo que se llegará siempre a algún acuerdo para intentar la accesibilidad a varias zonas de la Serralada. Esperemos que cuando salga la sentencia podamos comentar el tema.
8: Ja és greu, no?, que el govern digui, fos el jutge que determini, perquè claro, que vull és que els camins privats segueixin sent privats i anul·lar el dret de pas. És greu, realment és molt greu això,
7: És normal a la City of Badalona, perquè sí, la ciutat de Badalona ens importa poquet.
8: Exacte.
0: Doncs preguntarem per aquesta qüestió també els responsables polítics del govern. I res, ho hem de deixar aquí. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat un cop més a la tertúlia del Badalona Matí. Que vagi molt bé.
6: Bon estiu
0: per aquells que ja no coincidirem en aquesta taula. I tanquem la tertúlia, com fem sempre, amb música. Avui amb la música d'Alex Warren, els deixem amb Fever Dream, i de seguida tornem amb més actualitat de l'àmbit local. Fins ara.